0: Amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i han exigit a Peinado que rectifiqui els seus arguments. En Madrid, Alba Gil.
2: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apel·la al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
3: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
2: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més a eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se dues vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures, que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Sentim Ivonne Domínguez, portaveu de Jupol.
4: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
2: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
0: Doncs bé, l'altra gran notícia que ens deixa aquest dissabte passa per l'Iran, un cop més, que ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
5: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit i almenys 55 vaixells han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on circula, ja ho sabeu, un 20% del petroli mundial. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge es reprendran a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres, i anirà el primer ministre del Pakistan, que fa de mediador. A última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Benz, que es mostrava optimista just abans de pujar l'avió.
6: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: Donald Trump també s'ha referit a la pretensió de l'Iran de cobrar ara peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Israel i Hezbollah, mentrestant, que continuen els atacs, tot i l'alto el foc que van anunciar divendres als Estats Units. Les dues parts s'han acusat, de fet, mútuament d'haver violat la treva. La milícia xiita ha assegurat que els israelians l'han vulnerat fins a 180 vegades. Un responsable de l'exèrcit d'Israel ha anunciat que ha rebut l'ordre política de posar fi a les hostilitats, segons ha publicat a France Press, però que igualment poden defensar-se dels atacs que es produeixin al sud del Líban, que està ocupat per Israel. els israelians. Han mort ja més de 4.000 persones des que va començar aquesta ofensiva el 2 de març. Aquest dissabte han perdut la vida almenys 24 persones, sobretot a la ciutat de Nabatieh. Aquest libanès és un dels afectats per les bombes.

0: refugiats i que ha estat víctima d'un bombardeig amb dues persones més. L'exèrcit israelí ha assegurat que era un membre de Hamas i Al Jazeera ha acusat Israel doncs, de continuar els crims contra els seus periodistes. És el 12è treballador d'aquest mitjà que mor des que va començar la guerra l'octubre de l'any 2023. A més d'aquest atac, un altre bombardeig durant la nit de divendres a dissabte contra un edifici del barri de Sabra a la ciutat de Gaza ha mort quatre membres de la mateixa família, els pares i les seves dues filles, segons ha indicat la Defensa Civil de Gaza.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Situem-nos ara a casa nostra, a les portes de l'entrada de la primera onada de calor de l'estiu. Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. A més, més de 150 municipis de 15 comarques estaran, atenció, en risc molt alt d'incendi. Des d'aquest divendres, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. A 14 les han hagut de traslladar a un centre sanitari. Entre aquest diumenge i dimarts, que és la revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de Ponent i també a l'interior del país s'arribi als 40 graus. A la costa central hi ha un avís per calor a la nit, també. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que el que cal és adequar les activitats diàries a aquesta situació.
2: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
0: Està activat en fase de prealerta el Pla Infocat per perill d'incendi molt elevat en municipis de l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i també l'Urgell. I no es descarta aplicar restriccions en llocs de risc alt durant la revetlla.
2: Si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
0: Aquest dissabte ja hi ha hagut diversos incendis que els bombers han pogut estabilitzar per sort en unes hores. El de Querol, l'Alt Camp, que està controlat i que ha cremat, per exemple, 4 hectàrees de conreu. Doncs bé, enmig d'aquesta onada de calor, també es demana molta prudència a l'hora d'anar a l'aigua després d'aquestes 3 morts de banyistes que hi ha hagut en les últimes 24 hores. A Tarragona hi ha consternació per la mort de 2 menors a la platja de la Rabassada. Els nois estaven vinculats al club de futbol del barri de la Floresta, que està, òbviament, molt afectat per aquesta tragèdia. Un tercer menor continua encara en estat crític. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
3: Els fets van tenir lloc divendres a la tarda quan un grup de joves es banyava a la zona de la Cova del Gos mentre onejava la bandera groga. Un nen de 12 anys va perdre-hi la vida, mentre que 2 més, de 13, van ser rescatats en estat crític. Un d'aquests ferits, però, ha acabat morint a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
4: Són 2 vides troncades de l'Ajuntament, doncs farem el que toca, que és decatar el dol, donar el suport a les famílies, activat, òbviament, amb la Generalitat i amb serveis socials de l'Ajuntament, tot el necessari. No hi ha paraules per això i, doncs, donar tot l'escalç a la família i poca cosa més, per desgràcia, més que aprofitar per donar un missatge de que, si us plau, el mar és perillós, no s'ha de saltar de les roques mai, mai, mai, mai, ni un joc, ni res, no s'ha de saltar mai de les roques.
3: Arran de l'incident, la ciutat ha decretat 3 dies de dol i aquest diumenge es farà un minut de silenci a la plaça de la Font. Aquest matí s'ha fet un homenatge al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els joves.
0: Doncs, a banda d'aquests 2 menors, també aquest dissabte un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Els serveis d'emergències han rebut una trucada a primera hora del matí, quan encara no hi havia vigilància a la platja i han trobat el cadàver de la víctima que anava indocumentada. I s'acaba el confinament per als 5 catalans que estaven afectats pel brot d'antivirus al vaixell Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3CAT Info que les últimes proves que els han fet són negatives després de 6 setmanes d'estar aïllats.
5: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el servei d'emergències mèdiques, i la prova que ha sigut negativa, doncs, han

0: permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
1: Tots cinc, que van ser contactes molt estrets de persones infectades, han passat aquests últims dies de quarantena a casa seva. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que no hi ha nous casos del virus des del 2 de maig. Per tant, Salut dona per tancada una alerta sanitària internacional que havia deixat 13 casos, inclosos 3 morts. I encara una darrera qüestió abans de la informació meteorològica relacionada amb aquesta calor que ens arriba demà. Atenció, perquè l'Assemblea Educativa de Catalunya ja ha avisat que el curs que ve començarà amb noves vagues i amb mobilitzacions a les aules. Malgrat que encara no n'han concretat les dates, asseguren que el curs no començarà amb normalitat. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
2: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
1: Ara, de moment, s'ha decidit mantenir també algunes protestes durant l'estiu, tot i que seran de més baixa intensitat. I la CGT considera que el Departament d'Educació ha de convocar, diu, aquest estiu el comitè de vaga i els representants de les famílies. Són declaracions de la seva secretària general, Laura Gené, aquí a 3Cat Info.
3: Nosaltres el que apostem ara mateix és per fer una crida de responsabilitat al govern que convoqui el comitè de vaga i a les famílies quan abans. Tot el que puguem avançar durant l'estiu seran dies que tindrem menys mobilitzacions al setembre.
1: El temps. Amanda Ramírez.
4: Molta calor, va pujar la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrides a partir dels 25. Doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Roent, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrema al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
1: 3Cat Info. 3Cat Info. Ara passant 2:15, Isaac Andic va escriure un missatge al seu fill Jonathan 5 mesos abans de la seva mort en què li deia textualment: «Començo a estar més tranquil que ja no em mataràs». Ho ha avançat al diari elnacional.cat, que ha tingut accés a l'informe dels missatges recollits pels Mossos en la investigació pel presumpte homicidi del propietari de Mango. El missatge d'Andic era la resposta a un altre missatge del seu fill, en què li deia: «He recordat algunes discussions en què no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te». En el missatge, el pare, que va alegrant-se que el seu fill vegi les coses, diu, amb més sentit comú, i assegura que això segur que els ajuda a tornar-se a acostar. I han declarat culpable un dels dos principals acusats d'haver matat un home en un bar de Mollerussa l'any 2022. A un segon acusat no se li atribueix el crim, però sí que se'l considera culpable d'haver-lo intentat matar. Aquest dissabte s'ha fet la lectura del veredicte a l'Audiència de Lleida per part del jurat popular. Anem, doncs, a Mollerussa. Alba Mor.
5: El judici s'ha centrat en els fets ocorreguts l'any 2022 en un bar de la capital del Pla d'Urgell, on va morir un home de 35 anys per una ganivetada durant una baralla entre clans. Sis individus han estat els acusats de delictes d'homicidi, lesions o participació en baralla tumultuària en funció del grau d'implicació dels fets. Dels dos principals acusats de matar la víctima, pare i fill d'un dels clans, el jurat popular ha considerat que només el fill és el responsable del crim, mentre que el pare el considera culpable per tentativa d'homicidi. El tribunal també considera demostrat que tots dos són culpables també d'haver intentat acabar amb la vida d'un dels germans de la víctima. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a la 1 del migdia i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
1: I atenció també a aquesta informació. A les Illes es multipliquen els assentaments de caravanes per l'elevat cost dels lloguers dels habitatges. De mitjana costen 1.700 euros al mes i converteixen aquest territori en el més car de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. S'hi ha de destinar el 60% dels ingressos, que és el doble del que recomanen, ja ho sabeu, els experts. Els treballadors amb sous baixos no poden accedir a un habitatge de lloguer i opten per viure en caravanes. A l'assentament de Son Hugo de Palma, en 4 anys han passat de 200 caravanes. És el que ha fet, per exemple, el José, que treballa de ferrer i que té una criatura de 3 mesos.
6: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. Y un sitio legal, que no molesten, que, bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras, y así las cosas, está más limpia, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
1: El cas de Luis Miguel també, que fa anys que intenta llogar un pis, però no arriba a les condicions prèvies.
7: Yo trabajo en barcos, 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también, o sea, es un abuso, algo que no podemos, o sea, no tenemos.
1: Els seus casos estan ara en mans dels serveis socials de Palma.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Manifestació a Londres contra els efectes del Brexit al Regne Unit. Centenes de persones s'han manifestat aquest dissabte davant el Parlament Britànic per reclamar el retorn a Europa. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
9: Centenars de persones s'han manifestat pel centre de Londres fins al Parlament de Westminster per demanar el retorn del Regne Unit a la Unió Europea i denunciar els efectes del Brexit. Sentim Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
9: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i no creuen que en calgui celebrar un altre, sinó que el govern que surti de les eleccions del 2029 apropi el Regne Unit a la Unió Europea. Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea i president de l'European Movement UK, pronosticava això a Catalunya Ràdio.
11: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
9: Els partidaris de tornar a la Unió Europea també denuncien l'impacte del Brexit en camps com l'ensenyament universitari, el món cultural i el científic.
1: A Colòmbia, a les presidencials d'aquest diumenge, es decideix quin model de seguretat es vol per al país. El candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al capdavant als sondejos, vol tancar la jurisdicció que va permetre desarmar la guerrilla, però amb el risc que torni la confrontació. Joan Biosca, enviat especial a Bogotà.
12: El Tribunal Penal, que presideix el jutge Alejandro Ramel i cap de la Jurisdicció Especial per a la Pau, està en el punt de mira del candidat presidencial de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, que el vol tancar. Com a conseqüència dels acords de pau signats entre el govern colombià i les FARC ara fa 10 anys, és que va néixer aquest Tribunal Especial per investigar, jutjar i condemnar els guerrillers i militars amb delictes contra els drets humans a les seves esquenes.
13: Les conseqüències trágicas que llevaría a acabar con esta jurisdicción, y la pongo de presente. Mire, esta jurisdicción fue la que permitió la desmovilización de las FARC. Entonces usted, ¿qué ahora les diga, después de 10 años, que no les van a cumplir? A ver, habiendo disidencias, habiendo conflicto armado en Colombia, imagínense el riesgo de seguridad que se va a generar.
12: La jurisdicció especial per a la pau es basa en un model de justícia transicional que prioritza les víctimes. Busca reparar el dany causat durant el conflicte armat colombià a través del diàleg, la rehabilitació i el treball comunitari. Els qui confessen els seus crims reben penes de privació de llibertat, però no van a la presó. Exmembres de les FARC ja han estat condemnats i també exgenerals de les Forces Armades.
13: Digamos, el compromiso legal no es arrepentirse, es contar la verdad. Ojalá nosotros logremos que todos sean arrepentidos, tanto de la antigua guerrilla de las FARC como de la fuerza pública, ¿cierto? Ese es el objetivo. Pero legalmente lo que ellos tienen que hacer es contar la verdad. Ahora, en ese proceso restaurativo, en ese encuentro con las víctimas, muchos de ellos sí terminan siendo, digamos, arrepentidos.
12: Els colombians han de triar dos models de país antagònics a les urnes, no només en aquesta qüestió de la seguretat. L'extrema dreta d'Abelardo de la Espriella o bé l'esquerra d'Ivan Cepeda, les enquestes situen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta.
1: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
14: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pascual en acabar el partit.
15: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
14: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve. Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i jugant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
16: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me se quiera.
14: També es juga al Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà a un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: I encara en futbol, el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada de la final per 4-1. Acompanya el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc. Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi, han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera, i ningú es movia, i que al moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava salvant el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
14: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayogura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Sentim Marc Márquez a DAZN.
18: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
14: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns comissaris i la sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
19: Los estudios me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. entonces no depende siempre de ti, y ya habíamos hecho, o había hecho mucho más de lo que esperaba, había hecho mucho, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba, y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado, y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asen.
20: Trescat Info.
14: A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, l'Igualada es prepara pel quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceo de la Corunya el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
21: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant, qui crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
14: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. Toni Bou i Berta Bellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure, i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Sentim a Toni Bou.
22: Hem hagut de lluitar fins l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no?, perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts de cada campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
14: Aquest diumenge es disputa la segona jornada.
20: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i també el ministre de l'Interior. Això dient que l'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet ja 24 morts. Irans i nord-americans reprendran igualment les negociacions. Aquest diumenge a Suïssa, Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. I a partir d'ara també repassarem les obres que aquest estiu portaran algun mal de cap a la ciutat de Barcelona. N'hi haurà, entre d'altres, a la Meridiana, a la Ronda de Dalt i també a la Rambla. I parlarem de les coques de Sant Joan, ara que ja el tenim a tocar, de les que agraden més i també dels preus, que han pujat una mica per aquesta situació internacional que us estem explicant.
1: Esports.
2: El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga Xavier de bàsquet a la pista del València 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a un i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. I Peco Bañaya ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I ens espera una matinada força suau o càlida. En espera, això sí, que els propers 3 dies encara pugi molt més la temperatura. Temps assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit també per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable a punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i de la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida. Ara passen 3 minuts a 2:15. A la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i de retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i exigeixen al jutge que rectifiqui els seus arguments. Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apel·la al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Con este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se 2 vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Sentim Ivon Domínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre els recursos que demanen arxivar la causa.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
1: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit. Almenys 55 vaixells, són pocs, han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on ja sabeu que circula un 20% del petroli de tot el món. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge s'han de reprendre a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres. I anirà el primer ministre del Pakistan, que és qui fa de mediador, i última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Vance, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
6: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: Donald Trump també s'ha referit avui a la pretensió de l'Iran de cobrar peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit textualment, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Doncs bé, sobre aquest nou tancament de l'estret, la catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Llop, ha explicat que les conseqüències econòmiques d'això doncs, dependran de si és una simple tàctica o realment es torna a tancar a totes les embarcacions. Són declaracions a 3CAT Info.
7: Si estem parlant d'una qüestió més d'estratègia política, els preus seguirien baixant com van començar la setmana passada, i les pressions inflacionistes tendirien a remetre. Ara bé, si hi ha un tancament efectiu de l'estret d'Hormuz, és una situació que reprodueix les tensions que es van viure al mes de febrer quan se va iniciar el conflicte.
0: I si això es manté i a sobre hi afegim la pujada de l'IVA dels carburants al 21% a partir de l'1 de juliol, que va aprovar el govern espanyol, doncs Llop assegura que tot plegat tindrà un impacte molt negatiu en els consumidors.
7: Si es torna a tancar l'estret i tornen a pujar el preu de la matèria prima, això farà pujar automàticament el preu dels carburants. Si a més aquí sumem una retornada de l'IVA al 21% pel litre de carburants, això tindria un efecte multiplicatiu sobre el preu.
0: I un altre punt d'atenció d'aquest cap de setmana és Bolívia. El Parlament es reuneix aquest diumenge per debatre i votar l'estat d'excepció decretat pel president d'aquest país, el conservador Rodrigo Paz. La mesura té com a objectiu frenar el bloqueig a les carreteres que han provocat les protestes contra el govern, que ja fa 7 setmanes que dura i que han paralitzat l'economia.
8: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: L'exèrcit s'ha desplegat per tot el país per fer front a les accions dels camperols i els partidaris de l'expresident Evo Morales, que continuen bloquejant algunes de les principals carreteres d'aquest país sud-americà. Els manifestants no accepten l'acord signat divendres pel president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que ha decidit abandonar les protestes contra el govern. El conflicte ha provocat el desabastiment d'aliments, combustible i oxigen per centres sanitaris a diverses ciutats i, segons el govern, ha causat ja 7 morts, la majoria perquè no els va arribar l'atenció mèdica justament pel bloqueig de les carreteres.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquí a Catalunya, la Inspecció de Treball insta més de 2.500 empreses a revisar els contractes d'alguns dels seus treballadors per esmenar possibles irregularitats i fraus. Hi ha afectades més de 4.100 persones. Més de la meitat d'aquests treballadors tenen contractes de fixos discontinus. També n'hi ha que encadenen contractes temporals i que superen els períodes màxims que estan autoritzats legalment. Davant d'indicis d'incompliment de la normativa laboral vigent, es demana a les empreses empreses que, si detecten alguna irregularitat, la resolguin directament i de manera voluntària. Amb el pla de lluita contra el frau, la Inspecció de Treball de Catalunya vol garantir els drets dels treballadors i també lluitar contra la precarietat laboral. Comença la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat amb una xifra tensió rècord. Hi ha 61 operacions programades a destinacions intercontinentals. Els vols cap a Amèrica representen ja prop del 43% de totes les connexions de llarga distància amb aquestes noves rutes a Seattle i Lima. La segueixen Àfrica amb 18 destinacions, l'Orient Mitjà i Àsia. Precisament, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries veu prioritari reforçar les connexions directes amb el continent asiàtic. I aquest estiu a Barcelona, les principals obres afectaran doncs, la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. En total, atenció, s'executaran 24 obres a la capital de Catalunya. La pavimentació de la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig serà el treball que complicarà més la mobilitat. Del 27 de juliol al 7 d'agost es pavimentarà la calçada en el sentit d'entrada a la ciutat. I del 7 al 14 d'agost, doncs, en el de sortida. En cada fase només quedarà un carril obert a la Meridiana. En canvi, la cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Lies Vall d'Hebron afectarà menys la mobilitat que en estius anteriors. El diumenge 12 de juliol es tallarà completament el carrer Balmes entre la plaça Molina i la Ronda General Mitre per pavimentar-lo. I durant ja la primera quinzena d'agost, doncs, a la Rambla es faran les actuacions pendents al tram de calçada del costat gòtic. Aquestes obres de l'estiu a la ciutat de Barcelona propagaran talls parcials dels serveis de ferrocarrils de la Generalitat al metro i també al tram Besòs.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'empresa catalana Flock Drone Art Studio, amb seu a Salrà, al Gironès, ha aconseguit dos nous rècords a Portugal. Ha entrat al llibre Guinness dels rècords per escriure la frase més llarga amb drons i també el rècord europeu de vol simultani després de desplegar 3.097 drons sincronitzats. Fran Arnau, el CEO d'aquesta empresa, explica a 3CAT Info que els avenços tecnològics els han permès sumar tecnologia i emoció.
10: Jo crec que aquest és el repte i aquest és el que nosaltres volem assumir, no? Treballar l'art i treballar l'art visual i emocionar amb eines que aparentment poden ser molt fredes com els drons, però que amb la llum, amb la música i amb bones idees pues, pots traslladar moltes emocions.
0: És l'empresa que es va encarregar de crear la figura d'Antoni Gaudí durant l'espectacle de la Sagrada Família al vespre que el papa va beneir la Torre de Jesús. Els Mossos d'Esquadra han començat a utilitzar una estació d'ITV mòbil en els controls de trànsit de les carreteres de Girona per detectar motocicletes manipulades. La vigilància s'ha intensificat, especialment en vies molt freqüentades pels motoristes, com ara la carretera que va de Tossa a Lloret de Mar, sobretot durant els caps de setmana. Berta Artigas, Fontàs.
11: Fins ara els agents tenien dificultats per comprovar determinades modificacions fetes a les motos, com ara si superaven els límits de soroll permesos o si podien assolir una velocitat superior a la que autoritza el permís de conducció del conductor. Amb aquesta ITV mòbil, que és una furgoneta equipada amb tots els aparells necessaris per fer una inspecció completa, aquestes irregularitats es poden detectar amb precisió i directament sobre el terreny. Ho explica Joan Costa, cap de trànsit.
12: Poden tenir motos doncs, que estan manipulades en les seves limitacions que donen més que ubicatge del que el permís de conduir els empara i aquí doncs, amb el banc de potències es detecten.
11: De moment aquest sistema s'ha desplegat en diverses carreteres de les comarques gironines, especialment aquelles que durant l'estiu registren una elevada afluència de motoristes. A més de localitzar possibles manipulacions, els controls també permeten als conductors passar la ITV al mateix punt si la tenen caducada o està a punt de vèncer.
13: Pensava que havia estat un accident, però no m'han parat, m'han preguntat per la ITV, ja li tocava passar-la, i llavors m'han ofert l'opció de passar-la aquí en un moment i sí, i s'ha dit, han estat 10 minuts.
11: És el cas de la Càtia Martos, que ha aprofitat el control per posar al dia el seu vehicle. L'objectiu final de la mesura és reduir la sinistralitat a les carreteres. Els Mossos recorden que els motoristes estan implicats en gairebé la meitat dels accidents mortals a les comarques de Girona, malgrat que les motocicletes representen només el 3% del parc automobilístic.
0: I el Sonar tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa el punt final amb els britànics de Prodigy com a platform. En el marc del Sonar, la policia, per cert, ha detingut una vintena de persones per tràfic de drogues en dues nits d'aquest festival. Els Mossos han interposat també 53 denúncies per tinença de substàncies. Hi ha un investigat, per cert, per tràfic de drogues i un altre per apropiació indeguda lleu. Aquest diumenge és l'últim dia de programació en una jornada que acabarà a les 7 del matí.
9: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
14: Molta calor, va pujar la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrides a partir dels 25. Doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouen, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut de tres quarts. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una diada de Sant Joan amb una bona venda de coques. Les de fruita confitada continuen sent les preferides a la revetlla, si bé les de crema o les farcides de nata o trufa també tenen molta demanda. Enguany els preus han pujat al voltant d'un 3%, això és a causa de l'encariment dels productes per la situació internacional. D'aquesta manera, una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros i la previsió és que cada família se n'endugui més d'una per compartir-la al llarg del dia més llarg de l'any. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i propietari també de la pastisseria Zaguirre de Terrassa, Miquel Zaguirre, ha explicat que el procés per elaborar una coca artesana és lent.
15: Moltes coques. La veritat que ja portem dies que estem treballant a tope, no?, a tots els obradors de pastisseries artesanes, i hem de pensar que fer una coca artesana es fa d'una en una i llavors és un procés lent.
0: La llarga fermentació i també l'ús d'ingredients de qualitat són la clau per fer un bon producte, un fet que les diferencia de les que es poden trobar als supermercats, amb caducitats molt més llargues per la inclusió de conservants, que és un ingredient que no tenen, òbviament, doncs, els productes dels obradors artesans. Els Xiquets de Reus han descarregat la primera clàssica de vuit de la temporada a la Diada de Festa Major de Sant Pere, a la capital del Baix Camp. El castell més valuós de l'actuació ha estat la Torre de Vuit dels castellers de la Vila de Gràcia. Anem a Reus, Josep Almirall.
16: Ha estat la quarta Torre de Vuit dels graciencs aquesta temporada, que ja es plantegen fer un pas endavant d'aquí a 15 dies amb el 4 de Vuit amb l'agulla que podrien estrenar al Camp d'en Grassot. Els graciencs també han descarregat el 3 de 8, han deixat en intent desmuntat el 4 de 8, han fet un 4 de 7 amb l'agulla d'entrenament i han acabat amb un espectacular pilar de 6. Els Xiquets de Reus han pogut ajuntar finalment el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, que enguany havien descarregat per separat i s'han apuntat la primera clàssica de 8 del curs. Això els ha de suposar una empenta per poder progressar. De fet, els de la camisa avellana ja estan ultimant els preparatius per dur a plaça el 5 de 8, possiblement a la cita que tenen prevista al Catllà. La tercera colla a plaça, els capgrossos de Mataró, han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8. El carro gros, després d'un intent desmuntat, els del Maresme han acabat la diada amb el 7 de 7.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més coses. La zona del voltant de la Catedral de Barcelona ha viscut aquest dissabte una acció en què la poesia, la llibertat i també la memòria s'han unit per reivindicar la cultura davant la violència viscuda a la ciutat durant els bombardejos de la Guerra Civil. Un helicòpter ha llançat 100.000 poemes impresos en català i en castellà en una de les zones més castigades per l'aviació feixista. Alguns assistents n'han llegit fragments.
17: Em demanes on van els que moren com tu. Marxo sense saber si sabré tornar a trobar-te.
18: Ya no era ideas, ya no era no, ya no era sí, era solamente yo.
19: El camí que du al Puig Graciós hi ha un pou. Baixant-hi arribem a un pas subterrani que travessa la vall i arriba a l'altra banda, a la falda del Montseny.
0: Aquesta acció és una intervenció pública internacional concebuda pel col·lectiu xilè Casa Grande, que ja s'ha fet en 8 ciutats més. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha concedit al Pacte Nacional per la Llengua el premi que cada any atorga a les persones i entitats compromeses amb la defensa dels valors del país, la promoció del català i el suport al periodisme de proximitat. El guardó arriba quan es compleix el primer any de desplegament del pacte, que ha completat més d'un 62% de les actuacions previstes en el seu full de ruta. Algunes d'aquestes actuacions són, per exemple, la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics, la transformació de l'ensenyament de català per adults i l'impuls de la política lingüística municipal, entre altres qüestions. I l'Acadèmia Espanyola de Cinema ha ratificat aquest dissabte Fernando Méndez Leite com a president per 4 anys més. La seva candidatura és l'única que s'ha presentat, ha rebut 858 vots, que és el major suport també que hi ha hagut en la història d'aquesta institució. Méndez Leite, que té 82 anys, ha dirigit pel·lícules, també sèries, per exemple La Regenta, ha treballat com a crític, ha estat professor i ha fet programes per televisió. Com a president de l'Acadèmia, fa uns mesos va presidir la Gala dels Goya, que es va fer a Barcelona.
20: Estamos contentísimos de poder celebrar la gala del 40 aniversario de los Goya en la ciudad de Barcelona, donde mejor. Ya en Barcelona hicimos otra gala el año 2000, hace ahora 25 años.

0: I abans d'anar als esports, encara us expliquem que el Festival Riu Viu Aldover, al Baix Ebre, marida la cultura, la gastronomia i la comunitat ebrenca en la seva primera edició en una programació de 3 dies. El fil conductor és la cultura de proximitat. L'organització reivindica des de la platja fluvial del municipi el potencial cultural i artístic de les comarques ebrenques amb un programa artístic que inclou una trentena d'activitats vinculades a les arts, la natura, el territori i també la gastronomia. Hem parlat amb la seva presidenta, Aida Mayor.
1: Contem també en propostes gastronòmiques de quilòmetre zero, en artistes de quilòmetre zero. L'objectiu és promocionar això, no? El consum de quilòmetre zero, però no només el consum de producte, que també, sinó també el consum d'art, de cultura, de territori i de proveïdors i de tot el que poguéssim nosaltres contribuir.
0: Els caps de cartell d'aquesta primera edició del Riu Viu són aquest grup que sentíem, Saxeni i Joan Rovira, que clouran el festival el diumenge.
2: Esports.
0: Amb l'Alfons Gorina.
3: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta dura derrota, l'eliminatòria està empatada a un i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pasqual en acabar el partit.
4: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
3: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i disputant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a partir de les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
5: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me siguiera.
3: També es juga aquest diumenge al Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà a un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Encara en futbol, el Màlaga és nou equip de la primera divisió després de guanyar l'Almeria a domicili per 1-2. A l'anada, el resultat havia estat d'empat a 0. I el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada per 4-1 i també després de l'empat a 0 de l'anada. Acompanya a l'ascens el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc.
2: 3CAT Info.
3: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi, han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera i ningú es movia, i en un moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
3: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona en final a l'Avinguda Maria Cristina.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayogura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Podem sentir a Marc Márquez en declaracions a DAZN.
7: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
3: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns dels comissaris. La sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
8: Los estudios me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Y ya habíamos hecho, o había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Assen.
3: Aquest diumenge es disputa la cursa llarga.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara per al quart partit de la final que es jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
9: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
3: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceu per 2-1. Toni Bou i Berta Avellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure, i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Podem sentir a Toni Bou.
10: M'he hagut de lluitar fins l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no? Perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts d'acabar el campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
3: Bou ha acabat superant el pilot local Matteo Gratarola a les dues curses i Avellan s'ha imposat igualment en dues ocasions sobre la italiana Sofia Rabino. Aquest diumenge, segona jornada.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: I l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina. Ha estat la màxima notadora i rebotejadora de l'equip. En parla el seu director esportiu, Pere Puig.
11: Amb l'arribada de la Marta García, fitxem un pivot, un center de tota la vida, dominant, que ha estat determinant per l'ascens del seu equip a Lliga Femenina des de la Lliga Challenge i que estem segurs que no notarà aquest salt de categoria i que ens ajudarà moltíssim.
2: Trescat Info.

0: Són les 3. La dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i el ministre de l'Interior. L'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet almenys 24 morts. Iranians i nord-americans reprendran igualment les negociacions aquest diumenge a Suïssa. Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. Protecció Civil recomana evitar activitats a l'aire lliure en les hores de més insolació per l'arribada d'una onada de calor aquest diumenge. Des del divendres s'han hagut d'atendre 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. El risc d'incendi és molt alt en més de 150 municipis. La temporada de bany arrenca amb 3 víctimes mortals per ofegaments, totes en aquestes últimes 24 hores. Decreten 3 dies de dol a Tarragona pels menors morts i es demana precaució a l'aigua, coincidint amb aquesta onada de calor que diem que arriba demà. El curs no començarà pas amb normalitat. Els docents avisen ja que tornaran a convocar vagues a principi de curs, tot i que encara no n'han concretat les dates ni tampoc el format. Ho han decidit aquest dissabte en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plega els professionals de l'educació i els representants dels sindicats. Els 5 catalans del creuer Ondius, on es va declarar un brot d'antivirus, donen negatiu en l'última prova PCR. Això vol dir que poden acabar la quarantena i tornar a fer vida normal. I el Sónar, que tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa, doncs, el punt final amb els britànics de Prodigy com a plataforma.
1: Esports. El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València per 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i el tro de Cervera, Marc Márquez, li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I tindrem una matinada força suau o càlida. N'espera que els pròxims 3 dies encara pugi més la temperatura. El temps serà assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable, punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i han exigit a Peinado que rectifiqui els seus arguments. En Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apel·la al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se 2 vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures, que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Sentim Ivon Domínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia a la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre els recursos que demanen arxivar la causa.
0: Doncs bé, l'altra gran notícia que ens deixa aquest dissabte passa per l'Iran un cop més, que ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
6: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit i almenys 55 vaixells han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on circula, ja ho sabeu, un 20% del petroli mundial. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge es reprendran a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres, i anirà el primer ministre del Pakistan, que fa de mediador. A última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Benz, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
7: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: Donald Trump també s'ha referit a la pretensió de l'Iran de cobrar ara peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Israel i Hezbollah, mentrestant, que continuen els atacs, tot i l'alto el foc que van anunciar divendres als Estats Units. Les dues parts s'han acusat, de fet, mútuament d'haver violat la treva. La milícia xiïta ha assegurat que els israelians l'han vulnerat fins a 180 vegades. Un responsable de l'exèrcit d'Israel ha anunciat que ha rebut l'ordre política de posar fi a les hostilitats, segons ha publicat a France Press, però que igualment poden defensar-se dels atacs que es produeixin al sud del Líban, que està ocupat per Israel. Els israelians han mort ja més de 4.000 persones des que va començar aquesta ofensiva el 2 de març. Aquest dissabte han perdut la vida almenys 24 persones, sobretot a la ciutat de Nabatieh. Aquest libanès és un dels afectats per les bombes.
8: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 8:45. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
0: I a Gaza, Israel ha mort aquest dissabte almenys 11 persones, segons fonts mèdiques de la franja, entre les quals 4 membres també d'una mateixa família i un periodista d'Al Jazeera. Es tracta d'un càmera que la cadena qatariana que es trobava en un camp de refugiats i que ha estat víctima d'un bombardeig amb dues persones més.

0: Situem-nos ara a casa nostra, a les portes de l'entrada de la primera onada de calor de l'estiu. Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. A més, més de 150 municipis de 15 comarques estaran, atenció, en risc molt alt d'incendi. Des d'aquest divendres, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. A 14 les han hagut de traslladar a un centre sanitari. Entre aquest diumenge i dimarts, que és la revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de Ponent i també a l'interior del país s'arribi als 40 graus. A la costa central hi ha un avís per calor a la nit, també. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que el que cal és adequar les activitats diàries a aquesta situació.
1: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
0: Està activat en fase de prealerta el Pla Infocat per perill d'incendi molt elevat en municipis de l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i també l'Urgell. I no es descarta aplicar restriccions en llocs de risc alt durant la revetlla.
1: Si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
0: Aquest dissabte ja hi ha hagut diversos incendis que els bombers han pogut estabilitzar per sort en unes hores. El de Querol, l'Alt Camp, que està controlat i que ha cremat, per exemple, 4 hectàrees de conreu. Doncs bé, enmig d'aquesta onada de calor, també es demana molta prudència a l'hora d'anar a l'aigua després d'aquestes 3 morts de banyistes que hi ha hagut en les últimes 24 hores. A Tarragona hi ha consternació per la mort de 2 menors a la platja de la Rabassada. Els nois estaven vinculats al club de futbol del barri de la Floresta, que està, òbviament, molt afectat per aquesta tragèdia. Un tercer menor continua encara en estat crític. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
2: Els fets van tenir lloc divendres a la tarda quan un grup de joves es banyava a la zona de la Cova del Gos mentre onejava la bandera groga. Un nen de 12 anys va perdre-hi la vida, mentre que 2 més, de 13, van ser rescatats en estat crític. Un d'aquests ferits, però, ha acabat morint a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
3: Són 2 vides truncades. De l'Ajuntament, doncs, farem el que toca, que és decretar el dol, donar el suport a les famílies. S'ha activat, òbviament, amb la Generalitat i amb serveis socials de l'Ajuntament tot el necessari. No hi ha paraules per això i, doncs, donar tot l'escalç a la família i poca cosa més, per desgràcia, més que aprofitar per donar un missatge de que, si us plau, el mar és perillós, no s'ha de saltar de les roques mai, mai, mai, mai, ni un joc, ni res, no s'ha de saltar mai de les roques.
2: Arran de l'incident, la ciutat ha decretat 3 dies de dol i aquest diumenge es farà un minut de silenci a la plaça de la Font. Aquest matí s'ha fet un homenatge al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els joves.
0: Doncs, a banda d'aquests 2 menors, també aquest dissabte un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Els serveis d'emergències han rebut una trucada a primera hora del matí, quan encara no hi havia vigilància a la platja i han trobat el cadàver de la víctima, que anava indocumentada. I s'acaba el confinament per als 5 catalans que estaven afectats pel brot d'antivirus al vaixell Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3CatInfo que les últimes proves que els han fet són negatives després de 6 setmanes d'estar aïllats.
4: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa, doncs, ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
0: Tots 5, que van ser contactes molt estrets de persones infectades, han passat aquests últims dies de quarantena a casa seva. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que no hi ha nous casos del virus des del 2 de maig. Per tant, Salut dona per tancada una alerta sanitària internacional que havia deixat 13 casos, inclosos 3 morts. I encara una darrera qüestió abans de la informació meteorològica relacionada amb aquesta calor que ens arriba demà. Atenció, perquè l'Assemblea Educativa de Catalunya ja ha avisat que el curs que ve començarà amb noves vagues i amb mobilitzacions a les aules. Malgrat que encara no n'han concretat les dates, assegura

0: En que el curs doncs, no començarà amb normalitat. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
1: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
0: Ara, de moment, s'ha decidit mantenir també algunes protestes durant l'estiu, tot i que seran de més baixa intensitat. I la CGT considera que el Departament d'Educació ha de convocar, diu, aquest estiu el comitè de vaga i els representants de les famílies. Són declaracions de la seva secretària general, Laura Gené, aquí a 3CAT Info.
2: Nosaltres el que apostem ara mateix és per fer una crida de responsabilitat al govern, que convoqui el comitè de vaga i a les famílies quan abans. Tot el que puguem avançar durant l'estiu seran dies que tindrem menys mobilitzacions al setembre.
0: El temps. Amanda N. Ramírez.
3: Molta calor, va pujar la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrida és a partir dels 25. Doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral, de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouen, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Ara passant 2:15, Isaac Andic va escriure un missatge al seu fill Jonathan 5 mesos abans de la seva mort en què li deia textualment: «Començo a estar més tranquil que ja no em mataràs». Ho ha avançat al diari elnacional.cat, que ha tingut accés a l'informe dels missatges recollits pels Mossos en la investigació pel presumpte homicidi del propietari de Mango. El missatge d'Andic era la resposta a un altre missatge del seu fill, en què li deia: «He recordat algunes discussions en què no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te». En el missatge, el pare, que va alegrant-se que el seu fill vegi les coses, diu, amb més sentit comú, i assegura que això segur que els ajuda a tornar-se a acostar. I han declarat culpable un dels dos principals acusats d'haver matat un home en un bar de Mollerussa l'any 2022. A un segon acusat no se li atribueix el crim, però sí que se'l considera culpable d'haver-lo intentat matar. Aquest dissabte s'ha fet la lectura del veredicte a l'Audiència de Lleida per part del jurat popular. Anem, doncs, a Mollerussa, Alba Mor.
4: El judici s'ha centrat en els fets ocorreguts l'any 2022 en un bar de la capital del Pla d'Urgell, on va morir un home de 35 anys per una ganivetada durant una baralla entre clans. 6 individus han estat els acusats de delictes d'homicidi, lesions o participació en baralla tumultuària, en funció del grau d'implicació dels fets. Dels dos principals acusats de matar la víctima, pare i fill d'un dels clans, el jurat popular ha considerat que només el fill és el responsable del crim, mentre que el pare el considera culpable per tentativa d'homicidi. El tribunal també considera demostrat que tots dos són culpables també d'haver intentat acabar amb la vida d'un dels germans de la víctima. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a 1:00 PM i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
5: I atenció també a aquesta informació. A les Illes es multipliquen els assentaments de caravanes per l'elevat cost dels lloguers dels habitatges. De mitjana costen 1.700 euros al mes i converteixen aquest territori en el més car de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. S'hi ha de destinar el 60% dels ingressos, que és el doble del que recomanen, ja ho sabeu, els experts. Els treballadors amb sous baixos no poden accedir a un habitatge de lloguer i opten per viure en caravanes. A l'assentament de Son Hugo de Palma, en 4 anys han passat de 200 caravanes. És el que ha fet, per exemple, el José, que treballa de ferrer i que té una criatura de 3 mesos.
6: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. Y un sitio legal, que no molesten, que, bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras y así las cosas, están más limpias, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
5: El cas de Luis Miguel també, que fa anys que intenta llogar un pis, però no arriba a les condicions prèvies.
7: Yo trabajo en barcos. 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también. O sea, es un abuso, algo que no podemos, o sea, no tenemos.
5: Els seus casos estan ara en mans dels serveis socials de Palma.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Manifestació a Londres contra els efectes del Brexit al Regne Unit. Centenes de persones s'han manifestat aquest dissabte davant el Parlament Britànic per reclamar el retorn a Europa. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
8: Centenars de persones s'han manifestat pel centre de Londres fins al Parlament de Westminster per demanar el retorn del Regne Unit a la Unió Europea i denunciar els efectes del Brexit. Sentim Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
8: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i no creuen que en calgui celebrar un altre, sinó que el govern que surti de les eleccions del 2029 apropi el Regne Unit a la Unió Europea. Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea i president de l'European Movement UK, pronosticava això a Catalunya Ràdio.
10: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
8: Els partidaris de tornar a la Unió Europea també denuncien l'impacte del Brexit en camps com l'ensenyament universitari, el món cultural i el científic.
5: A Colòmbia, a les presidencials d'aquest diumenge, es decideix quin model de seguretat es vol per al país. El candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al capdavant als sondejos, vol tancar la jurisdicció que va permetre desarmar la guerrilla, però amb el risc que torni la confrontació. Joan Biosca, enviat especial a Bogotà.
11: El Tribunal Penal, que presideix el jutge Alejandro Ramel i cap de la Jurisdicció Especial per a la Pau, està en el punt de mira del candidat presidencial de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, que el vol tancar. Com a conseqüència dels acords de pau signats entre el govern colombià i les FARC ara fa 10 anys, és que va néixer aquest Tribunal Especial per investigar, jutjar i condemnar els guerrillers i militars amb delictes contra els drets humans a les seves esquenes.
12: Les conseqüències trágicas que llevaría a acabar con esta jurisdicción, y lo pongo de presente. Mire, esta jurisdicción fue la que permitió la desmovilización de las FARC. Entonces, usted, ¿qué ahora les diga, después de 10 años, que no les van a cumplir? A ver, habiendo disidencias, habiendo conflicto armado en Colombia, imagínense el riesgo de seguridad que se va a generar.
11: La Jurisdicció Especial per a la Pau es basa en un model de justícia transicional que prioritza les víctimes. Busca reparar el dany causat durant el conflicte armat colombià a través del diàleg, la rehabilitació i el treball comunitari. Els qui confessen els seus crims reben penes de privació de llibertat, però no van a la presó. Exmembres de les FARC ja han estat condemnats i també exgenerals de les Forces Armades.
12: Digamos, el compromiso legal no es arrepentirse, es contar la verdad. Ojalá nosotros logremos que todos sean arrepentidos tanto de la antigua guerrilla de las FARC como de la fuerza pública, ¿cierto? Ese es el objetivo. Pero legalmente lo que ellos tienen que hacer es contar la verdad. Ahora, en ese proceso restaurativo, en ese encuentro con las víctimas, muchos de ellos sí terminan siendo, digamos, arrepentidos.
11: Els colombians han de triar dos models de país antagònics a les urnes, no només en aquesta qüestió de la seguretat. L'extrema dreta d'Abelardo de la Espriella o bé l'esquerra d'Ivan Cepeda, les enquestes situen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta.
5: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
13: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pasqual en acabar el partit.
14: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
13: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve. Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i jugant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
15: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me seguirá.
13: També es juga al Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: I encara en futbol, el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada de la final per 4-1. Acompanya el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc. Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi, han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera i ningú es movia, i sí que al moment dic, aviam, eren 20 i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
13: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Sentim Marc Márquez a The Zone.
18: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
13: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns comissaris i la sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
19: Los estudios me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Y ya había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
16: 3CAT Info.
13: A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, l'Igualada es prepara pel quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceo de la Corunya el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
20: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
13: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. Toni Bou i Berta Bellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Sentim a Toni Bou.
1: M'he hagut de lluitar fins l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no? Perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts de cada campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
13: Aquest diumenge es disputa la segona jornada.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 3:45.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i també el ministre de l'Interior. Això el dia en què l'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet ja 24 morts. Irans i nord-americans reprendran igualment les negociacions. Aquest diumenge a Suïssa, Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. I a partir d'ara també repassarem les obres que aquest estiu portaran algun mal de cap a la ciutat de Barcelona. N'hi haurà, entre d'altres, a la Meridiana, a la Ronda de Dalt i també a la Rambla. I parlarem de les coques de Sant Joan, ara que ja el tenim a tocar, de les que agraden més i també dels preus, que han pujat una mica per aquesta situació internacional que us estem explicant.
1: Esports.
2: El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a un i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. I Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I ens espera una matinada força suau o càlida. En espera, això sí, que els propers 3 dies encara pugi molt més la temperatura. Temps assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit també per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable a punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i de la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida. Ara passen 3 minuts a 2:15. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i de retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i exigeixen al jutge que rectifiqui els seus arguments. Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apel·la al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se 2 vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Santimi Bondomínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
1: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit. Almenys 55 vaixells, són pocs, han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on ja sabeu que circula un 20% del petroli de tot el món. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge s'han de reprendre a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres. I anirà el primer ministre del Pakistan, que és qui fa de mediador, i última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Vance, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
6: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: Donald Trump també s'ha referit avui a la pretensió de l'Iran de cobrar peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit textualment, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Doncs bé, sobre aquest nou tancament de l'estret, la catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Llop, ha explicat que les conseqüències econòmiques d'això doncs, dependran de si és una simple tàctica o realment es torna a tancar a totes les embarcacions. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Si estem parlant d'una qüestió més d'estratègia política, els preus seguirien baixant com van començar la setmana passada, i les pressions inflacionistes tendirien a remetre. Ara bé, si hi ha un tancament efectiu de l'estret d'Hormuz, és una situació que reprodueix les tensions que es van viure al mes de febrer quan se va iniciar el conflicte.
0: I si això es manté i a sobre hi afegim la pujada de l'IVA dels carburants al 21% a partir de l'1 de juliol que va aprovar el govern espanyol, doncs Llop assegura que tot plegat tindrà un impacte molt negatiu en els consumidors.
7: Si es torna a tancar l'estret i tornen a pujar el preu de la matèria prima, això farà pujar automàticament el preu dels carburants i a més aquí sumem una retornada de l'IVA al 21% per litre de carburants, això tindria un efecte multiplicatiu sobre el preu.
0: I un altre punt d'atenció d'aquest cap de setmana és Bolívia. El Parlament es reuneix aquest diumenge per debatre i votar l'estat d'excepció decretat pel president d'aquest país, el conservador Rodrigo Paz. La mesura té com a objectiu frenar el bloqueig de les carreteres que han provocat les protestes contra el govern, que ja fa 7 setmanes que dura i que han paralitzat l'economia.
8: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: L'exèrcit s'ha desplegat per tot el país per fer front a les accions dels camperols i els partidaris de l'expresident Evo Morales, que continuen bloquejant algunes de les principals carreteres d'aquest país sud-americà. Els manifestants no accepten l'acord signat divendres pel president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que ha decidit abandonar les protestes contra el govern. El conflicte ha provocat el desabastiment d'aliments, combustible i oxigen per centres sanitaris a diverses ciutats i, segons el govern, ha causat ja 7 morts, la majoria perquè no els va arribar l'atenció mèdica justament pel bloqueig de les carreteres.
9: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Aquí a Catalunya, la Inspecció de Treball insta més de 2.500 empreses a revisar els contractes d'alguns dels seus treballadors per esmenar possibles irregularitats i fraus. Hi ha afectades més de 4.100 persones. Més de la meitat d'aquests treballadors tenen contractes de fixos discontinus. També n'hi ha que encadenen contractes temporals i que superen els períodes màxims que estan autoritzats legalment. Davant d'indicis d'incompliment de la normativa laboral vigent, es demana a les empreses empreses que, si detecten alguna irregularitat, la resolguin directament i de manera voluntària. Amb el pla de lluita contra el frau, la Inspecció de Treball de Catalunya vol garantir els drets dels treballadors i també lluitar contra la precarietat laboral. Comença la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat amb una xifra d'atenció rècord. Hi ha 61 operacions programades a destinacions intercontinentals. Els vols cap a Amèrica representen ja prop del 43% de totes les connexions de llarga distància amb aquestes noves rutes a Seattle i Lima. La segueixen Àfrica amb 18 destinacions, l'Orient Mitjà i Àsia. Precisament, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries veu prioritari reforçar les connexions directes amb el continent asiàtic. I aquest estiu a Barcelona, les principals obres afectaran doncs, la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. En total, atenció, s'executaran 24 obres a la capital de Catalunya. La pavimentació de la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig serà el treball que complicarà més la mobilitat. Del 27 de juliol al 7 d'agost es pavimentarà la calçada en el sentit d'entrada a la ciutat. I del 7 al 14 d'agost, doncs en el de sortida. En cada fase només quedarà un carril obert a la Meridiana. En canvi, la cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Lies Vall d'Hebron afectarà menys la mobilitat que en estius anteriors. El diumenge 12 de juliol es tallarà completament el carrer Balmes entre la plaça Molina i la Ronda General Mitre per pavimentar-lo. I durant ja la primera quinzena d'agost, doncs a la Rambla es faran les actuacions pendents al tram de calçada del costat gòtic. Aquestes obres de l'estiu a la ciutat de Barcelona propugnaran talls parcials dels serveis de ferrocarrils de la Generalitat al metro i també al tram Besòs.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'empresa catalana Flock Drone Art Studio, amb seu a Salrà, al Gironès, ha aconseguit dos nous rècords a Portugal. Ha entrat al llibre Guinness dels rècords per escriure la frase més llarga amb drons i també el rècord europeu de vol simultani després de desplegar 3.097 drons sincronitzats. Fran Arnau, el CEO d'aquesta empresa, explica a 3CAT Info que els avenços tecnològics els han permès sumar tecnologia i emoció.
10: Jo crec que aquest és el repte i aquest és el que nosaltres volem assumir, no? Treballar l'art i treballar l'art visual i emocionar amb eines que aparentment poden ser molt fredes com els drons, però que amb la llum, amb la música i amb bones idees pues, pots traslladar moltes emocions.
0: És l'empresa que es va encarregar de crear la figura d'Antoni Gaudí durant l'espectacle de la Sagrada Família al vespre que el papa va beneir la Torre de Jesús. Els Mossos d'Esquadra han començat a utilitzar una estació d'ITV mòbil en els controls de trànsit de les carreteres de Girona per detectar motocicletes manipulades. La vigilància s'ha intensificat especialment en vies molt freqüentades pels motoristes, com ara la carretera que va de Tossa a Lloret de Mar, sobretot durant els caps de setmana. Berta Artigas Fontàs.
11: Fins ara els agents tenien dificultats per comprovar determinades modificacions fetes a les motos, com ara si superaven els límits de soroll permesos o si podien assolir una velocitat superior a la que autoritza el permís de conducció del conductor. Amb aquesta ITV mòbil, que és una furgoneta equipada amb tots els aparells necessaris per fer una inspecció completa, aquestes irregularitats es poden detectar amb precisió i directament sobre el terreny. Ho explica Joan Costa, cap de trànsit.
12: Podem tenir motos doncs, que estan manipulades en les seves limitacions que donen més que ubicatge del que el permís de conduir els empara i aquí doncs amb el banc de potències es detecten.
11: De moment aquest sistema s'ha desplegat en diverses carreteres de les comarques gironines, especialment aquelles que durant l'estiu registren una elevada afluència de motoristes. A més de localitzar possibles manipulacions, els controls també permeten als conductors passar la ITV al mateix punt si la tenen caducada o està a punt de vèncer.
13: Pensava que havia estat un accident, però no, m'han parat, m'han preguntat per la ITV, ja li tocava passar-la, i llavors m'han ofert l'opció de passar-la aquí en un moment i sí, i s'ha dit, ja han estat 10 minuts.
11: És el cas de la Càtia Martos, que ha aprofitat el control per posar al dia el seu vehicle. L'objectiu final de la mesura és reduir la sinistralitat a les carreteres. Els Mossos recorden que els motoristes estan implicats en gairebé la meitat dels accidents mortals a les comarques de Girona, malgrat que les motocicletes representen només el 3% del parc automobilístic.
0: I el Sonar tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa el punt final amb els britànics de Prodigy com a plataforma. En el marc del Sonar, la policia, per cert, ha detingut una vintena de persones per tràfic de drogues en dues nits d'aquest festival. Els Mossos han interposat també 53 denúncies per tinença de substàncies. Hi ha un investigat, per cert, per tràfic de drogues i un altre per apropiació indeguda lleu. Aquest diumenge és l'últim dia de programació en una jornada que acabarà a les 7 del matí.
9: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
14: Molta calor, va pujar la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya Central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrida és a partir dels 25. Doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral, de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouen, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Ara passa un minut de tres quarts. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una diada de Sant Joan amb una bona venda de coques. Les de fruita confitada continuen sent les preferides a la revetlla, si bé les de crema o les farcides de nata o trufa també tenen molta demanda. Enguany els preus han pujat al voltant d'un 3%, això és a causa de l'encariment dels productes per la situació internacional. D'aquesta manera, una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros i la previsió és que cada família se n'endugui més d'una per compartir-la al llarg del dia més llarg de l'any. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i propietari també de la pastisseria Zaguirre de Terrassa, Miquel Zaguirre, ha explicat que el procés per elaborar una coca artesana és lent.
15: Moltes coques. La veritat que ja portem dies que estem treballant a tope, no?, a tots els obradors de pastisseries artesanes, i hem de pensar que fer una coca artesana es fa d'una en una i llavors és un procés lent.
0: La llarga fermentació i també l'ús d'ingredients de qualitat són la clau per fer un bon producte, un fet que les diferencia de les que es poden trobar als supermercats, amb caducitats molt més llargues per la inclusió de conservants, que és un ingredient que no tenen, òbviament, doncs, els productes dels obradors artesans. Els Xiquets de Reus han descarregat la primera clàssica d'avui de la temporada a la Diada de Festa Major de Sant Pere, a la capital del Baix Camp. El castell més valuós de l'actuació ha estat la Torre de Vuit dels castellers de la Vila de Gràcia. Anem a Reus, Josep Almirall.
16: Ha estat la quarta Torre de Vuit dels graciencs aquesta temporada, que ja es plantegen fer un pas endavant d'aquí a 15 dies amb el 4 de Vuit amb l'agulla, que podrien estrenar al Camp d'en Grassot. Els graciencs també han descarregat el 3 de 8, han deixat en intent desmuntat el 4 de 8, han fet un 4 de 7 amb l'agulla d'entrenament i han acabat amb un espectacular pilar de 6. Els Xiquets de Reus han pogut ajuntar finalment el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, que enguany havien descarregat per separat i s'han apuntat la primera clàssica de 8 del curs. Això els ha de suposar una empenta per poder progressar. De fet, els de la camisa avellana ja estan ultimant els preparatius per dur a plaça el 5 de 8, possiblement a la cita que tenen prevista al Catllà. La tercera colla a plaça, els capgrossos de Mataró, han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8. El carro gros, després d'un intent desmuntat, els del Maresme han acabat la diada amb el 7 de 7.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més coses. La zona del voltant de la Catedral de Barcelona ha viscut aquest dissabte una acció en què la poesia, la llibertat i també la memòria s'han unit per reivindicar la cultura davant la violència viscuda a la ciutat durant els bombardejos de la Guerra Civil. Un helicòpter ha llançat 100.000 poemes impresos en català i en castellà en una de les zones més castigades per l'aviació feixista. Alguns assistents n'han llegit fragments.
17: Em demanes on van els que moren com tu. Marxo sense saber si sabré tornar a trobar-te.
18: Ya no era ideas, ya no era no, ya no era así, era solamente yo.
19: El camí que du al Puig Graciós hi ha un pou. Baixant-hi arribem a un pas subterrani que travessa la vall i arriba a l'altra banda, a la falda del Montseny.
0: Aquesta acció és una intervenció pública internacional concebuda pel col·lectiu xilè Casa Grande, que ja s'ha fet en 8 ciutats més. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha concedit al Pacte Nacional per la Llengua el premi que cada any atorga a les persones i entitats compromeses amb la defensa dels valors del país, la promoció del català i el suport al periodisme de proximitat. El guardó arriba quan es compleix el primer any de desplegament del pacte, que ha completat més d'un 62% de les actuacions previstes en el seu full de ruta. Algunes d'aquestes actuacions són, per exemple, la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics, la transformació de l'ensenyament de català per adults i l'impuls de la política lingüística municipal, entre altres qüestions. I l'Acadèmia Espanyola de Cinema ha ratificat aquest dissabte Fernando Méndez Leite com a president per 4 anys més. La seva candidatura és l'única que s'ha presentat, ha rebut 858 vots, que és el major suport també que hi ha hagut en la història d'aquesta institució. Méndez Leite, que té 82 anys, ha dirigit pel·lícules, també sèries, per exemple La Regenta, ha treballat com a crític, ha estat professor i ha fet programes per televisió. Com a president de l'Acadèmia, fa uns mesos va presidir la Gala dels Goya, que es va fer a Barcelona.
20: Estamos contentísimos de poder celebrar la gala del 40 aniversario de los Goya en la ciudad de Barcelona. ¿Dónde mejor? Ya en Barcelona hicimos otra gala el año 2000, hace ahora 25 años.

0: I abans d'anar als esports, encara us expliquem que el festival Riu Viu Aldover, al Baix Ebre, marida la cultura, la gastronomia i la comunitat ebrenca en la seva primera edició en una programació de 3 dies. El fil conductor és la cultura de proximitat. L'organització reivindica des de la platja fluvial del municipi el potencial cultural i artístic de les comarques ebrenques amb un programa artístic que inclou una trentena d'activitats vinculades a les arts, la natura, el territori i també la gastronomia. Hem parlat amb la seva presidenta, Aida Mayor.
1: Contem també en propostes gastronòmiques de quilòmetre zero, en artistes de quilòmetre zero. L'objectiu és promocionar això, no? El consum de quilòmetre zero, però no només el consum de producte, que també, sinó també el consum d'art, de cultura, de territori i de proveïdors i de tot el que poguéssim nosaltres contribuir.
0: Els caps de cartell d'aquesta primera edició del Riu Viu són aquest grup que sentíem, Saxeni i Joan Rovira, que clouran el festival el diumenge.
2: Esports.
0: Amb l'Alfons Gorina.
3: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta dura derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pasqual en acabar el partit.
4: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament Si preguntem a tota la gent del Barça tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
3: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i disputant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a partir de les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
5: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero si puedo jugar lo menos que me seguirá.
3: També es juga aquest diumenge al Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà a un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Encara en futbol, el Màlaga és nou equip de la primera divisió després de guanyar l'Almeria a domicili per 1-2. A l'anada, el resultat havia estat d'empat a 0. I el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada per 4-1 i també després de l'empat a 0 de l'anada. Acompanya a l'ascens el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc.
2: 3CAT Info.
3: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi, han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera i ningú es movia, així que un moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i he arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
3: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona en final a l'Avinguda Maria Cristina.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayogura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Podem sentir a Marc Márquez en declaracions a The Zone.
7: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
3: Per cert que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns dels comissaris. la sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
8: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Y ya habíamos hecho, o había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asen.
3: Aquest diumenge es disputa la cursa llarga.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara per al quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceu de la Corunya al tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
9: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
3: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceu per 2-1. Toni Bou i Berta Avellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure, i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Podem sentir a Toni Bou.
10: M'he hagut de lluitar fins a l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no? Perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts que acaba el campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
3: Bou ha acabat superant el pilot local Matteo Gratarola a les dues curses i Avellan s'ha imposat igualment en dues ocasions sobre la italiana Sofia Rabino. Aquest diumenge, segona jornada.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: I l'Unix Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina. Ha estat la màxima anotadora i rebotejadora de l'equip. En parla el seu director esportiu, Pere Puig.
11: Amb l'arribada de la Marta García, fitxem un pivot, un center de tota la vida, dominant, que ha estat determinant per l'ascens del seu equip a Lliga Femenina des de la Lliga Challenge i que estem segurs que no notarà aquest salt de categoria i que ens ajudarà moltíssim.
2: Trescat Info.

0: Són les 4.
1: La dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i el ministre de l'Interior. L'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet almenys 24 morts. Iranians i nord-americans reprendran igualment les negociacions aquest diumenge a Suïssa. Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. Protecció Civil recomana evitar activitats a l'aire lliure en les hores de més insolació per l'arribada d'una onada de calor aquest diumenge. Des del divendres s'han hagut d'atendre 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. El risc d'incendi és molt alt en més de 150 municipis. La temporada de bany arrenca amb 3 víctimes mortals per ofegaments, totes en aquestes últimes 24 hores. Decreten 3 dies de dol a Tarragona pels menors morts i es demana precaució a l'aigua coincidint amb aquesta onada de calor que diem que arriba demà. El curs no començarà pas amb normalitat. Els docents avisen ja que tornaran a convocar vagues a principi de curs, tot i que encara no n'han concretat les dates ni tampoc el format. Ho han decidit aquest dissabte en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plega els professionals de l'educació i els representants dels sindicats. Els 5 catalans del creuer Ondius, on es va declarar un brot d'antivirus, donen negatiu en l'última prova PCR. Això vol dir que poden acabar la quarantena i tornar a fer vida normal. I el Sónar, que tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa, doncs, el punt final amb els britànics de Prodigy com a platform.
2: Esports. El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València per 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i el tro de Cervera, Marc Márquez, li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
1: I tindrem una matinada força suau o càlida. N'espera que els pròxims 3 dies encara pugi més la temperatura. El temps serà assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable, punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i han exigit a Peinado que rectifiqui els seus arguments. En Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apel·la al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se dues vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Santi Mibon Domínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia a la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
1: Doncs bé, l'altra gran notícia que ens deixa aquest dissabte passa per l'Iran un cop més, que ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
6: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
1: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit i almenys 55 vaixells han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on circula, ja ho sabeu, un 20% del petroli mundial. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge es reprendran a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres, i anirà el primer ministre del Pakistan, que fa de mediador. A última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Benz, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
7: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
1: Donald Trump també s'ha referit a la pretensió de l'Iran de cobrar ara peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Israel i Hezbollah, mentrestant, que continuen els atacs, tot i l'alto el foc que van anunciar divendres als Estats Units. Les dues parts s'han acusat, de fet, mútuament d'haver violat la treva. La milícia xiita ha assegurat que els israelians l'han vulnerat fins a 180 vegades. Un responsable de l'exèrcit d'Israel ha anunciat que ha rebut l'ordre política de posar fi a les hostilitats, segons ha publicat a France Press, però que igualment poden defensar-se dels atacs que es produeixin al sud del Líban, que està ocupat per Israel. Els israelians han mort ja més de 4.000 persones des que va començar aquesta ofensiva el 2 de març. Aquest dissabte han perdut la vida almenys 24 persones, sobretot a la ciutat de Nabatieh. Aquest libanès és un dels afectats per les bombes.
8: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 8:45. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
1: I a Gaza, Israel ha mort aquest dissabte almenys 11 persones, segons fonts mèdiques de la franja, entre les quals 4 membres també d'una mateixa família i un periodista d'Al Jazeera. Es tracta d'un càmera que la cadena qatariana que es trobava en un camp de refugiats i que ha estat víctima d'un bombardeig amb dues persones més. L'exèrcit israelí ha assegurat que era un membre de Hamas i Al Jazeera ha acusat Israel doncs, de continuar els crims contra els seus periodistes. És el 12è treballador d'aquest mitjà que mor des que va començar la guerra octubre de l'any 2023. A més d'aquest atac, un altre bombardeig durant la nit de divendres a dissabte contra un edifici del barri de Sabra a la ciutat de Gaza ha mort 4 membres de la mateixa família, els pares i les seves dues filles, segons ha indicat la Defensa Civil de Gaza.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Situem-nos ara a casa nostra.

0: s'espera que en punts de ponent i també a l'interior del país s'arribi als 40 graus. A la costa central hi ha un avís per calor a la nit també. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que el que cal és adequar les activitats diàries a aquesta situació.
1: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
0: Està activat en fase de prealerta el Pla Infocat per perill d'incendi molt elevat en municipis de l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i també l'Urgell. I no es descarta aplicar restriccions en llocs de risc alt durant la revetlla.
1: Si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
0: Aquest dissabte ja hi ha hagut diversos incendis que els bombers han pogut estabilitzar per sort en unes hores. El de Querol, l'Alt Camp, que està controlat i que ha cremat, per exemple, 4 hectàrees de conreu. Doncs bé, enmig d'aquesta onada de calor, també es demana molta prudència a l'hora d'anar a l'aigua després d'aquestes 3 morts de banyistes que hi ha hagut en les últimes 24 hores. A Tarragona hi ha consternació per la mort de 2 menors a la platja de la Rabassada. Els nois estaven vinculats al club de futbol del barri de la Floresta, que està, òbviament, molt afectat per aquesta tragèdia. Un tercer menor continua encara en estat crític. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
2: Els fets van tenir lloc divendres a la tarda quan un grup de joves es banyava a la zona de la Cova del Gos mentre onejava la bandera groga. Un nen de 12 anys va perdre-hi la vida, mentre que 2 més, de 13, van ser rescatats en estat crític. Un d'aquests ferits, però, ha acabat morint a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
3: Són 2 vides troncades. De l'Ajuntament, doncs, farem el que toca, que és decretar el dol, donar el suport a les famílies. S'ha activat, òbviament, amb la Generalitat i amb serveis socials de l'Ajuntament tot el necessari. No hi ha paraules per això i, doncs, donar tot l'escalç a la família i poca cosa més, per desgràcia, més que aprofitar per donar un missatge de que, si us plau, el mar és perillós, no s'ha de saltar de les roques mai, mai, mai, mai, ni un joc, ni res, no s'ha de saltar mai de les roques.
2: Arran de l'incident, la ciutat ha decretat 3 dies de dol i aquest diumenge es farà un minut de silenci a la plaça de la Font. Aquest matí s'ha fet un homenatge al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els joves.
0: Doncs, a banda d'aquests 2 menors, també aquest dissabte un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Els serveis d'emergències han rebut una trucada a primera hora del matí, quan encara no hi havia vigilància a la platja i han trobat el cadàver de la víctima, que anava indocumentada. I s'acaba el confinament per als 5 catalans que estaven afectats pel brot d'antivirus al vaixell Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3Cat Info que les últimes proves que els han fet són negatives després de 6 setmanes d'estar aïllats.
4: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa, doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
0: Tots 5, que van ser contactes molt estrets de persones infectades, han passat aquests últims dies de quarantena a casa seva. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que no hi ha nous casos del virus des del 2 de maig. Per tant, Salut dona per tancada una alerta sanitària internacional que havia deixat 13 casos, inclosos 3 morts. I encara una darrera qüestió abans de la informació meteorològica relacionada amb aquesta calor que ens arriba demà. Atenció, perquè l'Assemblea Educativa de Catalunya ja ha avisat que el curs que ve començarà amb noves vagues i amb mobilitzacions a les aules. Malgrat que encara no n'han concretat les dates, asseguren que el curs, doncs, no començarà amb normalitat. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
5: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
0: Ara, de moment, s'ha decidit mantenir també algunes protestes durant l'estiu, tot i que seran de més baixa intensitat. I la CGT considera que el Departament d'Educació ha de convocar, diu, aquest estiu el comitè de vaga i els representants

0: de les famílies. Són declaracions de la seva secretària general, Laura Gené, aquí a 3Cat Info.
1: Nosaltres el que apostem ara mateix és per fer una crida de responsabilitat al govern, que convoqui el comitè de vaga i a les famílies quan abans. Tot el que puguem avançar durant l'estiu seran dies que tindrem menys mobilitzacions al setembre.
0: El temps. Amanda Ramírez.
2: Molta calor, va pujar la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida, tòrrides a partir dels 25, doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral, de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouent, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, al Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39, i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
0: 3Cat Info. 3Cat Info. Ara passant 2:15, Isaac Andic va escriure un missatge al seu fill Jonathan 5 mesos abans de la seva mort en què li deia textualment: «Començo a estar més tranquil que ja no em mataràs». Ho ha avançat al diari elnacional.cat, que ha tingut accés a l'informe dels missatges recollits pels Mossos en la investigació pel presumpte homicidi del propietari de Mango. El missatge d'Andic era la resposta a un altre missatge del seu fill, en què li deia: «He recordat algunes discussions en què no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te». En el missatge, el pare, que va alegrant-se que el seu fill vegi les coses, diu, amb més sentit comú, i assegura que això segur que els ajuda a tornar-se a acostar. I han declarat culpable un dels dos principals acusats d'haver matat un home en un bar de Mollerussa l'any 2022. A un segon acusat no se li atribueix el crim, però sí que se'l considera culpable d'haver-lo intentat matar. Aquest dissabte s'ha fet la lectura del veredicte a l'Audiència de Lleida per part del jurat popular. Anem, doncs, a Mollerussa, Alba Mor.
3: El judici s'ha centrat en els fets ocorreguts l'any 2022 en un bar de la capital del Pla d'Urgell, on va morir un home de 35 anys per una ganivetada durant una baralla entre clans. 6 individus han estat els acusats de delictes d'homicidi, lesions o participació en baralla tumultuària, en funció del grau d'implicació dels fets. Dels dos principals acusats de matar la víctima, pare i fill d'un dels clans, el jurat popular ha considerat que només el fill és el responsable del crim, mentre que el pare el considera culpable per tentativa d'homicidi. El tribunal també considera demostrat que tots dos són culpables també d'haver intentat acabar amb la vida d'un dels germans de la víctima. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a la 1:00 PM i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
0: I atenció també a aquesta informació. A les Illes es multipliquen els assentaments de caravanes per l'elevat cost dels lloguers dels habitatges. De mitjana costen 1.700 euros al mes i converteixen aquest territori en el més car de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. S'hi ha de destinar el 60% dels ingressos, que és el doble del que recomanen, ja ho sabeu, els experts. Els treballadors amb sous baixos no poden accedir a un habitatge de lloguer i opten per viure en caravanes. A l'assentament de Son Hugo de Palma, en 4 anys han passat de 200 caravanes. És el que ha fet, per exemple, el José, que treballa de ferrer i que té una criatura de 3 mesos.
4: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. Y un sitio legal, que no molesten, que, bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras, y así las cosas están más limpias, están mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
0: El cas de Luis Miguel també, que fa anys que intenta llogar un pis, però no arriba a les condicions prèvies.
5: Yo trabajo en barcos. 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también. O sea, es un abuso, algo que no podemos, o sea, no tenemos.
0: Els seus casos estan ara en mans dels serveis socials de Palma.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Manifestació a Londres contra els efectes del Brexit al Regne Unit. Centenes de persones s'han manifestat aquest dissabte davant el Parlament Britànic per reclamar el retorn a Europa. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
7: Centenars de persones s'han manifestat pel centre de Londres fins al Parlament de Westminster per demanar el retorn del Regne Unit a la Unió Europea i denunciar els efectes del Brexit. Sentim Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
7: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i no creuen que en calgui celebrar un altre, sinó que el govern que surti de les eleccions del 2029 apropi el Regne Unit a la Unió Europea. Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea i president de l'European Movement UK, pronosticava això a Catalunya Ràdio.
9: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
7: Els partidaris de tornar a la Unió Europea també denuncien l'impacte del Brexit en camps com l'ensenyament universitari, el món cultural i el científic.
0: A Colòmbia, a les presidencials d'aquest diumenge, es decideix quin model de seguretat es vol per al país. El candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al capdavant als sondejos, vol tancar la jurisdicció que va permetre desarmar la guerrilla, però amb el risc que torni la confrontació. Joan Biosca, enviat especial a Bogotà.
10: El Tribunal Penal, que presideix el jutge Alejandro Ramel i cap de la Jurisdicció Especial per a la Pau, està en el punt de mira del candidat presidencial de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, que el vol tancar. Com a conseqüència dels acords de pau signats entre el govern colombià i les FARC ara fa 10 anys, és que va néixer aquest Tribunal Especial per investigar, jutjar i condemnar els guerrillers i militars amb delictes contra els drets humans a les seves esquenes.
11: Les conseqüències trágicas que llevaría a acabar con esta jurisdicción, y la pongo de presente. Mire, esta jurisdicción fue la que permitió la desmovilización de las FARC. Entonces, usted que ahora les diga, después de 10 años, que no les van a cumplir, a ver, habiendo disidencias, habiendo conflicto armado en Colombia, imagínese el riesgo de seguridad que se va a generar.
10: La Jurisdicció Especial per a la Pau es basa en un model de justícia transicional que prioritza les víctimes. Busca reparar el dany causat durant el conflicte armat colombià a través del diàleg, la rehabilitació i el treball comunitari. Els qui confessen els seus crims reben penes de privació de llibertat, però no van a la presó. Exmembres de les FARC ja han estat condemnats i també exgenerals de les Forces Armades.
11: Digamos, el compromiso legal no es arrepentirse, es contar la verdad. Ojalá nosotros logremos que todos sean arrepentidos tanto de la antigua guerrilla de las FARC como de la fuerza pública, ¿cierto? Ese es el objetivo. Pero legalmente lo que ellos tienen que hacer es contar la verdad. Ahora, en ese proceso restaurativo, en ese encuentro con las víctimas, muchos de ellos sí terminan siendo, digamos, arrepentidos.
10: Els colombians han de triar dos models de país antagònics a les urnes, no només en aquesta qüestió de la seguretat. L'extrema dreta d'Abelardo de la Espriella o bé l'esquerra d'Ivan Cepeda, les enquestes situen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta.
0: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
12: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pasqual en acabar el partit.
13: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
12: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve. Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i jugant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar als 90 minuts.
14: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que ni siquiera.
12: També es juga al Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I encara en futbol, el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada de la final per 4-1. Acompanya el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc. Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
15: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi, han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera, i ningú es movia, i que al moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava salvant el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
12: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Sentim Marc Márquez a DAZN.
16: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
12: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns comissaris i la sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
17: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor, entonces no depende siempre de ti, y ya había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
6: 3CAT Info.
12: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara pel quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceo de la Corunya el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
18: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant, qui crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
12: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. Toni Bou i Berta Avellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Sentim a Toni Bou.
19: M'he hagut de lluitar fins a l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no? Perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts de cada campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
12: Aquest diumenge es disputa la segona jornada.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 4:45.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i també el ministre de l'Interior. Això el dia en què l'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet ja 24 morts. Irans i nord-americans reprendran igualment les negociacions. Aquest diumenge a Suïssa, Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. I a partir d'ara també repassarem les obres que aquest estiu portaran algun mal de cap a la ciutat de Barcelona. N'hi haurà, entre d'altres, a la Meridiana, a la Ronda de Dalt i també a la Rambla. I parlarem de les coques de Sant Joan, ara que ja el tenim a tocar, de les que agraden més i també dels preus, que han pujat una mica per aquesta situació internacional que us estem explicant.
1: Esports.
2: El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a un i l'equip blaugrana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. I Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I ens espera una matinada força suau o càlida. En espera, això sí, que els propers 3 dies encara pugi molt més la temperatura. Temps assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit també per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable a punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i de la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida. Ara passen 3 minuts a 2:15. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i de retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i exigeixen al jutge que rectifiqui els seus arguments. Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apel·la al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se 2 vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Santimi Bondomínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
1: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit. Almenys 55 vaixells, són pocs, han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on ja sabeu que circula un 20% del petroli de tot el món. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge s'han de reprendre a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres. I anirà el primer ministre del Pakistan, que és qui fa de mediador, i última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Vance, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
6: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: Donald Trump també s'ha referit avui a la pretensió de l'Iran de cobrar peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit textualment, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Doncs bé, sobre aquest nou tancament de l'estret, la catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Llop, ha explicat que les conseqüències econòmiques d'això doncs, dependran de si és una simple tàctica o realment es torna a tancar a totes les embarcacions. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Si estem parlant d'una qüestió més d'estratègia política, els preus seguirien baixant com van començar la setmana passada, i les pressions inflacionistes tendirien a remetre. Ara bé, si hi ha un tancament efectiu de l'estret d'Hormuz, és una situació que reprodueix les tensions que es van viure al mes de febrer quan se va iniciar el conflicte.
0: I si això es manté i a sobre hi afegim la pujada de l'IVA dels carburants al 21% a partir de l'1 de juliol que va aprovar el govern espanyol, doncs Llop assegura que tot plegat tindrà un impacte molt negatiu en els consumidors.
7: Si es torna a tancar l'estret i tornen a pujar el preu de la matèria prima, això farà pujar automàticament el preu dels carburants i a més aquí sumem una retornada de l'IVA al 21% per litre de carburants, això tindria un efecte multiplicatiu sobre el preu.
0: I un altre punt d'atenció d'aquest cap de setmana és Bolívia. El Parlament es reuneix aquest diumenge per debatre i votar l'estat d'excepció decretat pel president d'aquest país, el conservador Rodrigo Paz. La mesura té com a objectiu frenar el bloqueig de les carreteres que han provocat les protestes contra el govern, que ja fa 7 setmanes que dura i que han paralitzat l'economia.
8: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: L'exèrcit s'ha desplegat per tot el país per fer front a les accions dels camperols i els partidaris de l'expresident Evo Morales, que continuen bloquejant algunes de les principals carreteres d'aquest país sud-americà. Els manifestants no accepten l'acord signat divendres pel president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que ha decidit abandonar les protestes contra el govern. El conflicte ha provocat el desabastiment d'aliments, combustible i oxigen per centres sanitaris a diverses ciutats i, segons el govern, ha causat ja 7 morts, la majoria perquè no els va arribar l'atenció mèdica justament pel bloqueig de les carreteres.
9: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Aquí a Catalunya, la Inspecció de Treball insta més de 2.500 empreses a revisar els contractes d'alguns dels seus treballadors per esmenar possibles irregularitats i fraus. Hi ha afectades més de 4.100 persones. Més de la meitat d'aquests treballadors tenen contractes de fixos discontinus. També n'hi ha que encadenen contractes temporals i que superen els períodes màxims que estan autoritzats legalment. Davant d'indicis d'incompliment de la normativa laboral vigent, es demana a les empreses empreses que, si detecten alguna irregularitat, la resolguin directament i de manera voluntària. Amb el pla de lluita contra el frau, la Inspecció de Treball de Catalunya vol garantir els drets dels treballadors i també lluitar contra la precarietat laboral. Comença la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat amb una xifra d'atenció rècord. Hi ha 61 operacions programades a destinacions intercontinentals. Els vols cap a Amèrica representen ja prop del 43% de totes les connexions de llarga distància amb aquestes noves rutes a Seattle i Lima. La segueixen Àfrica amb 18 destinacions, l'Orient Mitjà i Àsia. Precisament, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries veu prioritari reforçar les connexions directes amb el continent asiàtic. I aquest estiu a Barcelona, les principals obres afectaran doncs, la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. En total, atenció, s'executaran 24 obres a la capital de Catalunya. La pavimentació de la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig serà el treball que complicarà més la mobilitat. Del 27 de juliol al 7 d'agost es pavimentarà la calçada en el sentit d'entrada a la ciutat. I del 7 al 14 d'agost, doncs en el de sortida. En cada fase només quedarà un carril obert a la Meridiana. En canvi, la cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Lies Vall d'Hebron afectarà menys la mobilitat que en estius anteriors. El diumenge 12 de juliol es tallarà completament el carrer Balmes entre la plaça Molina i la Ronda General Mitre per pavimentar-lo. I durant ja la primera quinzena d'agost, doncs a la Rambla es faran les actuacions pendents al tram de calçada del costat gòtic. Aquestes obres de l'estiu a la ciutat de Barcelona propagaran talls parcials dels serveis de ferrocarrils de la Generalitat al metro i també al tram Besòs.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'empresa catalana Flock Drone Art Studio, amb seu a Salrà, al Gironès, ha aconseguit dos nous rècords a Portugal. Ha entrat al llibre Guinness dels rècords per escriure la frase més llarga amb drons i també el rècord europeu de vol simultani després de desplegar 3.097 drons sincronitzats. Fran Arnau, el CEO d'aquesta empresa, explica a 3CAT Info que els avenços tecnològics els han permès sumar tecnologia i emoció.
10: Jo crec que aquest és el repte i aquest és el que nosaltres volem assumir, no? Treballar l'art i treballar l'art visual i emocionar amb eines que aparentment poden ser molt fredes com els drons, però que amb la llum, amb la música i amb bones idees pues, pots traslladar moltes emocions.
0: És l'empresa que es va encarregar de crear la figura d'Antoni Gaudí durant l'espectacle de la Sagrada Família al vespre que el papa va beneir la Torre de Jesús. Els Mossos d'Esquadra han començat a utilitzar una estació d'ITV mòbil en els controls de trànsit de les carreteres de Girona per detectar motocicletes manipulades. La vigilància s'ha intensificat especialment en vies molt freqüentades pels motoristes, com ara la carretera que va de Tossa a Lloret de Mar, sobretot durant els caps de setmana. Berta Artigas Fontàs.
11: Fins ara els agents tenien dificultats per comprovar determinades modificacions fetes a les motos, com ara si superaven els límits de soroll permesos o si podien assolir una velocitat superior a la que autoritza el permís de conducció del conductor. Amb aquesta ITV mòbil, que és una furgoneta equipada amb tots els aparells necessaris per fer una inspecció completa, aquestes irregularitats es poden detectar amb precisió i directament sobre el terreny. Ho explica Joan Costa, cap de trànsit.
12: Podem tenir motos doncs, que estan manipulades en les seves limitacions que donen més que ubicatge del que el permís de conduir els empara i aquí doncs amb el banc de potències es detecten.
11: De moment aquest sistema s'ha desplegat en diverses carreteres de les comarques gironines, especialment aquelles que durant l'estiu registren una elevada afluència de motoristes. A més de localitzar possibles manipulacions, els controls també permeten als conductors passar la ITV al mateix punt si la tenen caducada o està a punt de vèncer.
13: Pensava que havia estat un accident, però no, m'han parat, m'han preguntat per la ITV, ja li tocava passar-la, i llavors m'han ofert l'opció de passar-la aquí en un moment i sí, i s'ha dit, ja han estat 10 minuts.
11: És el cas de la Càtia Martos, que ha aprofitat el control per posar al dia el seu vehicle. L'objectiu final de la mesura és reduir la sinistralitat a les carreteres. Els Mossos recorden que els motoristes estan implicats en gairebé la meitat dels accidents mortals a les comarques de Girona, malgrat que les motocicletes representen només el 3% del parc automobilístic.
0: I el Sonar tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa el punt final amb els britànics de Prodigy com a plataforma. En el marc del Sonar, la policia, per cert, ha detingut una vintena de persones per tràfic de drogues en dues nits d'aquest festival. Els Mossos han interposat també 53 denúncies per tinença de substàncies. Hi ha un investigat, per cert, per tràfic de drogues i un altre per apropiació indeguda lleu. Aquest diumenge és l'últim dia de programació en una jornada que acabarà a les 7 del matí.
9: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
14: Molta calor, va pujar la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya Central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrida és a partir dels 25. Doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral, de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouen, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut de tres quarts. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una diada de Sant Joan amb una bona venda de coques. Les de fruita confitada continuen sent les preferides a la revetlla, si bé les de crema o les farcides de nata o trufa també tenen molta demanda. Enguany els preus han pujat al voltant d'un 3%, això és a causa de l'encariment dels productes per la situació internacional. D'aquesta manera, una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros i la previsió és que cada família se n'endugui més d'una per compartir-la al llarg del dia més llarg de l'any. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i propietari també de la pastisseria Zaguirre de Terrassa, Miquel Zaguirre, ha explicat que el procés per elaborar una coca artesana és lent.
15: Moltes coques. La veritat que ja portem dies que estem treballant a tope, no?, a tots els obradors de pastisseries artesanes, i hem de pensar que fer una coca artesana es fa d'una en una i llavors és un procés lent.
0: La llarga fermentació i també l'ús d'ingredients de qualitat són la clau per fer un bon producte, un fet que les diferencia de les que es poden trobar als supermercats, amb caducitats molt més llargues per la inclusió de conservants, que és un ingredient que no tenen, òbviament, doncs, els productes dels obradors artesans. Els Xiquets de Reus han descarregat la primera clàssica d'avui de la temporada a la Diada de Festa Major de Sant Pere, a la capital del Baix Camp. El castell més valuós de l'actuació ha estat la Torre de Vuit dels castellers de la Vila de Gràcia. Anem a Reus, Josep Almirall.
16: Ha estat la quarta Torre de Vuit dels graciencs aquesta temporada, que ja es plantegen fer un pas endavant d'aquí a 15 dies amb el 4 de Vuit amb l'agulla, que podrien estrenar al Camp d'en Grassot. Els graciencs també han descarregat el 3 de 8, han deixat en intent desmuntat el 4 de 8, han fet un 4 de 7 amb l'agulla d'entrenament i han acabat amb un espectacular pilar de 6. Els Xiquets de Reus han pogut ajuntar finalment el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, que enguany havien descarregat per separat i s'han apuntat la primera clàssica de 8 del curs. Això els ha de suposar una empenta per poder progressar. De fet, els de la camisa avellana ja estan ultimant els preparatius per dur a plaça el 5 de 8, possiblement a la cita que tenen prevista al Catllà. La tercera colla a plaça, els capgrossos de Mataró, han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8. el carro gros després d'un intent desmuntat. Els del Maresme han acabat la diada amb el 7 de 7.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més coses. La zona del voltant de la Catedral de Barcelona ha viscut aquest dissabte una acció en què la poesia, la llibertat i també la memòria s'han unit per reivindicar la cultura davant la violència viscuda a la ciutat durant els bombardejos de la Guerra Civil. Un helicòpter ha llançat 100.000 poemes impresos en català i en castellà en una de les zones més castigades per l'aviació feixista. Alguns assistents n'han llegit fragments.
17: Em demanes on van els que moren com tu. Marxo sense saber si sabré tornar a trobar-te.
18: Ya no era ideas, ya no era no, ya no era así, era solamente yo.
19: El camí que du al Puig Graciós hi ha un pou. Baixant-hi arribem a un pas subterrani que travessa la vall i arriba a l'altra banda, a la falda del Montseny.
0: Aquesta acció és una intervenció pública internacional concebuda pel col·lectiu xilè Casa Grande, que ja s'ha fet en 8 ciutats més. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha concedit al Pacte Nacional per la Llengua el premi que cada any atorga a les persones i entitats compromeses amb la defensa dels valors del país, la promoció del català i el suport al periodisme de proximitat. El guardó arriba quan es compleix el primer any de desplegament del pacte, que ha completat més d'un 62% de les actuacions previstes en el seu full de ruta. Algunes d'aquestes actuacions són, per exemple, la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics, la transformació de l'ensenyament de català per adults i l'impuls de la política lingüística municipal, entre altres qüestions. I l'Acadèmia Espanyola de Cinema ha ratificat aquest dissabte Fernando Méndez Leite com a president per 4 anys més. La seva candidatura és l'única que s'ha presentat, ha rebut 858 vots, que és el major suport també que hi ha hagut en la història d'aquesta institució. Méndez Leite, que té 82 anys, ha dirigit pel·lícules, també sèries, per exemple La Regenta, ha treballat com a crític, ha estat professor i ha fet programes per televisió. Com a president de l'Acadèmia, fa uns mesos va presidir la Gala dels Goya, que es va fer a Barcelona.
20: Estamos contentísimos de poder celebrar la gala del 40 aniversario de los Goya en la ciudad de Barcelona, donde mejor. Ya en Barcelona hicimos otra gala el año 2000, hace ahora 25 años.

0: I abans d'anar als esports, encara us expliquem que el festival Riu Viu Aldover, al Baix Ebre, marida la cultura, la gastronomia i la comunitat ebrenca en la seva primera edició en una programació de 3 dies. El fil conductor és la cultura de proximitat. L'organització reivindica des de la platja fluvial del municipi el potencial cultural i artístic de les comarques ebrenques amb un programa artístic que inclou una trentena d'activitats vinculades a les arts, la natura, el territori i també la gastronomia. Hem parlat amb la seva presidenta, Aida Mayor.
1: Contem també en propostes gastronòmiques de quilòmetre zero, en artistes de quilòmetre zero. L'objectiu és promocionar això, no? El consum de quilòmetre zero, però no només el consum de producte, que també, sinó també el consum d'art, de cultura, de territori i de proveïdors i de tot el que poguéssim nosaltres contribuir.
0: Els caps de cartell d'aquesta primera edició del Riu Viu són aquest grup que sentíem, Saxeni i Joan Rovira, que clouran el festival el diumenge.
2: Esports.
0: Amb l'Alfons Gorina.
3: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta dura derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pasqual en acabar el partit.
4: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
3: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i disputant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a partir de les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
5: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
3: També es juga aquest diumenge al Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà a un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Encara en futbol, el Màlaga és nou equip de la primera divisió després de guanyar l'Almeria a domicili per 1-2. A l'anada, el resultat havia estat d'empat a 0. I el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada per 4-1 i també després de l'empat a 0 de l'anada. Acompanya a l'ascens el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc.
2: 3CAT Info.
3: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la General. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi, han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera i ningú es movia, així que un moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i he arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
3: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona en final a l'Avinguda Maria Cristina.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayogura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Podem sentir a Marc Márquez en declaracions a The Zone.
7: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
3: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns dels comissaris. La sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
8: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Y ya habíamos hecho, o había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asen.
3: Aquest diumenge es disputa la cursa llarga.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara per al quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceu de la Corunya al tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
9: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
3: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceu per 2-1. Toni Bou i Berta Avellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure, i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Podem sentir a Toni Bou.
10: M'he hagut de lluitar fins a l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no? Perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts que acaba el campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
3: Bou ha acabat superant el pilot local Matteo Gratarola a les dues curses i Avellan s'ha imposat igualment en dues ocasions sobre la italiana Sofia Rabino. Aquest diumenge, segona jornada.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: I l'Unix Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina. Ha estat la màxima anotadora i rebotejadora de l'equip. En parla el seu director esportiu, Pere Puig.
11: Amb l'arribada de la Marta García, fitxem un pivot, un center de tota la vida, dominant, que ha estat determinant per l'ascens del seu equip a Lliga Femenina des de la Lliga Challenge i que estem segurs que no notarà aquest salt de categoria i que ens ajudarà moltíssim.
2: Trescat Info.

0: Són les 5. La dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i el ministre de l'Interior. L'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet almenys 24 morts. Iranians i nord-americans reprendran igualment les negociacions aquest diumenge a Suïssa. Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. Protecció Civil recomana evitar activitats a l'aire lliure en les hores de més insolació per l'arribada d'una onada de calor aquest diumenge. Des del divendres s'han hagut d'atendre 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. El risc d'incendi és molt alt en més de 150 municipis. La temporada de bany arrenca amb 3 víctimes mortals per ofegaments, totes en aquestes últimes 24 hores. Decreten 3 dies de dol a Tarragona pels menors morts i es demana precaució a l'aigua coincidint amb aquesta onada de calor que diem que arriba demà. El curs no començarà pas amb normalitat. Els docents avisen ja que tornaran a convocar vagues a principi de curs, tot i que encara no n'han concretat les dates ni tampoc el format. Ho han decidit aquest dissabte en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plega els professionals de l'educació i els representants dels sindicats. Els 5 catalans del creuer Ondius, on es va declarar un brot d'antivirus, donen negatiu en l'última prova PCR. Això vol dir que poden acabar la quarantena i tornar a fer vida normal. I el Sonar, que tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa, doncs, el punt final amb els britànics de Prodigy com a plataforma.
1: Esports. El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València per 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaugrana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i el tro de Cervera, Marc Márquez, li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I tindrem una matinada força suau o càlida. N'espera que els pròxims 3 dies encara pugi més la temperatura. El temps serà assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable, punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i han exigit a Peinado que rectifiqui els seus arguments. En Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apela al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Con este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se 2 vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Santim Ibón Domínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
0: Doncs bé, l'altra gran notícia que ens deixa aquest dissabte passa per l'Iran, un cop més, que ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
6: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit i almenys 55 vaixells han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on circula, ja ho sabeu, un 20% del petroli mundial. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge es reprendran a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres, i anirà el primer ministre del Pakistan, que fa de mediador. A última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Vance, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
7: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: Donald Trump també s'ha referit a la pretensió de l'Iran de cobrar ara peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Israel i Hezbollah, mentrestant, que continuen els atacs, tot i l'alto el foc que van anunciar divendres als Estats Units. Les dues parts s'han acusat, de fet, mútuament d'haver violat la treva. La milícia xiita ha assegurat que els israelians l'han vulnerat fins a 180 vegades. Un responsable de l'exèrcit d'Israel ha anunciat que ha rebut l'ordre política de posar fi a les hostilitats, segons ha publicat a France Press, però que igualment poden defensar-se dels atacs que es produeixin al sud del Líban, que està ocupat per Israel. Els israelians han mort ja més de 4.000 persones des que va començar aquesta ofensiva el 2 de març. Aquest dissabte han perdut la vida almenys 24 persones, sobretot a la ciutat de Nabatieh. Aquest libanès és un dels afectats per les bombes.
8: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 8:45. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
0: I a Gaza, Israel ha mort aquest dissabte almenys 11 persones, segons fonts mèdiques de la franja, entre les quals 4 membres també d'una mateixa família i un periodista d'Al Jazeera. Es tracta d'un càmera que la cadena qatariana que es trobava en un camp de refugiats i que ha estat víctima d'un bombardeig amb dues persones més. L'exèrcit israelià ha assegurat que era un membre de Hamas i Al Jazeera ha acusat Israel doncs, de continuar els crims contra els seus periodistes. És el 12è treballador d'aquest mitjà que mor des que va començar la guerra l'octubre de l'any 2023. A més d'aquest atac, un altre bombardeig durant la nit de divendres a dissabte contra un edifici del barri de Sabra a la ciutat de Gaza ha mort 4 membres de la mateixa família, els pares i les seves dues filles, segons ha indicat la Defensa Civil de Gaza.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Situem-nos ara a casa nostra, a les portes de l'entrada de la primera onada de calor de l'estiu. Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. A més, més de 150 municipis de 15 comarques estaran, atenció, en risc molt alt d'incendi. Des d'aquest divendres, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. A 14 les han hagut de traslladar a un centre sanitari. Entre aquest diumenge i dimarts, que és la revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de Ponent i també a l'interior del país s'arribi als 40 graus.

0: la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i també l'Urgell. I no es descarta aplicar restriccions en llocs de risc alt durant la revetlla.
1: Si fos el cas que es requerís alguna mesura, ja sabeu que amb qualsevol tipus de risc, quan cal, es realitza si és que es veu aquesta necessitat.
0: Aquest dissabte ja hi ha hagut diversos incendis que els bombers han pogut estabilitzar per sort en unes hores. El de Querol, a l'Alt Camp, que està controlat i que ha cremat, per exemple, 4 hectàrees de conreu. Doncs bé, enmig d'aquesta onada de calor, també es demana molta prudència a l'hora d'anar a l'aigua després d'aquestes 3 morts de banyistes que hi ha hagut en les últimes 24 hores. A Tarragona hi ha consternació per la mort de 2 menors a la platja de la Rabassada. Els nois estaven vinculats al club de futbol del barri de la Floresta, que està, òbviament, molt afectat per aquesta tragèdia. Un tercer menor continua encara en estat crític. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
2: Els fets van tenir lloc divendres a la tarda quan un grup de joves es banyava a la zona de la Cova del Gos mentre onejava la bandera groga. Un nen de 12 anys va perdre-hi la vida, mentre que 2 més, de 13, van ser rescatats en estat crític. Un d'aquests ferits, però, ha acabat morint a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
3: Són 2 vides truncades de l'Ajuntament, doncs farem el que toca, que és decretar el dol, donar el suport a les famílies, activat, òbviament, amb la Generalitat i amb serveis socials de l'Ajuntament, tot el necessari. No hi ha paraules per això i, doncs, donar tot l'escalç a la família i poca cosa més, per desgràcia, més que aprofitar per donar un missatge de que, si us plau, el mar és perillós, no s'ha de saltar de les roques mai, mai, mai, mai, ni un joc, ni res, no s'ha de saltar mai de les roques.
2: Arran de l'incident, la ciutat ha decretat 3 dies de dol i aquest diumenge es farà un minut de silenci a la plaça de la Font. Aquest matí s'ha fet un homenatge al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els joves.
0: Doncs, a banda d'aquests 2 menors, també aquest dissabte un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Els serveis d'emergències han rebut una trucada a primera hora del matí, quan encara no hi havia vigilància a la platja i han trobat el cadàver de la víctima, que anava indocumentada. I s'acaba el confinament per als 5 catalans que estaven afectats pel brot d'antivirus al vaixell Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3Cat Info que les últimes proves que els han fet són negatives després de 6 setmanes d'estar aïllats.
4: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa, doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
0: Tots 5, que van ser contactes molt estrets de persones infectades, han passat aquests últims dies de quarantena a casa seva. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que no hi ha nous casos del virus des del 2 de maig. Per tant, Salut dona per tancada una alerta sanitària internacional que havia deixat 13 casos, inclosos 3 morts. I encara una darrera qüestió abans de la informació meteorològica relacionada amb aquesta calor que ens arriba demà. Atenció, perquè l'Assemblea Educativa de Catalunya ja ha avisat que el curs que ve començarà amb noves vagues i amb mobilitzacions a les aules. Malgrat que encara no n'han concretat les dates, asseguren que el curs no començarà amb normalitat. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
5: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
0: Ara, de moment, s'ha decidit mantenir també algunes protestes durant l'estiu, tot i que seran de més baixa intensitat. I la CGT considera que el Departament d'Educació ha de convocar, diu, aquest estiu el comitè de vaga i els representants de les famílies. Són declaracions de la seva secretària general, Laura Gené, aquí a 3Cat Info.
6: Nosaltres el que apostem ara mateix és per fer una crida de responsabilitat al govern, que convoqui el comitè de vaga i a les famílies quan abans. Tot el que puguem avançar durant l'estiu seran dies que tindrem menys mobilitzacions al setembre.
0: El temps. Amanda Nerra Vérez.
7: Molta, molta calor, va pujar la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya central, punts de ponent, per sobre de

0: els 20-22 graus i a la costa mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrida és a partir dels 25, doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouen, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta, molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Ara passant 2:15, Isaac Andic va escriure un missatge al seu fill Jonathan 5 mesos abans de la seva mort en què li deia textualment: «Començo a estar més tranquil, que ja no em mataràs». Ho ha avançat al diari elnacional.cat, que ha tingut accés a l'informe dels missatges recollits pels Mossos en la investigació pel presumpte homicidi del propietari de Mango. El missatge d'Andic era la resposta a un altre missatge del seu fill, en què li deia: «He recordat algunes discussions en què no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te». En el missatge, el pare, que va alegrant-se que el seu fill vegi les coses, diu, amb més sentit comú, i assegura que això segur que els ajuda a tornar-se a acostar. I han declarat culpable un dels dos principals acusats d'haver matat un home en un bar de Mollerussa l'any 2022. A un segon acusat no se li atribueix el crim, però sí que se'l considera culpable d'haver-lo intentat matar. Aquest dissabte s'ha fet la lectura del veredicte a l'Audiència de Lleida per part del jurat popular. Anem, doncs, a Mollerussa, Alba Mor.
3: El judici s'ha centrat en els fets ocorreguts l'any 2022 en un bar de la capital del Pla d'Urgell, on va morir un home de 35 anys per una ganivetada durant una baralla entre clans. 6 individus han estat els acusats de delictes d'homicidi, lesions o participació en baralla tumultuària, en funció del grau d'implicació dels fets. Dels dos principals acusats de matar la víctima, pare i fill d'un dels clans, el jurat popular ha considerat que només el fill és el responsable del crim, mentre que el pare el considera culpable per tentativa d'homicidi. El tribunal també considera demostrat que tots dos són culpables també d'haver intentat acabar amb la vida d'un dels germans de la víctima. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a la 1 del migdia i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
2: I atenció també a aquesta informació. A les Illes es multipliquen els assentaments de caravanes per l'elevat cost dels lloguers dels habitatges. De mitjana costen 1.700 euros al mes i converteixen aquest territori en el més car de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. S'hi ha de destinar el 60% dels ingressos, que és el doble del que recomanen, ja ho sabeu, els experts. Els treballadors amb sous baixos no poden accedir a un habitatge de lloguer i opten per viure en caravanes. A l'assentament de Son Hugo de Palma, en 4 anys han passat de 200 caravanes. És el que ha fet, per exemple, el José, que treballa de ferrer i que té una criatura de 3 mesos.
4: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. Y un sitio legal, que no molesten, que, bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras, y así las cosas, está más limpia, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
2: El cas de Luis Miguel també, que fa anys que intenta llogar un pis, però no arriba a les condicions prèvies.
5: Yo trabajo en barcos, 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler, nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también, o sea, es un abuso, algo que no podemos, o sea, no tenemos.
2: Els seus casos estan ara en mans dels serveis socials de Palma.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Manifestació a Londres contra els efectes del Brexit al Regne Unit. Centenes de persones s'han manifestat aquest dissabte davant el Parlament Britànic per reclamar el retorn a Europa. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
6: Centenars de persones han manifestat pel centre de Londres fins al Parlament de Westminster per demanar el retorn del Regne Unit a la Unió Europea i denunciar els efectes del Brexit. Sentim Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
6: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i no creuen que en calgui celebrar un altre, sinó que el govern que surti de les eleccions del 2029 apropi el Regne Unit a la Unió Europea. Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea i president de l'European Movement UK, pronosticava això a Catalunya Ràdio.
8: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
6: Els partidaris de tornar a la Unió Europea també denuncien l'impacte del Brexit en camps com l'ensenyament universitari, el món cultural i el científic.
2: A Colòmbia, a les presidencials d'aquest diumenge, es decideix quin model de seguretat es vol per al país. El candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al capdavant als sondejos, vol tancar la jurisdicció que va permetre desarmar la guerrilla, però amb el risc que torni la confrontació. Joan Biosca, enviat especial a Bogotà.
9: El Tribunal Penal, que presideix el jutge Alejandro Ramel i cap de la Jurisdicció Especial per a la Pau, està en el punt de mira del candidat presidencial de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, que el vol tancar. Com a conseqüència dels acords de pau signats entre el govern colombià i les FARC ara fa 10 anys, és que va néixer aquest tribunal especial per investigar, jutjar i condemnar els guerrillers i militars amb delictes contra els drets humans a les seves esquenes.
10: Les conseqüències trágicas que llevaría a acabar con esta jurisdicción, y la pongo de presente. Mire, esta jurisdicción fue la que permitió la desmovilización de las FARC. Entonces usted, que ahora les diga, después de 10 años, que no les van a cumplir, a ver, habiendo disidencias, habiendo conflicto armado en Colombia, imagínese el riesgo de seguridad que se va a generar.
9: La jurisdicció especial per a la pau es basa en un model de justícia transicional que prioritza les víctimes. Busca reparar el dany causat durant el conflicte armat colombià a través del diàleg, la rehabilitació i el treball comunitari. Els que confessen els seus crims reben penes de privació de llibertat, però no van a la presó. Exmembres de les FARC ja han estat condemnats i també exgenerals de les forces armades.
10: Digamos, el compromiso legal no es arrepentirse, es contar la verdad. Ojalá nosotros logremos que todos sean arrepentidos tanto de la antigua guerrilla de las FARC como de la fuerza pública, ¿cierto? Ese es el objetivo. Pero legalmente lo que ellos tienen que hacer es contar la verdad. Ahora, en ese proceso restaurativo, en ese encuentro con las víctimas, muchos de ellos sí terminan siendo, digamos, arrepentidos.
9: Els colombians han de triar dos models de país antagònics a les urnes, no només en aquesta qüestió de la seguretat. L'extrema dreta de Abelardo de la Espriella o bé l'esquerra d'Ivan Cepeda, les enquestes situen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta.
2: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
11: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pasqual en acabar el partit.
12: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
11: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve. Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i jugant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
13: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me seguirán.
11: També es juga el Bèlgica-Iran. Per cert, que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà a un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: I encara en futbol, el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada de la final per 4-1. Acompanya el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc. Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi, han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera i ningú es movia, i que al moment dic, aviam, eren 20 i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia, i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
11: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Sentim Marc Márquez a The Zone.
15: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
11: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns comissaris i la sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
16: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces no depende siempre de ti y ya había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
1: 3CAT Info.
11: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara pel quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceo de la Corunya el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
17: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
11: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. Toni Bou i Berta Bellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Sentim a Toni Bou.
18: M'he hagut de lluitar fins l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no? Perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts que acaba el campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
11: Aquest diumenge es disputa la segona jornada.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 6:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i també el ministre de l'Interior. Això dient que l'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet ja 24 morts. Irans i nord-americans reprendran igualment les negociacions. Aquest diumenge a Suïssa, Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. I a partir d'ara també repassarem les obres que aquest estiu portaran algun mal de cap a la ciutat de Barcelona. N'hi haurà, entre d'altres, a la Meridiana, a la Ronda de Dalt i també a la Rambla. I parlarem de les coques de Sant Joan, ara que ja el tenim a tocar, de les que agraden més i també dels preus, que han pujat una mica per aquesta situació internacional que us estem explicant.
1: Esports.
2: El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet de la pista del València 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a un i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. I Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I ens espera una matinada força suau o càlida. En espera, això sí, que els propers 3 dies encara pugi molt més la temperatura. Temps assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit també per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable a punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i de la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida. Ara passen 3 minuts a 2:15. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i de retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i exigeixen al jutge que rectifiqui els seus arguments. Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apel·la al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se 2 vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Santimi Bon Domínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
1: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit. Almenys 55 vaixells, són pocs, han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on ja sabeu que circula un 20% del petroli de tot el món. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge s'han de reprendre a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres. I anirà el primer ministre del Pakistan, que és qui fa de mediador, i a última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Vance, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
6: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: Donald Trump també s'ha referit avui a la pretensió de l'Iran de cobrar peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit textualment, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Doncs bé, sobre aquest nou tancament de l'estret, la catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Llop, ha explicat que les conseqüències econòmiques d'això doncs, dependran de si és una simple tàctica o realment es torna a tancar a totes les embarcacions. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Si estem parlant d'una qüestió més d'estratègia política, els preus seguirien baixant com van començar la setmana passada, i les pressions inflacionistes tendirien a remetre. Ara bé, si hi ha un tancament efectiu de l'estret d'Hormuz, és una situació que reprodueix les tensions que es van viure al mes de febrer quan se va iniciar el conflicte.
0: I si això es manté i a sobre hi afegim la pujada de l'IVA dels carburants al 21% a partir de l'1 de juliol que va aprovar el govern espanyol, doncs Llop assegura que tot plegat tindrà un impacte molt negatiu en els consumidors.
7: Si es torna a tancar l'estret i tornen a pujar el preu de la matèria prima, això farà pujar automàticament el preu dels carburants i a més aquí sumem una retornada de l'IVA al 21% per litre de carburants, això tindria un efecte multiplicatiu sobre el preu.
0: I un altre punt d'atenció d'aquest cap de setmana és Bolívia. El Parlament es reuneix aquest diumenge per debatre i votar l'estat d'excepció decretat pel president d'aquest país, el conservador Rodrigo Paz. La mesura té com a objectiu frenar el bloqueig a les carreteres que han provocat les protestes contra el govern, que ja fa 7 setmanes que dura i que han paralitzat l'economia.
8: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: L'exèrcit s'ha desplegat per tot el país per fer front a les accions dels camperols i els partidaris de l'expresident Evo Morales, que continuen bloquejant algunes de les principals carreteres d'aquest país sud-americà. Els manifestants no accepten l'acord signat divendres pel president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que ha decidit abandonar les protestes contra el govern. El conflicte ha provocat el desabastiment d'aliments, combustible i oxigen per centres sanitaris a diverses ciutats i, segons el govern, ha causat ja 7 morts, la majoria perquè no els va arribar l'atenció mèdica justament pel bloqueig de les carreteres.
9: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Aquí a Catalunya, la Inspecció de Treball insta més de 2.500 empreses a revisar els contractes d'alguns dels seus treballadors per esmenar possibles irregularitats i fraus. Hi ha afectades més de 4.100 persones. Més de la meitat d'aquests treballadors tenen contractes de fixos discontinus. També n'hi ha que encadenen contractes temporals i que superen els períodes màxims que estan autoritzats legalment. Davant d'indicis d'incompliment de la normativa laboral vigent, es demana a les empreses empreses que, si detecten alguna irregularitat, la resolguin directament i de manera voluntària. Amb el pla de lluita contra el frau, la Inspecció de Treball de Catalunya vol garantir els drets dels treballadors i també lluitar contra la precarietat laboral. Comença la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat amb una xifra, atenció, rècord. Hi ha 61 operacions programades a destinacions intercontinentals. Els vols cap a Amèrica representen ja prop del 43% de totes les connexions de llarga distància amb aquestes noves rutes a Seattle i Lima. La segueixen Àfrica amb 18 destinacions, l'Orient Mitjà i Àsia. Precisament, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries veu prioritari reforçar les connexions directes amb el continent asiàtic. I aquest estiu a Barcelona, les principals obres afectaran doncs, la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. En total, atenció, s'executaran 24 obres a la capital de Catalunya. La pavimentació de la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig serà el treball que complicarà més la mobilitat. Del 27 de juliol al 7 d'agost es pavimentarà la calçada en el sentit d'entrada a la ciutat. I del 7 al 14 d'agost, doncs, en el de sortida. En cada fase només quedarà un carril obert a la Meridiana. En canvi, la cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Lies Vall d'Hebron afectarà menys la mobilitat que en estius anteriors. El diumenge 12 de juliol es tallarà completament el carrer Balmes entre la plaça Molina i la Ronda General Mitre per pavimentar-lo. I durant ja la primera quinzena d'agost, doncs, a la Rambla es faran les actuacions pendents al tram de calçada del costat gòtic. Aquestes obres de l'estiu a la ciutat de Barcelona propugnaran talls parcials dels serveis de ferrocarrils de la Generalitat al metro i també al tram Besòs.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'empresa catalana Flock Drone Art Studio, amb seu a Celrà, al Gironès, ha aconseguit dos nous rècords a Portugal. Ha entrat al llibre Guinness dels rècords per escriure la frase més llarga amb drons i també el rècord europeu de vol simultani després de desplegar 3.097 drons sincronitzats. Fran Arnau, el CEO d'aquesta empresa, explica a 3CAT Info que els avenços tecnològics els han permès sumar tecnologia i emoció.
10: Jo crec que aquest és el repte i aquest és el que nosaltres volem assumir, no? Treballar l'art i treballar l'art visual i emocionar amb eines que aparentment poden ser molt fredes com els drons, però que amb la llum, amb la música i amb bones idees pues, pots traslladar moltes emocions.
0: És l'empresa que es va encarregar de crear la figura d'Antoni Gaudí durant l'espectacle de la Sagrada Família al vespre que el papa va beneir la Torre de Jesús. Els Mossos d'Esquadra han començat a utilitzar una estació d'ITV mòbil en els controls de trànsit de les carreteres de Girona per detectar motocicletes manipulades. La vigilància s'ha intensificat especialment en vies molt freqüentades pels motoristes, com ara la carretera que va de Tossa a Lloret de Mar, sobretot durant els caps de setmana. Berta Artigas Fontàs.
11: Fins ara els agents tenien dificultats per comprovar determinades modificacions fetes a les motos, com ara si superaven els límits de soroll permesos o si podien assolir una velocitat superior a la que autoritza el permís de conducció del conductor. Amb aquesta ITV mòbil, que és una furgoneta equipada amb tots els aparells necessaris per fer una inspecció completa, aquestes irregularitats es poden detectar amb precisió i directament sobre el terreny. Ho explica Joan Costa, cap de trànsit.
12: Podem tenir motos doncs, que estan manipulades en la seva limitacions que donen més que ubicatge del que el permís de conduir els empara i aquí doncs amb el banc de potències es detecten.
11: De moment aquest sistema s'ha desplegat en diverses carreteres de les comarques gironines, especialment aquelles que durant l'estiu registren una elevada afluència de motoristes. A més de localitzar possibles manipulacions, els controls també permeten als conductors passar la ITV al mateix punt si la tenen caducada o està a punt de vèncer.
13: Pensava que havia estat un accident, però no, m'han parat, m'han preguntat per la ITV, ja li tocava passar-la, i llavors m'han ofert l'opció de passar-la aquí en un moment i sí, i s'ha dit, ja han estat 10 minuts.
11: És el cas de la Càtia Martos, que ha aprofitat el control per posar al dia el seu vehicle. L'objectiu final de la mesura és reduir la sinistralitat a les carreteres. Els Mossos recorden que els motoristes estan implicats en gairebé la meitat dels accidents mortals a les comarques de Girona, malgrat que les motocicletes representen només el 3% del parc automobilístic.
0: I el Sonar tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa el punt final amb els britànics de Prodigy com a plataforma. En el marc del Sonar, la policia, per cert, ha detingut una vintena de persones per tràfic de drogues en dues nits d'aquest festival. Els Mossos han interposat també 53 denúncies per tinença de substàncies. Hi ha un investigat, per cert, per tràfic de drogues i un altre per apropiació indeguda lleu. Aquest diumenge és l'últim dia de programació en una jornada que acabarà a les 7 del matí.
9: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
14: Molta calor, va pujar la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya Central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrida és a partir dels 25. Doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouen, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrema al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Ara passa un minut de tres quarts. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una diada de Sant Joan amb una bona venda de coques. Les de fruita confitada continuen sent les preferides a la revetlla, si bé les de crema o les farcides de nata o trufa també tenen molta demanda. Enguany els preus han pujat al voltant d'un 3%, això és a causa de l'encariment dels productes per la situació internacional. D'aquesta manera, una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros i la previsió és que cada família se n'endugui més d'una per compartir-la al llarg del dia més llarg de l'any. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i propietari també de la pastisseria Zaguirre de Terrassa, Miquel Zaguirre, ha explicat que el procés per elaborar una coca artesana és lent.
15: Moltes coques. La veritat que ja portem dies que estem treballant a tope, no?, a tots els obradors de pastisseries artesanes, i hem de pensar que fer una coca artesana es fa d'una en una i llavors és un procés lent.
0: La llarga fermentació i també l'ús d'ingredients de qualitat són la clau per fer un bon producte, un fet que les diferencia de les que es poden trobar als supermercats, amb caducitats molt més llargues per la inclusió de conservants, que és un ingredient que no tenen, òbviament, doncs, els productes dels obradors artesans. Els Xiquets de Reus han descarregat la primera clàssica d'avui de la temporada a la Diada de Festa Major de Sant Pere, a la capital del Baix Camp. El castell més valuós de l'actuació ha estat la Torre de Vuit dels castellers de la Vila de Gràcia. Anem a Reus, Josep Almirall.
16: Ha estat la quarta Torre de Vuit dels graciencs aquesta temporada, que ja es plantegen fer un pas endavant d'aquí a 15 dies amb el 4 de Vuit amb l'agulla, que podrien estrenar al Camp d'en Grassot. Els graciencs també han descarregat el 3 de 8, han deixat en intent desmuntat el 4 de 8, han fet un 4 de 7 amb l'agulla d'entrenament i han acabat amb un espectacular pilar de 6. Els Xiquets de Reus han pogut ajuntar finalment el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, que enguany havien descarregat per separat i s'han apuntat la primera clàssica de 8 del curs. Això els ha de suposar una empenta per poder progressar. De fet, els de la camisa avellana ja estan ultimant els preparatius per dur a plaça el 5 de 8, possiblement a la cita que tenen prevista al Catllà. La tercera colla a plaça, els capgrossos de Mataró, han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8. el carro gros després d'un intent desmuntat. Els del Maresme han acabat la diada amb el 7 de 7.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més coses. La zona del voltant de la Catedral de Barcelona ha viscut aquest dissabte una acció en què la poesia, la llibertat i també la memòria s'han unit per reivindicar la cultura davant la violència viscuda a la ciutat durant els bombardejos de la Guerra Civil. Un helicòpter ha llançat 100.000 poemes impresos en català i en castellà en una de les zones més castigades per l'aviació feixista. Alguns assistents n'han llegit fragments.
17: Em demanes on van els que moren com tu. Marxo sense saber si sabré tornar a trobar-te.
18: Ya no era ideas, ya no era no, ya no era así, era solamente yo.
19: El camí que du al Puig Graciós hi ha un pou. Baixant-hi arribem a un pas subterrani que travessa la vall i arriba a l'altra banda, a la falda del Montseny.
0: Aquesta acció és una intervenció pública internacional concebuda pel col·lectiu xilè Casa Grande, que ja s'ha fet en 8 ciutats més. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha concedit al Pacte Nacional per la Llengua el premi que cada any atorga a les persones i entitats compromeses amb la defensa dels valors del país, la promoció del català i el suport al periodisme de proximitat. El guardó arriba quan es compleix el primer any de desplegament del pacte, que ha completat més d'un 62% de les actuacions previstes en el seu full de ruta. Algunes d'aquestes actuacions són, per exemple, la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics, la transformació de l'ensenyament de català per adults i l'impuls de la política lingüística municipal, entre altres qüestions. I l'Acadèmia Espanyola de Cinema ha ratificat aquest dissabte Fernando Méndez Leite com a president per 4 anys més. La seva candidatura és l'única que s'ha presentat, ha rebut 858 vots, que és el major suport també que hi ha hagut en la història d'aquesta institució. Méndez Leite, que té 82 anys, ha dirigit pel·lícules, també sèries, per exemple La Regenta, ha treballat com a crític, ha estat professor i ha fet programes per televisió. Com a president de l'Acadèmia, fa uns mesos va presidir la Gala dels Goya, que es va fer a Barcelona.
20: Estamos contentísimos de poder celebrar la gala del 40 aniversario de los Goya en la ciudad de Barcelona, donde mejor. Ya en Barcelona hicimos otra gala el año 2000, hace ahora 25 años.

0: I abans d'anar als esports, encara us expliquem que el Festival Riuviu Aldover, al Baix Ebre, marí de la cultura, la gastronomia i la comunitat ebrenca en la seva primera edició en una programació de 3 dies. El fil conductor és la cultura de proximitat. L'organització reivindica des de la platja fluvial del municipi el potencial cultural i artístic de les comarques ebrenques amb un programa artístic que inclou una trentena d'activitats vinculades a les arts, la natura, el territori i també la gastronomia. Hem parlat amb la seva presidenta, Aida Mayor.
1: Contem també en propostes gastronòmiques de quilòmetre zero, en artistes de quilòmetre zero. L'objectiu és promocionar això, no? El consum de quilòmetre zero, però no només el consum de producte, que també, sinó també el consum d'art, de cultura, de territori i de proveïdors i de tot el que poguéssim nosaltres contribuir.
0: Els caps de cartell d'aquesta primera edició del Riu Viu són aquest grup que sentíem, Saxeni i Joan Rovira, que clouran el festival el diumenge.
2: Esports.
0: Amb l'Alfons Gorina.
3: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta dura derrota, l'eliminatòria està empatada a un i l'equip blaurana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pasqual en acabar el partit.
4: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
3: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i disputant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a partir de les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar els 90 minuts.
5: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me seguiera.
3: També es juga aquest diumenge al Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà a un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Encara en futbol, el Màlaga és nou equip de la primera divisió després de guanyar l'Almeria a domicili per 1-2. A l'anada, el resultat havia estat d'empat a 0. I el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada per 4-1 i també després de l'empat a 0 de l'anada. Acompanya a l'ascens el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc.
2: 3CAT Info.
3: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la General. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tostada a mi, han atacat una, m'han mirat, atacat la segona, m'han mirat, atacat la tercera i ningú es mouia, així que al moment dic, aviam, eren 20, i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
3: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona en final a l'Avinguda Maria Cristina.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant d'Ayogura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Podem sentir a Marc Márquez en declaracions a DAZN.
7: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado. Me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
3: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns dels comissaris. La sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
8: Los estudios me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor. Entonces, no depende siempre de ti. Y ya habíamos hecho, o había hecho mucho más de lo que esperaba, había hecho mucho, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba. Y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión, era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
3: Aquest diumenge es disputa la cursa llarga.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara per al quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceu de la Corunya al tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
9: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant, qui crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
3: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceu per 2-1. Toni Bou i Berta Avellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure, i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Podem sentir a Toni Bou.
10: M'he hagut de lluitar fins l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no? Perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts de cada campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
3: Bou ha acabat superant el pilot local Matteo Gratarola a les dues curses i Avellan s'ha imposat igualment en dues ocasions sobre la italiana Sofia Rabino. Aquest diumenge, segona jornada.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: I l'Uni Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot andalusa Marta García, de 24 anys i 1,90 m, que va jugar la temporada passada al Palma, amb qui ha pujat a la Lliga Femenina. Ha estat la màxima notadora i rebotejadora de l'equip. En parla el seu director esportiu, Pere Puig.
11: Amb l'arribada de la Marta García, fitxem un pivot, un center de tota la vida, dominant, que ha estat determinant per l'ascens del seu equip a Lliga Femenina des de la Lliga Challenge i que estem segurs que no notarà aquest salt de categoria i que ens ajudarà moltíssim.
2: Trescat Info.

0: Són les 6. La dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i el ministre de l'Interior. L'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet almenys 24 morts. Iranians i nord-americans reprendran igualment les negociacions aquest diumenge a Suïssa. Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. Protecció Civil recomana evitar activitats a l'aire lliure en les hores de més insolació per l'arribada d'una onada de calor aquest diumenge. Des del divendres s'han hagut d'atendre 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. El risc d'incendi és molt alt en més de 150 municipis. La temporada de bany arrenca amb 3 víctimes mortals per ofegaments, totes en aquestes últimes 24 hores. Decreten 3 dies de dol a Tarragona pels menors morts i es demana precaució a l'aigua coincidint amb aquesta onada de calor que diem que arriba demà. El curs no començarà pas amb normalitat. Els docents avisen ja que tornaran a convocar vagues a principi de curs, tot i que encara no n'han concretat les dates ni tampoc el format. Ho han decidit aquest dissabte en el marc de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que plega els professionals de l'educació i els representants dels sindicats. Els 5 catalans del creuer Ondius, on es va declarar un brot d'antivirus, donen negatiu en l'última prova PCR. Això vol dir que poden acabar la quarantena i tornar a fer vida normal. I el Sonar, que tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa, doncs, el punt final amb els britànics de Prodigy com a plataforma.
1: Esports. El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet a la pista del València per 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaurana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i el tro de Cervera, Marc Márquez, li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I tindrem una matinada força suau o càlida. N'espera que els pròxims 3 dies encara pugi més la temperatura. El temps serà assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable, punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i han exigit a Peinado que rectifiqui els seus arguments. Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apel·la al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més a eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se dues vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures, que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Sentim Ivon Domínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
0: Doncs bé, l'altra gran notícia que ens deixa aquest dissabte passa per l'Iran un cop més, que ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
6: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit i almenys 55 vaixells han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on circula, ja ho sabeu, un 20% del petroli mundial. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge es reprendran a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres, i anirà el primer ministre del Pakistan, que fa de mediador. A última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Vance, que es mostrava optimista just abans de pujar l'avió.
7: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: Donald Trump també s'ha referit a la pretensió de l'Iran de cobrar ara peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Israel i Hezbollah, mentrestant, que continuen els atacs, tot i l'alto el foc que van anunciar divendres als Estats Units. Les dues parts s'han acusat, de fet, mútuament d'haver violat la treva. La milícia xiita ha assegurat que els israelians l'han vulnerat fins a 180 vegades. Un responsable de l'exèrcit d'Israel ha anunciat que ha rebut l'ordre política de posar fi a les hostilitats, segons ha publicat a France Press, però que igualment poden defensar-se dels atacs que es produeixin al sud del Líban, que està ocupat per Israel. Els israelians han mort ja més de 4.000 persones des que va començar aquesta ofensiva el 2 de març. Aquest dissabte han perdut la vida almenys 24 persones, sobretot a la ciutat de Nabatieh. Aquest libanès és un dels afectats per les bombes.
8: Aquest matí hi ha hagut un atac aeri sobre aquesta casa, objectiu dels avions de guerra israelians a 9:15. Hi havia gent dormint a dins, nens, una dona, els seus dos fills, el seu marit i un jove civil. Tots eren civils que dormien tranquil·lament a casa seua. Se suposa que ahir hi havia un alto el foc amb l'enemic israelià.
0: I a Gaza, Israel ha mort aquest dissabte almenys 11 persones, segons fonts mèdiques de la franja, entre les quals 4 membres també d'una mateixa família i un periodista d'Al Jazeera. Es tracta d'un càmera que la cadena qatariana que es trobava en un camp de refugiats i que ha estat víctima d'un bombardeig amb dues persones més. L'exèrcit israelí ha assegurat que era un membre de Hamas i Al Jazeera ha acusat Israel, doncs, de continuar els crims contra els seus periodistes. És el 12è treballador d'aquest mitjà que mor des que va començar la guerra octubre de l'any 2023. A més d'aquest atac, un altre bombardeig durant la nit de divendres a dissabte contra un edifici del barri de Sabra a la ciutat de Gaza ha mort 4 membres de la mateixa família, els pares i les seves dues filles, segons ha indicat la Defensa Civil de Gaza.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Situem-nos ara a casa nostra, a les portes de l'entrada de la primera onada de calor de l'estiu. Protecció Civil recomana extremar la prudència i evitar fer activitats a l'aire lliure durant les hores de sol. A més, més de 150 municipis de 15 comarques estaran, atenció, en risc molt alt d'incendi. Des d'aquest divendres, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja 21 persones per afectacions relacionades amb la calor. A 14 les han hagut de traslladar a un centre sanitari. Entre aquest diumenge i dimarts, que és la revetlla de Sant Joan, s'espera que en punts de Ponent i també a l'interior del país s'arribi als 40 graus. A la costa central hi ha un avís per calor a la nit, també. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que el que cal és adequar les activitats diàries a aquesta situació.
9: Si hem de fer sortides, doncs mirar de no fer-les en les hores de més calor. Si hem d'estar a casa, per exemple, doncs vigilar que no ens entri la calor dintre de casa. Tanquem persianes, tanquem toldos. També es recomana passar unes hores al dia en algun lloc climatitzat.
0: Està activat en fase de prealerta el Pla Infocat per perill d'incendi molt elevat en municipis de l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Terra Alta i

0: Companyistes que hi ha hagut en les últimes 24 hores. A Tarragona hi ha consternació per la mort de dos menors a la platja de la Rabassada. Els nois estaven vinculats al club de futbol del barri de la Floresta, que està, òbviament, molt afectat per aquesta tragèdia. Un tercer menor continua encara en estat crític. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
1: Els fets van tenir lloc divendres a la tarda quan un grup de joves es banyava a la zona de la Cova del Gos mentre onejava la bandera groga. Un nen de 12 anys va perdre-hi la vida, mentre que dos més, de 13, van ser rescatats en estat crític. Un d'aquests ferits, però, ha acabat morint a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
2: Són dos vides truncades de l'Ajuntament. Doncs farem el que toca, que és decretar el dol, donar el suport a les famílies. S'ha activat, òbviament, amb la Generalitat i amb serveis socials de l'Ajuntament tot el necessari. No hi ha paraules per això, i doncs donar tot l'escalç a la família i poca cosa més, per desgràcia, més que aprofitar per donar un missatge de que, si us plau, el mar és perillós, no s'ha de saltar de les roques mai, mai, mai, mai. Ni un joc, ni res, no s'ha de saltar mai de les roques.
1: Arran de l'incident, la ciutat ha decretat 3 dies de dol i aquest diumenge es farà un minut de silenci a la plaça de la Font. Aquest matí s'ha fet un homenatge al camp de futbol de la Floresta, club vinculat amb els joves.
0: Doncs, a banda d'aquests dos menors, també aquest dissabte un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Els serveis d'emergències han rebut una trucada a primera hora del matí, quan encara no hi havia vigilància a la platja i han trobat el cadàver de la víctima, que anava indocumentada. I s'acaba el confinament per als 5 catalans que estaven afectats pel brot d'antivirus al vaixell Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3Cat Info que les últimes proves que els han fet són negatives després de 6 setmanes d'estar aïllats.
3: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
0: Tots 5, que van ser contactes molt estrets de persones infectades, han passat aquests últims dies de quarantena a casa seva. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que no hi ha nous casos del virus des del 2 de maig. Per tant, Salut dona per tancada una alerta sanitària internacional que havia deixat 13 casos, inclosos 3 morts. I encara una darrera qüestió abans de la informació meteorològica relacionada amb aquesta calor que ens arriba demà. Atenció, perquè l'Assemblea Educativa de Catalunya ja ha avisat que el curs que ve començarà amb noves vagues i amb mobilitzacions a les aules. Malgrat que encara no n'han concretat les dates, asseguren que el curs doncs no començarà amb normalitat. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
4: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot. Aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
0: Ara, de moment, s'ha decidit mantenir també algunes protestes durant l'estiu, tot i que seran de més baixa intensitat. I la CGT considera que el Departament d'Educació ha de convocar, diu, aquest estiu el comitè de vaga i els representants de les famílies. Són declaracions de la seva secretària general, Laura Gené, aquí a 3Cat Info.
5: Nosaltres el que apostem ara mateix és per fer una crida de responsabilitat al govern, que convoqui el comitè de vaga i a les famílies quan abans. Tot el que puguem avançar durant l'estiu seran dies que tindrem menys mobilitzacions al setembre.
0: El temps. Amb en Daniel Ramírez.
6: Molta, molta calor, va pujant la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrida és a partir dels 25. Doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral, de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouen, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrema al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, gironès, per

0: aquest any, Garrotxa fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta, molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Ara passant 2 minuts d'un quart, Isaac Andic va escriure un missatge al seu fill Jonathan 5 mesos abans de la seva mort en què li deia textualment: «Començo a estar més tranquil que ja no em mataràs». Ho ha avançat al diari elnacional.cat, que ha tingut accés a l'informe dels missatges recollits pels Mossos en la investigació pel presumpte homicidi del propietari de Mango. El missatge d'Andic era la resposta a un altre missatge del seu fill en què li deia: «He recordat algunes discussions en què no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te». En el missatge, el pare, que va alegrant-se que el seu fill vegi les coses, diu, amb més sentit comú, i assegura que això segur que els ajuda a tornar-se a acostar. I han declarat culpable un dels dos principals acusats d'haver matat un home en un bar de Mollerussa l'any 2022. A un segon acusat no se li atribueix el crim, però sí que se'l considera culpable d'haver-lo intentat matar. Aquest dissabte s'ha fet la lectura del veredicte a l'Audiència de Lleida per part del jurat popular. Anem, doncs, a Mollerussa, Alba Mor.
3: El judici s'ha centrat en els fets ocorreguts l'any 2022 en un bar de la capital del Pla d'Urgell, on va morir un home de 35 anys per una ganivetada durant una baralla entre clans. 6 individus han estat els acusats de delictes d'homicidi, lesions o participació en baralla tumultuària, en funció del grau d'implicació dels fets. Dels dos principals acusats de matar la víctima, pare i fill d'un dels clans, el jurat popular ha considerat que només el fill és el responsable del crim, mentre que el pare el considera culpable per tentativa d'homicidi. El tribunal també considera demostrat que tots dos són culpables també d'haver intentat acabar amb la vida d'un dels germans de la víctima. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a 1:00 PM i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
2: I atenció també a aquesta informació. A les Illes es multipliquen els assentaments de caravanes per l'elevat cost dels lloguers dels habitatges. De mitjana costen 1.700 euros al mes i converteixen aquest territori en el més car de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. S'hi ha de destinar el 60% dels ingressos, que és el doble del que recomanen, ja ho sabeu, els experts. Els treballadors amb sous baixos no poden accedir a un habitatge de lloguer i opten per viure en caravanes. A l'assentament de Son Hugo de Palma, en 4 anys han passat de 200 caravanes. És el que ha fet, per exemple, el José, que treballa de ferrer i que té una criatura de 3 mesos.
4: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. Y un sitio legal, que no molesten, que, bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras, y así las cosas, está más limpia, está mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables, pues mucho mejor.
2: El cas de Luis Miguel també, que fa anys que intenta llogar un pis, però no arriba a les condicions prèvies.
5: Yo trabajo en barcos, 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también, o sea, es un abuso, algo que no podemos, o sea, no tenemos.
2: Els seus casos estan ara en mans dels serveis socials de Palma.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Manifestació a Londres contra els efectes del Brexit al Regne Unit. Centenes de persones s'han manifestat aquest dissabte davant el Parlament Britànic per reclamar el retorn a Europa. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
6: Centenars de persones s'han manifestat pel centre de Londres fins al Parlament de Westminster per demanar el retorn del Regne Unit a la Unió Europea i denunciar els efectes del Brexit. Sentim Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
6: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i no creuen que en calgui celebrar un altre, sinó que el govern que surti de les eleccions del 2029 apropi el Regne Unit a la Unió Europea. Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea i president de l'European Movement UK, pronosticava això a Catalunya Ràdio.
8: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
6: Els partidaris de tornar a la Unió Europea també denuncien l'impacte del Brexit en camps com l'ensenyament universitari, el món cultural i el científic.
2: A Colòmbia, a les presidencials d'aquest diumenge, es decideix quin model de seguretat es vol per al país. El candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, al capdavant als sondejos, vol tancar la jurisdicció que va permetre desarmar la guerrilla, però amb el risc que torni la confrontació. Joan Biosca, enviat especial a Bogotà.
9: El Tribunal Penal, que presideix el jutge Alejandro Rameli, cap de la Jurisdicció Especial per a la Pau, està en el punt de mira del candidat presidencial de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, que el vol tancar. Com a conseqüència dels acords de pau signats entre el govern colombià i les FARC ara fa 10 anys, és que va néixer aquest Tribunal Especial per investigar, jutjar i condemnar els guerrillers i militars amb delictes contra els drets humans a les seves esquenes.
10: Les conseqüències trágicas que llevaría a acabar con esta jurisdicción, y lo pongo de presente. Mire, esta jurisdicción fue la que permitió la desmovilización de las FARC. Entonces, usted, ¿qué ahora les diga, después de 10 años, que no les van a cumplir? A ver, habiendo disidencias, habiendo conflicto armado en Colombia, imagínese el riesgo de seguridad que se va a generar.
9: La Jurisdicció Especial per a la Pau es basa en un model de justícia transicional que prioritza les víctimes. Busca reparar el dany causat durant el conflicte armat colombià a través del diàleg, la rehabilitació i el treball comunitari. Els qui confessen els seus crims reben penes de privació de llibertat, però no van a la presó. Exmembres de les FARC ja han estat condemnats i també exgenerals de les Forces Armades.
10: Digamos, el compromiso legal no es arrepentirse, es contar la verdad. Ojalá nosotros logremos que todos sean arrepentidos tanto de la antigua guerrilla de las FARC como de la fuerza pública, ¿cierto? Ese es el objetivo. Pero legalmente lo que ellos tienen que hacer es contar la verdad. Ahora, en ese proceso restaurativo, en ese encuentro con las víctimas, muchos de ellos sí terminan siendo, digamos, arrepentidos.
9: Els colombians han de triar dos models de país antagònics a les urnes, no només en aquesta qüestió de la seguretat. L'extrema dreta d'Abelardo de la Espriella o bé l'esquerra d'Ivan Cepeda, les enquestes situen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta.
2: Esports. Amb l'Alfons Gorina.
11: El Barça ha perdut de forma contundent el segon partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Ha caigut a la pista del València de 27 punts, 102 a 75. Malgrat aquesta derrota, l'eliminatòria està empatada a 1 i l'equip blaugrana té a favor el factor pista, com ha recordat Xavi Pasqual en acabar el partit.
12: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
11: El tercer partit es juga al Palau dilluns que ve. Al Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1, amb Frenkie de Jong titular i jugant 60 minuts. I aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. En declaracions a Televisió Espanyola, Lamine Yamal ha deixat clar que no està encara per jugar als 90 minuts.
13: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me se quiera.
11: També es juga al Bèlgica-Iran. Per cert que la Confederació Brasilera de Futbol ha confirmat la lesió de Rafinha, que serà baixa almenys pel tercer partit de la fase de grups contra Escòcia. Se'l sotmetrà un tractament intensiu per mirar de millorar, tot i que no parlen de temps de baixa.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: I encara en futbol, el Celta B ha aconseguit l'ascens a la segona divisió després de superar la Pontferradina al partit de tornada de la final per 4-1. Acompanya el Sabadell, el Tenerife i l'Aldenc. Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya, que s'ha acabat en final a la Molina. Blasi ha atacat a 12 quilòmetres de meta per endur-se la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi, han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera i ningú es mullés i cap moment dic, aviam, eren 20 i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava sola amb el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
11: Aquest diumenge, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Pecco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant de Yogura i Marc Márquez. El tro de Cervera li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut. Sentim Marc Márquez a The Zone.
15: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado. Me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
11: Per cert, que Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià, líder del campionat, ha caigut a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns comissaris i la sanció ha estat la desqualificació. També ha caigut Maverick Viñales i Alex Rins ha acabat fora dels punts. Àlex Márquez, d'altra banda, no ha pres part en la cursa per seguir amb la recuperació de la lesió de cervicals. Ell mateix ho explica.
16: Los doctores me dieron el ok, pero me dijeron si puedes evitar caídas mejor, entonces no depende siempre de ti y ya había hecho mucho más de lo que esperaba, había ido mucho más rápido de lo que me esperaba y ya está, creo que el objetivo de aquí estaba completado y para evitar riesgos y no empeorar la lesión era mejor parar, recuperar y estar mejor en Asia.
1: 3CAT Info.
11: A l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, l'Igualada es prepara pel quart partit de la final que jugarà aquest diumenge després de guanyar per 5-2 al Liceo de la Corunya el tercer partit. Sentim a Marc Montaner, tècnic de l'Igualada.
17: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant, qui crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
11: El quart partit es disputa aquest diumenge també al pavelló de les Comes amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. Toni Bou i Berta Bellan s'han imposat a les seves categories a la primera jornada del trial de Camerino a Itàlia, tercera cita del Mundial a l'aire lliure i incrementen el seu liderat a la general. Bou i Avellan han guanyat les dues mànigues del dia. Sentim a Toni Bou.
18: M'he hagut de lluitar fins l'última zona per aconseguir la victòria de la segona volta, però molt content, no? Perquè acabar guanyant aquí amb el difícil que ho ha posat. Crec que hem sigut molt regulars durant tot el dia i són molts punts que acaba el campionat. Tenim una mica de marge d'error, no ens podem fer mal, així que seguim lluitant.
11: Aquest diumenge es disputa la segona jornada.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport. El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot amb l'ajuda dels seus escortes, un argument que ha indignat diversos sindicats policials i també el ministre de l'Interior. Això dient que l'Iran anuncia que torna a tancar l'estret d'Hormuz per l'augment de la violència al Líban, que aquest dissabte ha fet ja 24 morts. Irans i nord-americans reprendran igualment les negociacions. Aquest diumenge a Suïssa, Donald Trump amenaça d'imposar ell un peatge a l'estret si fracassen aquestes converses. I a partir d'ara també repassarem les obres que aquest estiu portaran algun mal de cap a la ciutat de Barcelona. N'hi haurà, entre d'altres, a la Meridiana, a la Ronda de Dalt i també a la Rambla. I parlarem de les coques de Sant Joan, ara que ja el tenim a tocar, de les que agraden més i també dels preus, que han pujat una mica per aquesta situació internacional que us estem explicant.
1: Esports.
2: El Barça ha perdut el segon partit de la final de la Lliga Xavier de bàsquet a la pista del València 102-75. Malgrat la derrota, l'eliminatòria està empatada a un i l'equip blaugrana té a favor el factor pista. Aquest dilluns, tercer partit al Palau. El Mundial de Futbol, Països Baixos 5, Suècia 1. Aquest diumenge juga la selecció espanyola a les 6 de la tarda i contra l'Aràbia Saudita. Paula Blasi ha guanyat l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. La catalana és líder de la General. I Peco Bagnaia ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que ha caigut.
0: I ens espera una matinada força suau o càlida. En espera, això sí, que els propers 3 dies encara pugi molt més la temperatura. Temps assolellat, però alhora el cel estarà mig enterbolit també per capes de núvols prims i calitja. La tarda variable a punts del Pirineu, amb xàfecs aïllats i breus al nord del Ripollès i de la Cerdanya. Molta calor, de 37 a 40 graus al Pla de Lleida. Ara passen 3 minuts a 2:15. La decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i de retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez, mentre que el Partit Popular carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i exigeixen al jutge que rectifiqui els seus arguments. Madrid, Alba Gil.
3: El govern espanyol veu fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació, diuen, vergonyosa i sense garanties. També el PSOE dispara contra el magistrat i apel·la al Consell General del Poder Judicial perquè hi posi remei. Diana Morán és ministra de Ciència.
4: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución, se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
3: El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents i aprofita per demanar una vegada més eleccions. La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat les mesures cautelars que reclamaven les acusacions populars, entre les quals Vox o els ultres d'Azteoir. La retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se 2 vegades al mes davant del jutjat. Fons de l'entorn de Gómez ja han anunciat que recorreran contra aquestes mesures que Peinado justifica al·legant risc de fuga. Creu que els escortes de Gómez podrien ajudar-la a escapar. Un argument que ha indignat molts sindicats policials que li exigeixen que rectifiqui. Santimi Bondomínguez, portaveu de Jupol.
5: Insinuar eso en una resolución judicial nos parece una absoluta barbaridad y un ataque injustificado a la Policía Nacional.
3: La tesi de Peinado és que Gómez es va aprofitar de la relació amb Sánchez per afavorir la càtedra que codirigia la Universitat Complutense, beneficiant-se també d'una assessora pagada per la Moncloa per fer gestions particulars. Es tracta de Cristina Álvarez, a qui també envia judici pels mateixos delictes: malversació, tràfic d'influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La decisió és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen arxivar la causa.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'Iran ha anunciat que torna a tancar l'estret d'Hormuz arran de l'increment de la violència al Líban. El règim persa ho ha fet saber en un comunicat que ha llegit per televisió en què en responsabilitza els Estats Units per no complir els seus compromisos.
1: L'estret d'Hormuz es tancarà el trànsit marítim. Aquest és el primer pas en resposta a l'incompliment dels compromisos per part de l'enemic. En cas que continuï l'agressió, es planificaran i s'executaran nous passos per obligar-lo a respectar i aplicar els seus compromisos.
0: Els Estats Units han assegurat que vigilaran la zona, tot i que almenys a les primeres hores han verificat que ha continuat el trànsit. Almenys 55 vaixells, són pocs, han pogut navegar per aquest pas estratègic d'accés al Golf Pèrsic, per on ja sabeu que circula un 20% del petroli de tot el món. Malgrat aquest nou entrebanc, aquest diumenge s'han de reprendre a Suïssa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units, que estan suspeses des de divendres. I anirà el primer ministre del Pakistan, que és qui fa de mediador, i última hora també ha anunciat la seva assistència al vicepresident nord-americà J.D. Vance, que es mostrava optimista just abans de pujar a l'avió.
6: Només hi seré un dia o dos. Espero que fem progressos en el tema nuclear i que fem progressos sobre l'alto el foc al Líban.
0: Donald Trump també s'ha referit avui a la pretensió de l'Iran de cobrar peatges per travessar l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa, el president nord-americà ha amenaçat ell d'imposar pagaments si fracassen les negociacions. Trump ha escrit que Teheran no cobrarà els vaixells ni durant els 60 dies que duri aquesta segona fase de converses, ni tampoc després, però ha advertit que els Estats Units ho podrien fer en concepte, ha dit textualment, d'àngel guardià dels països de l'Orient Mitjà. Doncs bé, sobre aquest nou tancament de l'estret, la catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Llop, ha explicat que les conseqüències econòmiques d'això doncs, dependran de si és una simple tàctica o realment es torna a tancar a totes les embarcacions. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Si estem parlant d'una qüestió més d'estratègia política, els preus seguirien baixant com van començar la setmana passada, i les pressions inflacionistes tendirien a remetre. Ara bé, si hi ha un tancament efectiu de l'estret d'Hormuz, és una situació que reprodueix les tensions que es van viure al mes de febrer quan se va iniciar el conflicte.
0: I si això es manté i a sobre hi afegim la pujada de l'IVA dels carburants al 21% a partir de l'1 de juliol que va aprovar el govern espanyol, doncs Llop assegura que tot plegat tindrà un impacte molt negatiu en els consumidors.
7: Si es torna a tancar l'estret i tornen a pujar el preu de la matèria prima, això farà pujar automàticament el preu dels carburants i a més aquí sumem una retornada de l'IVA al 21% per litre de carburants, això tindria un efecte multiplicatiu sobre el preu.
0: I un altre punt d'atenció d'aquest cap de setmana és Bolívia. El Parlament es reuneix aquest diumenge per debatre i votar l'estat d'excepció decretat pel president d'aquest país, el conservador Rodrigo Paz. La mesura té com a objectiu frenar el bloqueig de les carreteres que han provocat les protestes contra el govern, que ja fa 7 setmanes que dura i que han paralitzat l'economia.
8: Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente.
0: L'exèrcit s'ha desplegat per tot el país per fer front a les accions dels camperols i els partidaris de l'expresident Evo Morales, que continuen bloquejant algunes de les principals carreteres d'aquest país sud-americà. Els manifestants no accepten l'acord signat divendres pel president Rodrigo Paz i el principal sindicat del país, que ha decidit abandonar les protestes contra el govern. El conflicte ha provocat el desabastiment d'aliments, combustible i oxigen per centres sanitaris a diverses ciutats i, segons el govern, ha causat ja 7 morts, la majoria perquè no els va arribar l'atenció mèdica justament pel bloqueig de les carreteres.
9: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Aquí a Catalunya, la Inspecció de Treball insta més de 2.500 empreses a revisar els contractes d'alguns dels seus treballadors per esmenar possibles irregularitats i fraus. Hi ha afectades més de 4.100 persones. Més de la meitat d'aquests treballadors tenen contractes de fixos discontinus. També n'hi ha que encadenen contractes temporals i que superen els períodes màxims que estan autoritzats legalment. Davant d'indicis d'incompliment de la normativa laboral vigent, es demana a les empreses empreses que, si detecten alguna irregularitat, la resolguin directament i de manera voluntària. Amb el pla de lluita contra el frau, la Inspecció de Treball de Catalunya vol garantir els drets dels treballadors i també lluitar contra la precarietat laboral. Comença la temporada d'estiu a l'aeroport del Prat amb una xifra, atenció, rècord. Hi ha 61 operacions programades a destinacions intercontinentals. Els vols cap a Amèrica representen ja prop del 43% de totes les connexions de llarga distància amb aquestes noves rutes a Seattle i Lima. La segueixen Àfrica amb 18 destinacions, l'Orient Mitjà i Àsia. Precisament, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries veu prioritari reforçar les connexions directes amb el continent asiàtic. I aquest estiu a Barcelona, les principals obres afectaran, doncs, la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. En total, atenció, s'executaran 24 obres a la capital de Catalunya. La pavimentació de la Meridiana entre Felip II i Fabra i Puig serà el treball que complicarà més la mobilitat. Del 27 de juliol al 7 d'agost es pavimentarà la calçada en el sentit d'entrada a la ciutat. I del 7 al 14 d'agost, doncs, en el de sortida. En cada fase només quedarà un carril obert a la Meridiana. En canvi, la cobertura de la Ronda de Dalt entre Vallcarca i l'IES Vall d'Hebron afectarà menys la mobilitat que en estius anteriors. El diumenge 12 de juliol es tallarà completament el carrer Balmes entre la plaça Molina i la Ronda General Mitre per pavimentar-lo. I durant ja la primera quinzena d'agost, doncs, a la Rambla es faran les actuacions pendents al tram de calçada del costat gòtic. Aquestes obres de l'estiu a la ciutat de Barcelona propugnaran talls parcials dels serveis de ferrocarrils de la Generalitat, al metro i també al tram Besòs.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions. L'empresa catalana Flock Drone Art Studio, amb seu a Celrà, al Gironès, ha aconseguit dos nous rècords a Portugal. Ha entrat al llibre Guinness dels rècords per escriure la frase més llarga amb drons i també el rècord europeu de vol simultani després de desplegar 3.097 drons sincronitzats. Fran Arnau, el CEO d'aquesta empresa, explica a 3CAT Info que els avenços tecnològics els han permès sumar tecnologia i emoció.
10: Jo crec que aquest és el repte i aquest és el que nosaltres volem assumir, no? Treballar l'art i treballar l'art visual i emocionar amb eines que aparentment poden ser molt fredes com els drons, però que amb la llum, amb la música i amb bones idees, doncs, pots traslladar moltes emocions.
0: És l'empresa que es va encarregar de crear la figura d'Antoni Gaudí durant l'espectacle de la Sagrada Família al vespre que el papa va beneir la Torre de Jesús. Els Mossos d'Esquadra han començat a utilitzar una estació d'ITV mòbil en els controls de trànsit de les carreteres de Girona per detectar motocicletes manipulades. La vigilància s'ha intensificat especialment en vies molt freqüentades pels motoristes, com ara la carretera que va de Tossa a Lloret de Mar, sobretot durant els caps de setmana. Berta Artigas Fontàs.
11: Fins ara els agents tenien dificultats per comprovar determinades modificacions fetes a les motos, com ara si superaven els límits de soroll permesos o si podien assolir una velocitat superior a la que autoritza el permís de conducció del conductor. Amb aquesta ITV mòbil, que és una furgoneta equipada amb tots els aparells necessaris per fer una inspecció completa, aquestes irregularitats es poden detectar amb precisió i directament sobre el terreny. Ho explica Joan Costa, cap de trànsit.
12: Podem tenir motos, doncs, que estan manipulades en la seva per limitacions que donen més que ubicatge del que el permís de conduir els empara, i aquí, doncs, amb el banc de potències es detecten.
11: De moment, aquest sistema s'ha desplegat en diverses carreteres de les comarques gironines, especialment aquelles que durant l'estiu registren una elevada afluència de motoristes. A més de localitzar possibles manipulacions, els controls també permeten als conductors passar la ITV al mateix punt si la tenen caducada o està a punt de vèncer.
13: Pensava que havia estat un accident, però no. M'han parat, m'han preguntat per la ITV, ja li tocava passar-la, i llavors m'han ofert l'opció de passar-la aquí en un moment, i sí, i s'ha dit, ja han estat 10 minuts.
11: És el cas de la Càtia Martos, que ha aprofitat el control per posar al dia el seu vehicle. L'objectiu final de la mesura és reduir la sinistralitat a les carreteres. Els Mossos recorden que els motoristes estan implicats en gairebé la meitat dels accidents mortals a les comarques de Girona, malgrat que les motocicletes representen només el 3% del parc automobilístic.
0: I el Sonar tanca aquest dissabte a la nit amb un balanç de més de 150.000 assistents. La 33a edició del Festival de Música Electrònica i Experimental posa el punt final amb els britànics de Prodigy com a platform. En el marc del Sonar, la policia, per cert, ha detingut una vintena de persones per tràfic de drogues en dues nits d'aquest festival. Els Mossos han interposat també 53 denúncies per tinença de substàncies. Hi ha un investigat, per cert, per tràfic de drogues i un altre per apropiació indeguda lleu. Aquest diumenge és l'últim dia de programació en una jornada que acabarà a les 7 del matí.
9: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
14: Molta calor, va pujar la temperatura tant de dia com de nit, per tant, estem pronosticant ja nits tropicals, fins i tot a l'interior, Catalunya central, punts de ponent, per sobre dels 20-22 graus, i a la costa, mínimes de 22 a 25. En els propers dies podria haver-hi alguna mínima més que tòrrida. Tòrrides a partir dels 25. Doncs potser mínimes fins al dia de Sant Joan, a la costa, per exemple, i en punts del prelitoral, de 25, 26, 27. Creiem que no arribaríem al nivell de Rouen, de 30 graus de mínima. De moment això ho descartem. Però el que sí que afegim avui és ja aquest avís del Meteocat, d'alerta de calor extrem al Pla de Lleida i en punts de Girona. Comarques nord-orientals de Girona, l'Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa fins i tot, es poden superar els llindars de 36, 37, 38 graus. El Pla de Lleida, 39, 40. 40 a la ciutat de Lleida. Per primer cop, doncs, aquest diumenge, primer dia de l'estiu, podríem arribar als 40 graus de Lleida. I dilluns, dimarts i dimecres, atenció, sobretot dilluns, dimarts, el Pla de Lleida, 40, 41, 42 de màxima, la resta del país a l'interior entre 35 i 39 i a la costa entre els 32 i els 35. Ens ve molta calor, onada de calor, vigent fins dimarts o dimecres, i a les tardes algun ruixadet. Per exemple, aquest diumenge a la tarda, 4 gotellades o 4 trons al nord de la Cerdanya i Ripollès, demà algun més, i pel que fa a la vigília de Sant Joan, dimarts, algun xàfec pot caure a la tarda, a la nit ja no, al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida i al voltant d'Osona i la Garrotxa.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Ara passa un minut de tres quarts. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una diada de Sant Joan amb una bona venda de coques. Les de fruita confitada continuen sent les preferides a la revetlla, si bé les de crema o les farcides de nata o trufa també tenen molta demanda. Enguany els preus han pujat al voltant d'un 3%, això és a causa de l'encariment dels productes per la situació internacional. D'aquesta manera, una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros i la previsió és que cada família se n'endugui més d'una per compartir-la al llarg del dia més llarg de l'any. El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i propietari també de la pastisseria Zaguirre de Terrassa, Miquel Zaguirre, ha explicat que el procés per elaborar una coca artesana és lent.
15: Moltes coques. La veritat que ja portem dies que estem treballant a tope, no?, a tots els obradors de pastisseries artesanes, i hem de pensar que fer una coca artesana es fa d'una en una i llavors és un procés lent.
0: La llarga fermentació i també l'ús d'ingredients de qualitat són la clau per fer un bon producte, un fet que les diferencia de les que es poden trobar als supermercats, amb caducitats molt més llargues per la inclusió de conservants, que és un ingredient que no tenen, òbviament, doncs, els productes dels obradors artesans. Els Xiquets de Reus han descarregat la primera clàssica d'avui de la temporada a la Diada de Festa Major de Sant Pere, a la capital del Baix Camp. El castell més valuós de l'actuació ha estat la Torre de Vuit dels castellers de la Vila de Gràcia. Anem a Reus, Josep Almirall.
16: Ha estat la quarta Torre de Vuit dels graciencs aquesta temporada, que ja es plantegen fer un pas endavant d'aquí a 15 dies amb el 4 de Vuit amb l'agulla que podrien estrenar al Camp d'en Grassot. Els graciencs també han descarregat el 3 de Vuit, han deixat en intent desmuntat el 4 de Vuit, han fet un 4 de 7 amb l'agulla d'entrenament i han acabat amb un espectacular pilar de 6. Els Xiquets de Reus han pogut ajuntar finalment el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, que enguany havien descarregat per separat i s'han apuntat la primera clàssica de 8 del curs. Això els ha de suposar una empenta per poder progressar. De fet, els de la camisa avellana ja estan ultimant els preparatius per dur a plaça el 5 de 8, possiblement a la cita que tenen prevista al Catllà. La tercera colla a plaça, els capgrossos de Mataró, han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8. El carro gros, després d'un intent desmuntat, els del Maresme han acabat la diada amb el 7 de 7.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més coses. La zona del voltant de la Catedral de Barcelona ha viscut aquest dissabte una acció en què la poesia, la llibertat i també la memòria s'han unit per reivindicar la cultura davant la violència viscuda a la ciutat durant els bombardejos de la Guerra Civil. Un helicòpter ha llançat 100.000 poemes impresos en català i en castellà en una de les zones més castigades per l'aviació feixista. Alguns assistents n'han llegit fragments.
17: Em demanes on van els que moren com tu. Marxo sense saber si sabré tornar a trobar-te.
18: Ya no era ideas, ya no era no, ya no era sí, era solamente yo.
19: El camí que du al Puig Graciós hi ha un pou. Baixant-hi, arribem a un pas subterrani que travessa la vall i arriba a l'altra banda, a la falda del Montseny.
0: Aquesta acció és una intervenció pública internacional concebuda pel col·lectiu xilè Casa Grande, que ja s'ha fet en 8 ciutats més. L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha concedit al Pacte Nacional per la Llengua el premi que cada any atorga a les persones i entitats compromeses amb la defensa dels valors del país, la promoció del català i el suport al periodisme de proximitat. El guardó arriba quan es compleix el primer any de desplegament del pacte, que ha completat més d'un 62% de les actuacions previstes en el seu full de ruta. Algunes d'aquestes actuacions són, per exemple, la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics, la transformació de l'ensenyament de català per adults i l'impuls de la política lingüística municipal, entre altres qüestions. I l'Acadèmia Espanyola de Cinema ha ratificat aquest dissabte Fernando Méndez Leite com a president per 4 anys més. La seva candidatura és l'única que s'ha presentat, ha rebut 858 vots, que és el major suport també que hi ha hagut en la història d'aquesta institució. Méndez Leite, que té 82 anys, ha dirigit pel·lícules, també sèries, per exemple La Regenta, ha treballat com a crític, ha estat professor i ha fet programes per televisió. Com a president de l'Acadèmia, fa uns mesos va presidir la Gala dels Goya, que es va fer a Barcelona.
20: Estamos contentísimos de poder celebrar la gala del 40 aniversario de los Goya en la ciudad de Barcelona, donde mejor. Ya en Barcelona hicimos otra gala el año 2000, hace ahora 25 años.

0: I abans d'anar als esports, encara us expliquem que el festival Riu Viu Aldover, al Baix Ebre, marida la cultura, la gastronomia i la comunitat ebrenca en la seva primera edició en una programació de 3 dies. El fil conductor és la cultura de proximitat. L'organització reivindica des de la platja fluvial del municipi el potencial cultural i artístic de les comarques ebrenques amb un programa artístic que inclou una trentena d'activitats vinculades a les arts, la natura, el territori i també la gastronomia. Hem parlat amb la seva presidenta, Aida Mayor.
1: Contem també en propostes gastronòmiques de quilòmetre zero, en artistes de quilòmetre zero. L'objectiu és promocionar això, no? El consum de quilòmetre zero, però no només el consum de producte, que també, sinó també el consum d'art, de cultura, de territori i de proveïdors i de tot el que poguéssim nosaltres contribuir.
0: Els caps de cartell d'aquesta primera edició del Riu Viu són aquest grup que sentíem, Saxeni i Joan Rovira, que clouran el festival el diumenge.
2: Esports.
0: Amb l'Alfons Gorina.
3: Et corrent en jet. Un canal d'aire de les capes altes de l'atmosfera. Ho ha explicat a 3Cat Info Santiago Giral, investigador del CSIC al Centre Geociències Barcelona.
4: Amb l'escalfament global, els pols estan escalfant molt més del que s'estaria escalfant a l'Equador, i al disminuir aquest gradient de temperatura, aquesta corrent té més espai per moure's. I una de les maneres que té d'expressar-se aquest moviment és corbant-se. I el que acaba donant és la possibilitat d'entrar un vent molt càlid que ve del nord d'Àfrica i ens acaba donant aquestes onades de calor tan intenses.
5: Segons aquest expert, si es continua emetent diòxid de carboni a l'atmosfera, les onades de calor seran més llargues, es donaran més sovint i afectaran també el nord d'Europa. Per això considera que la descarbonització de la nostra societat és imperativa.
3: L'onada de calor també colpeja França aquests dies, on el govern ha prohibit el consum d'alcohol a la via pública a partir d'avui al migdia, els concerts que es fan arreu del país amb motiu del Dia de la Música.
5: Aquesta prohibició afecta 35 departaments del centenar que té França, 26 milions de persones, que són els que estan en situació d'alerta vermella, amb temperatures pròximes als 40 graus. Alguns municipis ja han decidit anul·lar directament aquests concerts. A més, les autoritats han fet una crida general a la responsabilitat per evitar que el consum d'alcohol afecti els serveis de salut, que s'han de centrar, diuen, a atendre les persones més vulnerables a la calor. Són mesures que ha decretat un gabinet de crisi presidit pel primer ministre Sébastien Lecornu davant una onada de calor rècord que recorda la de l'agost del 2003, que va causar, recordem, uns 15.000 morts.
3: Doncs bé, enmig d'aquesta crisi climàtica, atenció, perquè els Estats Units han començat aquesta setmana a retirar de l'oceà Pacífic equips que serveixen per mesurar els efectes del canvi climàtic en els corrents oceànics, la vida marina o els canvis de temps extrems. És una de les mesures preses per l'administració Trump per reduir els fons destinats a recerques que consideren massa alarmistes.
5: El primer element retirat és una boia a 88 metres de profunditat a les costes d'Oregon, que forma part d'una xarxa valorada en més de 380 milions de dòlars que fa més de 10 anys que recull informació en temps real. L'entitat que gestiona aquesta xarxa depèn de la National Science Foundation, que va anunciar una retallada de 5.200 milions d'euros per estudis que l'administració Trump considera que alimenten l'alarmisme sobre el canvi climàtic. Estrella Olmedo, investigadora de l'Institut de Ciència del mar del CSIC, ho considera una decisió molt greu.
6: Això és molt preocupant per tota la comunitat científica, perquè la comunitat americana liderava tots els programes observacionals, tenien un pes molt important. Llavors, això tindrà implicacions no només observacionals de camp, no només són les boies. Els satèl·lits necessiten les boies per poder calibrar-se. Els models necessiten les boies.
5: La retirada d'aquesta xarxa començarà al Pacífic i està previst que acabi amb la retirada de boies i sensors de les aigües properes a Groenlàndia l'any que ve.
3: 4 minuts per un quart de 8 del matí, la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici i retirar-li el passaport ha desfermat una tempesta política. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb la parella de Pedro Sánchez mentre que el PP carrega contra el president espanyol. Els sindicats policials se sumen a la indignació i exigeixen a Peinado que rectifiqui els seus arguments. Des de Madrid, Alba Gil.
7: El govern espanyol i el PSOE veuen fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació de

0: clamen una rectificació. El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents. La decisió del judici és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen l'arxivament de la causa.
1: Sobre aquesta qüestió, avui a partir de les 9 el suplement tertúlia amb l'advocat penalista Carles Bungerol, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i també la Marta Monforte en qualitat de periodistes. Avui tots quatre a partir de les 9 al suplement. Més qüestions. Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa, on avui han de reprendre les negociacions marcades pel tancament de l'estret d'Hormuz. Teheran ha tornat a bloquejar el pas dels patrullers pels últims bombardejos d'Israel al sud del Líban, que aquestes últimes hores han deixat més de 30 morts. Fa ben poca estona el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha aterrat a Suïssa on intentarà rebaixar la tensió. Ahir al vespre ja hi va arribar la delegació iraniana que encapçala el seu ministre d'Exteriors.
2: Les converses comencen avui en un hotel de luxe als Alps suïssos, quatre dies després de la signatura del memoràndum d'entesa. La baula feble d'aquest document és la fi de les hostilitats al Líban, que Israel posa a prova amb els seus bombardejos. Abans de pujar l'avió, J.D. Vance s'ha mostrat confiat en les negociacions amb l'Iran.
3: Només hi seré un dia o dos. Espero que fan progressos en el tema nuclear i que fan progressos sobre l'alto el foc al Líban.
2: El tancament de l'estret d'Hormuz posa a prova el fràgil acord entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump ha amenaçat d'imposar ell mateix un peatge si les converses fracassen. El primer ministre del Pakistan, que actua com a mediador, també hi serà.
1: El Regne Unit, atenció, perquè el primer ministre Keir Starmer podria dimitir demà mateix, dilluns, segons publica el diari britànic The Observer. La pressió sobre Starmer ha crescut aquest cap de setmana per l'entrada al Parlament del seu rival principal, el nou diputat laborista Andy Burnham, fins ara alcalde de Manchester. Downing Street ho ha desmentit. En paral·lel a tot això, mentre el cercle s'estreny sobre Starmer, Londres acull una manifestació pro-europea contra les conseqüències del Brexit. Just 10 anys després del vot a favor del Brexit, ahir centenars de persones es van manifestar per reclamar que el Regne Unit torni a formar part de la Unió Europea. Londres, Quim Olivares.
4: Els manifestants amb banderes europees han caminat fins al Parlament de Westminster per tornar a posar la qüestió del retorn a Europa a l'agenda política britànica. Sentim Gareth Steele, activista pel retorn britànic a la Unió Europea.
5: Certament, cada vegada més els polítics s'atreveixen a parlar-ne per primera vegada. Durant molt de temps era una qüestió tabú.
4: També denuncien els efectes del Brexit. Sentim ara Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
4: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i només cal que el govern que surti de les eleccions del 2029 aposti per apropar el Regne Unit a la Unió Europea.
1: A Colòmbia, avui eleccions marcades pel ressorgiment de la violència. Fa unes hores el president Gustavo Petro ha anunciat la mort en combat del líder de la dissidència de la guerrilla de les FARC. En aquest clima de tensió, Colòmbia escull avui nou president. La segona volta de les eleccions decidiran si Colòmbia gira cap a l'extrema dreta o manté el seu rumb cap a l'esquerra. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
7: Ara fa 4 anys, Colòmbia triava les urnes per primera vegada un cap d'estat, un president d'esquerres, cosa que no havia passat en els seus 200 anys d'història. El president ara sortint, Gustavo Petro. Les eleccions presidencials d'avui són un cara o creu a les urnes. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, un empresari i advocat outsider en política, amb un discurs radical populista conservador, de mà de ferro contra la inseguretat i també a favor de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes és el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, un conegut polític colombià i activista a favor dels drets humans que va perdre el seu pare, també senador com ell, a mans dels paramilitars durant els anys 90, un vot polaritzat al dels colombians.
8: Y que tiene ínfulas de dictador, porque una persona cuando piensa en venir a desangrar la tierra, a hablar de fracking y a hablar de guerra, no le interesa a un país.
9: No, aún no he decidido mi voto. Tenemos dos personas importantes para elegir. Las ideas y los ideales que han que tienen están muy, muy extremos.
10: Tiene una ideología, sí, es bravo, pero de pronto puede mejorar la situación económica. Política, estamos en ruinas.
7: Les enquestes donen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ja va guanyar la primera volta el mes passat, però l'esquerra d'Iván Cepeda espera seduir a una part dels 17 milions de colombians que no van votar en la primera volta.
1: Bones notícies pels 5 catalans afectats pel brot d'antivirus del

0: Pau, on dius, tots cinc han donat negatiu en la darrera prova PCR i deixen de tenir l'obligació de confinar-se als seus domicilis.
1: Els afectats es trobaven en quarantena a casa des de feia 14 dies després de l'alta de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on van fer les primeres setmanes com a contactes de casos d'antivirus de l'Ondius. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha confirmat a 3catinfo que totes les persones estan en bon estat de salut i asimptomàtiques després de 6 setmanes d'estar aïllats.
2: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes de benestar emocional, etc., epidemiològic, juntament amb el Servei d'Emergències Mèdiques, i la prova que ha sigut negativa doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
1: L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que des del 2 de maig no hi ha hagut casos nous del virus i dona, per tant, tancada una alerta sanitària internacional que ha deixat 13 casos, recordem, entre els quals 3 morts.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya avisa que el curs que ve començarà amb noves vagues i mobilitzacions, però que encara no n'han concretat les dates.
1: Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
3: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot.
1: La CGT demana al govern que convoqui aquest estiu el comitè de vaga i els representants de les famílies.
0: Culpable per homicidi, un dels dos acusats de matar un home per una ganivetada a un bar de Mollerussa l'any 2022. Sobre el segon acusat, el jurat popular el considera culpable d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La lectura del veredicte s'ha fet aquest dissabte als jutjats de Lleida, Albamor.
4: Els fets van passar durant una baralla entre clans en un bar del carrer Beethoven de la capital del Pla d'Urgell. Pare i fill d'un dels clans han estat els principals acusats durant el judici en què el jurat popular ha conclòs que l'autor del crim únicament és el fill, mentre que el pare se'l culpa d'un intent de matar l'home. A tots dos, però, també se'ls considera culpables d'haver intentat acabar amb la vida d'un germà de la víctima. Pel que fa als altres quatre implicats en els fets, el tribunal els ha considerat culpables de delictes d'homicidi en grau de temptativa, lesions i de participació en baralla tumultuària en funció del seu grau d'implicació en els fets. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a la 1 del migdia i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
0: La demanda de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives. Des de fa unes setmanes, aconseguir-ne una és una odissea. I fins i tot Panini, l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc.
1: A la fàbrica de Mòdena, a Itàlia, es treballa les 24 hores del dia i en cap moment han deixat de servir cromos, però la producció és inferior a la demanda. I als llocs de venda, els cromos hi arriben amb comptagotes. Això s'ha traduït en compradors anant d'un lloc a l'altre i prestatges buits a les botigues. El Caleb és quiosquer i la Cristina, una compradora que ha fet ruta per diversos punts de venda.
5: Si t'envien, per exemple, 400 o 500, pues no dura ni mig matí.
6: Que raro, he anat a dos llocs i no hi ha cromos.
1: Costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat. Lluís Torrent és el director general de Panini Espanya.
7: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
1: Panini assegura que els problemes d'estoc es resoldran aquesta setmana. A d'altres països també hi ha hagut falta de cromos als punts de venda.
0: La meitat dels clients que recullen una comanda en línia en una botiga de barri acaben fent una compra addicional al mateix comerç. És la principal conclusió d'un estudi sobre hàbits de recollida del comerç electrònic que ha fet Amazon.
1: Actualment, un de cada 5 consumidors catalans opta per rebre les comandes en armariets o en establiments habituals en comptes d'esperar que els vingui el repartidor a casa. Amazon té 6.000 punts de recollida a Catalunya, el 70% a la demarcació de Barcelona. La majoria són taquilles d'autoservei, però una tercera part són establiments, com ara estancs, bars, quioscos o petites botigues. L'impacte econòmic que genera aquest servei al conjunt del comerç local a Catalunya el quantifica el responsable de punts de recollida d'Amazon a Espanya, Bernardo López.
8: Estimamos que en Cataluña los clientes que van a recoger un pedido en un punto de una tienda local gastan cerca de 2 millones de euros en gastos adicionales, ¿no? El cliente gana y el consumidor y la tienda también gana de ventas incrementales.
1: A més, els comerços adherits reben una compensació per custodiar els paquets.
0: Un grup d'emprenedors tira endavant el projecte Singulars per comercialitzar sense intermediaris aliments de petits productors en comerços locals de tot Catalunya. Inicialment permetrà l'abastiment de 5.000 productes de 1.000 elaborats diferents a 400 comerços repartits arreu del país a través d'una logística pròpia.
1: L'objectiu és tenir cura dels pagesos i elaboradors, oferir productes de quilòmetre zero a preus justos i contribuir també a la continuïtat de les botigues. Marc Talavera és el coordinador d'aquest projecte Singulars.
9: Per aquest producte arribi de forma més accessible, amb més qualitat i amb millor preu al consumidor final. I és quan es compleixen aquestes tres coses, que quan tinc al davant un enciam d'aquí i un enciam que em ve de l'altre punt del món, que triaré l'enciam d'aquí. Perquè igualtat de preu, qualitat i accessibilitat, totes preferim consumir d'aquí.
1: Els botiguers adherits a Singulars reben un gran ventall de productes de manera conjunta, fent només una comanda, i planifiquen les produccions amb els pagesos i elaboradors per evitar minves. Singulars arrencarà l'any que ve amb l'objectiu d'arribar al 5% de la facturació alimentària de Catalunya en 10 anys.
0: Música. Són de Prodigy els britànics que han omplert l'escenari principal del Sonar de ritmes trencats i de nostàlgia. El Festival de Música Electrònica ha tancat l'edició amb canvi de direcció, amb 150.000 espectadors, 10.000 menys que l'any passat, des de l'Hospitalet Marc Ruiz.
10: A diferència de les nits de dijous i divendres, la nit de dissabte ha tornat a ser una d'aquelles que vagis on vagis tot és ple. Un dels concerts amb més públic ha estat el de The Prodigy, que han omplert l'escenari principal. El públic va anar rejuvenit instantàniament quan han començat a sonar cançons del 94, com Voodoo People o Poison. Els fans vibraven amb els canvis de ritme i el breakbeat llançat a tota velocitat mentre Maxim feia de mestre de cerimònies. Però si hi ha un disc que el públic adora és The Fat of the Land, de 1997. Durant la primera part del concert anaven introduint detalls d'aquell àlbum a la mescla. Una sirena, una textura de guitarra, una distorsió... I ha arribat Firestarter, amb homenatge inclòs a Keith Flint, el cantant i animador de la banda, mort el 2019. La velocitat del beat, els subgreus atronadors i el bosc de làsers han quedat de no res al costat de dues de les cançons més esperades, Smack My Beach Up i Breathe, de l'excel·lent disc del 97. Arribats a aquest punt, el públic ha cremat totes les naus. A l'escenari del costat, un petit miracle. El músic japonès Takuya Nakamura, de 58 anys, ha fascinat el públic que podrien ser els seus nets amb la seva barreja de jazz i electrònica. Actua en un petit set de DJ envoltat pel públic, llença bases de drum and bass, fa mescles i a sobre toca la trompeta amb reverberacions i efectes que la fan sonar aèria i crea paisatges sonors. Una autèntica joia.
11: L'informatiu del suplement.
12: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
13: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
15: Sigui
14: bon
15: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
14: Denuncien l'accés de burocràcia...
16: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
17: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
16: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
14: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
16: I de la resta del món.
14: Pendents de la cimera internacional...
16: Faci el temps que faci.
18: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
16: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Conte. L'informatiu del suplement.
0: La final de la CB de bàsquet entre el Barça i el València se'n va al Palau Blaugrana amb un empat a 1 després de la derrota ahir de l'equip de Xavi Pascual per 27 punts, 102-75. Albert Benet, què tal? Bon dia.
19: Bon dia. Derrota clara, contundent, d'un Barça que no va poder amb la defensa del València i que no va anar davant el marcador en cap moment. El tècnic Xavi Pascual admetia que els havien passat per sobre, però es mostrava optimista veient el got mig ple, tenint en compte que la sèrie està empatada a un i amb el factor pista a favor del Barça.
20: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça a tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari... immillorable.
19: La Provítola, Brizuela i Parra van ser els més destacats del Barça, mentre que Panther i Clyburn van quedar neutralitzats pel València, cosa que va deixar sense arguments l'equip blaugrana en la segona part. El tercer partit de la final serà demà mateix al Palau a les 8 del vespre. A Alemanya, classificada per als setzens de final del Mundial de Futbol després de guanyar Costa d'Ivori per 2-1 amb remuntada inclosa i amb dos gols d'Undaf, que va sortir des de la banqueta per capgirar el marcador. Golejada dels Països Baixos de Ronald Koeman i Frenkie de Jong per 5-1 contra Suècia. Destaquem les dues assistències de Dumfries, lateral dret de l'Inter, que es dona per fet que jugarà al Madrid la temporada que ve. D'aquesta matinada, empat a 0 de Curaçao contra l'Equador. I tenim un partit en joc. Aquesta hora, la segona part, Tunísia 0, Japó 2. Avui Espanya s'enfronta a l'Aràbia Saudita pressionada per l'empat a 0 contra Cap Verd en el debut. Tot el focus posat en Lamine Yamal, amb la incògnita de quants minuts jugarà i si serà el factor que necessita Espanya per guanyar el partit d'avui. De Lamine en parlava el davanter Borja Iglesias.
2: Es que es muy bueno. Es que yo también pregunto qué tal está Lamine cuando no lo veo bien, imagínate. Entonces, obviamente Lamine es muy bueno, pero también me gustaría que el día que cuando juguemos contra Egipto en Barcelona también preguntemos por Lamine cuando pasan cosas fuera del campo.
19: També avui es jugarà el Bèlgica, Iran. El Brasil, Rafinha es confirma com a baixa per al pròxim partit contra Escòcia, com a mínim. Com a mínim es perdrà aquest partit de dijous. El Màlaga, més futbol, és nou equip de primera divisió, després de superar l'Almeria a la final per 1-2. Tot això el dia que el Sabadell va fer la rua de celebració per l'ascens a segona aconseguit divendres. Victòria de Paula Blasi en l'etapa reina de la Volta a Catalunya en final a la Molina. Blasi va atacar a 12 quilòmetres de meta per endur-se a la segona etapa i col·locar-se com a líder de la general.
21: Ha arribat fins i tot un punt que jo no m'he rendit, però ja està, la carrera ja està, perquè tothom m'està deixant la tosta de mi, han atacat una, m'han mirat, ha atacat la segona, m'han mirat, ha atacat la tercera i ningú es mouia, i en un moment dic, aviam, eren 20 i ningú feia absolutament res, hi havia unes quantes del mateix equip, jo estava salvant el meu equip, deia com, bueno, pues al final s'aniran, no? Però, bueno, he confiat una mica en les meves cames i ha arribat un punt que tenia i l'oportunitat, sabia bastant bé aquest port i sabia on podia atacar i he intentat arrencar.
19: Avui, tercera i definitiva etapa entre Mataró i Barcelona, en final a l'Avinguda Maria Cristina. També avui la cursa de Gran Premi a la República Txeca, la cursa de MotoGP a les dues del migdia, amb Bayo Gura des de la pole i amb Marc Márquez des de la segona fila. Victòria de Peco Bagnaia i a l'esprint, al davant dels mateixos Ogura i Márquez. I ara sentireu a Dazón un Marc Márquez que li retalla 7 punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, que va caure.
22: Si puedo ahorrar un poquito de energía para mañana, pues bienvenido, pero sí, el calor apretaba y sobre todo me he esforzado en la carrera, he dado más de lo que tenía para intentar llegar sobre todo cerca del primero, que era un poquito la referencia.
19: A Marco Bezzecchi l'han desqualificat d'aquest Gran Premi. L'italià líder del Mundial va caure a la cursa sprint i en intentar recuperar la moto hauria empentat i colpejat alguns comissaris i la sanció ha estat aquesta desqualificació. I aquest vespre, a 8:45, Igualada Liceu de la Corunya, el quart partit de la final de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, amb avantatge per l'equip gallec per 2-1. I us explicàvem que tenim en joc un partit del Mundial de Futbol a aquesta hora. El Japó acaba de fer el tercer gol. Els últims 20 minuts de partit, minut 70, Tunísia 0, Japó 3.
16: El suplement, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
0: Són 8:45 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
23: Molt bon dia, Roger.
24: 3, 2, 1, se ganya.
25: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Com està, Joan Anton?
23: Molt bé, molt bé.
0: Això és La Terra es Plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel. Ara el sol surt una mica més aviat. Exacte. I es pon molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt, molt enllà.
23: Dies llargs,
0: i nits molt curtes.
23: Sí.
0: A punt d'entrar en aquest estiu astronòmic, amb aquesta onada de calor que ja tenim al damunt i que sembla que durarà uns quants dies, a les portes de Sant Joan, Joan Anton, d'aquí 3 hores entrem a l'estiu, no?
23: Exacte, l'estiu astronòmic, que és un moment clau des del punt de vista de l'òrbita de la Terra. A partir d'aquí vindran moltes altres coses, no? És el dia de llum més llarg, la nit més curta, i a la Terra les temperatures no s'assoliran, bueno, crec que no s'assoliran màximes aquí, perquè la Terra té una inèrcia, és a dir, la Terra triga temps a respondre, no?, d'aquesta insolació del Sol, els oceans, els continents, i això normalment les puntes de calor es produeixen més tard, cap al juliol, agost. Tot i que tal com anem, és que puntes de calor crec que n'anirem tenint sovint al llarg de l'any.
0: Doncs a les portes d'aquest estriu astronòmic que explicarem i narrarem en directe aquí al suplement aquesta entrada, ens enganxa en ple programa, mira, ens enganxa cap a 10:15 del matí. Avui, aprofitant també que aquest divendres va acabar el curs escolar amb moltes festes de final de curs, avui dediquem aquest capítol a totes les classes dels dinosaures de les escoles de Catalunya que divendres van acabar el curs. A amb la banda sonora obligada del John Williams per parlar d'un dels éssers que encara ara ens fascinen, aquestes criatures que van dominar el món durant 160 milions d'anys. Què eren exactament els dinosaures, Joan Anton?
23: T'imagines que amb aquesta música em veiem passar un per aquí ara?
0: Home, seria... Bé, la ficció ho ha fet possible, no? Des de ja fa uns quants anys. I sí, continuen sí, sí. Funcionant aquestes pel·lícules?
23: Continuen, tot i que en aquest programa parlarem també d'algunes pífies, no? Que hi ha. Va, què són els dinosaures?
0: Ara et posaràs tiquismiquis amb...
23: No, jo no. A veure, jo, pobre de mi, amb el Spielberg i el John Williams de banda sonora no m'hi posaré mai. Bueno, en el Spielberg sí que m'hi posaré una mica, ja t'ho dic. Ja
0: Home, però és que, a veure, llicències se'n devien permetre unes quantes.
23: Però una de grossa, eh? Amb això dels velociraptors. Però deixa'm això, anem a dir què són els dinosaures, que és el primer que hem d'explicar, que estan científicament classificats dins un grup que s'anomena arcosaures, que vol dir els rèptils dominants, que és un grup que es va dividir després en dues branques, la que va portar els cocodrils actuals, que després veurem que no són els directes descendents, per tant, dels dinosaures.
0: Perquè ja ens vas explicar que eren els ocells.
23: Correcte, les aus. I la branca que va portar els pterosaures, que són rèptils voladors, i els dinosaures. Per tant, podem dir genèricament que els dinosaures eren rèptils, però amb algunes diferències molt importants respecte als rèptils actuals. Coses que tenen en comú amb els rèptils actuals. Tenien la pell coberta d'escates, val? Tot i que molts ja tenien plomes. Aquí tocarem el crostó a l'Spielberg després. També ponien ous amb closca, val? Per tant, això també s'assemblen als rèptils. Però, atenció, diferències amb els rèptils actuals. Els dinosaures eren de sang calenta. Els rèptils actuals són ectoterms, que diem, que vol dir de sang freda, que necessiten el sol per escalfar-se. En canvi, avui sabem que la majoria de dinosaures eren endoterms, que vol dir de sang calenta, o tenien un metabolisme entremig. A més, tenien un creixement rapidíssim i una activitat física intensa que s'assembla més a la dels mamífers o als ocells que no passa a les d'una tortuga, per exemple. I els dinosaures van viure durant l'era mesozoica, que és un extens període de temps que va durar uns 165 milions d'anys.
0: Com distingim què era un dinosaure i què no era un dinosaure?
23: Clar, això és important, Roger, perquè hi ha molta confusió. De fet, alguns dels bitxos que podem veure en pel·lícules o en un museu, de vegades els confonem amb dinosaures i no ho som. Val? De fet, un dinosaure, per definir-lo, és un conjunt de característiques anatòmiques úniques en el seu esquelet que ara veurem. Per tant, això no té res a veure ni amb la seva mida ni amb el fet de que fos un rèptil antic. En primer lloc, segurament el tret anatòmic més important, és que les cames sortien completament rectes de sota del cos, i no lateralment com tenen avui els rèptils. Els rèptils avui els hi surten les cames de costat i tenen com un angle recte, no? Que després es corben en un angle recte per tocar el terra. Els dinosaures no, sortien directament de sota el cos. En aquest sentit s'assemblava més als mamífers o als ocells actuals, i aquest tret els permetia aguantar molt de pes i córrer de manera molt eficient. Després, perquè les cames es poguessin situar sota del cos, la unió en el maluc era especial. Els dinosaures tenien un forat obert al centre de l'articulació del maluc on s'encaixa el fèmur. Cap altre grup de rèptils té aquesta característica. Atenció, Roger, perquè tots els dinosaures eren animals terrestres, per definició. És a dir, no volaven. Així que coses com el pterodàctil o altres rèptils voladors no eren dinosaures. Tampoc no nedaven al mar. I, per tant, els plesiosaures o ictiosaures no eren dinosaures, amb una excepció que després comentarem. A més, els dinosaures presenten detalls exclusius amb els seus ossos, per exemple, una mena de cremallera al turmell, tenien tres o més vèrtebres sacres, posseïen mans amb tres dits actius. Ja veiem, doncs, que per ser científicament anomenat un dinosaure has de complir diferents condicions molt clares. I això fa que altres animals extints que habitualment hem classificat com a dinosaures popularment, científicament no ho siguin.
0: Com van evolucionar aquests dinosaures?
23: Mira, fa la tira de temps que van aparèixer i es van extingir però van viure com a espècies durant molt, molt, molt de temps. Van aparèixer fa uns 235 milions d'anys i es van extingir fa només 66 milions d'anys. Per tant, van ser els dominadors d'aquest planeta durant molt, molt, molt de temps. I la seva evolució es podria resumir així. Cura, perquè ara explicaré l'evolució de moltes espècies de dinosaures. Les espècies apareixien i desapareixien. No és que una única espècie sobrevisqués tots aquests milions d'anys. Val? Van aparèixer a la meitat del període triàssic, això fa uns 252 milions d'anys. Inicialment eren petitons, ràpids i caminaven a dues potes. I encara no eren els reis del planeta. En aquells moments, tots els continents estaven units en un sol supercontinent que anomenem Pangea, i el clima era sec i calorós. L'època daurada dels dinosaures arriba amb l'aparició dels gegants que tots tenim al cap, que va ser el període juràssic, justament, fa 201 milions d'anys fins als 145 milions d'anys. En aquest període, el supercontinent Pangea va començar a trencar i el clima es va tornar més humit i tropical, amb aparició de grans boscos de falgueres i de coníferes. Els dinosaures van créixer fins a mides descomunals. De fet, és l'època dels grans herbívors de coll llarg, com el Diplodocus, el Branquiosaure, i de depredadors com l'Alosaure. També és quan van aparèixer les primeres plomes, que després en tornarem a parlar. I el període de màxima diversitat dels dinosaures arriba durant el següent període geològic, que és el Cretaci, entre 145 milions i fa 66 milions d'anys. Llavors els continents ja s'assemblaven més als que tenim avui, separats per oceans, i és quan van viure els dinosaures més famosos del cinema, com ara el Tiranosaure Rex, el Triceratops, que per cert mai van conviure amb els grans dinosaures del Juràssic.
0: Clar, el T-Rex i el Velociraptor són dels que més va voler retratar l'Spielberg, són els protagonistes de la pel·lícula d'alguna manera, no? Els més impactants, el Tiranosaure, Joan Anton?
23: Sí, el Tiranosaure va viure al final del Cretaci, a l'actual Amèrica del Nord, podia assolir els 12 metres de llargada i unes 8 tones de pes, tenia la mossegada més poderosa, unes mandíbules dissenyades per triturar ossos, exercint una pressió de gairebé 6 tones de força, i els seus braços eren molt curts, però molt, molt, molt forts. Les cries naixien cobertes de plomatge finet per protegir-se del fred com un pollet. Mm. I ara ve el Velociraptor.
0: I amb el Velociraptor és on t'enfades amb Steven Spielberg.
23: Sí,
0: per què?
23: Perquè, mira, el Velociraptor, en realitat explicaré que era una gallina. Era una gallina petita amb plomes. Clar, això no quadra molt, no?, amb una imatge de ferotge assassí que ell volia fer. Aquest dinosaure va viure una mica abans que el T-Rex, per tant, no va coincidir amb el T-Rex.
0: Era impossible. O sigui, aquí hi ha llicència Spielberg.
23: Sí. Va viure entre fa 75 i 71 milions d'anys als deserts.
0: Però el T-Rex sí que s'hagués menjat el Velociraptor. La gallina se l'hagués menjat.
23: Jo crec que se l'hagués menjat amb patates.
0: Però no va ser possible perquè no van conviure.
23: No van coincidir ni en temps ni en lloc, perquè va viure el Velociraptor als deserts de l'actual Mongòlia i a la Xina, mentre el Tiranosaure Rex va viure sobretot a Amèrica del Nord. A Jurassic Park ens el mostren de la mida d'un humà adult, molt intel·ligent, cobert per escates, però la realitat és molt diferent. El Velociraptor era de la mida d'un gall d'indi, feia 2 metres de llargada, però perquè comptava amb la seva llarga cua, només feia uns 50-60 centímetres d'altura i pesava uns 15 quilets. A més, tenia l'aparença 100% d'ocell, és a dir, estava completament cobert per plomes. I tenia ales, que no li servien per volar, però tenia ales. Les utilitzava per equilibrar-se i fer girs ràpids. El seu tret més famós era una gran urpa, això sí, en forma de falç, el segon dit de cada peu. Però avui sabem que no l'utilitzava per esbudellar les preses, sinó per clavar-les i subjectar-les amb força contra el terra, mentre les reduïa de manera similar a com fan avui les àligues. Per tant, ja et dic, una gallina o un gall d'indi amb plomes, molt diferent de l'imatge que l'Spielberg ens va donar.
0: Mm. Clar, també hi ha molta literatura, molta ficció al voltant de l'extinció dels dinosaures,
23: sí,
0: no? D'aquell
23: sí.
0: Moment. En què no va ser un dia.
23: No, no, aquí està. Va ser un dia que va passar una cosa, un esdeveniment fa 66 milions d'anys, que va caure un asteroide d'uns 10 quilòmetres de mida, i el lloc de l'impacte va ser la península de Yucatán. Fins i tot a sota el mar hem pogut trobar les restes del cràter d'uns 150 quilòmetres de grandària. Mira, algunes dades. L'energia que va generar l'impacte va equivaldre a 2.000 milions de bombes d'Hiroshima. O també 4 cops tota la potència nuclear que tenen sumades, combinades, els Estats Units i Rússia. Creiem que va elevar a l'atmosfera i a l'estratosfera, i aquí vindrà l'extinció massiva, uns 25 bilions en B de tones de material. La superfície allà on va caure va rebotar cap amunt i es va elevar, creiem, a l'equivalent al cim de l'Everest. Imagina't, eh? I després va tornar a caure. Algunes de les simulacions apunten que la primera onada que es va formar a l'oceà va ser de fins a 1.500 metres d'altura. L'ona de xoc que va generar va ser devastadora a milers de quilòmetres. Potser 1.500 quilòmetres de distància va ser destrucció absoluta, total. La pressió de l'aire ho va destrossar tot al seu pas i la calor va incinerar tot el que es trobava. Més enllà d'aquesta zona zero, es van iniciar enormes incendis de magnitud com mai s'han tornat a veure i distribuïts per tot el món. Després, part d'aquest material que es va elevar a l'atmosfera va començar a caure a indrets molt remots, a l'altra banda del món, i va generar encara més incendis. Es creu que van cremar el 70% de boscos que hi havia a tot el planeta. I el que va causar la gran extinció van ser les enormes quantitats de material, sutge i pols i cendra ejectades cap a l'estratosfera, més el fum de tots aquests incendis, que va bloquejar la llum del sol durant mesos, i això va trencar la cadena tròfica, va fer morir els vegetals que feien la fotosíntesi, no, ja no la podien fer, no els hi rebia llum del sol, això va fer que morissin els herbívors, això va fer que morissin els carnívors, això va trencar tota aquesta cadena tròfica, i creiem avui que va extingir aquest esdeveniment al llarg de mesos, va arribar a extingir el 75% d'espècies vives, i si no comptem espècies, si comptem animals, si comptem individus, va extingir el 99,9% d'éssers vius.
0: Més enllà dels virus.
23: Els mamífers, per exemple, van sobreviure moltes altres espècies, no? Però els mamífers, moltes classes de mamífers, que eren petitons en aquell moment i poc diversos, ens convertim en els dominadors d'aquest planeta. És a dir, nosaltres donen el relleu, el testimoni, als que venim després, que som els mamífers. I som aquí, Roger, gràcies a aquell impacte. És a dir, un impacte casual, aquell objecte perfectament podria no haver arribat, ves tu, no? Un ull de 10 quilòmetres que arriba, peta i fa tot aquest arabastall i ens situa a nosaltres, els humans, molt després. Els humans no arribarem fins molts milions d'anys després, però vull dir que situa els mamífers com a dominadors.
0: I les aus, perquè si expliquem que els dinosaures...
23: Aquí està.
0: S'han transformat en ocells,
23: clar.
0: Les aus també devien sobreviure.
23: Correcte. De fet, hi ha biòlegs que els agrada dir que els dinosaures no es van extingir, sinó que simplement van aprendre a volar, que és com un eufemisme, no?, per explicar això. En aquell moment ja hem parlat durant el programa que tenien plomes, sabem que tenien plomes, i van aprendre a volar, que són els nostres ocells actuals, que són els directes descendents dels dinosaures. No ho és una sargantana, o no és una serp, o un cocodril, com de vegades pensem popularment, sinó que biològicament parlant, serien les aus els directes descendents.
0: I els cocodrils d'on venen?
23: No, també hem vist que són una branca que es van separar, però no venen de la branca directa dels dinosaures, venen d'una branca lateral, però no serien directament, perquè ja hem dit que els dinosaures tenien uns trets morfològics molt, molt diferents als que avui tenen els rèptils actuals.
0: Ara que estan tan de moda també les teories de la conspiració, tu què en penses quan veus que hi ha tanta gent també que defensa que és impossible que ens sapiguem tant dels dinosaures i que tot el que hem explicat és mentida?
23: Ai, Roger, és que de debò. Mira, l'altre dia a l'Observatori Fabra me'n va venir un d'aquests.
0: Ah, sí?
23: Sí.
0: Els deixeu entrar també.
23: Sí, bueno, clar. A veure, molt educada la senyora, t'haig de dir, supereducada. D'altres cops no han estat tan educats amb mi, però molt educada. I va arribar un moment que jo li vaig dir, mira, no et podré convèncer perquè cada cosa que tu et dic em dius que els científics us enganyem. Per tant, estàs fent... vas a tot, no? M'estàs negant ja la màxima, qualsevol cosa que jo et digui, i m'ho va reconèixer, em va dir, si és veritat, qualsevol cosa que em diguis no m'ho creuré perquè estic convençuda que els científics ens enganyeu. Per tant...
0: No cal perdre el temps.
23: Ja no vam perdre el temps, llavors li vaig desitjar que gaudís de la nit, va ser molt educada, això sí, t'haig de dir, i ja està, no vam perdre el temps ni ella ni jo. No sé, què vols que et digui? És a dir, tenim registres fòssils, tenim datació científica d'antiguitat d'aquests fòssils, tenim evidències claríssimes, però tot i això, encara hi ha gent que sosté que l'edat de la Terra és d'uns 6.000 només anys. 6.000 anys, és que és ridícul. No hi ha hagut ni temps que es formessin ni les serralades, saps? I mantenen 6.000 perquè fan càlculs basats en la Bíblia que suposadament compten generacions des d'Adán i Eva, una cosa que em sembla kafkiana, ple segle XXI, diuen, no, la gent no ho diuen basat en algú que ha fet el càlcul, va ser un arcabisbe que va fer el càlcul fa molt de temps i va dir, des d'Adán i Eva ara, vaig a comptar quantes generacions han passat segons les escriptures, i a partir d'aquí va calcular el temps de la Terra, l'edat li dona uns vora 6.000 anys. Però això és ridícul, no existint ni el neolític, segons això.
0: Avui hem parlat dels dinosaures i hem acabat citant també Adán i Eva, tot i que els dinosaures hi eren una mica abans.
23: Sí, i aquests eren reals.
0: Una abraçada ben forta, Joan.
23: Igualment.
0: Anton. Ara tornem.
3: El suplement amb Roger Escapa.
4: Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a l'UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
1: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
6: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
1: Moments que semblen sense sortida.
7: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
1: Dolors que costen d'explicar.
8: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
1: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
6: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
1: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3CAT.
10: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
1: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
26: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
1: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
26: Aquest cap de setmana, Gran Premi de la República Txeca.
1: Univers MotoGP.
26: Perquè el Mundial és nostre.
1: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
27: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
28: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
27: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
1: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
27: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
29: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
27: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
1: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
29: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
27: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
30: Bon dia.
0: Notícia que hem confirmat aquesta matinada, mort el tercer adolescent que es va ofegar divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona.
30: És un noi de 13 anys que estava hospitalitzat en estat crític. S'arriba, doncs, a 4 el nombre de morts a les platges catalanes en aquesta primera setmana de la temporada de banya. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: Precaució si aneu al mar aquests dies d'onada de calor.
30: Perquè des d'avui el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per calor d'aquest any. Les zones on pujarà més la temperatura serà a l'interior, sobretot a les comarques de Ponent, que poden superar els 40 graus.
0: Begoña Gómez recorrerà la decisió judicial de retirar-li el passaport.
30: El jutge Peinado veu risc de fuga de la dona de Pedro Sánchez, fins i tot apunta amb l'ajuda dels seus escortes, una acusació que ha indignat sindicats policials i el ministre de l'Interior.
0: Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa, on avui reprenen les converses de pau.
30: Una negociació condicionada pels bombardejos israelians al Líban, que han fet més de 30 morts en les últimes hores i que van portar Teheran ha tornat a tancar ahir a la tarda a l'estret d'Hormuz.
0: El Regne Unit, el primer ministre Keir Starmer podria dimitir demà mateix, dilluns, segons publica el diari britànic The Observer.
30: Tot i que Downing Street ho ha desmentit, la pressió sobre Starmer ha crescut aquest cap de setmana per l'entrada al Parlament del seu rival principal, el nou diputat laborista Andy Burnham, fins ara alcalde de Manchester.
0: Els 5 catalans afectats pel brot d'antivirus del creuer Ondius ja es poden desconfinar.
30: Perquè tots ells han donat negatiu a l'última PCR i ja poden sortir de casa on portaven tancats 2 setmanes.
0: Panini no dona l'abast per l'èxit dels cromos del Mundial.
30: L'empresa s'ha quedat sense estoc perquè hi ha més demanda que oferta i ja fa setmanes que aconseguir els cromos del Mundial és dificilíssim.
0: The Prodigy tanca el Sonar.
30: El Festival de Música Electrònica ha tancat aquesta edició amb 150.000 espectadors, 10.000 menys que l'any anterior, i amb una vintena de persones detingudes per tràfic de drogues.
0: Aquesta nit TV3 estrena La Narcoamenaça, un reportatge del 30 minuts que investiga el problema del crim organitzat arran del narcotràfic a Catalunya.
30: Tot plegat partint com a mirall de la realitat de Bèlgica i Marsella. Precisament a Bèlgica es va crear el 2023 l'Oficina Nacional de Drogues per combatre-ho.
0: I els esports, el Barça de bàsquet perd estrepitosament a València en aquest segon partit de la final de l'ACB. Arribarà al Palau amb un 1-1.
30: I en ciclisme, victòria de Paula Blasi en l'etapa reina de la Volta a Catalunya, en final a la Molina.
0: Les portades dels diaris avui són per Begoña Gómez. Marina Laminos.
31: Sí, a l'ara en titular, el jutge envia a judici Begoña Gómez i li retira el passaport, i a sota fotografia d'una platja plena de gom a gom de gent banyant-se per anunciar que l'estiu comença amb una onada de calor. A La Vanguardia, el titular, és idèntic, paraula per paraula, descriptiu. El jutge envia a judici Begoña Gómez i li retira el passaport. I el periòdico, en canvi, destaca en segon pla que el jutge retira el passaport a Gómez per risc de fuga, però la imatge central aquí, també el titular principal del dia, és en un altre sentit. Hi veiem un avió enlairant-se a l'aeroport del Prat, una fotografia feta des d'un mirador de la zona. Doncs bé, arran d'això asseguren que Espanya i la Unió Europea acceleren l'ampliació del Prat. I al Punt Avui, un puny en símbol de resistència format per moltes persones, i apunten en titular que la conflictivitat impulsa els sindicats professionals.
0: Diari El País, mateix titular. Peinado obre judici Begoña Gómez i li retira el passaport.
31: Per ser en imatge, la Míriam a la que entrevista Nick assegura que ella es veu molt millor del que la gent el veu. Resta de titulars per a la dona del president. A La Razón, Peinado envia Begoña Gómez a judici i la deixa sense passaport. A l'ABC més contundents, Begoña Gómez al banc dels acusats i sense passaport per risc de fuga. I El Mundo, el jutge veu risc de fugida en la dona del president.
0: Anys i anys, per molts anys, Albert Postils avui bufa 43 espelmes Carlota Olzina.
2: Perquè és que jo als 10 anys, de cop i volta, els hi vaig demanar que volia anar a ballar, a cantar, a interpretar, i no sabia...
11: Va debutar a TV3 sent només un adolescent en sèries com Laberint d'ombres i El cor de la ciutat, i des d'aleshores ha tocat totes les tecles, ja sigui cinema, teatre o televisió. Actualment la podeu veure cada tarda, al Com si fos ahir.
0: 55 espelmes Pedro Alonso.
12: Felicita. Es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad.
11: Actor d'un carisma desbordant que va fer el salt a la fama interpretant Andrés de Fonollosa, més conegut com a Berlín, a La Casa de Papel. També és el protagonista del posterior spin-off centrat en el seu personatge, del qual recentment s'ha estrenat la segona temporada.
0: 71 espelmes Michel Platini.
13: J'essaye de voir quelles sont les étapes successives.
11: Personatge de contrastos, com a jugador, té 3 pilotes d'or a les seves vitrines i és considerat un dels millors jugadors del segle XX, i ja retirat, més endavant va presidir la UEFA entre el 2007 i el 2015, però va ser detingut 2 anys més tard per les sospites de corrupció relatives al Mundial de Qatar.
0: Vida social.

0: Aquesta que sentim és Maria Jaume. Marta Ferrer avui actua al festival Músic Veu a l'Arboç.
1: La mallorquina presentarà el seu nou disc, Sant Domingo Forever, en aquest festival solidari que destina part de la seva recaptació a projectes del territori. Aquest any a l'organització Autisme en Futur. El concert és avui a 7:45 del vespre i les entrades costen 16 euros.
0: Última oportunitat per veure La Noche de Figaro al Liceu.
1: L'òpera de Mozart demostra que darrere els embolics amorosos, les disfresses i les rialles també s'hi amaguen grans reflexions sobre el poder, el desig i les relacions humanes. I en aquest cas arriba al Liceu amb una nova producció dirigida per Marta Pazos. Avui es fa l'última funció a 6:00 PM. Queden algunes entrades a partir de 180 euros.
0: Al Teatre Raval s'hi pot veure Federico García.
1: L'espectacle multidisciplinari de Pep Tosar és un homenatge, com es pot endevinar pel títol, a la vida i obra del dramaturg Federico García Lorca. Avui a funció a 6:00 PM, les entrades a partir de 22 euros.
0: I encara es pot veure Mal de Corazón a la Villarroel.
1: El text de Victoria Spunberg, protagonitzat per Júlia Barceló, Pol López i Pau Vinyals, ens presenta tres personatges. Una cambrera, que en realitat és actriu i prepara un càsting per un musical, un noi enamorat ressentit i mig paranoic que creu que la seva parella l'ha deixat per Déu i un professor de filosofia moribund que desitja ser redimit. Tots conflueixen un dia de diluvi a la ciutat. La funció és a 12:00 PM amb entrades a partir de 29 euros.
0: I avui proposem també 19 sopar al Time Out Market de Barcelona.
1: L'espai s'ha convertit en un punt de referència gastronòmic de la ciutat i acaba d'estrenar nous restaurants, La Porca, la gelateria Paralelo i la pastisseria John Cake, entre d'altres. Està obert de 10 del matí a la mitjanit.
0: És l'hora del conte del nostre guionista i escriptor, l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte del Postils es titula El dilema.
2: Feia dies que l'ambient a la granja estava enrarit i, de sobte, es van posar a discutir. A la dreta es va col·locar un ou. A l'esquerra, una gallina. Entremig, planava la gran pregunta. Qui va arribar abans? La cosa anava per llarg i el públic va agafar seient. Hi havia la vaca, l'ànec, un tros d'asa i el porc que l'endemà enfilaria cap a l'escorxador, entre molts altres. El primer a carregar va ser l'ou, que va fer una disquisició metafísica que va avorrir fins i tot les ovelles. Per esvalutar el galliner, la seva interlocutora va aixecar el to de veu per denunciar la superioritat moral dels ous i va amenaçar de deixar de pondre'n si no li donaven la raó. Si no fos per la gallina, haurien arribat a les mans. Però l'ou era conscient de la seva fragilitat i, aplicant la lògica ovalada que l'ha acompanyat tota la vida, va optar per mantenir les distàncies. En un moment de silenci, l'auditori es va posar a comentar la jugada. En realitat, pensaven tots, aquella discussió era una autèntica bestiesa que podria allargar-se fins a l'infinit. Sortosament, va entrar en escena una guineu farta de tanta xerrameca i al seu pas va deixar un ou trencat en mil bocins i unes plomes escampades per terra.
0: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb la cançó que ens proposen els nostres tècnics de so. Avui és el torn del Macià Closes. Macià, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Avui, que a un quart i 9 minuts d'11 entrarem a l'estiu astronòmic, què millor que arribar-hi amb música estiuenca. Cap a l'any 1998, sí, sí, 1998, fa 28 anys, un nou grup anomenat Antònia Font, encara sense cap disc al mercat, treia aquest tema, S'estiu, una cançó rítmica patxanguera que va fer embogir els mallorquins i que va alegrar l'estiu de molta gent.
0: Un tros de cançó. Salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 21 de juny del 2026 el vam conèixer amb els cabells llargs i el número 30 a l'esquena, quan era el nom més prometedor de la Masia. Ràpidament el vam identificar com un extrem extraordinari d'arrencada explosiva i una capacitat extraterrestre per driblar amb la pilota cosida als peus. Sabíem també que tenia un guant al peu esquerre. Aquella vaselina al porter de l'Albacete a passada de Ronaldinho ens va impactar quan encara anàvem a l'institut. Amb el 19 a l'esquena ens va regalar un slàlom maradonià contra el Getafe, el de la meravellosa narració del Puyol. I després, ja amb el 10 incorporat, es va proposar fer-nos feliços cada 3 dies. L'hem estimat en l'època de no ser mai a casa, l'hem estimat quan hem madurat, l'hem estimat quan ens hem emparellat, l'hem estimat quan els bolquers han aparegut a les nostres vides, l'hem estimat quan hem après que el millor regal a un amic és una samarreta del Barça de la talla XS. Recordem on érem i què fèiem el dia que va marxar. Encara ens fa mal veure'l amb aquell 30 a l'esquena de la samarreta del PSG i amb el temps hem après a gaudir-ne des de la distància a l'Inter Miami i també amb l'Argentina. Vam vibrar amb ell quan es va treure de sobre totes les malediccions i va guanyar el Mundial del 2022 i per això ara respirem alleugerits cada vegada que Leo Messi toca la pilota. Sabem que és un jugador que ja ho té tot, que s'ha guanyat el dret a gaudir, que s'ha guanyat el dret a decidir quan esprinta i quan no ho fa, que s'ha guanyat el dret que ningú dubti mai més d'ell, que s'ha guanyat el respecte de tots els rivals i que s'ha guanyat formar part de la conversa de qui és el millor esportista de tots els temps. Perquè els matrimonis de talent i de constància rarament duren més de 20 anys, especialment en el món del futbol. Alliberat de les urgències, camí de la quarantena, la figura de Messi transcendeix l'esport. Veure'l caminar pel camp, escrutant les jugades i decidint el moment exacte per canviar el ritme i encara la porteria contrària, és com veure un artesà entregat a crear obres úniques. Guanyarà el segon Mundial de la seva carrera? La grandesa de Messi és que no li fa falta. Si passa, endavant, ens n'alegrarem i posarem el despertador tant d'hora com faci falta per veure-ho en directe. I si no, doncs també. Perquè ara ja podem constatar que hem tingut el privilegi d'haver-nos fet grans sabent que el millor futbolista de la història porta l'escut del Barça tatuat a la cama esquerra. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: D'aquí dues hores comença oficialment l'estiu, ho fa per la Porta Gran amb una onada de calor que arrenca avui, tot i que ja fa dies que de calor en fa una estona. Jofre Genoer, bon dia.
2: Bon dia i bona hora. Doncs sí, arriba aquesta onada de calor, que el seu moment més àlgid, sobretot, serà el dia de demà, dilluns, i que entre avui i dimecres doncs, pot generar temperatures que superin aquests llindars que limiten el fet d'estar en onada de calor o no. A més, la persistència serà de 3 o 4 dies. Posteriorment, la temperatura pot baixar una mica, però bàsicament perquè no, probablement no superaran aquests llindars, però continuarem amb una situació de calor molt intensa. Potser haurem d'esperar la primera setmana de juliol, que ara, com ara sembla, que sí que el termòmetre podria recular bastant. Per tant, pels propers dies tenim en compte sempre, més o menys, a partir de migdia, 1 o 2 de la tarda, fins a les 6-7 de la tarda, és quan els termòmetres toquen sostre i tindrem aquests valors de 32, 33 a 36, 37 en moltes poblacions i sempre a les més càlides, a les comarques, a les zones més càlides, Ponent, Pla de Lleida, alguns punts de la Catalunya Central i també comarques de Girona, aquí el termòmetre entre els 38 a 40 o 41. Avui podria arribar a tocar-se els primers 40 graus entre la zona del Segrià, les Garrigues, Pla d'Urgell, Noguera, i bé, en aquestes àrees avui podria arribar-s'hi als 40, però demà de ben segur s'hi arribarà. Per tant, per aquests propers dies, molta precaució amb aquesta onada de calor, que no ens durà un temps gaire complicat més enllà doncs, de sol, cel enterbolit de pols segariana, i sí que en el Pirineu, aquí a les tardes, la mateixa calor pot generar alguna petita tempesta.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Notícia que hem confirmat aquesta matinada: ha mort el tercer dels menors que es van ofegar divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona. Estava ingressat en estat crític a l'Hospital Joan 23. La víctima només tenia 13 anys, com l'altre ferit crític que va morir ahir. Divendres, durant el rescat, ja va morir aquest primer noi de només 12 anys. Per tant, 3 morts en aquest ofegament a la Rabassada. L'Ajuntament de Tarragona ha declarat 3 dies de dol oficial per la mort dels 3 menors. Aquest migdia a la plaça de la Font es farà un minut de silenci en senyal de dol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de condol a les famílies i amics dels nois a través de les xarxes. Ha piulat que se sent profundament colpit per la mort d'aquest tercer menor afectat per l'accident a la platja de la Rabassada i que no hi ha paraules en aquests moments de dolors. Illa també trasllada el condol al club de futbol La Floresta, on estaven vinculats els menors, i agraeix la tasca dels equips d'emergència i els equips mèdics de l'Hospital Joan 23. Aquestes 3 morts de Tarragona, d'aquests 3 menors, s'hi suma la mort també ahir d'un home de mitjana edat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. En total són 4, per tant, les víctimes mortals per ofegament a Catalunya en menys de 48 hores, des que dilluns va començar oficialment la campanya de bany. Justament aquests dies les platges s'omplen per l'onada de calor, com a refugi climàtic. Avui també s'intensificarà aquesta presència de persones a les platges, per tant, precaució, ho deia també ahir al suplement Imma Soler, la sotsdirectora de Protecció Civil.
3: Cada any hi ha entre 25-30 persones que malauradament perden la vida en les activitats de bany, i és això el que nosaltres seguim. Vull dir, nosaltres el que busquem és que aquest nombre baixi al màxim possible. Sí, es pot evitar, evidentment. Es pot evitar doncs, amb més sensibilització, amb més conscienciació, tenint més clar quins són els riscos que hi ha en els banys, quin és el que ens pot passar i atendre les conseqüències.
1: L'onada de calor que ens descrivia ara el Jofre Genoer s'ha d'allargar fins dimarts, dimecres, on pujarà més la temperatura serà a l'interior, sobretot a les comarques de Ponent, una situació que es veurà agreujada per l'arribada de pols en suspensió que afavorirà les nits tropicals i les nits tòrrides. Atenció també al risc d'incendi, que serà elevat coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Aquests dies ja hem tingut diversos incendis a la Segarra, a les Garrigues, al Baix Empordà, i aquesta matinada també s'ha declarat un incendi forestal a Òrgiva, a Granada. I és que l'onada de calor també afecta la resta de l'Estat i fora també colpeja França, on el govern ha prohibit el consum d'alcohol a la via pública a partir d'avui al migdia als concerts que es fan arreu del país amb motiu del Dia de la Música. Aquestes onades de calor s'expliquen perquè l'escalfament global fa que la temperatura dels pols de la Terra sigui més alta, cosa que provoca canvis en l'anomenat corrent en jet, un canal d'aire de les capes altes de l'atmosfera. Ho ha explicat a 3CAT Info Santiago Giral, investigador del CSIC al Centre Geociències Barcelona.
4: Amb l'escalfament global, els pols s'estan escalfant molt més del que s'estaria escalfant a l'Equador, i al disminuir aquest gradient de temperatura, aquesta corrent té més espai per moure's. I una de les maneres que té d'expressar-se aquest moviment és corbant-se. I el que acaba donant és la possibilitat d'entrar un vent molt càlid, que ve del nord d'Àfrica, i ens acaba donant aquestes onades de calor tan intenses.
1: Segons aquest expert, si es continua emetent diòxid de carboni a l'atmosfera, les onades de calor seran més llargues, més habituals i afectaran també el nord d'Europa. Per això considera que la descarbonització de la nostra societat és imperativa. Passen 8 minuts de les 8 del matí. Tempesta política i de les grosses arran de la decisió del jutge Juan Carlos Peinado de retirar el passaport a Begoña Gómez, la parella del president del govern espanyol, i d'enviar-la a judici. Ha estat en ple cap de setmana, en ple dissabte, quan tots estaven pendents de l'onada de calor i del risc d'incendis i de la revetlla de Sant Joan, però el jutge Peinado s'ha avançat i, com explica avui Joaquín Urías en el seu article al diari, ha acabat la instrucció amb focs artificials. Gómez encara té una carta, és l'Audiència Provincial de Madrid, on interposarà recurs. La Moncloa denuncia l'obsessió del magistrat amb Begoña Gómez, mentre que el PP carrega contra el president espanyol, però els qui estan indignats ara també són els sindicats de policia. I és que Peinado els ha posat en el punt de mira perquè insinua que són justament els escortes de la parella de Pedro Sánchez els qui podrien ajudar-la a fugir del país. Més detalls des de Madrid, Alba Gil.
5: El govern espanyol i el PSOE veuen fixació, acarnissament i obsessió malaltissa per part de Peinado amb Begoña Gómez. Creuen que ha traspassat totes les línies vermelles amb una investigació desproporcionada i delirant. Diana Morán és ministra de Ciència.
6: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución que se entiende que es una causa política para intentar tumbar al gobierno de España.
5: La cascada de reaccions no s'ha fet esperar després que Peinado hagi decidit enviar a judici la dona de Pedro Sánchez i li hagi imposat la retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i l'obligació de presentar-se quinzenalment al jutjat. Gómez ja ha anunciat que recorrerà contra aquestes cautelars, que el jutge justifica pel risc de fuga. Creu que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Aquest argument també ha causat profunda indignació entre els sindicats policials, que li reclamen una rectificació. El PP, en canvi, acusa Sánchez d'haver convertit la Moncloa en un cau de delinqüents.
7: A Pedro Sánchez y su banda le queda ya muy poco tiempo para seguir robando.
5: La decisió del judici és ferma, però la darrera paraula la tindrà l'Audiència de Madrid, que encara té pendent resoldre recursos que demanen l'arxivament de la causa.
1: Avui la premsa va plena d'anàlisi sobre aquesta decisió del jutge Peinado. Ens hem fixat en el que fa el diari Ara, l'advocat penalista Marc Molins, col·laborador del suplement, que titula «Una decisió incomprensible, Núria Pujades».
8: Doncs sí, ras i curt. D'entrada, Molins diu que costa d'entendre per què ara el jutge canvia el criteri després de gairebé 2 anys d'investigació sense haver considerat necessari adoptar cap mesura cautelar. I tampoc entén per què ha trigat 5 dies a prendre una decisió que diu que es podria haver pres en qüestió d'hores. Per això, diu, la resolució parteix d'unes premisses de dubtosa solidesa jurídica i té com a colofó una sèrie de valoracions personals que comprometen el prestigi, diu Marc Molins, d'alguns col·lectius cridats a assegurar la vigència de l'estat de dret. I si tot això no fos poc, Molins també destaca que aquesta mesura afecta la parella del president del govern espanyol i, per tant, compromet també la funció diplomàtica pròpia del càrrec. Tot i així, l'advocat penalista aposta per seguir confiant en el sistema jurisdiccional i esperar com resol el recurs de Begoña Gómez l'Audiència Provincial de Madrid i conclou dient que, malgrat tot, ens continuarà faltant una norma que defineixi bé l'estatut personal i professional de la parella del president del govern, a qui no podem exigir, diu, que pel simple fet de ser-ho renunciï a les seves expectatives professionals i personals.
1: A partir de les 9, avui tertúlia al suplement amb el penalista Carles Bonguilot i els periodistes Oriol Marc, Núria Oriols i Marta Monforte. Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa, on avui han de reprendre les negociacions marcades pel tancament de l'estret d'Hormuz. Teheran ha tornat a bloquejar el pas de patrullers pels últims bombardejos d'Israel al sud del Líban, que aquestes últimes hores han deixat més de 30 morts. Fa ben poca estona, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha aterrat a Suïssa, on intentarà rebaixar la tensió. Ahir al vespre ja hi va arribar la delegació iraniana, que encapçala el seu ministre d'Exteriors. Les converses comencen avui en un hotel de luxe als Alps Suïssos, 4 dies després de la signatura del memoràndum d'entesa. La baula feble d'aquest

0: Donald Trump atia encara més el foc de la crisi diplomàtica que ell sol ha obert amb Itàlia. Aquestes últimes hores ha publicat a Truth Social un altre missatge en què torna a dir que la presidenta italiana Giorgia Meloni va demanar una i una altra vegada, insistentment, fer-se una fotografia amb ell durant la reunió del G7 a França i ara diu que ho va fer atenció per millorar la seva popularitat a les enquestes. Trump en estat pur s'allunya així d'una de les aliades europees que més suport li ha donat els últims mesos. Meloni li ha respost amb una altra publicació a les xarxes en què diu que justament ser aliada de Trump no l'ha ajudat en absolut a la seva popularitat. Suggereix al president nord-americà que se centri en la seva popularitat. La situació, per tant, lluny d'encarrilar-se, cada vegada eixampla més una esquerda en aquestes relacions que ha acabat per ara amb la cancel·lació del viatge del ministre d'Exteriors italià que havia de volar avui mateix cap a Washington. Atenció al Regne Unit, perquè el primer ministre Keir Starmer podria dimitir demà mateix dilluns, segons publiquen avui alguns mitjans, començant pel The Observer. La pressió sobre Starmer ha crescut aquest cap de setmana per l'entrada al Parlament del seu rival principal, el nou diputat laborista Andy Barman, fins ara alcalde de Manchester. Downing Street ho ha desmentit. Fonts de l'executiu britànic, citades per l'agència Reuters, han assegurat que Starmer està centrat a continuar amb la seva feina. En tot cas, aquesta notícia arriba després que un centenar de diputats laboristes hagin exigit públicament la dimissió del primer ministre després de la victòria electoral del seu rival, que tindria el suport de prou diputats per forçar unes possibles primàries. Mentre el cercle s'estreny sobre Starmer, Londres acull una manifestació pro-europea contra les conseqüències del Brexit. I és que 10 anys després de votar a favor del Brexit, ahir centenars de persones es van manifestar per reclamar que el Regne Unit torni a formar part de la Unió Europea. Londres, Quim Olivares.
1: Els manifestants amb banderes europees han caminat fins al Parlament de Westminster per tornar a posar la qüestió del retorn a Europa a l'agenda política britànica. Sentim Gareth Steele, activista pel retorn britànic a la Unió Europea.
2: Certament, cada vegada més els polítics s'atreveixen a parlar-ne per primera vegada. Durant molt de temps era una qüestió tabú.
1: També denuncien els efectes del Brexit. Sentim ara Steve Bray, fundador del grup Standard Defiance European Movement, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Les divisions creades entre comunitats, famílies i pobles encara es mantenen avui dia i continuaran durant generacions. Econòmicament ha destrossat la nostra economia.
1: Els manifestants recorden que el referèndum de fa 10 anys era només consultiu i només cal que el govern que surti de les eleccions del 2029 aposti per apropar el Regne Unit a la Unió Europea.
0: Un quart de 9 del matí, a Colòmbia, avui eleccions, escullen president en uns comicis marcats pel ressorgiment de la violència. Fa unes hores el president Gustavo Petro ha anunciat la mort en combat del líder de la dissidència de la guerrilla de les FARC, enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
4: Les eleccions presidencials d'avui són un cara o creu a les urnes. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, un empresari i advocat outsider en política amb un discurs radical populista conservador, de mà de ferro contra la inseguretat i també a favor de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes és el senador d'esquerres Iván Cepeda, un conegut polític colombià i activista a favor dels drets humans que va perdre el seu pare, també senador com ell, a mans dels paramilitars durant els anys 90, un vot polaritzat al dels colombians.
5: I que tiene ínfulas de dictador, porque una persona cuando piensa en venir a desangrar la tierra, a hablar de fracking y a hablar de guerra, no le interesa un país.
6: No, no he decidido mi voto. Las ideas y los ideales que han que tienen están muy extremos.
4: Les enquestes donen com a guanyador el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ja va guanyar la primera volta el mes passat, però l'esquerra d'Ivan Cepeda espera seduir a una part dels 17 milions de colombians que no van votar en la primera volta.
0: De tornada a Catalunya, els 5 catalans afectats pel brot d'antivirus del creuer Ondius ja es poden desconfinar. Tots han donat negatiu a l'última PCR i ja poden sortir de casa, on portaven unes quantes setmanes tancats després de rebre l'alta de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Per tant, es confirma que Catalunya està lliure d'antivirus. Ho ha explicat el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a aquesta casa.
7: Se'ls ha fet un seguiment diari de símptomes, de benestar emocional, epidemiològic, juntament amb el servei d'emergències mèdiques, i la prova que ha sigut negativa doncs ens permet aixecar aquesta quarantena i que facin una vida una mica més normal.
0: L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que des del dia 2 de maig no hi ha hagut casos nous del virus i dona per tancada una alerta sanitària internacional que ha deixat 13 casos, entre les quals 3 morts. El curs escolar tot just va acabar aquest divendres.

0: amb moltes festes que es van allargar amb aquest castell de focs habitual en algunes escoles. Els docents ja alerten que la tornada a les aules al setembre serà convulsa, però les vagues i un pacte frustrat amb el govern han marcat aquestes últimes setmanes als centres i l'Assemblea Educativa de Catalunya ha alertat que res d'això canviarà el curs vinent. Avisen que al setembre hi haurà noves vagues i mobilitzacions, però encara no n'han concretat les dates. Després d'hores reunits aquest dissabte, l'Assemblea Educativa ha confirmat que durant l'estiu hi haurà accions per territoris amb festes majors o actes. Mònica Rodrigo és la portaveu de l'Assemblea.
1: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot.
0: Els docents marxaran de vacances a mitjans del mes de juliol i s'espera que, abans de fer les maletes, comuniquin quins dies es convocarà aquesta vaga. No descarten que pugui ser indefinida. En tot cas, està previst que el curs comenci dimarts, dia 8 de setembre, i els mestres es reincorporaran a la feina una setmana abans, l'1 de setembre. Avui la crònica de successos ens porta fins a Lleida, condemnat per homicidi l'acusat de matar un home d'una ganivetada en un bar de Mollerussa l'any 2022. El jurat popular ha escoltat les versions d'un pare i d'un fill, els dos principals acusats, i ha dictat sentència. El fill, responsable d'homicidi, i el pare, culpable d'homicidi només en grau de temptativa. La lectura del veredicte s'ha fet als jutjats de Lleida i l'ha seguit l'Alba Mor.
2: Els fets van passar durant una baralla entre clans en un bar del carrer Beethoven de la capital del Pla d'Urgell. Pare i fill d'un dels clans han estat els principals acusats durant el judici en què el jurat popular ha conclòs que l'autor del crim únicament és el fill, mentre que el pare se'l culpa d'un intent de matar l'home. A tots dos, però, també se'ls considera culpables d'haver intentat acabar amb la vida d'un germà de la víctima. Pel que fa als altres quatre implicats en els fets, el tribunal els ha considerat culpables de delictes d'homicidi en grau de temptativa, lesions i de participació en baralla tumultuària en funció del seu grau d'implicació en els fets. El jurat popular, format per 9 persones, va començar a deliberar aquest divendres a la 1 del migdia i el veredicte s'ha donat a conèixer aquest dissabte al vespre. El judici ha quedat vist per sentència.
0: 8 i 20 minuts, aquesta nit a TV3, la narcoamenaça.
3: El port d'Anvers és el segon port d'Europa pel que fa al trànsit de mercaderies. El primer, si parlem...
0: Aquesta que sentim és la Fàtima Llambric, qui està al darrere d'aquesta narcoamenaça, un nou reportatge del 30 Minuts que investiga el problema del crim organitzat arran del narcotràfic a Catalunya, tot plegat partint com a mirall de la realitat de Bèlgica i de Marsella. Precisament a Bèlgica es va crear el 2023 l'Oficina Nacional de Drogues per combatre-ho. A Catalunya, el problema s'ha fet encara més evident aquests últims dies amb l'assassinat al carrer Balmes d'un home buscat per les autoritats belgues per tràfic de cocaïna, després de 5 casos més d'assassinats també per arma de foc. En tot això posa el focus aquest 30 minuts que signen Fàtima Llambric i Joan Carles Calvera, que es podrà veure avui a les 10 de la nit a TV3. La demanda de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives. Des de fa unes setmanes aconseguir-ne és una odissea i fins i tot Panini, l'empresa italiana que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc. A la fàbrica de Mòdena, al país transalpí, es treballa les 24 hores del dia per la producció, però la producció és inferior a la demanda i això s'ha traduït a casa nostra en compradors fent pelegrinatge d'un lloc a l'altre a botigues que es queden amb els prestatges deserts. En Caleb és quiosquer i la Cristina, una compradora que ha fet ruta per diversos punts de venda.
4: Si t'envien, per exemple, 400 o 500, pues no dura ni mig matí.
5: Que raro, he anat a dos llocs i no hi ha cromos.
0: El cert és que costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat tant. Lluís Torrent és el director general de Panini Espanya.
6: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
0: Per la tranquil·litat dels col·leccionistes, Panini assegura que els problemes d'estoc es resoldran aquesta setmana. La veu es podria convertir en la clau per saber com evolucionarà un malalt d'ELA. Així ho apunten dos estudis que compten amb la participació de l'Hospital de Bellvitge i l'IDIBELL i que mostren com l'ús de tecnologies digitals permetrà fer un seguiment dels afectats sense que s'hagin de moure de casa. Ho explica la doctora Mònica Povedano, coordinadora de la Unitat Funcional de Motoneurona de Bellvitge, que destaca el paper que hi poden jugar les anàlisis de la veu.
7: Si volem precisar amb el tractament i personalitzar el tractament, doncs a lo millor tindrem dianes terapèutiques que variaran en funció de les característiques moleculars d'aquell pacient.
0: L'ELA té una incidència d'entre un cas i mig i dos casos nous per any per cada 100.000 habitants. A l'estat hi ha prop de 4.000 persones amb aquesta malaltia i de mitjana es diagnostiquen 3 casos nous cada dia. Déu-n'hi-do com hi anem. Així ha sonat aquesta nit el sonar. Són els britànics de Prodigy, segur que els heu reconegut. El Macià Clos es diu que sí. Han omplert l'escenari principal del sonar. El Festival de Música Electrònica ha tancat aquesta edició amb 150.000 espectadors, 10.000 menys que l'any passat, des de l'Hospitalet, entre ells el Marc Ruiz.
8: A diferència de les nits de dijous i divendres, la nit de dissabte ha tornat a ser una d'aquelles que vagis on vagis tot és ple. Un dels concerts amb més públic ha estat el de The Prodigy, que han omplert l'escenari principal. El públic veterà ha rejuvenit instantàniament quan han començat a sonar cançons del 94, com Voodoo People o Poison. Però si hi ha un disc que el públic adora és The Fat of the Land, de 1997. Durant la primera part del concert anaven introduint detalls d'aquell àlbum a la mescla. I ha arribat Firestarter, amb homenatge inclòs a Keith Flint, el cantant i animador de la banda, mort el 2019. La velocitat del beat, els subgreus atronadors i el bosc de làsers han quedat de no res al costat de dues de les cançons més esperades, Smack My Beach Up i Breathe. Arribats a aquest punt, el públic ha cremat totes les naus. A l'escenari del costat, un petit miracle. El músic japonès Takuya Nakamura, de 58 anys, ha fascinat el públic que podrien ser els seus nets amb la seva barreja de jazz i electrònica. Actua en un petit set de DJ envoltat pel públic, fa mescles i a sobre toca la trompeta amb reverberacions i efectes que la fan sonar aèria i crea paisatges sonors. Una autèntica joia.
0: Gràcies, Marc. L'edició del Sonar, per ser, ha tancat amb una vintena de persones detingudes per tràfic de drogues en dues nits de festival. A més, els Mossos han interposat 53 denúncies per tinença de substàncies. També hi ha un investigat per tràfic de drogues i un altre per apropiació indeguda lleu. Quan...

0: calma.
1: Aquesta nit ha estat de veneres al Blau Marí Músic, al Port Vell de Barcelona, un concert especial amb Arjau, Mariona Escoda i Mariners de Riera, amb Linda Mirabal. Una de les grans singularitats d'aquest nou festival de Barcelona, el Blau Marí Músic, és el seu escenari situat literalment damunt del mar. L'estructura s'ha instal·lat sobre una plataforma a l'aigua davant del públic. Així els concerts es fan amb el Mediterrani com a taló de fons. El cicle de concerts s'allarga fins al dia 28 de juny. Tornem fins a Lleida, on s'acaba de posar en marxa una perruqueria on no es paga amb diners. Es tracta d'un projecte per ajudar joves extutelats a trobar professió i feina que, a la vegada, permet oferir el servei a persones sense llar. Noelia Caselles.
2: Aquest nou servei de perruqueria l'impulsa la cooperativa Suara i Arrel Sant Ignasi i vol facilitar que persones joves que van estar tutelades puguin entrar al mercat laboral. L'Aissatu i el Walid van arribar a Catalunya sols quan eren menors d'edat i es volen dedicar professionalment a la barberia o la perruqueria.
3: M'agrada fer la perruqueria, m'agrada també hacer mi futuro.
4: Es una formación muy buena para mí porque ya me conozco muchas gente más.
2: Al matí la perruqueria està oberta a tothom i a la tarda usuaris d'Arrels. Els clients, però, ho són entre cometes perquè no paguen amb diners. La Paula, que ja hi ha anat, pagarà el pentinat amb coneixement.
5: Estava pensant, potser inclús els puc ensenyar la llengua, català, castellà...
2: Aquesta perruqueria comunitària estarà oberta com a mínim fins a l'agost.
1: I a Reus, els xiquets de Reus han descarregat la primera clàssica d'avui de la temporada per la Diada de Festa Major de Sant Pere. El castell més valuós de l'actuació ha estat la Torre de Vuit dels Castellers de la Vila de Gràcia. Josep Almirall.
6: Ha estat la quarta Torre de Vuit dels graciencs aquesta temporada, que ja es plantegen fer un pas endavant d'aquí a 15 dies amb el 4 de Vuit amb l'agulla que podrien estrenar al Camp d'en Grassot. Els graciencs també han descarregat el 3 de Vuit, han deixat en intent desmuntat el 4 de Vuit, han fet un 4 de 7 amb l'agulla d'entrenament i han acabat amb un espectacular pilar de 6. Els xiquets de Reus han pogut ajuntar finalment el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, que enguany havien descarregat per separat i s'han apuntat la primera clàssica de 8 del curs. Això els ha de suposar una empenta per poder progressar. De fet, els de la camisa avellana ja estan ultimant els preparatius per dur a plaça el 5 de 8, possiblement a la cita que tenen prevista al Catllà. La tercera colla a plaça, els capgrossos de Mataró, han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8, el carro gros després d'un intent desmuntat. Els del Maresme han acabat la diada amb el 7 de 7.
1: De seguida els esports, amb la pallissa del València Bàsquet al Barça en el segon partit de la final de l'ACB, una derrota de 27 punts, però tot i així, atenció, perquè la final està empatada a 1 i ara se'n van cap al Palau Blaugrana a partir de demà, el tercer partit d'aquesta sèrie. Recordem, el millor de 5 partits, per tant necessiten 3 victòries, van 1 a 1. I també devoció dins de la redacció del suplement per aquest 4-0 de matinada entre el Japó i Tunísia, ens ho passem tot. De seguida el detall dels esports amb l'Albert Benet.
7: El suplement amb Roger Escapa.
8: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
9: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
10: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
11: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Una revetlla amb la millor companyia.
13: El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
14: Com que no hi ha local, tenim al carrer?
15: El carrer és l'escola de La Cubana.
16: Una companyia que ha fet història.
17: Això és una bogeria, no?
18: Era màgic. Va ser màgia pura.
16: Més enllà de La Cubana. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Tant de bons em feixin un cada dia, tinc.
0: Ocasión Plus.
19: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
20: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio.
20: Som
21: 3CAT. Som 3CAT.
22: Fer un mercat nou amb una qualitat material i qualitat arquitectònica amb materials nous és difícil.
23: Ara que estan de moda les experiències immersives, hi ha alguna manera més ràpida d'introduir-se en una societat que no sigui visitar els seus mercats?
24: Els del restaurant Caníbal celebrem que Barcelona és capital mundial de l'arquitectura visitant el seu mercat més nou, el de Montserrat.
25: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Déu-n'hi-do la tonyina de partit ahir. La final de la CB de bàsquet entre el Barça i el València se'n va al Palau Blaugrana amb empat a 1 després de la derrota de l'equip de Xavi Pasqual, 27 punts per sota, 102 a 75, el que ens el vam empassar i va costar la segona part especialment. Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia, i la derrota encara hauria pogut ser pitjor, de 30 punts, però Joel Parra es va treure un triple que va deixar aquests 27 punts en contra. Derrota clara, contundent, d'un Barça que no va poder amb la defensa del València i que no va anar davant del marcador en cap moment. El tècnic Xavi Pasqual admetia que els havien passat per sobre, però es mostrava optimista veient el got mig ple, tenint en compte que la sèrie està empatada a 1 i amb el factor pista a favor del Barça.
2: Sempre mig ple, no? Nosaltres veníem aquí a València, on segurament, si preguntem a tota la gent del Barça, tornar amb una victòria, ho hagués firmat gairebé tothom, no? I aleshores nosaltres tornem amb aquesta victòria al Palau, ara tenim un play-off a tres partits, amb dos partits a casa, per tant, per acabar la temporada és un escenari immillorable.
1: La Provítola, Brizuela i Parra van ser els més destacats del Barça, mentre que Panther i Claiborne van quedar neutralitzats pel València, cosa que va deixar sense arguments l'equip blaugrana en la segona part. Parra li treia ferro, li treia importància aquesta derrota de tanta diferència, d'aquests 27 punts.
3: Al final són uns play-off, aquí és igual guanyar de 30 que perdre de 30, al final és 1-1. Ja et dic, crec que al final el millor és que tenen que tindre més pressió són ells, perquè nosaltres al final, doncs, no vull dir que hem fet la feina feta, però els hem tret el factor camp, que és molt important, així que et dic, tenim dos partits al Palau que són claus i tenim l'oportunitat de guanyar el títol amb la nostra gent.
1: El tercer partit de la final Barça-València serà demà mateix al Palau a les 8 del vespre.
0: Pel que fa al Mundial de Futbol, Alemanya ja està classificada pels setzens de final després de guanyar Costa d'Ivori per 2-1 amb remuntada inclosa.
1: Amb dos gols d'Undaf, que va sortir des de la banqueta per capgirar el marcador. Costa d'Ivori es va mostrar molt superior en molts moments del partit, amb molta fortalesa física. Golejada dels Països Baixos de Ronald Koeman i Frenkie de Jong per 5-1 contra Suècia. De Jong, per cert, va ser substituït en l'última mitja hora, al minut 60. Destaquem les dues assistències de Denzel Dumfries, lateral dret de l'Inter, que es dona per fet que jugarà al Madrid de Mourinho la temporada que ve. D'aquesta matinada, empat a 0 de Curaçao contra l'Equador i jugat aquest matí Tunísia 0, Japó 4.
0: Sí, la redacció del suplement estaven més pendents d'aquest Tunísia 0, Japó 4 que d'una altra història quan hem arribat. Ah, apassionant.
1: Home,
0: no, a mi, l'interès que desperta segons quin partit del Mundial entre persones aparentment normals, no me'l justifico encara.
1: Ara, el Curaçao 0, Equador 0.
0: No, és que això
1: sí
0: ja era.
1: Ser...
0: Per sort, aquesta hora sí que estàvem dormint. Espanya s'enfronta avui a l'Aràbia Saudita pressionada per l'empat a 0 contra Cap Verd en el debut.
1: Tots els focus posats en la Minya Mal amb la incògnita de quants minuts jugarà i si serà el factor que necessita Espanya per guanyar el partit d'avui, que començarà a les 6 de la tarda. D'ell, de la Min i dels minuts que pot jugar, en parlava el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
4: Pues os digo que es fantástico estar en un momento muy bueno. Lo de los minutos, creedme, que es una referencia. Esté 55, 58, 63... Eso depende del partido. Puede haber partidos con mucho ritmo y mucha exigencia y a los 25 minutos estás fundido. Y otros que juegas más tranquilo, que no hay tanta intensidad, tanta presión, y te da para jugar 80.
1: Això a les 6 de la tarda. Més tard, a les 9, jugarà el Bèlgica-Iran. Al Brasil, Rafinha es confirma com a baixa contra Escòcia. Es perdrà com a mínim aquest partit de dijous contra Escòcia. Hi ha armatisme de moment amb l'abast de la lesió i el temps exacte que haurà d'estar de baixa.
0: El Màlaga és nou equip de primera divisió.
1: Després de superar l'Almeria a la final per 1-2, tot això el dia que el Sabadell va fer la rua de celebració per l'ascens a segona aconseguit divendres.
0: Acabem amb tres previsions, una d'hoquei patins, una de motor i una de ciclisme.
1: Al vespre, 8:45, Igualada Liceu de la Corunya, al pavelló de les Comes, el quart partit de la final de l'hoquei Lliga d'hoquei patins amb avantatge per a l'equip gallec encara, per 2-1. També avui a les 2 del migdia, la cursa de Gran Premi a la República Txeca, la cursa de MotoGP, amb Bai Ugura des de la pole i amb Marc Márquez des de la segona fila. Això l'endemà de la victòria de Pecco Bagnaia i a l'esprint al davant dels mateixos Ugura i Márquez. I última etapa de la volta a Catalunya femenina, de Mataró a Barcelona, amb final a l'Avinguda Maria Cristina i amb Paula Blasi com a líder de la general després de guanyar ahir l'etapa reina.
0: Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
5: Bon dia.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
5: Justament avui es troba en fase de quart creixent i aquest matí a les 10:25, Roger, entrem oficialment a l'estiu de l'hemisferi nord que ja ho hem explicat abans, l'estació que més dura en aquest hemisferi, que són uns dies, 3 dies més que l'hivern. Per tant, avui el sol caurà al migdia en vertical i sense fer ombres al tròpic de Càncer i també serà el dia de llum més llarg de l'any.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Mas de Barberans, al Montsià?
5: A les 6:27.
0: I a quina hora es pondrà?
5: A les 21:33.
0: Gràcies, Joan Anton.
5: A tu.
0: Temperatura a Mas de Barberans a aquesta hora, Jofre Genoer?
6: Bon dia, doncs ara tenen 24, tot i que han arribat a tocar de matinada als 21. El termòmetre ja puja amb força i, de fet, aquesta matinada ja anunciem la primera matinada de valors tòrrids a la costa central. El barri del Raval no s'ha baixat dels 26 graus o 25, per exemple, al Masnou. Molts més valors tropicals, és a dir, valors que no baixen dels 20, 21, 22 graus en moltes poblacions del litoral, prelitoral, però també de la Catalunya central, Pla de Lleida, i bé, aquest és el punt de partida del termòmetre que s'ha de disparar al llarg d'aquests propers dies i sobretot avui ja anunciem alguns avisos i l'arribada doncs d'aquesta onada de calor amb l'arribada de l'estiu. Bé, avui bàsicament sobretot insistim entre la 1 a 2 de la tarda, el primer hores de la tarda, migdia, fins a les 6-7 és quan els termòmetres toquen sostre arreu i parlarem d'aquests llindars que a la costa poden oscil·lar entre els 32 a 33, 34 graus, potser algunes petites excepcions a la línia de la costa que no baixi dels 30, però en general aquestes xifres esmentades, i a l'interior entre els 34 a 38, i de fet a les zones més càlides, sobretot doncs el Segrià, les Garrigues, Pla d'Urgell, la Noguera, avui concretament podria haver-hi valors entre els 38 a 40, per tant podria arribar el primer valor de 40 de la temporada. També algunes zones elevades del Pirineu, el Tarnó de Nobel, arribi als 30 graus, doncs excepcionalment. Amb pols segariana, amb algun núvol prim, i compte perquè la zona del Pirineu sí que la calor farà créixer nuvolades, de fet al voltant de la Serra del Cadí avui podria haver-hi algunes gotellades. Demà arriba el màxim de l'onada de calor i començarà a fluixar una mica en dies posteriors, però de superar els llindars ben bé fins dimecres estarem sota els seus efectes. A partir de llavors serà més difícil superar aquests llindars, tot i que la calor serà intensa i haurem d'esperar la primera setmana de juliol que afluixi.
0: Per tant, a veure, que m'aclareixi.
6: Moltes coses, eh?
0: Fins ben bé dimecres, que és Sant Joan,
6: sí,
0: de ple onada de calor. És a dir, no, sí, no hi ha treva. Ni el no dia de la Revetlla, ni la nit de la Revetlla, res de res. Fins dimecres no hi ha treva. A partir de passat Sant Joan, potser la cosa relaxa una mica, però tampoc gaire.
6: El que havíem tingut ahir, abans d'ahir, potser una mica aquest escenari,
0: que
6: no?
0: Era una però, calor clar, bastant espantosa, ja.
6: Sí, sí, a més, clar, a les matinades ja hi haurà un cúmul d'aire càlid acumulat, per tant, probablement les matinades es refresqui poc, sobretot a la costa.
0: I avui, per cert, a 11:15 del matí, si fa o no fa, arrenca l'estiu, estrictament, oficialment parlant.
6: Ho fa amb l'arribada d'aquesta onada de calor. De fet, ja fa dies que està gestant aquesta bombolla d'aire càlid i que, bé, amb l'arribada de l'estiu ha decidit, vinga, ens posem a sobre de Catalunya i l'afectem més de ple. Un tarannà que ja fa uns quants anys que passa, a finals de juny.
0: De Sant Joan a Nadal, mig any cabal. El sabies, aquest?
6: No.
0: Per Sant Joan, una passa de gegant.
6: Però
0: Sant Joan i Sant Pere, adeu primavera.
6: Ah, sí, sí.
0: Què, no t'hi tornes?
6: No, jo no en sé gaire d'això, no? No puc, o sigui, m'estàs apallissant.
0: No, l'any que ve això ho farem millor. Buscarem un mecanisme que ens ho puguem preparar.
6: Podem jugar a tennis i...
0: Això mateix. Vull dir que ja ho planificarem una mica. Jofre, una abraçada, bon estiu.
6: Igualment, que vagi bé.
0: Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Què animes al Canadà? Animes a Anglaterra? Animes a la selecció espanyola? Què animes?
7: Home, jo a Anglaterra, home.
0: La teva dona deu anar amb el Canadà.
7: Sí, però a veure, anar amb el Canadà és d'aquelles coses que... Sí. No sé, saps? És com creure'm els alienígenes una mica. Vull dir, sí, és divertit, però...
0: Però...
7: No ho veuràs durant la teva vida, per entendre'ns, eh?
8: M'agradaria arribar a 80 anys com el Trump, perquè el Trump era malparit quan tenia 40, també. Vull dir, no s'ha tornat dolent amb l'edat.
0: Catalunya estava esperant el resultat del Catalunya-Turquia.
1: Però sí.
0: No, Catalunya-Turquia no.
1: No, encara no.
9: A mi, als 80 anys, m'agradaria arribar-hi sa del cap i sa del cos, molt ben acompanyat, com estic ara. M'agradaria tenir cabell. És una cosa que... Sé que és frívola, però a mi m'agradaria tenir cabell.
10: Amiga, el frívol sí que és.
11: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 21 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio que són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer és Diana Morán.
1: Este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez.
2: Moncloa carrega contra la decisió del jutge Peinado de retirada del passaport a Begoña Gómez. La mesura també ha incendiat els sindicats policials per insinuar que la parella del president del govern espanyol podria fugir del país amb l'ajuda dels seus escortes.
0: J.D. Vans.
2: Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa per les negociacions de pau després que Teheran hagi tornat a bloquejar el pas de petroliers per l'estret d'Hormuz pels últims bombardejos d'Israel al sud del Líban.
0: Lluís Torrent.
3: Són total 980 cromos.
2: El director general de Panini a Espanya assegura que els problemes d'estoc dels cromos del Mundial es resoldran aquesta setmana, tot plegat després d'uns dies en què la demanda ha superat totes les expectatives.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera és el 40.
2: Graus, la temperatura que poden arribar aquests dies d'onada de calor a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic ha enviat el primer avís de perill per calor de l'any. Molta precaució també si aneu al mar. Aquesta primera setmana de temporada de bany han mort 4 persones, 3 d'ells són els menors ofegats divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona.
0: Efectivament, l'última mort confirmada de matinada, una mort confirmada el mateix divendres, ahir us explicàvem la segona tot just al migdia del suplement, i de matinada també el president de la Generalitat ha fet un tuit amb senyals de condolència per aquests tres morts, tres menors a Tarragona, més un altre que havia mort a Barcelona. Per tant, balanç fatal aquestes últimes 48 hores pel que fa a les platges catalanes. Una última xifra, el 5.
2: Els catalans afectats pel brot d'antivirus del creuer Ondius, que ja es poden desconfinar, tots han donat negatiu a l'última PCR i ja poden sortir de casa.
0: 150.000.
2: Espectadors, els que ha tingut aquesta edició del Sonar, que ha tancat aquesta nit amb els britànics de Prodigy. Són 10.000 espectadors menys que l'any passat.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Monguilot, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. Un mateix 21 de juny, però en aquest cas de l'any 1991, la mascota Kobe dels Jocs de Barcelona es va presentar en societat a Nova York.
4: Kobe està rodant el món i després de molt viatjar i abans de tornar al Born, ha passat aquesta tarda per Nova York. El lloc no podia ser millor, l'Hotel Plaza, al cor de Manhattan, entre el Central Park i la Cinquena Avinguda. Kobe ha estat l'estrella de la reunió. El presentador era un milionari famós i conegut de les revistes del cor.
0: I qui era aquest milionari famós i conegut de les revistes del cor de què parlava Joan Nogués a la crònica de TV3?
5: We are here today to show our support and wish the members of the 1992 Olympic Games much success in Barcelona.
0: We are delighted. Efectivament, és ell.
4: Donald Trump ha presentat Kobe en societat. Trump és el propietari, diuen que arruïnat, de l'Hotel Plaza, d'altres hotels, casinos i apartaments i del 40% del pont aeri entre Boston, Washington i Nova York. Alguns diners li deuen quedar, perquè per divorciar-se d'Ivana Trump ha hagut de pagar recentment uns 2.000 milions de pessetes. Però Kobe mou més diners i moltes més il·lusions.
0: Donald Trump es va declarar en bancarrota aquell 1991 i va haver de vendre el seu iot de 85 metres i l'aerolínia que operava entre Washington, Nova York i Boston. Però a finals dels 90 la seva situació econòmica va millorar substancialment. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1. No ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de la Vila Olímpica del Poble Nou, des d'un lavabo de la Trump Tower o des de la piscina municipal de Montjuïc, que durant els Jocs del 92 va acollir les competicions de salt de trampolí.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, els diaris. Repassem què diuen dels moviments del jutge Peinado, que envia a judici la dona de Pedro Sánchez. Diari Oponés, Joaquín Urías titlla el cas de gairebé inquisitorial i plegat d'errors i disbarats jurídics.
7: Sí, és en un article que titula Palante con togas y a lo loco, i on argumenta que hi ha raons de sobres perquè gran part de la ciutadania sospiti que del que es tracta en realitat és d'intentar, diu, tombar el govern. Cataloga les proves d'inconsistents en tots els delictes i posa el focus en la instrucció. Un jutge amb tempos peculiars que sembla que obeeixi el desig de ferir la fama i reputació del president del govern en moviments més propis, diu, de la vendeta que de la justícia. Era d'esperar que l'actuació acabés amb uns focs artificials, afegeix Urías, a l'altura del personatge. En cap entra la idea que la dona del president del govern en exercici fugi per sorpresa a un país lluny, argumenta, i va encara més enllà. Una instrucció amb finalitat essencialment política, on els arguments jurídics tenen poc pes i desencadenen en una intromissió gravíssima en el poder executiu, perquè Begoña Gómez no podrà acompanyar, per exemple, el seu marit, president del govern, a actes internacionals on sigui convidada, i, per tant, evidenciarà visualment la imatge que Pedro Sánchez està sol. I acaba Urías. Tenim un problema amb la justícia denuncia multitud de magistrats i magistrades entestats, com diu el títol, con togas y a lo loco, en una campanya de desprestigi contra la seva professió. Un problema sense solució, perquè qualsevol temptació de controlar els jutges des de fora ens apropa a l'autocràcia. Per tant, només queda esperar que hi hagi jutges més imparcials.
0: També hi diu la seva Lola García a La Vanguardia, un front judicial que crema i que anticipa configura una troca enredada que donarà molts ensurts d'aquí al dia de les eleccions.
7: Fa una comparativa entre el cas de Zapatero i el de Begoña Gómez, argumenta que el de Zapatero és molt perjudicial per als interessos electorals del PSOE, però el segon, el de la dona del president, no tant, perquè aquest segon permet al PSOE sembrar dubtes sobre alguns jutges i aprofitar algunes actuacions que qualifica de discutibles per qüestionar-les, doncs, en definitiva, totes. En tot cas, el front judicial no dona treva al president del govern, que intentarà centrar el discurs en l'aplicació de la llei d'amnistia i també en el debat dels pressupostos per allunyar-se d'alguna manera dels escàndols que esquitxen els socialistes. Però Junts no està per donar suport als pressupostos i la seva estratègia és marcar distàncies amb Sánchez. El PSOE, per tant, intentarà posar la política al centre del debat, encara que l'activitat judicial ho inundi tot, però, això sí, amb permís, acaba de les sorpreses que pugui oferir l'escenari internacional abans de plantar-nos ja el 2027.
0: El diari Ara, immersos en ple mundial, l'especialista en moda Sílvia Rosés fa una lectura sociològica dels estilismes que llueixen alguns dels equips.
7: I que deixen enrere el xandall i aposten per marques indumentàries de primer nivell, una estètica que té el seu màxim exponent en França. Ja ho vam veure, per exemple, al Mundial del 2018 i des d'aquell moment, doncs, aquests outfits dels jugadors han aixecat cada vegada més expectatives. De fet, si mirem encara més enrere, un dels primers professionals a trencar amb l'estètica xandall va ser David Beckham al Mundial del 98, quan va començar a encarnar una masculinitat vinculada a la moda i a la cultura de la celebritat. I aquest any, sense anar més lluny, Espanya ha deixat enrere per primera vegada el xandall per vestir de l'OEF i la República Democràtica del Congo ha inclòs pell de lleopard als seus vestits de sastre per connectar amb un dels seus símbols nacionals. Però tornem a l'argument de França, que per mi és el més interessant d'aquest article. Els francesos diuen lluit algunes de les bosses més luxoses tradicionalment associades a les dones, per exemple, Louis Vuitton Kipel de Condé. Una nova estètica que visibilitza un fet més profund, el quid de la qüestió, la cristal·lització d'una nova masculinitat encarnada per un dels seus principals valedors, el futbolista. Allò que en David Beckham despertava sospites durant els 90 avui s'exhibeix sense complexos.
0: En paral·lel a la disputa del Mundial de Futbol, atenció perquè el New York Times, Albert Postils, avui es fan ressò del Campionat Mundial d'Encantament de Cucs.
8: Se celebra cada any en els terrenys d'una escola de primària del nord-oest d'Anglaterra des del 1980. Gent d'arreu, inclús a fora del Regne Unit, se cita en aquest centre escolar per intentar traure la major quantitat de cucs a terra possibles i fer-los sortir a la superfície. Cada equip disposa d'un espai de 3 metres quadrats de gespa per desplegar els seus encants i té 30 minuts per atraure els màxims cucs possibles. Els participants porten una gran varietat d'estris per generar una melodia que capti l'atenció dels cucs. Hi ha qui porta xilòfons, qui balla claqué sobre un tros de fusta i trompetistes que toquen el tema d'Indiana Jones. En aquesta competició, no tot s'hi val, hi ha 18 regles publicades en 30 idiomes per la, atenció, Federació Internacional d'Encantadors de Cucs i Passatemps Afins. Entre les prohibicions, no es permet l'ús de líquids perquè l'aigua és un element que atrau aquests cucs a terra. Enguany, el guanyador ha tret 164 cucs a la superfície, una xifra, això sí, que queda lluny del rècord, 567, assolit l'any 2009.
0: Déu-n'hi-do. Diaris esportius, Lamine Yamal, protagonista.
8: És la imatge de la portada de l'Esport, que titula Llestos per reaccionar, perquè la selecció espanyola necessita la victòria aquesta tarda contra l'Aràbia Saudita. A Mundo Deportivo, reacció amb Lamine. El faldó superior, menció per un altre blaugrana, Rafinha, una altra vegada cau. A Madrid també invoquen el crac de Rocafonda, Fes màgia, l'insta a l'As, i el Marca opta per una portada més coral, Guanyar o guanyar, acompanyat d'una foto amb 9 jugadors de la selecció espanyola en un entrenament.
0: Gràcies, Albert. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
9: Floreu per ser una nació sense estat. Us surt en pansa si passeu del delta cap a baix. Però quan comença el Mundial, aneu amb Espanya.
10: Una última pregunta, ¿cómo va su inglés?
11: Mal.
10: Mal es... Mal es que no lo toca...
11: No lo toco, no lo toco. No lo toco porque ahora ya con esto ya me lo traduce directamente.
10: Claro,
11: o sea, no lo tengo porque lo he dejado... En...
10: Claro, para que no haga ruido. O sea, va con el traductor.
11: Sí.
10: Ajá. No, no lo digo porque el inglés...
11: No, no, el inglés es una herramienta elemental, pero bueno, oye, esto de haber estudiado en una escuela rural tiene algún problema.
12: Hier à Versailles, Emmanuel Macron a dit à Donald Trump, Do you know who is the best French striker before Mbappé? Et Trump a dit, I don't know, don't give a shit, Emmanuel.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
13: Avui, el suplement...
0: De seguida al suplement obrim tertúlia. Oriol, Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot i Marta Monforte. A les 10, la setmana tràgica de Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters, Breaking Views i el politòleg Toni Rodon. Just després, avui cap a 11:15, la història al suplement d'Alexis Gardes. És el participant de la gran cita de 3CAT que s'ha acabat descobrint que té un perfil obert al portal Gigolos Barcelona. Avui a 11:15 conversem pausadament amb l'Alexis. A les 11, Marina Laminos amb els seus malalts de ràdio. Fem arqueologia a través de l'Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio. També tindrem les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants i de pantalles de la Marta Ferrer i la Rosa Rodon. A l'eclipsi del suplement, les nits de Marc Castellnou, bomber, cap d'àrea del grup de reforç d'actuacions forestals, els GRAF, la unitat de bombers especialitzades en incendis forestals. Avui intentarem fer un retrat una mica diferent del Marc Castellnou a les portes d'aquesta temporada d'estiu. Evidentment, un dels bombers que més en sap de boscos i d'incendis a casa nostra, però avui també un recorregut amb ell a través de les cançons, de les nits de festa, de les nits tòrrides, de les nits d'insomni, de la millor nit de la seva vida. Avui, Marc Castellnou, el bomber, el suplement. Acabarem, com sempre, amb el Roger Mas i el David Carabent, el seu Demà ho deixo.

0: Algunes propostes de concerts pel dia d'avui. Maria Jaume actua al Festival Músic Veu a l'Arbós. La mallorquina presenta el seu nou disc, Sant Domingo Forever, en aquest festival solidari que destina part de la seva recaptació a projectes del país d'aquest any a l'organització Autisme en Futur, un concert que és avui a 7:45 del vespre. Les entrades costen 16 euros. Al Liceu, última oportunitat per veure La Noche de Fígaro. L'òpera de Mozart demostra que, rere els embolics amorosos, les disfresses i les rialles, també s'hi amaguen grans reflexions sobre el poder, el desig i les relacions humanes. En aquest cas, arriba al Liceu amb una nova producció dirigida per Marta Pazos. Avui, última funció, a les 6 de la tarda. Algunes entrades queden a partir de 180 euros. Al Teatre Raval s'hi pot veure Federico García, l'espectacle multidisciplinari de Pep Tosar, homenatge que es pot endevinar pel títol a la vida i obra del dramaturg Federico García Lorca. Avui hi ha funció a les 6 de la tarda, entrades a partir de 22 euros. I encara es pot veure Mal de Corazón a la Villarroel, un text de Victòria Spumberg protagonitzat per Júlia Barceló, pel López i Pau Vinyals. Ens presenta tres personatges, una cambrera que en realitat és actriu i prepara un càsting per un musical, un noi enamorat ressentit i mig paranoic que creu que la seva parella l'ha deixat per Déu i un professor de filosofia moribund que desitja ser redimit. Tots conflueixen en dia de diluvi a la ciutat. La funció és a les 12 del migdia, entrades a partir de 29 euros. Cinc minuts per les 9 del matí arriben els millors moments de la Renaixença.
1: El passeig amb la jazz comença a l'actual barri gòtic de Barcelona. Tot i ser cega des de fa 10 anys, els carrerons de merda i pixums han fet que reconegui de seguida que allò no és Copenhagen, sinó la seva Barcelona. Resulta que algunes olors han perdurat fins al 2026.
2: Sí, noi. Això sí que és maco. Sí. Això sí que ho tenim.
3: S'ha de conservar. Les
2: coses maques s'han de conservar. Tradició, patrimoni. Patrimoni.
1: Que sempre ha fet pudor de pixum, això? No ho canviem. Quina mania de pixar-se allà a les entrades dels pàrquings a Barcelona. Sí,
4: perquè surten borratxos dels llocs, els expats aquests. Surten borratxos dels llocs i es pixen a tot arreu.
1: Però si vas borratxo, què més et dona? Pixar-te ben bé al mig del carrer? Que pixar-te allà a l'entrada del pàrquing.
2: O sobre.
4: Perquè busquen la intimitat.
1: Pixa't al mig del carrer,
3: no,
1: que no em
3: perquè quan vas tan torrat també és bo poder-te repenjar una mica així.
1: Ja.
3: Que si ho fas al mig del carrer, hi ha perill de caure i fotre't a sobre els pixats.
2: Hòstia, quanta saviesa!
3: Són molts anys de ser jove.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
2: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Anys i anys!
5: Ho veus?
6: Okay.
5: L'anys i anys. Això és molt nostre.
6: Molt.
5: Tan nostre com dir... Posarem llum?
6: A la foscor.
5: O com dir... Aventureres, aventurers...
6: Ens hi apuntem o què?
5: Què dius?
6: Saps que és molt nostre, també?
7: Sou molt bona gent!
8: Xxt, silenci!
6: Per nostre, el Clara i Carlos TV3, Washington.
5: O el Catalunya Ràdio.
9: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
5: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
6: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
5: Molt nostre.
10: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
11: Avui el Tot Gira Mundial.
12: A les 6 de la tarda, segon partit de la selecció espanyola als Estats Units. Espanya, Aràbia Saudita.
11: Seguirem el partit amb Sònia Gelmà, Ricard Torquemada, Mireia Vera, Francesc Ripoll i els personatges dels Minuts Escombraria.
12: També repassarem tota l'actualitat del Mundial i refrescarem tot el que ha passat a la jornada la matinada passada.
11: També viurem la ressaca de la cursa de MotoGP del Gran Premi de la República Txeca, l'última etapa de la Volta Femenina, i farem tertúlia bàsquet de la final ACB amb Carme Lloberes i Joan Creus.
12: El Mundial, el Tot Gira.
11: Avui de 4 a 9, amb David Clopés.
12: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
13: Jo ara fa 10 anys vaig ser víctima d'una difamació cruel, vaig respondre en forma de llibre. La veritat és que em va anar tan bé com que no hi he pensat mai més.
12: Aquest diumenge l'escriptora i periodista Eva Piqué.
13: Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que ja eren lluites assolides, no?
12: El divan, el valor de la conversa.
14: Què feia de diputada d'un partit d'esquerra que de fet era un partit al qual no votava?
13: Exacte. Per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fes res.
12: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
15: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
17: Són les 9.
0: A Catalunya Ràdio, el suplement.
15: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
18: Sense embuts.
19: Sense embuts.
18: Sense dubtes.
19: Sense dubtes.
18: La ràdio directa.
19: La ràdio directa.
18: Ràdio Argentona.
19: Ràdio Argentona.
18: Ràdio Argentona.
19: Ràdio Argentona.
18: Ràdio Argentona, la més...

0: Gener arriba a la vora del mar sense presses, amb silenci dels ports adormits i la lluna baixa dels matins freds. És el mes en què tot sembla aturar-se, un moment quan el soroll del món s'apaga i la música pot tornar a ser escoltada com abans, a poc, amb atenció, gairebé a cau d'orella. Les habaneres i el cant de taverna, nascuts de viatges llunyans i retorns plens de records, troben a l'hivern el seu espai natural. Són cançons que escalfen, que expliquen històries quan el mar és quiet i la veu es fa més propera.
1: Quan la memòria canta fluixet, això és Sons a cau d'orella, el programa d'habaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
0: Hola, què tal? Com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín, el primer de l'any. Comencem junts aquest viatge de gener amb la calma de l'hivern i la música de sempre, a la vora del mar. Espero que els hi agradi.
2: Habaneres i cants de taverna a Sons a cau d'orella.
3: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
0: I comencem per el racó de cançons amb aquestes històries. I avui els explicaré que considerem que La nave és un balset ràpid que ens explica la història d'un enamorat que posa a disposició de la seva enamorada un vaixell de guerra en tota la tripulació i la convida que vagi amb ell a la mar. Un tema d'autor desconegut i que el grup Oreig de Mar de l'Escala en fa una excel·lent versió. L'escoltem.

acabem d'escoltar Oreig de Mar amb La Nave i anem per la següent història. Amb la lletra de l'Havanera a Cara o Creu, l'Antoni Mas es llueix una peça que pot aportar forma de bolero o havanera carregada de sentiments variats com gelosia, tema recurrent en la tradició havanerística. Cara o Creu perquè ella decideixi en quina mana es queda. No crec que ens tregui de cap dubte el grup Cabotatge de Lloret de Mar, que és el que ens la interpreta.

0: Hem escoltat aquest A cara o creu del grup Cabotatge, juntament abans amb la nave del grup Oreix de Mar, que han estat les històries que avui han conegut al Racó de Cançons.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I el grup d'agrupats és La Vella Lola, una formació musical de caire professional dedicada bàsicament a la interpretació d'havaneres i valsos mariners. Neix el setembre de 2004 a Arenys de Mar, com a formació estable i oberta a qualsevol idea musical, amb la ferma intenció de fer arribar l'havanera i, en general, la cançó de taverna i de caràcter mariner a tots els racons on sigui possible, sempre amb el màxim rigor. Han fet més d'un miler d'actuacions per tot Catalunya, i en forma de concert i en festes públiques i privades. L'any 2013 varen publicar el seu primer enregistrament, el seu primer CD, amb unes quantes cançons del repertori que porta per títol Paper mullat, nom de la cançó de producció pròpia que encapçala el disc. En formen part la Marta Bombí, Josep Berguedà, Toni Pujol i Elisa Sala. Cal dir que actuen en format de 4, en format de 3 i en format de 2. Sempre parlem de components. I escoltarem dos temes de La Vella Lola. La primera, que fa referència a un lloc d'Arenys de Mar, Cinera, i es parla d'aquesta noia, la noia de Cinera.

i després d'escoltar la noia de Cinera, anem amb la cançó que dona títol en el seu únic treball discogràfic, Paper Mullat.

0: Acabem d'escoltar aquest paper mullat que, com els deia al començament, és la cançó que dona títol en aquest únic treball discogràfic que va fer el grup l'any 2013.
1: Habaneres a comarques. Viatge musical amb els grups de les comarques de Catalunya.
0: I anem alternant. Els que s'avan seguint ja ho saben. Un mes estem a pobles, un altre mes estem a comarques. I això és el que toca. I avui, el Baix Llobregat, que és una comarca catalana situada a la vegueria de Barcelona, que limita al nord amb el Vallès, a l'est amb el Vallès Oriental, al sud-est amb el Barcelonès, al sud amb la Mediterrània, al sud-est amb el Garraf, a l'oest amb l'Alt Penedès i al nord-oest amb l'Anoia. Amb 810.000 habitants, és la tercera comarca més poblada de Catalunya i té una superfície de 486,7 quilòmetres quadrats. La capital de la comarca és Sant Feliu de Llobregat. I del Baix Llobregat tenim dos grups representatius. Per començar, en Crema Catalana, que ens porten aquest tema que porta per títol Flor de Boio.

I després de Flor de Boí o de Crema Catalana, ens anem a un altre grup de la comarca, com és Son de l'Havana, que l'escoltarem amb aquest Somnis de Mar.

0: Hem escoltat a Son de l'Havana amb Somnis en Tamar i abans Crema Catalana amb Flor de Boió. Cal dir que totes dues formacions són de Sant Vicenç dels Horts.
1: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
0: I arriba la secció de l'Anna Maria Ester, que sempre ens porta coses molt i molt interessants. Escoltem la seva proposta d'avui.
2: Hola, què tal? Com esteu? Aquesta és la primera secció d'aquest nou any 2026 i vull desitjar-vos a tots els oients i a tu, Joan, un any ple de felicitat. Encetem l'any, doncs, amb dues cançons precioses que ens parlen de la nostàlgia de temps passats, records d'infantesa i de joventut. Vell llençar i enyorança. Dues cançons que potser molts de vosaltres no coneixeu, perquè no són de les més interpretades, però per mi són de les més boniques i melodioses que conec i les tinc entre les meves preferides. Les he presentades sempre com dues de les melodies més boniques del gènere de l'havanera i cançó marinera. I les vull dedicar a una parella de Sabadell que estimen molt també l'escala on hi estiuegen des de fa anys, la meva cosina Dolors i el seu marit Manel, que fa poc em van donar la sorpresa de que ens escolten per Ràdio Sabadell. La primera que escoltarem es diu Vell llençar, una preciosa cançó escrita per Josep Maria Salvatella, que fou batlle de Llançà i musicada pel mestre Josep Bastons. Ens parla de la nostàlgia d'uns temps passats a la vila marinera de Llançà, antics temps de sacrifici, però també de germanor i alegria, temps que va viure el seu autor i que va guardar per sempre en el seu cor. L'escoltarem pels pescadors de l'escala. Vell llençar.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: I després d'aquest preciós record de Llançà, us presento una de les melodies també per mi més meravelloses, Enyorança, coneguda també per Cançó marinera. La melodia és de Juan Benítez Barrios i la lletra de Pere Fort, component del grup Bergantí. Enyorança és un cant al record i als màgics inoblidables moments de la infantesa i la jovenesa viscuts vora el mar. Aquells records que restaran sempre amb nosaltres i no oblidarem mai. I amb ella m'acomiado de tots vosaltres desitjant que aquestes dues meravelloses cançons s'hagin ja convertit en dues de les vostres preferides. Fins al programa de febrer. Gràcies per acompanyar-nos. A reveure!

0: Hem escoltat aquests dos temes que ens ha presentat avui l'Anna Maria Ester, aquesta enyorança interpretada per el grup Bergantí i abans el vell llançar pels pescadors de l'Escala. Gràcies, Anna Maria, una vegada més, i ja esperant la proposta que ens faràs el mes que ve, el mes de febrer.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per aquest gènere musical.
0: Podem dir que estem orgullosos dels compositors que es dediquen en aquest gènere musical i també estem molt orgullosos de la Narcisa Oliver de l'Ofeu, que va néixer a Palafrugell l'any 1948 i a la mateixa vila ens va deixar a l'edat de 47 anys, el 1995. Fou una poetessa i activista cultural palafrugellenca de gran activitat cultural. Col·laborava en tot tipus d'actes i formava part de la coral Mestre Cirés i també participava en reunions literàries. L'Ajuntament de Palafrugell va publicar una selecció dels seus poemes Esterope l'abril de 1987, amb pròleg de Josep Martí Clarà en Bepes. Palafrugell l'ha recordat en multitud d'actes i homenatges, com per exemple el realitzat el novembre de 1999 al Teatre Municipal d'aquesta vila. La coral Mestre Cirés i el duet Arjau varen interpretar cançons musicades a partir de les seves lletres. Algunes composicions s'han fet molt popular gràcies a l'adaptació musical com Havaneres, com Mariner de Terra Endins i Tamariu. El seu fons documental es conserva a l'Arxiu Municipal de Palafrugell. Llàstima que es deixés tan jove perquè segurament ens hagués fet unes composicions extraordinàries i, com no, amb la música de Josep Bastons, que de fet són els dos temes que escoltarem. Per començar, el pensament, que recordarem el grup Cubacán amb la veu de Neus Mar.

Hem escoltat el pensament i hem recordat el grup Cubacán i ara ens anem amb una de les clàssiques de la Narcisa Oliver, com no, també amb la música de Josep Bastons, Tamariu. I ho faran el grup Arjau, ens la interpretaran acompanyat de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, un tema per gaudir-lo d'allò més.

0: L'han gaudit, eh que sí? Segurament que sí. Arjau amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya amb aquest Tamariu.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: Arribem a l'apartat de notícies i la primera és d'aquelles que any rere any també en fem notícia. És la que fa referència a l'Ajuntament de Sant Pol i a l'Associació Cultural Penya Xíndries, que convoquen el 18è concurs de composició d'havaneres de Catalunya Josep Bastons, Vila de Sant Pol de Mar. Diuen les bases que poden concursar-hi tots els compositors que ho desitgin, nacionals i estrangers. Les composicions podran ser d'autoria única o compartida, però en qualsevol cas només es podrà presentar una per concursant. Les composicions presentades, en català o castellà, hauran de ser originals i inèdites i no poden haver estat interpretades públicament amb anterioritat al dia del concurs, ni presentades, ni publicades, ni premiades en cap altre concurs. No s'admetrà cap composició que no compleixi aquests requisits i si es demostrés posteriorment que ja està premiada o no fos original ni inèdita, quedaria desposseïda del premi que se li hagi lliurat. En el cas de presentar una composició original inèdita d'alguna persona difunta, es tindrà que adjuntar un document oficial amb el vistiplau dels corresponents hereus. Els concursants han d'enviar les composicions per correu postal o bé entregar-les personalment en un sobre adreçat a Concurs de Composició d'Havaneres Josep Bastons, Ajuntament de Sant Pol de Mar, Regidoria de Cultura, plaça de la Vila, 08395, Sant Pol de Mar. En quant als premis, direm que la comissió organitzadora ha establert els següents. El primer, de 1.200 euros. El segon, de 800, un excèssit de 600 i un popular de 300. Aquestes són algunes de les bases. És més llarg, però per no ocupar massa temps hem dit les més essencials. Aquesta dos és la notícia ja de la convocatòria d'aquest nou concurs amb tot el prestigi que té de Havaneres de Catalunya Josep Bastons, Vila de Sant Pol de Mar. I una altra notícia que ens arribava no fa gaire i gràcies a la gentilesa de la Maria José Bultó que m'ho va fer arribar és el comunicat que ha fet el grup Mar Endins. Què li passa al grup Mar Endins? Doncs no gaire bones notícies perquè ens diu el següent. El grup Mar Endins posa fi a la seva activitat. El grup va ser fundat l'any 1979 per Francesc Salsa, qui durant 47 anys l'ha estat dirigint. Durant aquest temps, el grup ha dut a terme infinitat de cantades a Catalunya, d'altres a Andorra, la Península, Balears, Canàries, França i Londres, entre d'altres llocs. Han fet també 5 concerts al Palau de la Música Catalana, de 32 anys de participar a la Gran Trobada de Barcelona cara al mar, presidint un total de 12 anys aquesta associació, de 3 anys formant part de la Cantada de Calella i de portar més de 50 havaneres compostes pel seu mestre director. Diem adeu, ens acomiadem de tots els grups d'havaneres, companys de tantes i tantes cantades, també de la Fundació Ernest Morató i del seu president Enric Frigola, i sobretot diem adeu a tots els amics i simpatitzants del grup. Gràcies per tant d'anys d'havaneres. Volem dedicar un agraïment especial als 33 cantaires que han format part del grup, perquè tots i cadascun d'ells han contribuït a plasmar la història de Mar Endins. Moltes gràcies a tots. Aprofitem l'ocasió per informar que, tot i no trobar-nos als escenaris, el museu del grup, la Cova de Mar Endins, continuarà disponible per a ser visitat quan es vulgui. Salutacions a Havaneres Mar Endins. Doncs amb aquest comunicat, Mar Endins posa fi a la seva activitat de 47 anys. No és una notícia gaire agradable, doncs, que un grup deixi d'actuar. Fa poc parlàvem de xarxa i avui els hi toca al grup Mar Endins. També estem contents que de tant en tant en vagin sortint de nous. Bé, i acompanyarem aquestes notícies amb dos temes musicals. El primer és l'últim guanyador del concurs de composició d'havaneres Josep Bastons Vila de Sant Pol de Mar, que ens l'interpreta Americanus, el grup que la va crear, amb Palet de Marbre.

Hem escoltat per al grup Americanus aquest palet de marbre que va ser el guanyador de l'última edició d'aquest concurs. I ara escoltarem el primer tema que trobem en el seu primer disc del grup Mar Endins de l'any 1984. De fet, la cançó que donava títol en aquest treball discogràfic, Sortim a la mar.

acabem d'escoltar aquest Sortim a la Mar del grup Mar Endins, un grup que ens ha deixat molts i molts bons temes que els continuarem escoltant aquí en el programa Sons a Cau d'Orella. Des d'aquí desitjar-los molta sort i moltes gràcies per el que han aportat en aquest gènere musical. I fins aquí el magazín corresponent a aquest mes de gener del 2026, el primer que fem, i esperem doncs, que ens continuïn escoltant els que vindran després. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.
0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona. D'aquí a breus instants us oferirem en directe el ple municipal.

0: Doncs som aquí a l'entrada de l'Ajuntament Vell, on a aquesta hora els veïns i veïnes d'Argentona s'estan concentrant davant la porta de l'Ajuntament abans que comenci el ple, la sessió plenària d'aquest mes de gener. Començarà a 6:45, probablement un pèl més tard, ja que hi ha gent que ja està pujant. Aquí a fora de l'Ajuntament es concentren aproximadament una trentena, quarantena de persones, hi ha famílies, hi ha infants. Hem vist els pares d'un dels nois que va ser agredit i que, de fet, aquesta és la causa per la qual avui s'està concentrant tot aquest conjunt de gent. És una cita que s'ha fet la crida a través de les xarxes socials, a través de la missatgeria i aplega ara mateix això que dèiem, una trentena de persones, amb famílies, infants. Hem vist la mare del nano que va ser agredit. La festa major.
1: Benvinguts al ple del mes de gener. Abans d'iniciar l'ordre del dia, voldria, de part del govern, transmetre la rebutja i condemna de qualsevol acte de violència i, en aquest cas, dir que compartim la preocupació de la ciutadania. Hem rebut a l'Ajuntament una trentena d'instàncies de diferents vilatans i col·lectius compartint aquesta preocupació arran de l'agressió a dos joves el divendres 16 de gener. Quan vam ser coneixedors dels fets, ens vam posar en contacte, en aquest cas, juntament amb els cossos de seguretat, amb les famílies, per posar-nos a disposició de qualsevol necessitat i per mirar d'aclarir el que havia succeït. Haig de dir que vull agrair personalment i volem agrair la col·laboració de la ciutadania, perquè mitjançant les xarxes i alguns tècnics de la casa, juntament amb la policia i els Mossos d'Esquadra, han fet possible identificar alguns dels responsables. Aquests fets ara estan en investigació, per tant, no podrem donar molts detalls fins que finalitzi aquesta tasca que està iniciada. Demanem sobretot la confiança, igual que la tenim nosaltres, amb tècnics, policia i Mossos, perquè juntament amb nosaltres com a govern puguem treballar per valorar aquesta prevenció abans i durant els diferents actes que fan al municipi, perquè no torni a succeir, per aclarir el que hi ha. Reitero el nostre suport a les víctimes afectades, sobretot a través de l'inspector, que així és com molts de les famílies, algunes de les famílies han dit que volien fer-ho. Compromís en que Argentona sigui un espai de trobada, respecte i de gaudi per a tothom, vingui qui vingui, i que ho puguem aconseguir. I crido sobretot a la calma i a la confiança i al respecte. Un cop dit això, ara sí que m'agradaria iniciar el ple. Aquest ple, per desgràcia, l'hem de començar amb un minut de silenci. Passo la paraula a la regidora Mariona Pascual.
2: Gràcies, senyora alcaldessa. El passat 31 de desembre es va produir un feminicidi d'una veïna del Vendrell en mans de la seva parella. Al llarg del 2025 s'han comptabilitzat 11 feminicidis. D'aquests, 10 corresponen a dones assassinades per violència masclista en mans de la seva parella o exparella o familiar, i un cas de violència vicària. També aquest diumenge, és a dir ahir, dia 25 de gener, s'ha produït un assassinat masclista d'una veïna de Lleida de 53 anys en mans de la seva parella, un home de 65 anys. D'aquesta manera, com portem fent els últims anys, des del ple municipal condemnem aquests feminicidis i infanticidis, reafirmant que aquestes violències són una greu vulneració als drets humans. Per aquest motiu, també expressem a les famílies el més sentit condol i escalf i reafirmem el nostre compromís en erradicar les violències masclistes, perquè és una cosa de país i una prioritat transversal en totes les polítiques públiques. Així que d'aquesta manera passem un minut de silenci, però també volem aprofitar per també dedicar aquest minut de silenci a totes les víctimes d'aquests accidents ferroviaris que hem tingut en aquest, malauradament, en el que portem d'any i aquestes últimes setmanes. Així que aquest minut de silenci també va per ells.

0: Passaríem ara a l'ordre del dia que ja ha establert. El primer punt, com sempre, doncs és aprovar l'acta de la sessió anterior, que és la del ple del 22 de desembre. Si hi ha alguna qüestió, doncs vots a favor. 17, tots els presents. Ara entraríem en el punt de l'activitat de control. En aquí hi ha donar compte de les actes de Junta de Govern, en aquest cas la número 20, que és de l'1 de desembre. Si hi ha alguna qüestió al respecte. Hi ha de donar compte dels decrets d'alcaldia, els del, des del 5 de desembre al 8 de gener, si hi ha algun decret. Ara sí que s'ha de donar compte doncs, en el ple d'aquests decrets d'alcaldia que així ho requereixen. En aquí hi han tres delegacions de matrimoni a la regidora Montserrat Cervantes i una delegació en el regidor Quim Capdevila. Hi ha el nomenament d'una funcionària interina d'agent de policia. Hi ha l'increment, l'aplicació de l'increment del 2,5 amb efectes de l'1 de gener en els treballadors. Hi ha el nomenament també dels membres del Consell de Patrimoni, la contractació del tècnic de projectes fins que es resolgui el procés de selecció que està convocat. Hi ha la pròrroga, dos pròrrogues de contracte en dos auxiliars de serveis i un amb un auxiliar polivalent fins la incorporació de la, bueno, fins al 30 de juny, esperant que es reincorporin les persones que tenen aquesta plaça. Hi ha l'aprovació d'una col·laboració per una formació en pràctiques a la Fundació Privada de la Universitat Abat Oliva. Hi ha el nomenament d'una administrativa fins a la cobertura definitiva de la plaça amb un màxim de 3 anys, des de l'1 de gener que s'ha incorporat. Hi ha també doncs, una administrativa informadora a baix, tramitadora de la UAC, fins a la incorporació d'una de les treballadores. Un nomenament en pràctiques, en aquest cas, doncs, de funcionari, que és l'inspector, des del dia 1 de gener, de l'inspector de policia, i les pràctiques són de 12 mesos. La pròrroga també de contracte d'un tècnic de promoció econòmica fins a la incorporació d'una treballadora. La renúncia voluntària a la plaça per part de l'arxiver que va guanyar la plaça i s'ha incorporat, que ja el tenim, doncs, el que va quedar segon. I l'aprovació de la nòmina, en aquest cas amb l'abonament dels endarreriments del 2,5 que abans he comentat. Si hi ha alguna cosa. Doncs ara passaríem als punts que sí que s'han de posar a votació. El primer punt és el d'aprovar el pla normatiu de l'Ajuntament del 2026 per donar compliment a la normativa. En aquí s'han afegit del que teníem restant, que ara aniré dient en quin punt estan, que hi ha el reglament de prestacions econòmiques, en aquest cas de caràcter social, i el reglament del nomenclàtor. Dels que s'aprova, en aquí n'hi ha que ja estan en tràmit, que en aquest cas doncs, és el reglament regulador de l'habitatge social, que aquest s'està treballant, el reglament de la venda no sedentària argentona, que també s'està fent amb tot el canvi que hi haurà del mercat, el reglament d'ús i cessió de material, l'ordenança també reguladora de la cessió i ús dels equipaments, el reglament del nomenclàtor, que l'hem afegit però ja està també en tràmit treballant-se, l'ordenança reguladora de colònies felines, que aquí s'ha demanat suport a Diputació, i en tràmit també el que hem dit de les prestacions econòmiques de caràcter social, que per això doncs, també s'ha inclòs. Si hi ha alguna pregunta, doncs passaríem a votar aquest pla normatiu per treballar-lo i poder-lo donar efectivitat dins el 2026. Vots a favor? Són 17, tots els presents. El següent punt és una aprovació inicial per modificar el reglament del règim intern de les escoles Bressol. Passo la paraula al regidor Joan Garatxana.
1: Bé, aquí dins del reglament, més que d'ús i i situacions habituals a l'escola Bressol, aquí el que hi havia és una modificació respecte a l'hora de cobraments, perquè amb alguns dels tècnics de serveis econòmics van trobar que hi havia una situació que amb algunes de les noves lleis no estava prou definit i es va trobar necessari fer una apreciació i això va passar a modificació del reglament. A partir d'aquí, no sé si tenen algun dubte d'aquesta situació, tot i que es va passar per comissió informativa i jo crec que es va aclarir, es va fer reunió per explicar tota aquesta situació.
0: Sí, senyora Sunyer.
2: Sí, des d'Unitat, com ja vam expressar la nostra disconformitat amb el reglament de règim intern de l'escola Bressol, on es parlava d'aquestes 9 hores 45 minuts en què els infants a partir de 16 setmanes i 3 anys podien estar seguides dintre el centre, evidentment votarem en contra d'aquesta normativa perquè ja no hi estem a favor d'entrada. Res més.
1: Només per informació, quan vostè crec que va ser fa 2 anys que van modificar això que diu que menciona ara.

mantenir els noms dels carrers com amb els números originals. Això en principi no pot ser perquè eren noms provisionals i s'han d'atorgar uns noms definitius. A més, sempre hem dit, i jo com a regió de Patrimoni Nomenclàtor també, que havia existir una nomenclatura definitiva que a més han de ser noms pròpiament i a més han de ser hem intentat basar-nos en la toponímia tradicional. Per tant, els noms de les fonts a partir d'ara aniran segurament molt vinculats a lo que és l'urbanització de Can Raimí. I per tant, us recordaré com queden els noms dels carrers. El carrer número 1 quedaria l'1 i el 4 amb carrer Font del Groc. Fixeu-vos que no sempre tots els noms dels promotors queden exactament amb els noms definitius dels carrers perquè hi ha carrers que s'entrellacen o es subdivideixen. El carrer 1 en la part de cul-de-sac, és a dir, una de les extremitats que hi havia, sortints, es dirà carrer Font d'en Mateu. El carrer 3, que és un altre cul-de-sac que sorgeix, és el carrer o quedarà com a carrer Font del Gavatx. El carrer número 6 passarà a dir-se carrer Font de Can Raimí. El carrer número 7 es dirà carrer Font de Calermità. El carrer 8, carrer Font de Calavi. El carrer 9, carrer Font de l'Esquerrà. El carrer 10, carrer Font de la Teula. El carrer 11, excepte el cul-de-sac, carrer Font de Can Casanovas. El carrer 11, que és la part del cul-de-sac, passarà a dir-se carrer Font de Can Santem. El carrer 12 es passarà a dir carrer Font d'en Quico. El carrer 13, carrer de la Font del Manantial de Clarà. I aquest és precisament un dels que hem admès a les al·legacions, perquè llavors els veïns deien que no els hi sonava bé l'Acampatota, que era una masia històrica que hi havia a la zona, que està pràcticament errònica. Ja mirarem de trobar una altra manera de potenciar la historiografia i el coneixement d'aquesta masia històrica, que és de les més antigues, que està a la zona també de la Vall de Clarà, però doncs, així és com queda, carrer de la Font Manantial de Clarà. Després, el carrer número 14 passa a dir-se carrer Font de Can Marc. El carrer d'entrada des de la carretera és el carrer d'Òrrius, que manté una mica la lògica amb el que és la carretera d'Òrrius, que es coneix com a tal. Després el carrer davant de la masia de Can Raimí es dirà carrer de la masia de Can Raimí, perquè no porti cap mena de confusió. El carrer número 16 és el carrer de la Font de les Tres Mines. El carrer 17 passa a dir-se carrer Font de Cap de Núvol. El carrer 18 passa a dir carrer Font de Bau. I el passeig 1 i 2, que aquí també hi havia hagut el tema de la Muriel Casal, que va ser la proposta inicial, però ateses diverses al·legacions i també havent-ho parlat amb grups polítics municipals i per intentar buscar noms més centrats en la toponímia de l'espai i generar més consens, i també és veritat que quedava una mica estrany dins de tots aquests noms de fonts i alguna masia deixant allà el nom d'una persona física, s'intentarà buscar en les persones físiques doncs, carrers més cèntrics o bé equipaments. Per tant, el passeig 1 i 2, que queda unificat en un sol passeig, passarà a dir-se passeig de la Vall de Clarà. Per tant, aquí s'admet també unes al·legacions dels veïns que ens van demanar de Can Raimí. Per tant, també vull mencionar, que és important, és una proposta d'acord bastant llarga, però sí que vull mencionar sobretot el punt 7è, en el que diu que periòdicament l'Ajuntament i Policia Nacional faciliten la renovació del DNI al propi municipi. L'Ajuntament vetllarà per tal que en la propera sessió de renovació del DNI al municipi els veïns de Can Raimí que hi estiguin interessats disposin de totes les facilitats possibles per portar a terme el canvi de nom. El punt 8è també és interessant perquè diu habilitar una instància específica a la seu municipal per facilitar l'accés de documentació necessària als veïns afectats per portar a terme els canvis necessaris, empadronament, certificat, acord, canvi de nom de carrer. I el 9è és procedir a canviar les plaques i senyalització vertical que correspongui amb la nova denominació. La nova senyalització contindrà la nova nomenclatura, si bé inclourà referència a l'anterior. Això ho dic perquè els veïns de Can Raimí pot ser que agraeixin doncs, tenir una referència al nom antic, perquè durant un temps, segurament per molta gent, el carrer 1 seria dient-se el carrer 1, no pas el nou nom, o com a mínim el tindran. O potser el Google Maps encara surt com a carrer 1, 13, durant un temps. Això també intentarem doncs, que es faciliti la vida dels veïns. També hem de dir que tot això es fa ara perquè quan es faci, s'inscriu la reparcel·lació en el registre de propietat ja es pugui fer automàticament el canvi de nom al registre de propietat. De tal manera que ho fèiem ara també per evitar fer tràmits dobles en el registre de propietat. Bé, també dir el punt desè, diu que un cop es disposi d'acord relatiu als números de policia es col·locarà un plànol a l'entrada d'organització per facilitar l'accés a diferents serveis, en especial el servei de repartiment de correu postal. Bé, tots aquests punts estan pensats doncs, per facilitar aquesta transició dels noms provisionals que als anys

0: 70 va posar el promotor de Can Remy i Montimar a lo que és la el que ha de ser, i tot, crec que tothom desitja en un futur, que és que Can Remy no sigui una urbanització amb dèficits urbanístics, sinó un veïnat més completament integrat a l'entramat urbà del municipi. Dit això, doncs, aquestes són les al·legacions que s'hi estimen, la resta, com he dit, queden desestimades íntegrament.
1: Moltes gràcies. Passaré la paraula en el Collet perquè pugui acabar de completar.
2: Sí, gràcies, alcaldessa. Per completar una mica la informació que ha donat el regidor Bernat Calvo, ja s'ha comentat que aquesta aprovació entra dintre del procés d'aprovació dels projectes, sobretot ara el de reparcel·lació de Can Remy, en el que ja s'inscriuran aquests nous noms en el registre de la propietat. El tràmit que vindrà a partir d'ara intentarem facilitar-ho al màxim als veïns, per exemple, facilitar també el certificat que els hi permeti fer els canvis que corresponguin en els diferents documents que hagin d'anar canviant. Aquest certificat els hi farem arribar. Quan, ara en paral·lel també, hem de fer, ara hem fet un, aprovarem el canvi de nom dels carrers, però hem de fer també la numeració nova, perquè evidentment els habitatges ja deixaran de ser parcel·la número 56 a tenir el nom del carrer i el número de l'habitatge en aquest carrer. No? Per tant, ara paral·lelament treballarem aquest canvi de numeració i un cop fet farem arribar aquests certificats en els vilatans de Can Remy. És important recordar, aquí hi ha veïns de Can Remy i els que ens estiguin escoltant i els que no, demano que sisplau se'ls hi faci arribar perquè des de l'Ajuntament ja ho estem fent, aquesta facilitació, per exemple, del certificat, ens aniria molt bé poder-ho fer electrònicament i per tant recollim autoritzacions per poder fer aquestes notificacions de tot el procés doncs, que estem engegant amb la regularització de Can Remy. Ens aniria molt bé poder-ho fer electrònicament, per tant els demanem que ens facilitin el correu electrònic i ens firmin aquesta autorització per poder-ho fer. A partir d'aquí, l'Ajuntament es farà càrrec de canviar, evidentment, les plaques dels carrers, ja s'ha dit. En quant al carnet d'identitat, que segurament és el que primer doncs, molts veïns voldran canviar, un cop els hagin fet arribar el certificat, s'ha pactat amb els gestors que porten tota la gestió del carnet d'identitat que aquest tràmit, quan ho facin els veïns de Can Remy, motivat per aquest canvi de nom que es promou des de l'Ajuntament, sigui gratuït. Per tant, també és important doncs, que els veïns ho sàpiguen, el canvi del carnet es farà de forma gratuïta a Mataró i necessiten el certificat que nosaltres els hem de donar. I a part d'això, doncs, res més, sabem que és difícil, tots els veïns ho saben, que és difícil aquest procés doncs, que estem fent amb Can Remy i que també hem començat a Can Cabot, però anem avançant, no tan ràpidament com tots voldríem, però estem segurs que anem pel bon camí. Gràcies.
1: Sí, si hi ha qüestions, m'ha demanat la paraula la Mariona Pasqual.
3: Gràcies, alcaldessa. Bé, només volíem comentar que des d'Esquerra Republicana ens abstindrem a aquest punt perquè un dels valors que defensem i propostes que defensàvem i la comissió en un moment clar tot es va dir que hi hagués més presència en noms de dones, però podem entendre que en aquest context no acabava de quadrar perquè en tot noms toponímics. Per tant, podem entendre aquest canvi, però defensant els nostres ideals doncs ens abstindrem, d'acord?
1: Sí, senyor Collet.
2: Sí, perdoneu, és que m'he deixat també un comentari sobre aquest fet que comentava la regidora Pasqual. Des de Tots per Argentona proposàvem també que en un dels carrers que s'ha renombrat avui figurés també com a mínim el nom un nom de dona, com a mínim que n'hi hagués un. Si en aquest procés de posar noms a tants carrers no som capaços com a mínim de posar-ne un de dona, doncs em sembla bastant trist. Des de Tots per Argentona feia temps que proposàvem un nom de dona en concret, no cal que ara el comenti, però per arribar a un consens fins i tot vam arribar a acceptar doncs, que se'n presentés qualsevol altre i que ens semblaria bé. Malauradament els grups polítics no van saber, no vam saber posar-nos d'acord, però vull manifestar aquesta voluntat de Tots per Argentona que com a mínim n'hi hagués un i malgrat la facilitat que vam donar doncs no va ser possible arribar a aquest acord. Gràcies.
1: Senyora López.
4: Sí, jo en la mateixa línia que Esquerra Republicana i Tots per Argentona també abogava perquè hi haguéssim un com a mínim nom de dona, en concret era el que al final serà com una espècie d'avinguda o de carrer més ample, i també no votaré a favor de la proposta perquè entenc que està ben treballada i que s'haurà de tirar endavant, però sí que vull deixar clar que tenim un dèficit en igualtat, sobretot en moltíssimes coses, però en el tema de carrers també, i que hem perdut una oportunitat important de posar un nom femení a un dels nostres carrers. Esperem que en futures promocions, quan s'hagin d'anomenar carrers, es tinguin en compte i intentem equilibrar, tot i que podem estar 200 anys posant noms a carrers per poder equilibrar de manera igualitària els noms d'homes i dones als nostres carrers, però que com a mínim en tot el que pugui fer es treballarà per això, perquè es pugui equilibrar. Gràcies.
1: Sí, senyor Blanco.
5: Sí, bona tarda, gràcies alcaldessa. Bé, en el mateix sentit i per no ser reiteratius, ho vam treballar en nomenclàtor, coincideixo amb els companys que han intervingut, i bueno, també havíem treballat pel nom del passeig que fos el nom d'una dona, no sigui possible, i per això nosaltres presentarem el vot d'abstenció.
1: No sé si hi ha algú més que vulgui intervenir. Digui, senyor Fragoso.
6: Sí, senyora alcaldessa, muchas gracias. Me acabo de quedar sorprendido. ¿Quién ha decidido el nombre de todas las calles, todas las fuentes, todo el nomenclátor en el cual estamos todos? Se decidió poner el nombre de una señora y los vecinos decidieron que no. O sea, es que ahora parece que políticamente ninguno queramos el nombre de ninguna mujer, pero no lo entiendo, de verdad. Nuestro voto será a favor.
1: Senyor Baba.
7: Sí, em saben greu algunes afirmacions en aquest ple de posar noms de dona. Jo li recordaré, senyora Susana, que vostè porta molts anys a aquest ajuntament, ha tingut moltes oportunitats de posar nom de dones. Aquest nom de dona que sortia en aquest informe semblava un bolet al mig de la muntanya. Tot era nom de fonts i de cop i volta apareixia un nom d'una dona. Escolti, no és aquesta, em sembla, la política que hem de portar, hem de ser una mica coherents, i no ens semblava, precisament a Unitat, no ens semblava bé que posessin aquest nom de dona allà en aquell veïnat. A part que els veïns tampoc hi estaven conformes. Gràcies.
1: Senyora Susana.
4: Jo no sé vostè, però jo no recordo que en el temps que porto a regidora s'hagi creat cap carrer, se li hagi posat un nom. Vostè recorda algun? Jo no recordo. Però bueno, en tot cas, jo només tenia dos vots com a representant del Partit Socialista en el nomenclàtor. En aquest cas tenia un vot com a Susana López. I jo el que manifesto que m'hagués agradat. La majoria del nomenclàtor va decidir que no, per altres raons. No estic dient en cap moment que perquè no vulguin un nom d'una dona. De fet, he dit que hi havia el compromís de que en un futur s'intentarà arribar a l'equilibri, i aquest compromís també era del nomenclàtor. Jo crec que vostès s'han sentit al·ludits, no sé per què. Jo no he dit en cap moment, i crec que la senyora Pasqual tampoc, ni el senyor Cullet tampoc, hem dit que en cap moment que la resta de grups no volguéssim un nom de dona, sinó que per altres raons, com per exemple, vostè ho ha dit, perquè era com posar un bolet, no els hi semblava adequat. Però no he dit en cap moment que vostès no volguéssim. S'han sentit al·ludits, vés a saber per què. Però jo no ho he dit en cap moment.
1: Senyora Mar Rodríguez.
8: Gràcies, alcaldessa. El que vull deixar constància és que abans que s'acceptessin aquestes al·legacions, tots els membres del nomenclàtor vam decidir que si la majoria de delegacions eren més del 50% dels veïns, es tindrien en compte les demandes veïnals. I les demandes veïnals eren aquestes, que es posessin noms de toponímis de la zona. Per aquest motiu es va mantenir i es van acceptar les al·legacions veïnals.
1: Senyor Baba.
7: Sí, ja per acabar, a mi, senyora Susana, no em sento al·ludit. L'únic que em passa que moltes vegades em sap greu la seva poca coherència que té a l'hora d'expressar-se. I em sap greu. I no m'hauria de barallar amb vostè, però és que jo m'agradaria que anés en compte i tingués en compte els anys que porta en aquest ajuntament. Gràcies.
1: Senyora Espera, va donar la senyora Mercè Juan i després li dono la paraula.
9: Bé, primer de tot agrair la feina del senyor Calvo, la feina que s'ha dut a terme. No entraré en una discussió que em sembla més política que no pas funcional i el meu vot serà favorable.
1: Senyora López.
4: Jo, de veritat, senyor Bova, a mi m'agradaria que totes les vegades que vostè a mi m'acusa en aquest ple de falta de coherència, que no és la primera, posi exemples. Perquè és molt gratuït acusar algú d'una cosa o d'una altra si després no posa un exemple. Jo li demano que tregui totes els... Porta, no sé si 6-8 mesos, des de que no formo part del Partit Socialista, que m'està acusant de falta de coherència. I a mi m'agradaria saber, perquè jo també sóc humana i segurament en algun moment he faltat a la meva mateixa coherència, com tothom, m'agradaria que quan m'acusa d'alguna cosa posi darrere un exemple. Només li demano això.
1: Sí, anirem acabant el debat.
7: Ja acabo. Senyora Susana, sempre quan li dic alguna cosa li argumento. I em sembla que l'última va ser, no recordo si era pressupostos, però no pateixi, cada vegada que li digui li recordaré. Això és el que vostè em va dir, que li fes memòria de la coherència. Gràcies.
1: Doncs si no hi ha més paraules, en Bernat Calvo voldria fer algun aclariment.
0: Sí, només per tancar una mica, tampoc vull entrar molt al debat perquè és veritat que l'aprovació inicial, i jo vaig estar d'acord amb que el passeig es digués Muriel Casal, que és veritat que després, doncs, buscant una mica l'opinió en aquest període d'exposició que van fer al·legacions i també entrar en contacte directe amb representants dels veïns i també doncs, intentant buscar un màxim consens amb els grups municipals, vaig veure que aquest tema el que es buscava sobretot era més la coherència de la toponímia, la qual cosa vaig entendre perfectament. Sí que és veritat que durant aquest mes, bueno, poc temps abans o durant aquest procés vam tenir l'honor de poder nomenar el pavelló esportiu municipal de la Carme Femades, que precisament una mica l'esperit és buscar també que els noms de les persones acabin recaient sobretot en equipaments o carrers del centre del poble, i el criteri en general, que també és el criteri de la tècnica, i que això també en principi figurarà en el reglament que s'està elaborant i que properament doncs, podrem tornar a treballar, és que el criteri toponímic serà generalment el prioritari amb el tema dels noms dels carrers. Naturalment la toponímia no té gènere específic en quant a persona, i una mica ja veieu que tots els carrers el que seran simplement doncs, noms de toponímia tradicional, perquè també així es ressaltarà l'orgull dels veïns de Can Raimi del seu ampli i ric patrimoni, en aquest cas de masies i fonts. Penso que això al final doncs, pot ser una cosa molt bonica pels mateixos veïns i que sobretot farà que els mateixos veïns hi sentin molt a gust i molt identificats amb tots aquests noms. A partir d'aquí, doncs, això només aclarar que en el cas de l'equipament, sí que en aquest cas un cas molt clar, el del Carme Femàs, vam apostar pel nom d'una dona, però precisament perquè és la millor esportista argentonina a nivell de bàsquet catalana, i si voleu fer-ho extensiu a nivell estatal, doncs també ho era. I crec que era un homenatge totalment necessari i merescut.
1: Doncs una mica de resum. Sobretot és un pas molt important aquest de poder posar els noms dins doncs, d'aquestes obres que esperem que es puguin realitzar de Can Raimí. Jo també vull agrair doncs, en aquest cas a Secretaria, als tècnics de la casa i també doncs, a l'inspector de policia, perquè entre tots doncs, han pogut afavorir doncs, que els tràmits dels veïns doncs, els puguem fer aquí i siguin tots doncs, més àgils. Passaríem, doncs, si no hi ha res més, a votar aquesta estimació de les al·legacions tant com s'han explicat, la desestimació doncs, de la resta i l'atribució definitiva d'aquests noms i bueno, amb tots els canvis doncs, que hi ha. Vots a favor? En aquest cas, a favor és Maria Mercè Juan, PSC, 3 d'unitat, Bernat Calvo, els 4 de Tots per Argentona i els 3 del Partit Popular i la Susana López. I abstencions és Junts i Esquerra. El següent punt és ratificar un text refós per la modificació puntual del pla, que és del POUM, de la zona de Can Cirés. Passo la paraula al regidor Collet.
2: Gràcies, alcaldessa. Bé, portem a aprovació una modificació del que ja vam aprovar en el ple amb anteriors sessions. Primer es va fer l'aprovació provisional, després es va fer després del temps de publicació. Primer es va fer l'aprovació inicial, publicació, l'aprovació definitiva i vam passar el document a la Comissió Territorial d'Urbanisme, que és la que havia d'aprovar-ho definitivament. La Comissió Territorial es va reunir el 14 d'octubre del 2025 i de fet va aprovar el text, el que passa que ens va demanar unes modificacions per poder-lo publicar. Per tant, el text està aprovat, però falta aquest tràmit de publicació que la farà la Comissió Territorial d'Urbanisme. Què ens va demanar en aquesta, que modifiquéssim? Doncs que bàsicament que afegíssim un punt en la memòria de perspectiva de gènere. Les modificacions puntuals del pla general, doncs, des de fa uns anys, doncs, han d'incloure aquest punt que intenta millorar des de la perspectiva de gènere la urbanització de l'espai públic. I aprofitant que es feia aquesta modificació, van demanar també que s'incorporés en el document refós les consideracions que havia fet el Consell de Cultura, de Patrimoni de la Generalitat i aquestes demandes que feia aquest Consell, doncs, estan incorporades en el text refós i estan incorporades també en les fitxes del catàleg perquè aquests edificis que estan dintre d'aquest àmbit doncs estan catalogats i per tant doncs tenen cada una la seva fitxa. Incorporem aquestes recomanacions en cada una de les fitxes. Només recordar que aquesta modificació permetrà doncs a l'Ajuntament obtenir part de l'edificació com a equipament, part de l'espai de fora com a espai lliure i en aquest equipament doncs té designats alguns dels usos i entre ells doncs poder-hi fer habitatge dotacional. I per tant, això seguirà el seu procés, que potser no serà molt ràpid, però que en el futur podrem disposar d'aquest nou equipament. Gràcies.
1: No sé si hi ha alguna pregunta al respecte. Doncs passaríem a aprovar aquesta ratificació d'aquesta modificació del POUM per la zona de Can Cirés i transmetre aquest acord doncs, a la Comissió Territorial. Vots a favor? Són 17 tots els presents. El següent punt és el tema de l'augment de les tarifes dels serveis de taxis. Passo la paraula a la regidora Montse Cervantes.
10: Gràcies, alcaldessa. És com cada any, a principi d'any, passem l'aprovació de les tarifes del taxi per al 2026 i l'increment no supera el percentatge autoritzat per la Comissió de Preus del Taxi de Catalunya. Per tant, per això els donem el vistiplau.
1: No sé si hi ha alguna qüestió. Doncs aquí passaríem a aprovar aquest augment de les tarifes, que és de mitja d'un 2,11%. Vots a favor? Són 17, tots els presents. El següent punt és de benestar animal, és una proposta d'una sanció o de diverses sancions per infraccions greus. Passo la paraula a la regidora Mariona Pasqual.
3: Gràcies, alcaldessa. Doncs bé, la proposta de sanció que portem és tot a un mateix individu que se li otorguen diferents tipus de sanció. Per una banda, una sanció molt greu, que és tenir el gos potencialment perillós sense llicència, que això puja a 2.404 euros. Després, tres sancions greus, que és no tenir el gos identificat, no tenir-lo amb llicència, dur-lo sense lligar, 1.000 euros pugen les tres sancions. I després, una altra greu, que és no tenir assegurança. Tot això plegat puja a 6.405 euros.
1: No sé si hi ha alguna qüestió al respecte d'aquest import que ha manifestat la regidora. Hi haurà unes bonificacions i el que aprovem és incoar aquest expedient doncs, també per donar audiència de 10 dies doncs, a la persona afectada perquè pugui també doncs, fer les seves al·legacions corresponents. Vots a favor? Són 17, tots els presents. El següent punt és una moció en aquest cas que posa que la presenta el grup de Tots per Argentona, però és del govern. En aquí li passo la paraula a la regidora Mariona Pasqual. És una moció en defensa del reconeixement del català i suport doncs, a la Catalunya Nord.
3: Doncs bé, passaré a llegir la moció que s'ha presentat. Doncs bé, atès que els ajuntaments de Catalunya Nord han mostrat el seu ferm compromís amb la llengua comuna de tots els catalans, aprovant àmpliament la moció que insta l'Estat francès a donar suport al reconeixement del català com a llengua oficial de la Unió Europea i que aquesta moció ha estat enviada formalment a la prefectura de Perpinyà. Atès que després del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre de 2017, la ciutadania i les institucions de Catalunya Nord van manifestar de manera continuada la seva solidaritat amb la ciutadania i les institucions de Catalunya Sud davant la repressió de l'Estat espanyol, amb nombrosos concerts, exposicions i manifestacions, i un centenar d'alcaldes de nord-catalans van signar un manifest per la llibertat dels presos polítics, així com el suport a 41 senadors francesos a favor del respecte dels drets fonamentals de Catalunya. Atès que és de justícia reconèixer aquest compromís i aquesta solidaritat de Catalunya Nord i que cal correspondre-hi amb el suport explícit del món local. Atès que la defensa del català té avui tres eixos essencials. 1. El reconeixement oficial a escala europea. 2. El seu reconeixement i ús institucional en l'àmbit de l'Estat francès. 3. El seu ús efectiu com a llengua de relació bàsica entre la Catalunya Nord i la del Sud, com a eina indispensable per al desenvolupament cultural, social i econòmic del territori compartit. Atès que altres territoris europeus han sabut aprofitar la força d'una llengua comuna per potenciar el desenvolupament compartit, com és el cas d'Alemanya i Àustria, o dels espais plurilingües entre Suïssa, França i Alemanya, i que el nostre entorn més proper, el País Basc, ha avançat decididament en la cooperació transfronterera i en la normalització de la seva pròpia llengua. Ja està.
1: Sí, aclarir, perquè és que he llegit el títol que tenien a l'ordre del dia, però aquesta moció, quan la vam treballar dins de les comissions informatives, en aquest cas els grups doncs, que li donem el suport a l'hora de presentar-la, són Tots per Argentona, Unitat, Avancem Junts, Argentona, Esquerra, i les regidores no escrites, Susana López i Maria Mercè Juan. Vull dir que era per clarificar-ho. No sé si hi ha alguna qüestió que es vulgui comentar. Digui, senyor Bernat Calvo.
0: Gràcies, molt, molt breument, només que per nosaltres doncs, és un plaer afegir-nos en aquesta moció, penso que és una bona iniciativa en defensa dels que tenim com a germans nostres del nord, de la Catalunya Nord, i que al fons són la mateixa cultura i és natural que ens defensem entre nosaltres i més si és en defensa també del català a més, així que enhorabona per la proposta, ens hi hem afegit i naturalment hi votarem a favor. Gràcies.
1: Digues, senyor Fragoso.
11: Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres votarem en contra, no per el fons de la moció, però sempre dim que mocions que no pertanyin a l'Ajuntament d'Argentona, ho hem dit durant molts anys, les votarem en contra. No és res en contra del català, perquè el passat ple van aprovar el reglament de l'Ajuntament del català i el van aprovar el nostre regidor, però nosaltres sempre hem dit que les mocions que no siguin exclusivament per Argentona la votarem en contra. Gràcies.
1: Aclarit. Doncs passaríem a votar. Sí? Vots a favor de la moció. Som 14, sí. I vots en contra són els 3 del Partit Popular. Ara entraríem en el punt de les urgències, n'hi han dues. La primera és una moció doncs, que en aquest cas defensarà la regidora Mariona Pasqual. En aquí és un reclam i una moció que fem en aquí en el consistori per la manca de finançament que tenim amb delegacions o competències que o normes o lleis que ens posen i no ens donen el finançament. També ha vingut doncs, una mica provocada per aquesta sol·licitud que es va fer davant d'una subvenció a l'hora de tenir finançament per tot el tema de les colònies felines, que és un reclam doncs, que moltes entitats del poble tenen i gràcies a elles doncs, tenim controlats aquests animals. I llavors doncs, creiem oportú doncs, que aquesta moció doncs, la puguem fer arribar en aquells estaments que són supramunicipals i que són els que ens han de donar el finançament per poder-hi fer front.
3: Abans de llegir la moció, vinc a matitzar una mica que, com bé s'ha dit, aquesta subvenció no se'ns ha donat, però realment s'ha donat a 40 municipis, una quarantena de municipis de l'estat espanyol. Per tant, és insuficient totalment i també, curiosament, cap municipi de Catalunya se li ha donat aquesta subvenció. Per tant, és el que demanem, que si se'ns dota de competències, que se'ns doti de recursos també. Llegiré la moció, és una mica llarga, però bé, penso que és important doncs, lluitar per això i per reclamar doncs, que això, si se'ns donen competències, doncs, que se'ns doti de recursos també. Moció relativa a la manca de finançament als ajuntaments per atendre els drets dels animals. En els darrers anys, l'Estat ha anat aprovant diverses disposicions legals que atribueixen noves competències, obligacions i funcions a les entitats locals, especialment als ajuntaments, en àmbits com ara la transparència, la protecció de dades, la seguretat, l'administració electrònica, la igualtat, la gestió ambiental, l'atenció a la ciutadania o la protecció als animals. Aquestes noves atribucions competencials no han anat acompanyades del corresponent increment de recursos econòmics necessaris per garantir-ne un exercici adequat, eficient i sostenible, fet que incideix directament en la capacitat financera municipal i en la prestació de serveis públics locals. Aquesta situació contravé al principi de suficiència financera de les entitats locals, reconegut a l'article 142 de la Constitució espanyola, així com el principi de lleialtat institucional i la correlació entre competències i recursos, recollit a la legislació bàsica del règim local. Un clar exemple d'aquesta situació és la que recentment ha patit aquesta corporació en relació a les colònies felines, llei 7/2023, de 28 de març, de protecció de drets i el benestar dels animals. Atribueix als municipis noves competències de caràcter obligatori, entre els quals destaquen la gestió integral de les colònies felines, l'aplicació al mètode CER, captura, esterilització i retorn, la identificació i registre dels gats comunitaris a nom del municipi, la coordinació entre entitats i cuidadors acreditats, la garantia del benestar i control sanitari de la fauna urbana. A Argentona hi ha comptabilitzats més d'una cinquantena de colònies felines. Davant la despesa que la gestió d'aquestes colònies suposa, es va concórrer a la subvenció destinada a mejorar e impulsar el control poblacional de les colònies felines en 2025 en compliment de la resolució de la Secretaria de Estado de Derechos Sociales de 19 de març de 2025, por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades locales destinadas a mejorar e impulsar el control poblacional de las colonias felinas, convocada pel Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Recentment s'ha rebut la resolució del 10 de diciembre de 2025 de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, per la qual consta que la sol·licitud d'aquest ajuntament ha estat desestimada. Annex 5, de la resolució del 10 de desembre. La justificació és, dada la limitació de crèdit existente per atendre la totalitat dels projectes presentats. Cal posar expressament de manifest que de les 1.315 sol·licituds únicament se n'han estimat 40, és a dir, menys d'un 3,08%. Cap municipi català es troba en aquests 40. Per tant, cap municipi català no ha obtingut ni un sol euro d'aquesta línia d'ajuts. Les obligacions imposades, en aquest cas per l'Estat, comporten un increment substancial de despesa municipal, tant en recursos humans com materials, sense que allí hagi previst cap mecanisme de finançament específic, transferència finalista o línia d'ajuts estable per als ajuntaments. Val a dir que es concorre periòdicament a les subvencions que convoca Diputació de Barcelona, si bé la subvenció que s'obté no cobreix ni una quarta part de despesa global de gestió de colònies felines. Per sort, aquest municipi compta amb una gran tasca d'associacions i voluntaris, però no pot pretendre que ni siguin els voluntaris ni les aportacions privades que assumeixin les despeses d'assistència als animals. A aquesta situació de precarietat financera de serveis s'hi afegeix que durant l'exercici actual s'ha produït una reducció de la participació municipal en els ingressos de l'Estat, PIE, així com la imposició estatal d'increments de retribució als treballadors municipals, fets que encara limiten més la capacitat financera del municipi per assumir noves obligacions. L'Ajuntament té l'obligació de destinar recursos a totes aquestes obligacions i davant d'això només hi ha dues alternatives, o augmentar impostos i taxes considerablement o reduir despesa en altres serveis que venen prestant. Amb dues alternatives perjudiquen els vilatans i els serveis que tenen dret a rebre. La combinació de totes aquestes circumstàncies és una evident vulneració de Article 142 de la Constitució, que garanteix que les hisendes locals han de disposar de recursos suficients per a l'exercici de les seves funcions. Carta Europea de l'Autonomia Local, que estableix que els recursos financers de les entitats locals han de ser proporcionals a les competències previstes per les lleis. Principi de correlació entre competències i finançament, recollit en la legislació de règim local i hisendes locals. L'atribució d'obligacions sense dotació econòmica específica limita l'autonomia local, compromet la suficiència financera i pot afectar la qualitat dels serveis públics. És ben senzill, dictar lleis estatals per assignar competències als municipis si no aporta finançament corresponent. Aquesta pràctica no només és injusta, sinó que vulnera el principi de suficiència financera. Recentment, la vicepresidenta Denta de l'Associació Catalana de Municipis, Alba Pérez Sobirana, exposa la gravetat del problema del finançament que pateix els municipis. Manca de finançament que impedeix donar un bon servei. Per tot l'exposat, es reafirma el compromís d'aquest Ajuntament amb el benestar animal i amb la gestió responsable de la fauna humana, si bé es considera imprescindible que les obligacions imposades per la normativa estatal vagin acompanyades de recursos econòmics necessaris per garantir-ne l'efectiva aplicació.
1: Moltes gràcies. Era una mica llarga, però jo crec que estava bé que es pogués escoltar doncs, una mica en quin punt estem amb aquest finançament i l'obligació que tenim com a Ajuntament davant de les colònies felines. Aquesta moció, un cop estigui aprovada, l'enviarem doncs, en aquest cas doncs, al Ministeri a tots els estaments doncs, que correspongui perquè puguin doncs, canviar aquests finançaments. Primer de tot hauríem de votar l'urgència per poder incloure-la amb l'ordre i després doncs, votarem la moció o si hi ha qualsevol cosa doncs, passaré la paraula. Sí? Vots a favor de l'urgència? Som 16, tots els presents. En aquest cas el regidor i portaveu del Partit Popular, Fran Fragoso, hauria d'ausentar-se de la sala. Ara sí, si hi ha algú doncs, que vol afegir alguna qüestió. Senyora López.
4: Bé, jo voldria felicitar el govern per la redacció d'aquesta moció. Aquest és un cas puntual de falta de finançament, però malauradament els ajuntaments a tot l'Estat es troben en que hi ha moltíssimes competències delegades o que ningú assumeix, perquè a vegades ni tan sols estan delegades, i no hi ha suficients diners per poder-les assumir en les condicions adequades. Per tant, aquest seria un cas flagrant i que ha quedat molt clar i per escrit, però que ens podríem trobar infinitat de casos en d'altres serveis que estem prestant des dels ajuntaments, que no són competència nostra, però que en canvi sí que hem de cobrir. Gràcies.
1: Si no hi ha cap qüestió més, passaríem a la votació. Vots a favor de la moció? Som 16, tots els presents. L'altre punt d'urgència és la pròrroga doncs, del servei de neteja i recollida de residus. Passo la paraula a la regidora Mariona Pasqual.
3: Gràcies, senyora alcaldessa. Doncs bé, simplement aquest contracte es va posar en marxa a finals del 2022, que per tant era per 4 anys, i el que portem a votació és fer un any de pròrroga, com que s'ha d'avisar amb 2 mesos d'antelació, per això portem a plenari avui per complir aquests 2 mesos. I seria aquest any com seguint amb el que s'ha seguit durant aquests 4 anys per treballar durant aquest temps en el nou contracte que ja posaríem en marxa doncs, quan sigui pertinent i s'esgoti la pròrroga.
1: Sí, passaríem primer a votar l'urgència i després doncs, l'acord. Vots a favor de l'urgència. Som 16, tots els presents. En aquí a les informatives es va referenciar un tema d'uns imports. Jo crec que van donar la resposta de com estaven distribuïts. Suposo que ja van quedar aclarits. Senyor Bova.
7: Sí, ah, sí van trametre el correu amb les dades. Sí, sí. Van quedar aclarit i però era... No, perdó.
1: No era d'això?
7: Sí.
12: Perdó, era la deixalleria.
7: Era de la deixalleria, sí.
1: Val, m'he equivocat, entre neteja, recollida i deixalleria.
7: Estava barrejant la...
1: Sí. No, simple... És que també he vist aquí el desglòs.
7: Simplement volíem... Nosaltres ens abstindrem en aquest punt per 2 temes, perquè ens sap greu que agafem una pròrroga i segona que ens preocupa el fet de que, clar, l'empresa que té aquesta concessió haurà de, suposem, incrementar el que toquin el seu personal i ens preocupa que aquestes pèrdues que pugui tenir l'empresa repercuteixin en el servei, simplement això. Vull dir que no som partidaris de... Si que sí, l'Ajuntament potser s'estalviarà uns diners agafant aquesta pròrroga, però potser pot repercutir en el cost del servei. Gràcies.
1: Sí, tot i que en aquest cas el servei han de complir-lo igual, o sigui, el que es prorroga és el que hi ha ara. En principi s'ha de fer així no per esgotar l'any, sinó perquè dins el termini d'aquest any s'ha doncs, de poder portar la licitació nova i s'han de poder presentar. La idea no és acabar el termini.
7: No, no, clar, és que era la licitació era 4 més 1. Hem esgotat els 4 i ara aprofitem la pròrroga del
1: tal. Sí. Però no, intentarem no esgotar-lo, aquesta és la idea. No? I estan treballant, l'únic que hi havia en l'àrea molts, com vostès saben, el de la deixalleria, que era un dels més grans que hi havia, entre d'altres, i aquest doncs, es va preferir fer d'aquesta manera i no deixar doncs, que la deixalleria no en tenia, en aquest cas, de contracte.
7: Correcte.
1: No sé si hi ha alguna qüestió més. Doncs faríem la votació d'aquest acord per poder... Doncs fer la pròrroga d'aquest any amb la neteja viària i recollida de residus. Vots a favor. Aquí és la Susana López. El govern. Bernat Calvo. La Mar Rodríguez i la Maria Mercè Juan. Sí, abstencions. Són 3 d'unitat. I en contra, què ha votat el Partit Popular? A favor, val, doncs a favor, sí, sí. No havia vist, sí, ho heu aixecat el braç. D'acord. Val, doncs ara sí que s'han acabat l'ordre del dia i les urgències. Hi havia... uns temes que van quedar o preguntes del ple doncs, passat que anirem donant resposta amb els que tinguem i si no doncs, queden emplaçats doncs, a poder-se donar. Un era doncs, quin import hi havia en aquest cas de despesa de la poda. Donc la paraula al regidor Collet.
2: Sí, gràcies. L'import que l'any passat es va destinar a podes i manteniment de l'arbre urbà són 57.000 euros. Em sembla que es va demanar també la planificació per aquest any 2026. Els hi donarem un document perquè aquests treballs, bueno, diguem-ne que ja van començar a finals del 25, ara estem doncs, a principis del 26, els hi diré als carrers, els hi passarem el document per això, i aquests treballs doncs, ja s'inicien ara, ja s'estan fent i arribaran fins al mes de maig d'aquest any 2026. Evidentment aquests treballs també estan supeditats doncs, al temps que faci, doncs, els dies que està previst i en funció d'això doncs, es anirà ajustant i possiblement doncs, tindrà algun endarreriment. li faig la llista dels carrers que a partir d'ara doncs es aniran fent carrers o zones. La zona de l'Skate, i per ordre, per ordre cronològic, la zona de l'Skate, Mestre Falla, l'Espai Verd 126, Pau Casals, carrer de les Feixes, Riu de Meia, carrer Riu de Meia, carrer Canigó, Avinguda Montserrat, Rafael Casanovas, carrer Nadal, Ferrero, Bates Carrer, Font Picant, Leandre Jové, Antoni de Moragues, Can Cirés, Plaça Nova, Puig i Cadafal i Les Mateves. Ja li dic que per això li donaré el full amb la previsió durant aquests mesos. Gràcies.
1: La següent qüestió que es va plantejar també era quin ingrés hi havia a hores d'ara amb el tema doncs, de les sancions per lo dels animals. La regidora Mariona Pasqual.
3: Bé, durant l'any 2025 es van imposar 60 sancions per un valor de 64.346,06 euros. Fins a data de setembre, perquè les d'últim trimestre s'estan tramitant, s'han cobrat 5.640 euros. Per tant, això no vol dir que de moment, és a dir, aquestes sancions després es poden cobrar d'una altra manera a través de l'organisme, però de moment és el que s'ha cobrat, tot i que hem de dir que la gran majoria de les sancions es van tramitar aquest últim trimestre, per tant no s'han cobrat.
1: L'última pregunta que tenia jo aquí per respondre era la que va sortir, si la Can Serrallador, on han d'haver-hi els habitatges, doncs és zona inundable. En aquest cas, doncs, hi ha unes al·legacions que s'han presentat tant pel Partit Popular com del PSC en respecte a la cessió d'aquests doncs, terrenys, i en allà doncs, seran respostes i es portaran en el ple. Per tant, allà donarem la resposta. Abans de passar la paraula a les formacions, si volen fer preguntes, m'agradaria doncs, recordar que aquest gener, que ha sigut doncs, un mes de pèrdues de gent d'aquí de la vila i de persones que tant estaven vinculades amb l'Ajuntament com amb el poble i amb entitats, hi ha hagut, doncs, en aquest cas, doncs, va haver-hi per part dels Diables doncs, una de les pèrdues primeres, i després doncs, en el marc de Festa Major també vam tenir la d'en Pannon com a fill predilecte. No hem fet en aquest cas doncs, ni cap minut de silenci ni hem fet res a l'inici doncs, perquè no es veiés barrejat doncs, el que també hi havia de la violència de gènere i de lo de les víctimes dels trens, i també una mica doncs, per respecte a la família, que ens vam emplaçar doncs, de que sí, doncs, que es mirarà juntament amb la família doncs, de poder trobar aquell espai on li puguem fer doncs, un homenatge i on tothom hi puguem ser presents per ser-hi. Ara sí, doncs, que passo la paraula a qui em demani de formacions.

0: Vinga, senyor Bernat Calvo.
1: Moltes gràcies, alcaldessa. Primer de tot, des del grup municipal de l'Argentona, volem mostrar la nostra tristesa per el recent traspàs del nostre amic en Joan Panon, fill predilecte d'Argentona des del 2022 i persona sempre implicada a la vida cultural de la vila d'Argentona. Per nosaltres doncs, ha estat una pèrdua molt trista, com a regió de patrimoni doncs, també ho lamento moltíssim i volíem mostrar doncs, també l'escalfa a la família i amics d'en Joan. Dit això, també volíem, des del grup municipal de l'Argentona, condemnar rotundament i enèrgicament l'agressió grupal soferta per dos joves d'Argentona en un atac clarament inexplicable per la seva gratuïtat i bestialitat. Esperem doncs, que la policia i la justícia facin la seva feina per fer recaure tot el pes de la llei sobre aquest grup d'individus que ha actuat d'aquesta manera tan terrible. Per això ens volem solidaritzar, primer de tot, naturalment, amb les mateixes víctimes per aquest brutal atac i també, naturalment, els seus amics, familiars, doncs, que estan també sofrint aquest terrible atac d'alguna manera, perquè com a part de la família i amics doncs, també es veuen molt afectats, i naturalment també la solidaritat doncs, amb tota la gent del poble, que naturalment no entenen i se senten impotents davant d'un atac tan gratuït que en un poble d'Argentona doncs, normalment no es dona aquesta circumstància. Que passa que sí, que és on potser sí que es dona més aquesta mena de violència o d'atacs, és en l'àmbit de l'oci nocturn, que és on crec que potser doncs, sí que volia fer alguna pregunta al respecte, perquè volia preguntar doncs, a nivell de govern municipal si saben doncs, quan està prevista fer la propera Junta Local de Seguretat Argentona, si és abans de la Festa Major de Sant Domingo, perquè si no preguem doncs, que s'intenti fer bastant abans de la Festa Major de Sant Domingo, per tal d'intentar coordinar i buscar doncs, maneres, solucions, perquè un fet així, intentar, doncs, no sempre, ja entenem que no sempre es poden evitar perquè poden sortir per qualsevol banda, però la coordinació entre els representants polítics i policials, tant aquí sobretot policia local com Mossos, creiem doncs, que pot ajudar a que fets així tan malaurats no es donguin més. I per això doncs, bé, volíem preguntar doncs, si estava previst fer una Junta Local de Seguretat abans de la Festa Major de Sant Domingo i si aquest tema es tractaria. Si no, pregaríem que específicament es tractés aquest punt perquè crec que atès el neguit social i també la gravetat en si mateix objectiva dels fets crec que seria desitjable pel que dic, perquè en l'àmbit de l'oci nocturn es donen aquestes circumstàncies. Pot ser doncs, a la Festa Major d'estiu, poden donar-se fets similars, o si anéssim a les zones d'oci nocturn cada cap de setmana a Mataró, a vegades passen fets de gravetat. Jo crec que no recordo fets de tanta gravetat, però sí que és veritat que diverses festes majors d'aquí de l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona, desgraciadament passa més del que seria desitjable i crec que s'hauria d'afrontar sobretot des d'aquest punt de vista, d'intentar mirar com posar més seguretat o més mesures de seguretat dins l'àmbit de l'oci nocturn, perquè solen passar altres hores de la matinada en aquests contextos de festa major o de discoteques. A Argentona no tenim pràcticament àmbit de discoteques, però sí que dos cops l'any tenim festes majors, on hi ve gent jove i desgraciadament hi ha gent que ve en busca de problemes. Per això volíem fer aquesta pregunta i aquest prec a la vegada. Moltes gràcies.
0: Sí, gràcies. En principi està pensada fer el mes de juny. Això no vol dir que abans no es treballin coses, tal com vostè ha dit, doncs, amb els fets que han succeït el mateix dilluns i el dimarts doncs, van fer una reunió tècnica valorant això, amb els tècnics doncs, que sempre són de les àrees, en aquest cas que va passar doncs, de festa i de policia. I bueno, és un tema doncs, que també s'està treballant molt en Mossos i en policia propera, perquè passa doncs, en diferents ambients doncs, festius. Ara mateix aquest tipus operanding d'aquí de l'àrea del Maresme és on també ens estem referenciant. El mes de juny és, però ja et dic que estem en aquest cas doncs, emplaçant-nos a anar treballant coses prèvies abans. Tinc la paraula de l'Héctor.
2: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Segons tenim entès, la neteja del terreny situat a Can Serrallador es va dur a terme amb posterioritat a la seva cessió a la cooperativa Sostre Cívic. Malgrat això, no consta cap criteri tècnic, cap informe justificatiu ni cap procediment establert que expliqui o avali aquesta decisió. Aquest fet suposa un dèficit de transparència i coherència en la gestió municipal. Encara resulta més incomprensible si tenim en compte que amb anterioritat no s'havien atès sol·licituds formulades pels veïns per actuar sobre aquest mateix àmbit, sense que posteriorment s'hagi fet públic cap canvi de criteri ni cap justificació objectiva que expliqui aquesta situació. Aquesta manera de procedir no només no es comparteix, sinó que posa seriosament en qüestió la igualtat de tracte, el rigor en la presa de decisions i el respecte degut a la ciutadania. Els veïns tenen dret a saber per què es prenen determinades decisions sobre un terreny ja cedit i per què allò que abans no era procedent, posteriorment sí que ho acaba sent, sense cap explicació pública. El que es demana no és una altra cosa que claretat, coherència i responsabilitat pública en gestió dels béns i actuacions municipals. Gràcies.
3: Gràcies. Miri, no acabo d'entendre el que pregunta, perquè aquesta zona és una zona que està al costat, a darrere de l'escola Bressol, a davant de Can Serra de Lledó. És una zona que fa anys i dècades que estava molt degradada, bruta, hi havia barracons i fa uns anys doncs, hi feia alguna activitat que evidentment no tenia llicència. I el que hem procedit és a netejar-ho. I em sembla que els veïns d'allà doncs, ho havien demanat algunes vegades i per tant hem fet el que era normal de fer, que és netejar aquella zona. Encara no hem acabat, encara queda una part dels barracons que hi havia, però ho farem aviat. I per tant no entenc quina és la no transparència que fem, perquè per netejar una zona em sembla que tothom hi està content de que ho hagin fet després de tants anys que estava molt degradada. No acabo d'entendre quina és la sol·licitud.
2: El terreny suposadament ja està cedit, veritat? Llavors, a l'estar cedit, qui se suposa que és el terreny, pues, s'ha de fer responsable de la seva neteja. No, entenc que no hem de posar nosaltres mitjans per netejar un terreny, i a més anteriorment s'havia sol·licitat i s'ha fet una vegada s'ha cedit.
3: La cessió es fa efectiva quan es porta en el registre de la propietat, això s'està en tràmits de fer, per tant encara no és efectiva, però no sé si el que m'està demanant doncs, és el que no el netegem més. Doncs. M'està demanant això, que no el netegem més?
2: No, justament es va comentar que ja estaria cedit el terreny.
3: Bueno, es va aprovar pel ple, vostè ho sap que hi era, sí. Es va aprovar pel ple, però no està encara registrat en el registre de la propietat.
2: Val, d'acord.
0: Bueno, tinc la paraula d'en Tornai, però s'ha ausentat. Per tant, passo la paraula a la Isa Sunyer.
4: Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, des de Unitat també volem parlar d'aquesta brutal agressió a una jove i un jove d'Argentona que estaven celebrant la festa major d'hivern, ja s'ha dit, a la matinada dissabte 17 de gener. Sabem que els dos joves estan convalescents a casa i esperem la seva total recuperació i des d'aquí, així els hi ho desitgem. Sabem que els Mossos d'Esquadra estan investigant sobre els autors de l'agressió i esperem que aviat tinguem més notícies per aclarir aquest greu incident. Demanem que el govern de l'Ajuntament d'Argentona, tant com s'ha compromès en l'inici del ple, revisi aquests protocols de seguretat i millori i intensifiqui la vigilància en actes festius, així com que organitzi més actuacions per prevenir situacions potencialment agressives i així poder valorar i replantejar actes com aquests. Ens sorprèn que aquesta Junta de Local de Seguretat, com ha manifestat l'alcaldessa, es faci el juny del 2026. Doncs pensem que, donat que ara doncs, hi ha hagut aquests incidents, doncs no estaria de més començar-la a fer i programar-la ara. Aquest és el nostre parer des d'Unitat. Sí que emplacem des d'Unitat, ens oferim amb mà estesa a col·laborar en aquesta tasca. Res més.
0: Moltes gràcies. Jo he dit que és el juny perquè les juntes locals de seguretat no només parlen d'aquests temes, sinó que n'hi ha molts d'altres del municipi i intervenen molts cossos des de Guàrdia Civil Nacional, agents rurals, o sigui, és molts. Llavors, la Junta sí que es fa amb dades del 25 que tenen també els altres organismes, no només nosaltres, i per tant està prevista pel juny. Jo he manifestat que s'està treballant, en aquest cas, doncs, des del dia després del succeït, doncs, en fer prevencions diferents en actes que hi hagin ara mateix, doncs, fins a la Festa Major. Ja en Joan Bova.
5: Sí, ens trobem a la deixalleria que la gent hi porta electrodomèstics o petits electrodomèstics. Això ve passant des de l'estiu. Vam pensar que era una cosa puntual, però ara s'han fet anuncis públics que la gent deixi de portar aquests electrodomèstics. Voldríem saber per què s'ha produït aquesta incidència i quan es pensa que es podria estar solventada. Gràcies.
6: Bé, doncs això que comenta els electrodomèstics va passar l'estiu, però després es van tornar a admetre, no és que duri des de l'estiu. Això no és una circumstància nostra ni del Maresme, sinó que són les plantes a nivell nacional a la que es van enviant els electrodomèstics, que es van recollint a totes les deixalleries d'arreu del país, doncs, que estan col·lapsades i fins que ells no gestionin, doncs, clar, el tap es va fent i per tant estem pendents d'organismes superiors que ens diguin que podem tornar a rebre aquest tipus de residus, però no depèn de la nostra deixalleria. Tant de bo poguéssim nosaltres gestionar-nos, però no pot ser així.
0: Senyor Isidre.
7: Bona tarda, gràcies. Sí, l'he donat. No? Sí. En data 28 de maig del 24, el promotor del Pla Parcial Sector Sud, o el Collell, no se sent?

0: A veure, i ara sí, home, ara sí. Bueno, la tercera. Bueno, com dèiem, el 28 de maig del 24, el promotor del Pla Parcial Sector Sud o el Collell presenta instància sol·licitant aprovació inicial de l'esmentat Pla Parcial. El 27 de setembre del 24 s'admeten informes tècnics desfavorables. El 17 del 12 del 24, el promotor presenta instància adjuntant nova documentació i sol·licita una altra vegada l'aprovació inicial. En data 20 de l'1 del 25, l'Ajuntament s'autoomplia el termini de resposta al·legant que és un ajuntament petit amb pocs recursos. El 20 del 3 s'emeten informes tècnics desfavorables a la proposta de pla parcial. El 29 del 9 del 25, el promotor entra nova documentació en la que afirma haver incorporat del tal i sol·licita aprovació inicial. El 18 de l'11, el promotor entra nova documentació. En data 20 de l'11, l'Ajuntament s'autoomplia el termini de resposta aduint el mateix que abans, diguéssim, els serveis van col·lapsats, ajuntament petit, etc. I així estem. 20 mesos després estem com al principi i no sembla que tinguin gaires ganes de que aquest pla parcial avanci. Potser serà veritat el comentari de l'alcaldessa en el que deia que li agradava molt anar a passejar el gos per la zona del pla parcial. Però miri, nosaltres sí que tenim pressa. Tenim pressa per disposar d'habitatge de protecció oficial, tenim pressa per disposar d'una nova via d'entrada des del nord pels àmbits de Can Barrau i adjacents, tenim pressa per disposar del pont sobre el carrer Sant Sebastià, tenim pressa per disposar de nous equipaments i zones verdes, tenim pressa per relligar el carrer Gran amb el de Sant Sebastià i donar sentit al potencial eix comercial que se'n derivaria, tenim pressa per poder sentir-nos orgullosos d'un poble modern, equilibrat i que funcioni. Tenim pressa per disposar dels centenars de milers d'euros que l'Ajuntament ingressaria en concepte de llicències d'obres, diners que per l'extraordinarietat que tenen es podrien ben bé destinar també a inversions extraordinàries o a resoldre dèficits estructurals, i li posem un parell d'exemples, velcro i veïnats, per exemple. I em sap greu que vostè, senyora alcaldessa, consideri el pla parcial un tema privat en el que poc té a dir l'Ajuntament, tant com ens va dir a pregunta nostra. És realment trist que l'Ajuntament no vulgui entendre la transcendentalitat que té el pla parcial i l'important que és influenciar perquè el pla parcial no sigui un projecte tancat en ell mateix, sinó un motor de transformació i millora del poble. Trist, ben trist. I la pregunta, pensen realment facilitar el projecte del pla parcial? Pensen convidar l'oposició a participar en aquest apassionant projecte? Gràcies.
1: Abans de que el regidor Collet doncs li contesti una mica també doncs perquè m'ha referenciat a mi.
2: Hola, Isa.
1: M'agrada anar a passejar la meva gossa, sí, però això no vol dir que no hi puguin haver-hi habitatges ni que no hi puguin haver-hi equipaments, però m'agrada, sí. Allà hi ha altres llocs d'Argentona. Jo no vaig dir que fos privat, sinó vaig dir que ara estàvem en un punt que estaven informant els tècnics i que per tant poca cosa teníem nosaltres a compartir. I en aquest cas, doncs ara el Collet doncs li respondrà doncs el que ell sap.
3: Sí, gràcies, alcaldessa. És evident que no és un tema privat, però els promotors sí que són privats i per tant hem de saber diferenciar els interessos de cada un. Dit això, la primera pregunta, si ho pensem facilitar, escolti, nosaltres fem cas dels criteris tècnics i dels informes tècnics que diuen el que diuen. Jo no em posaré per sobre d'aquests informes tècnics. La segona pregunta, és transcendent aquest pla parcial i per tant evidentment que en parlarem i suposo que arribarà el moment doncs, que no haurem de parlar. Ara està en el punt en el que està i per tant farà el seu curs en els propers mesos, però evidentment que no haurem de parlar aviat. Sí. I comptem amb la seva opinió igual que amb la de la resta del consistori.
1: Digues, senyor Vinyas.
0: 30 segons. No, pensen parlar-ne nosaltres quan estigui tot aprovat, quan ja no serveixi de res, perquè és el que sembla, sincerament.
1: Quan tinguem la informació, senyor Vinyas. Senyora Mar Rodríguez. Un momentet que vol remetre.
3: Escolti, això s'aprovarà en el ple, per tant és evident que vostès hi participaran abans d'aprovar-se.
1: Ara sí, Mar Rodríguez.
2: Gràcies, senyora.

0: Alcaldessa, jo tinc dues preguntes, les faig del tirón perquè ens entenguem i ja en donareu resposta a qui correspongui. Per una banda, nosaltres, el grup municipal del PSC Argentona, tornem a manifestar novament el nostre desacord amb la possible construcció d'una planta de compostatge de la fracció d'orgànic al municipi, ja que no existeix cap necessitat objectiva que la justifiqui. Actualment, la fracció orgànica d'Argentona es tracta de la planta de Granollers, instal·lació que ha estat recentment ampliada i millorada per una inversió de 40 milions d'euros per part de la Generalitat de Catalunya. Malgrat això, es planteja un projecte que suposaria un impacte innecessari sobre l'entorn, amb un estalvi econòmic per al municipi que, segons les dades disponibles, seria només d'uns 18.000 euros anuals. Una xifra clarament insuficient per justificar una actuació d'aquesta magnitud. A més, no consta que s'hagi fet públic cap càlcul rigorós dels costos reals de manteniment, explotació i personal, ni com es preveu assumir-los pressupostàriament, fet que genera una manca de transparència. Resulta especialment preocupant que, tot i la importància ambiental, econòmica i territorial del projecte, no s'hagi consultat ni informat prèviament els veïns d'Argentona, menys tenint qualsevol mecanisme de participació ciutadana. Per tot això els preguntem, quin és el cost anual total real del funcionament de la planta? Amb quins recursos econòmics es preveu assumir aquest cost? Quin benefici real obtindran els veïns i veïnes en el rebut de la brossa i quin seria l'import, si es podria calcular? I per quin motiu no s'ha impulsat cap procés de consulta o participació ciutadana abans de promoure aquest projecte? I passo... Sí? Bueno, aquesta és una instància que va, en si és una queixa formal que va presentar l'Associació de Veïns de les Ginesteres, en concret el seu president, en relació a l'omissió de serveis públics mínims a l'urbanització de les Ginesteres. Aquesta instància la van presentar el 7 d'octubre. En aquest escrit demanaven formalment, entre altres, que l'Ajuntament adoptés de manera immediata les mesures necessàries per garantir a les Ginesteres els serveis mínims obligatoris previst a l'article 26 de la llei. Que en cas d'insistir en l'existència d'un servei regular de neteja, perquè en diverses vegades el president ha manifestat que ha tingut reunions amb vostès i els hi han dit que sí que passen a netejar, doncs ha manifestat que si hi ha aquest servei regular, que els hi traslladessin, doncs, bueno, al calendari o quan passen per aquesta zona, per les Ginesteres. Aleshores, han passat 3 mesos i l'únic que han rebut per part de l'Ajuntament és la callada per resposta. A veure si els hi poden traslladar, i aprofitant que avui tenim veïns de les Ginesteres, perquè no se'ls hi ha donat resposta. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Rodríguez. De veritat que li agraeixo que em faci arribar les inquietuds dels veïns, que per això estem, només faltaria. Jo no sé si és que m'he guanyat fama poc dialogant o què, però per a mi no m'arriba mai instància demanant-me informació. Jo estic encantada de rebre qualsevol vilatà i qualsevol veí i debatre'm. Només faltaria, que per això estem, d'acord? Vull dir que no tinc cap problema en parlar-ne. El que volia demanar, si tot aquest seguit de preguntes no m'ha donat temps d'apuntar-les, perquè hi hagi molt ràpid, si me les pot enviar per correu o...
0: Ho faré, vale. No pateixi, que li enviaré.
1: I així li contesto tot.
0: Entenc que aquí també hem de sintetitzar una mica el temps, perquè també els veïns i veïnes volen parlar.
1: Faré només un petit comentari, quan em passi aquestes preguntes li contestaré, d'acord? No, el que volia dir... Doncs bé, que des del govern i de la regidoria que jo encapçalo, tal com ens van comprometre, anirem informant dels passos que anem seguint. El primer que vam fer va ser, doncs, convidar a anar a visitar en els grups la planta de compostatge. Després ja vam enviar la documentació a tots els grups, tots els informes, farà just abans de festa, si no recordo malament. Després els hem emplaçat ara el 2 de febrer per parlar del tema de plantar compostatge, perquè només faltaria, som una democràcia i hem de poder-ne parlar, clar que sí. Per tant, anirem seguint els passos, d'acord? I simplement és això, anirem treballant tots els dubtes que qualsevol persona pugui tenir, per això està també l'oficina ambiental, i treballem, i bé, anem seguint els passos. De moment es va fer l'estudi, és viable fer-ho, després ja mirarem els números que vostè em demana, i després, és el que vaig dir, el següent pas és picar l'Agència Catalana de Residus a veure quin suport tenim, si el tenim, si no el tenim, i tot això es farà una valoració. però bàsicament això, nosaltres els anirem informant de tots els passos que anem seguint i de moment estem en el punt que, després d'haver-los enviat l'informe, de poder-ne parlar tots els grups municipals. Així que anirem seguint.
0: Gràcies, li faré arribar les preguntes que fem. I volia fer una... traslladar aquesta postura, perquè jo sé quina postura té Esquerra Republicana amb el tema de la planta de compostatge, tots per Argentona, però d'aquest tema no hem parlat amb Avancem Junts. Si vostès també estan d'acord en que es porti a terme la planta de compostatge d'orgànica aquí al nostre municipi. Gràcies.
2: No sé si per...
3: Sí, bona tarda. Sí, donem resposta. Nosaltres ens pronunciarem al igual que tots els companys en el moment en què avanci la informació i passem tots els filtres de la Generalitat, al igual... Bé, la Mariona ha explicat els passos. Estem en una fase inicial, en una fase d'intercanviar amb els diferents partits les posicions, esperar la resolució de l'Agència Catalana de Residus i a partir d'aquí nosaltres també internament formarem l'opinió. Ara estem per... estem d'acord en portar la iniciativa de fer l'estudi, però hem d'esperar els resultats dels estudis. Si no tenim els resultats dels estudis, si no tenim els resultats de l'autoritat, que és la Generalitat de Catalunya, no podrem, evidentment, prendre una decisió. Estem en fase inicial. És a dir, jo entenc perfectament, i estan al seu dret i més faltaria que tots els veïns que estiguin preocupats estiguin aquí, però també, com ha dit la companya Mariona, que també puguin ser atesos a l'Ajuntament i que els puguin informar perfectament, perquè a vegades la desinformació també pot significar un problema. No és que no vulguem emetre el vot, és que no és el moment de votar-ho, és el moment d'entendre-ho, d'avançar-ho i a partir d'aquí de formar l'opinió.
2: Ara passo a en Collet perquè pugui contestar l'altra pregunta.
4: Sí, sobre la neteja de les ginesteres em feia referència a una instància, em sap greu, als serveis territorials contestem la gran majoria de les instàncies, aquesta doncs ens deu haver quedat, si me la pot facilitar li farem, donarem resposta de seguida. Gràcies.
0: Li trasllado perquè ja la tingui ja de primera mà i bueno, el registre és que és una còpia, però bueno, suposo que si ho demana el departament li facilitaran, però
2: bueno,
0: la van presentar
2: a l'associació el 7 d'octubre,
0: sí.
2: Que és qui ho ha presentat.
0: Agrairé que els hi traslladi resposta, gràcies.
2: Em queda de paraules la Maria Mercè.
5: Aviam, tinc dues preguntes. No sé si se'm sent bé.
2: No? Perquè has marxat.
5: Aviam, la primera pregunta respecte a la planta de compostatge, una pregunta per la senyora Cervantes, una altra per vostè, senyora Pasqual. Sí? Vale. Senyora Cervantes, respecte al tema de mobilitat de la planta de compostatge, la carretera, la 1415, és de la Diputació. S'ha contactat amb la Diputació per valorar el tràfic de vehicles pesants rodats que comportarà si es fa la nova planta de compostatge?
6: Com bé ha dit, gràcies alcaldessa, com bé ha dit la regidora està en fase inicial i com bé ha dit el meu company, nosaltres encara ens estem formant l'opinió. Nosaltres encara estem esperant els resultats per veure si ho trobarem bé o no ho trobarem bé i entre altres temes, hi haurà aquest que vostè acaba de dir.
5: D'acord. A la senyora Pasqual, aviam, el febrer del 2025, l'Agència Catalana de Residus va fer una inversió a la planta de Granollers, a 16 quilòmetres d'aquí, d'un total de 65 milions d'euros, dels quals aquest 2026 ja tindria una capacitat per operar 100.000 tones que donarien tant compost com biometà. Davant, i això l'ACA, l'Agència Catalana de Residus, ho ha considerat estratègic. D'acord? Davant d'aquesta inversió, tant de capital nacional com dels Next Generation, vostè creu que és viable que a 16 quilòmetres la Generalitat torni a fer una inversió de 6 milions d'euros per gestionar 2.500 tones?
1: Val, dues coses. Una, si ells creuen que no és pertinent, ja ens ho faran saber en el moment que ens reunim amb ells, només faltaria. Però l'altra és comentar que l'orgànic que es gestiona allà no és el mateix orgànic que el nostre, perquè l'orgànic que es gestiona allà no accepta les restes de poda i de jardineria. Per tant, ens ho cataloguen com a impropi, que això ens acaba tornant cap a nosaltres i tots els impropis es paguen. Per tant, com que aquella planta té aquelles deficiències, o sigui, no és el volum que pot abarcar aquella planta de Granollers, és el tipus de residu que accepta aquella planta. I tota la poda, restes de gespa, fulles, branquetes, tot això ho detecta com a impropi. Per tant, tot això ens ho tornen com a penalització i això ho estem assumint nosaltres. I llavors hem d'enviar la brossa a una altra planta que està molt més lluny i pagar aquesta gestió perquè la de Granollers no ens l'accepta. Per tant, no va a Mataró, no va a Mataró. Mataró és una planta incineradora i no és aquesta. No, cap a Lleida va.
2: Demano que el públic després podrà, sisplau, participar.
1: Insisteixo, si el públic té alguna qüestió, pot demanar cita i amb el tècnic de Medi Ambient, qui sap perfectament on van els nostres residus, els explicarà sense cap mena de problema, només faltaria. Doncs és el que vinc a dir, la planta de Granollers assumeix un tipus d'orgànic que el nostre ens el penalitza quan resulta que és un orgànic excel·lent.
5: Bé, no la vull contradir, però
1: no m'ho invento,
5: No, l'Agència Catalana de Residus, ella mateixa diu que ara ja accepta a la planta de Granollers aquest tipus de residu que vostè diu que rebutjava. Accepta tant form com poda. I això està a 16 quilòmetres. Això ho ha dit ells, i està exposat a internet amb els informes que estan fent arrel dels 65 milions d'euros que han invertit.
1: Bé, això no és el que ens consta, però per això ens anem a reunir amb ells, només faltaria, per acabar de valorar en tota aquesta situació que fem amb aquest projecte. Simplement això és el que dic, anem caminant per veure si és viable, si interessa al municipi, si no interessa. Simplement això.
5: Perdó, la darrera pregunta. No considera que s'hauria d'haver fet al revés? En lloc d'invertir tot el temps, malgrat hagi estat donat el diner d'una fundació, tot el temps que s'ha invertit, tota l'energia que s'ha gastat, primer treure la informació de la Generalitat o de la Diputació, si és viable, i després reformular tot el projecte?
1: Bé,
2: sisplau, deixin contestar la regidora, per favor. Sisplau.
1: Primer de tot, el temps, insisteixo, no l'hem invertit nosaltres perquè aquest informe s'ha fet amb una empresa externa que es dedica a creació de plantes. Per tant, no ha portat... El què? El què, perdó? Pagant amb una... Però no hem pagat nosaltres, amb una donació d'una fundació que ens ha donat aquests diners perquè féssim aquest projecte. Per tant, si no, no hauríem rebut aquesta donació. Per tant,
2: senyora Mercè Juan, no faríem més preguntes perquè això és interpel·lació i és un altre format.
1: Ens podríem estalviar dubtar de la credibilitat de les fundacions que fan donatius a l'Ajuntament. Això ens ho podríem estalviar, la veritat.
2: Bueno, el públic després, sisplau.
1: Insisteixo, si té alguna cosa a dir, demani hora i quedem, només faltaria. Jo insisteixo, que no sé si m'he guanyat fama no dialogant, no ho sé, però a mi m'ha arribat zero instàncies de petició de parlar amb mi. Per tant, jo estic oberta, ho he dit moltes vegades, a la ràdio, a plenaris, no tinc cap mena de problema d'atendre'ls. Només faltaria. En el to del públic, si vol.
2: Demano que el públic s'esperi el seu torn, que encara queden torn de regidors per poder parlar.
5: Tinc una altra pregunta, he dit que eren dues.
1: No me'n recordo si he contestat la pregunta.
2: Faci les preguntes totes,
5: ja han dit que
2: faci les preguntes totes senceres perquè es puguin respondre, sisplau.
5: Aviam, els grups municipals del PSC Argentona, Candidatura de Progrés, el Partit Popular d'Argentona i jo mateixa, volem plantejar unes preguntes al govern municipal arran dels greus fets ocorreguts la matinada del dissabte 17 de gener en el marc de la Festa Major d'Hivern, quan dos joves del municipi van patir una agressió grupal, i diria que brutal. Uns fets que han generat preocupació i alarma social entre la ciutadania, especialment en conèixer que el dispositiu de seguretat es limitava a només dos agents de la policia local. Una dotació clarament insuficient per a un cap de setmana festiu amb més afluència de persones. Cal recordar que la màxima responsable de la Regidoria de Seguretat Ciutadana és vostè, senyora Capdevila, que en el marc de les comissions informatives va informar aquest consistori que tenia previst reunir-se amb la policia local per abordar aquesta situació. I és aquí on formulem les preguntes. Qui va decidir que durant la festa major d'hivern només hi hagués dos agents de la policia local de guàrdia? Considera vostè, alcaldessa, com a responsable directa de la seguretat ciutadana, que aquest dispositiu era adequat? S'ha celebrat ja la reunió amb la policia local i quins acords concrets se n'han derivat? Quines mesures immediates pensa adoptar el govern municipal per garantir la seguretat dels veïns i veïnes d'Argentona? I per últim, quines actuacions es preveuen perquè situacions com les viscudes no es tornin a repetir?
0: Tal com hem manifestat a l'inici, crec que ens vam emplaçar el dia després i així se'ls va informar a vostès i vam parlar amb policia, amb Mossos i ells estem fent la feina i amb els tècnics de la casa, no només són ells. En aquest cas, quan hi ha un dispositiu per festes i actes, aquest dispositiu el fan diferents tècnics de la casa, entre ells la policia. Hi havia dos agents, un inspector, dos Mossos i dos arros, que en aquest cas no estaven en el lloc, però sí que estaven activades, i aquest és el dispositiu que hi havia. Aquí s'està fent la feina, en aquest cas, doncs, per dins la investigació, doncs, poder aclarir-ho tot. Totes les altres preguntes n'hi ha que no les puc respondre fins que hi hagi, doncs, tot l'acte de tancada de Mossos.
5: Perfecte.
0: Hi ha la Susana López.
7: Bé, senyora alcaldessa, jo intervindré també sobre els dos temes que estan, bueno, que estan a sobre la taula. Primer parlaré del tema de la planta de compostatge. Com sempre dic, aquí estem per fer política i la política es fa a través d'idees, projectes, que a vegades queden, es tiren endavant, a vegades transcendeixen un o més mandats, o a vegades queden com a idees que, per lo que sigui, al final no s'han pogut dur a terme. Però clar, evidentment, algú ha de tenir la idea, després s'ha de posar sobre un paper i després s'ha de mirar si és orgànicament, a nivell de dret, o sigui, legalment i econòmicament factible. Aquest és l'ordre que políticament es fa normalment per tirar endavant els projectes. Aquí s'ha fet un projecte, aquest projecte s'està valorant per part d'alguns partits com a positiu i per tant es porta, aquí té la següent paraula, que és l'Agència Catalana de Residus, que depèn de la Generalitat i crec que aquí tots sabem de qui depèn la Generalitat ara mateix. Per tant, esperem a veure què respon i si no vol esperar, senyora Rodríguez, vostè pot preguntar als del seu partit què pensen d'aquest projecte i si ho tirarien endavant o no, perquè molt demanar explicacions i responsabilitats a d'altres quan vostè podria fer una trucada, entenc jo, i preguntar, acabo.
0: Ja, vale, però...
7: I quan acabi la meva exposició, que em respongui qui digui l'alcaldessa que m'ha de respondre. Vale? Llavors, en tot cas, el que s'ha de fer, com bé han dit altres regidors, és esperar els resultats que ens donarà, que ens posarà sobre la taula l'Agència Catalana de Residus, que en realitat és qui entenc d'això, i després es valorarà orgànicament, econòmicament, legalment i políticament, si es tira endavant o no. I políticament ho valorarem els 17 regidors que estem aquí. Però per valorar si ho volem fer o no, necessitem la informació. El que passa que moltes vegades a la política s'utilitzen procediments, s'utilitzen moments, s'utilitzen coses que poden ser impopulars. Quantes coses no hauríem fet pel fet de ser impopulars, que després al final han acabat sent positives pel poble, quantes coses no haurien fet per fer una política partidista. I això està passant. Jo ho veig així, clarament. Però bé, dit això, també dic que els veïns que s'han enterat de que això està en procés tenen tot el dret de dir la seva opinió, d'expressar-se, de dir si ho volen, si no ho volen, de demanar més informació, crec que seria oportú que també demanéssim més informació, d'intentar saber qui està a favor o qui no està a favor ara mateix, qui estarà a favor o no estarà a favor en un futur. Tenen tot el dret del món de venir, manifestar-se en el ple, amb cartells, a les xarxes, on vulguin. Però hem de diferenciar clarament quin és el paper d'un ciutadà i quin és el paper d'un ciutadà regidor i, per tant, representant dels ciutadans. Això per un tema. És el que jo penso, eh? Després vull parlar també de l'altre tema, del tema tan greu que va succeir el divendres de Festa Major. I com tots ja sabeu, va haver-hi aquesta greu agressió on uns joves, entenc jo que de manera fins i tot jo diria que coordinada, van fer una agressió molt greu a dos altres joves que van patir unes conseqüències, ho tornaré a dir, greus. Com he dit aquí, estem per fer política nosaltres i jo estic amb la manera que ha plantejat en primera instància Unitat i en primera, segona i tercera instància ara Argentona el tema, posant sobre la taula possibles propostes que poden millorar de cara a preveure que en un futur això no torni a passar. Jo, la primera cosa que voldria dir és la meva total solidaritat amb les famílies. Com a mare d'un jove d'aquesta edat em sento, m'he sentit molt interpel·lada. Entenc la por que pot estar passant la ciutadania. Ho entenc perfectament i penso que hem de posar tots els nostres esforços col·lectius perquè això no torni a passar a Argentona ni enlloc. I penso que si treballem tots junts encara ho podrem fer millor. Però dit tot això, també dic, i ho haig de dir per coherència, per la meva trajectòria política en defensa del que és la justícia social, que em sap greu, molt greu, com s'ha utilitzat aquest tema també de manera partidista, no de manera política, fer política és lícit, utilitzar... Jo tinc dret a dir el que penso, no? No, jo estic dient el que penso. Jo estic dient el que penso. I s'ha, per mi, hi ha persones que han utilitzat aquest fet com l'altre de manera partidista i cadascú sabrà la seva opinió. Aquesta és la meva opinió i crec que és lícita, no? Jo, que jo sàpiga, no estic faltant el respecte a ningú perquè no dic nom de ningú.
2: A veure, sisplau, el públic hauria d'esperar el seu torn.
7: Per tant, rebutjo la utilització partidista d'aquest fet i rebutjo qualsevol expressió o manifestació violenta o racista, que també hi ha hagut. Que també hi ha hagut.
2: Peri, acabo, us heu d'esperar el vostre torn aquí.
7: Acabo sisplau. De dir...
2: Sisplau, us voleu esperar el vostre torn, si no haureu de desallotjar la sala.
7: Acabo de dir que tinc un fill de 17 anys. Porto treballant en política...
2: Sisplau, no és un debat amb el públic.
7: El meu fill també ha tingut 12 anys.
2: Vale? Sisplau.
7: Porto treballant en política social 20 anys. Vale? Jo crec que puc dir la meva opinió. que us pugui agradar més o menys, que hi ha opinions que són més populars o populistes, perfecte, que la meva opinió igual no és populista, també perfecte, però que amb atacs racistes què podem arreglar? M'ho dieu? Podem arreglar alguna cosa? No. Podem
2: si us plau,
7: sí, amb atacs racistes evitarem que tornin a pagar. Perfecte, ja ho hem sentit tot. Gràcies.
2: La paraula del senyor Raül.
8: Gràcies. Hola, hola, sí. Gràcies, senyora alcaldessa. Tinc un prec i una pregunta, eh? Primero, me gustaría acercarle a la señora secretaria, ¿vale?, una petición de modificación puntual del POM. Vale, entonces tengo un pequeño una pregunta. Decir que estamos en contra de la planta de compostatge antes de empezar, ¿vale? Vale, el meu prec sería que desde nuestro grupo condenamos los hechos acontecidos en la fiesta de Rivert y que esperamos que pongan medios para que esto no vuelva a suceder. Mi compañero, que ya ha estado en contacto con la familia, tenía un escrito, pero lo dejamos para el siguiente pleno, ya que prefiero que la respuesta suya, pues prefiero que la conteste mi compañero, ¿vale? Solamente añadir que en una entrevista en directo dejó a mi compañero Fran como que no quería poner las cámaras porque no aprobamos los presupuestos. Usted sabe bien por qué no aprobamos los presupuestos, porque no queríamos las cámaras. Usted sabe que es mentira, ya que desde nuestro grupo hemos hecho, sobre todo desde 2011, hincapié en colocar cámaras de seguridad al pueblo y ampliar la plantilla de la policía, que es una lucha continua que llevamos cada año. Para la mejora de la seguridad del pueblo. Este sería el PEC, ¿vale? Ahora falta la pregunta. ¿Eh? Atés que en un ple anterior ja es va sol·licitar informació sobre els costos derivats de la neteja de fulles com a conseqüència de la manca de poda i que, sorprenentment, encara avui no hem tingut el privilegi de rebre cap resposta ni oral ni escrita, voldríem preguntar: pot informar finalment el govern municipal de quin ha estat el cost econòmic total que ha hagut d'assumir l'Ajuntament per les tasques extraordinàries de neteja de fulles derivades de la manca de poda dels arbres? I ja posats a demanar, poden indicar també si aquesta informació existeix, s'està elaborant o forma part d'aquells misteris municipals que només es revelen amb el pas del temps. Gràcies.
2: Sí, respecte a la modificació que li ha entregat a la senyora secretària, suposo que és lo del POUM de Can Baladia o no? No?
9: Sí, el regidor Fragoso ha hagut de marxar i havia comentat que repartiria a tots vostès aquest document per tal de que aquí estigui d'acord, doncs, a manifestar la seva voluntat de modificar el POUM per tal de que el vial de Can Baladia sigui de caràcter privat, doncs pugui signar la documentació i retornar-la assignada a secretaria. Un cop la retornin, qui vulgui firmar-la i qui no, doncs està en el seu legítim dret. Un cop me la retornin, jo li faré arribar al senyor Fragoso i ell ja, doncs, a la presidenta de la comunitat.
2: Val. Respecte a aquest punt, el govern, com que ja ha tingut reunions, doncs, amb l'associació i amb la presidenta, ja van fer el document de compromís i se'ls hi ha fet arribar via telemàtica amb el número, doncs, d'expedient obert per poder fer el tràmit. Vull dir que no farem aquest perquè ja l'hem fet en aquest cas, perquè quedi clar. Respecte a lo de les càmeres, el que jo vaig dir és que si hi ha la intenció de posar càmeres, que sí, que en aquest cas, doncs, el Partit Popular hi ha estat des de fa temps a favor, des de que està aquest govern, que som els que hem fet efectiu el desplegament de càmeres, cap pressupost s'ha votat a favor. Això és el que vaig dir. Si no es voten els pressupostos a favor, les inversions no es poden tirar endavant. I per tant, el que jo vaig referenciar era això. Hi ha hagut moltes millores, en aquest cas, respecte a la policia, que surten en el pressupost, no només d'aquest any, sinó de l'anterior, i que s'han votat en contra per part del Partit Popular. Això és la referència. Ara no entrarem en un debat polític d'això, perquè també hi ha gent que hi vol intervenir. Passo la paraula al senyor Collet per l'altra pregunta.
4: Sí, gràcies. Sobre l'import destinat a la, a la retirada de fulles no li puc donar perquè això està dintre del contracte de neteja. Per tant, si li donaria el contracte de la neteja però que inclou tota la neteja de la via pública. No és el que em demana. Per tant, no li puc donar perquè no disposem d'aquestes dades separades. Sí? No és cap misteri, eh? Senzillament és que funcionem per contractes i aquest contracte engloba moltes més coses que la retirada de fulles.
2: Ara sí que donaríem, doncs, perquè no hi ha més preguntes dels partits, donaríem el torn de paraula al públic. Sisplau, vaig agafant paraula i nom perquè pugueu venir, és pregunta i després us respon. Digue'm el nom. La Cati, l'Enric i la Mireia. Doncs per ordre, si l'Àlex, que és el que tinc, vol venir fins al micro i fer la pregunta corresponent.
10: No sé si us feu una idea de què pot anar la meva pregunta. Sí. Abans de fer la pregunta m'agradaria dir alguna cosa que, per exemple, m'ha sobtat molt que des de Junts no tinguin una opinió sobre la planta compostadora quan hi ha una memòria valoritzada i un estudi d'olors que si el llegeixes com a mínim una opinió pots tenir, no? No és un assumpte menor aquest de la planta de compostatge i si no hi ha hagut més instàncies és perquè sembla ser que s'ha portat amb una mica de secretisme això, perquè nosaltres ens acabem d'assabentar a les urbanitzacions. Jo he parlat amb gent del poble que no tenia ni idea, em sembla que els partits polítics fa poc que també s'han assabentat. Analitzant aquests documents de memòria valorada i l'estudi de dispersió d'olors, queda clar que no provoqui pudor i filtracions als aqüífers, entre altres molèsties, als escenaris 2 i 3, de l'1 ja ni en parlem, caldria un manteniment molt costós i un personal altament qualificat. I és clar, el manteniment d'aquesta planta imagino que serà externalitzat, de manera que ja sabem el que passa amb les coses externalitzades, oi? D'altra banda, aquí això repercutirà en la vida de milers de veïns de les urbanitzacions. Si no es fa mega bé, hi hauran filtracions als aqüífers, hi hauran pudors. No sé, jo dic, heu considerat fer una consulta popular vinculant al poble? Perquè això és la democràcia, sobretot, no? Amb una cosa que pot afectar no només a la qualitat de vida, sinó que tots els veïns que estem a les urbanitzacions ens ha costat molt i encara estem pagant les cases que baixaran, reduiran el seu valor. Si tenen una planta de compostatge que ens donarà problemes, segur, perquè aquest manteniment, si és com les voreres de les ginesteres o d'això, ho tenim clar. I aprofito per comentar també que abans heu parlat de la protecció als animals. Heu tingut en compte el malestar que provocarà als animals de la gossera, el tràfic de camions, les males olors que poden sortir... En fi, sobretot la meva pregunta és, heu pensat en algun moment, heu considerat o tindríeu a bé considerar fer una consulta popular vinculant sobre un tema tan important?
3: Sí, senyor Àlex, bona tarda. Justament, li vull donar contesta, justament perquè és una decisió molt important i els primers interessats són els veïns, a més, de la zona en concret on s'està valorant ubicar la planta. Nosaltres, evidentment, per formar l'opinió necessitem tota la informació possible de tècnics, en aquest cas d'entitats de la pròpia Generalitat, de la Diputació, i crec que és una decisió prou important per seguir-la treballant. Jo veig positiu que vostè i els veïns i tothom estigui aquí, que segueix informant dia a dia, i nosaltres, justament, per ser coherents, prendrem la nostra posició i decisió quan haguem fet totes les fases prèvies. No està ni molt menys avançat el projecte, sinó que el projecte ara s'està treballant. Per això vam començar parlant amb tots els companys regidors i ho seguirem fent, i al igual que es faran sessions informatives, i a més no hi ha cap decisió presa al respecte. Per tant, nosaltres hem de ser prudents, és una decisió molt important, i jo de veritat que li dic que agraeixo la seva intervenció.
1: Gràcies, Àlex, per venir al ple i expressar el teu parer i el teu malestar. És el que insisteixo, només faltaria que no poguéssiu venir i dir-ho. Bé, això de que s'ha portat amb secretisme, no és cert, un exemple. El mes de març del 2024, o sigui, estem parlant de fa gairebé 2 anys, va haver-hi una instància al seu moment quan encara portaveu la Susana López preguntant per aquest projecte perquè n'havíem parlat públicament. I vam dir que aportaríem documentació quan la tinguéssim, que ha sigut al cap d'un any i pico, que és quan hem tingut els informes que vam encarregar. O sigui, fa més, gairebé 2 anys que se'n parla d'això. I això, la instància aquesta, la Mar Rodríguez també ho sap, que es va fer, i fins i tot va manifestar un dia a la ràdio que no se li havia contestat aquesta instància perquè ja estàvem treballant. És totalment cert.
2: És del torn del públic i hauríem de mirar de nosaltres no intervenir.
11: Vale, volia matisar perquè m'està per al·lusions, m'està dient.
2: Digui.
11: Perdona, tu m'has comentat que ens vau informar, nosaltres ens vam assabentar, no ens vam assabentar per vosaltres del tema de la planta de compostatge.
1: Se'n va parlar al plenari.
11: Vam fer una instància, exacte, vam fer la pregunta al plenari, vam fer una instància demanant, sisplau, que ens passéssiu la documentació o la informació que tinguéssiu, i és aquesta la que no ens vau respondre.
1: És la que vam respondre aquest desembre.
11: Ara, el desembre, però això va anar així, gràcies.
1: Totalment. Sí. I bé, doncs això era març de 2024. Després, el desembre, si no vaig equivocar, del 2024, vam anar a veure la planta, o sigui, fa un any i pico. Per tant, tots els regidors que van voler van venir i van visitar una planta que està a la Mancomunitat La Plana. Per tant, i això no s'ha amagat mai que hi vam anar. Per tant, aquesta informació, mínim, gairebé 2 anys que corre. I es va penjar una foto que havíem fet, la Fundació ens havia fet el donatiu i es va explicar per què anava el donatiu. Per tant, i això va ser el desembre del 24, ai, del 23 que vam fer el donatiu. D'acord? Després, a veure què més m'ha contestat. El que ha comentat de considerar una proposta. Es pot considerar, només faltaria, per això estem per parlar. No ens tanquem a res, sincerament. Per tant, de moment és el que diem, no hi ha res decidit, s'estan fent fases, es va fer l'estudi per veure què implicava, ara en comencem a parlar amb els grups la setmana que ve i anem caminant. Però s'ha creat un rambombori aquí com si fos ara una cosa decidida i que l'anem a construir demà, i no és així. Mica en mica. Però anem pas per pas, de moment anem parlant amb els grups i després ja es anirà planificant. El que sí que s'ha de dir, i és així, que va passar el novembre del 2023, si no vaig equivocada, que es va fer una xerrada informativa que es van convidar tots els partits, menys el que encapçalo jo, per parlar aquest tema. Home, si volia parlar aquest tema, jo també podia haver sentit aquesta opinió d'aquesta experta que es va portar, que potser m'hauria interessat i m'hauria portat coses. Però es va decidir que el grup que liderava això no podia anar a aquesta reunió. No sé per què, la veritat. Però bé, seguim caminant, seguim els passos, i anem parlant, i segueixo dient, m'emplaço a parlar amb qui faci falta. Parlo amb els grups, i si la ciutadania vol parlar amb mi, també hi soc.
2: Manuel, no sé quantes preguntes porta, però hi ha molta gent que vol intervenir, ja, per això. No, facin alguna, però no les faci totes, i després, si un cas, me'ns les fa arribar. Vale, però facin 2 o 3.
12: Vale. Buenas noches. Lo primero es que vosotros hacéis las cosas al revés. Vale, tenéis la idea de lo que queréis hacer, vale. ¿Por qué antes de seguir para adelante no hacéis una consulta al pueblo? Yo creo que vosotros estáis para defender al pueblo, para hacer lo que el pueblo quiere, no lo que vosotros queréis. Porque resulta que, vale, vosotros hacéis una planificación, el pueblo no se entera hasta, bueno, hasta que ya lo tenéis medio hecho. Hasta que ya lo tenéis medio hecho. Y eso no es así. Perdona, ¿qué es la democracia? La democracia es que aquí 17 personas que deciden todo lo que Argentona quiere en general.
2: Som els representants, però fes la pregunta, sí, Manuel.
12: Però
2: fes
12: no
2: la,
12: són,
2: fes la pregunta, sisplau.
12: Però no totes.
2: Manuel, fes la pregunta. Fes la pregunta.
12: Mira, tengo muchas.
2: Bueno, aquesta és una, que és la de Consol. Quina més
12: mira,
2: tries?
12: Sí, mira, què passa con la rata en San Miguel del Cross, Argentona? ¿Qué pasa con el alcantarillado que no tenéis presupuesto para arreglarlo? Las cuacas, para limpiarlas. Argentona en general. No digo el Cross, digo Argentona en general. Con todo su barrio y todo su... Oye, toda Argentona. Yo cuando digo algo, no es San Miguel del Cross. Yo digo Argentona en general. Y nos tenéis súper abandonados. En general, a todos. ¿Qué pasa con el dichoso árbol que hace más de tres meses? Bueno, no, hace más de un año que te lo dije yo. Hace más de tres meses te lo dijo la Luisa. Que pasan cables por allí y como si nada. Un platanero que pasa los cables de corriente por allí y no pasa nada. Ni los, no los podáis porque decís que no se puedan. Y tengo muchísimas cosas, pero lo dejaré para otro. Sí.
2: No, si en cas després ja mirem de parlar. En referència a la primera qüestió, que era la de la planta de tractament, ja hem dit doncs, que es valorarà si, quan tinguem més informació, si es fa aquesta consulta pública. Ara no tenim res doncs, per poder portar consulta. En aquest cas hem de tenir tots els informes i tota la documentació. Per la resta de preguntes que ha fet aquest ple, passo la paraula al regidor.
4: Sí, dues qüestions. Sobre el clavegram i la neteja del clavegram. No és cert que no tinguem pressupost? Perdoni.
2: Manuel, no hi ha resposta ara. Et responen? No. Manuel, és pregunta-resposta. No, no et perdono. Sisplau. Sisplau. Deixa que respongui i ja... Em deixes que respongui el regidor? Si no deixes que respongui el regidor, et faré fora de la sala. Deixa que respongui. És pregunta-resposta, sisplau. És pregunta-resposta.
4: Doncs contestaré el senyor Manuel. Sí que tenim pressupost perquè tenim un contracte de manteniment del clavegram. Si vaig dir això en algun ple és perquè aquest contracte el tenim des de fa poc. Ja tenim contracte i per tant estem netejant. No hi havia sigut mai aquest contracte i ara el tenim. De fet, en el Cross, aquesta setmana, avui estem a dilluns, aquesta setmana passada es va fer neteja del clavegram en general. I quan en Argentona hi ha algun embús, alguna incidència en aquest aspecte, doncs també fem la neteja que toca. Sobre els cables que passen per entremig de plataners, n'hi han molts, senyor Manuel, n'hi han molts. A tots els carrers on hi ha plataners, els cables elèctrics passen pel mig. I això és competència de la companyia que té el monopoli sobre la gestió d'aquesta xarxa elèctrica. I nosaltres fem les accions que toquen davant d'aquesta companyia, però els monopolis ja ho tenen, això. Ens és molt difícil fer-los complir amb un mínim de qualitat. I això passant no pel Cross, sinó passant pels carrers d'Argentona i mirant com estan els cablejats, es pot veure a tot arreu d'Argentona i de la majoria de municipis. Gràcies.
2: Senyor Sabino.
13: Vale, yo no me voy a repetir porque varias cosas muy interesantes ya se han dicho. Pero hay uno que aunque se ha dicho, lo voy a marcar. Mira, me voy a referir a la alcaldesa. Yo he sido implicado siempre en la política. He tenido siempre respeto, no soy de aquellos que no se interesan de nada y luego lloran o siempre se quejan de cualquier tontería. Yo tengo respeto sobre todo, incluso del Estado, ¿eh? pero el ayuntamiento, que es la institución más cercana de los ciudadanos, es que una cosa nuestra, eso debería apreciarlo, tener que ser una relación entre los políticos del ayuntamiento y los ciudadanos, porque van a votar y voten a lo que lo deberían representar, porque esto se lo olvida tanto los ciudadanos como ustedes. Varios, no todos. Vale. Ahora, yo digo, y voy a la pregunta. Pregunto si de una vez conseguiremos en Argentona aumentar el nivel intelectual, tanto nosotros como el vuestro. Yo pregunto si es posible cambiar la actitud, la manera de fe, de interpretar cuando se hace un presupuesto para cualquier cosa, como si fuera una cosa vuestra, como si fuera una cosa privada, sin saber, sin importarle nada de la inquietud, de los sufrimientos que nosotros tenemos, de mucho problema. Entonces, ya se ha dicho, hay que ser capaz de interpretar la inquietud de los ciudadanos, intentar de hacer las cosas. No se pueden hacer proyectos, gastar mucho dinero, cuando en el caso del descomposto esto, ahora yo creo que se va a rechazar, porque nadie lo quiere, nadie lo va a aceptar, pero se gastan dinero público, gastáis tiempo vosotros, y hay enfrentamiento, cuando deberemos querernos entre los ciudadanos y vosotros. Es cambiar la actitud. Yo veo, malauguradamente, lo siento, lo voy a decir la última vez, veo una actitud que me comportéis como si fuera una institución autárquica peor que la monarquía, o peor, vamos en detrás de siglo. Es decir, se toman decisiones, pero se ignora totalmente. Ustedes se refugian siempre en los técnicos, todo en los técnicos. Sabemos que vosotros no entendéis nada de nada, pero estás rodeado de técnicos, de asesores, de cosas, todo. Pero la cosa más importante, los asesores debemos ser nosotros. ¿Vale? Este es el resto tema. Sobre la seguridad. Yo esto no la llamaría seguridad e inseguridad. Esto lo llamaría delincuencia. Delincuencia hay en todo el planeta. Yo en Argentina no me siento seguro. Me siento segurísimo. Aunque han pasado tres o cuatro cosas últimamente, que en 20 años no había pasado esto. Yo son 30 años que vivo en Argentina y nunca se han sumado tantas cosas como en esta. Ha habido tres o cuatro agresiones, no solamente uno que es el más grave. Pero yo, a mí lo que yo alucino. Y en una fiesta donde hay multitud de juventud, siempre hay alguno que se pasa de beber. Ahí debería estar permanentemente por lo menos una patrulla. Lo que yo sabía, a mí me sorprende que aquí ya dice que había policía municipal, había mozos de escuadra, había no sé qué, había no sé cuál. Ahí la gente dice que aquí no han visto a nadie. ¿A dónde estaban? Si ahí había dos personas, dos policías, nada más de que se ve un chavalillo borde, cualquier, no, a lo mejor no había pasado esto. Y aquí estaremos más tranquilos, no tenía que venir la gente aquí a molestar el pleno, porque a mí me molestaban. Entonces, claro, aquí hay que investigar, porque también, ¿cómo han pasado tantas cosas? Hay gente que viene fuera, a veces se debe investigar, no solamente responsabilidad, porque puede haber que esta cosa ha sido organizada. Habría alguna manera, algún interés, no lo sé. Esto yo no puedo esperar. Entonces digo, vale. Nunca más una fiesta sin estar ahí. Dos policías. Pero si la había y no estaban, esto es muy grave. Yo tengo una admiración por la policía que tiene Argentina, lo veo que se mueven mucho, lo veo que están presentes. Yo no. Pero si ha pasado esto, que allí no había un. Entonces aquí hay responsabilidad. Esta responsabilidad del ayuntamiento. Yo no voy a ir en contra de los trabajadores de la policía, pero este es un problema vuestro. Gracias.
2: Gracias, Rosendo. Ai, Sabino, m'he equivocat. Hi havia diverses argumentacions que s'han fet. quan es fan els pressupostos, doncs sí que hi ha unes parts tècniques que hi participen, l'altre són prioritats doncs, que es donen en aquest cas doncs, des del govern a l'hora de portar a votació un pressupost i sempre doncs, intenten recollir aquelles necessitats que creiem doncs, que el municipi o els tècnics una mica validen. Tot segurament doncs, es pot revisar. Lo de la seguretat, en aquest cas jo ja he referenciat el dispositiu que hi havia aquell dia, a part de la seguretat privada, que no ho he dit, i bueno, jo crec que ens hem emplaçat doncs, a poder mirar doncs, si prèviament doncs, es podia haver fet alguna cosa més a la que succeïa doncs, en allà en aquell instant de l'agressió, i això és el que he comentat. No sé si hi havia alguna qüestió més. Sí?
4: Sí, a mi m'agradaria fer un comentari sobre la reflexió que ha fet el senyor Sabino, i no sé si ha començat una mica per això, però al principi de tot ho ha dit, en aquest món que vivim cada vegada hi ha més violència, això ens n'adonem, no només a Argentona, no? A tot arreu. I és important que cada un ens interpel·lem i sapiguem què fem en el nostre àmbit, en el nostre entorn, en la nostra manera de fer, per intentar compensar, per intentar apagar aquestes ànsies de violència, per intentar educar, per intentar que això no vagi a més, sinó que amb la nostra acció puguem cada vegada reduir-ho. Jo crec que això ens interpel·la a tots, no només al govern. El govern ens interpel·la amb el que hem de planificar. L'alcaldessa ho ha explicat diverses vegades. Aquest any hi havia més dotació policial que l'any passat i que els anteriors. Això no vol dir que es pugui controlar tot, perquè el senyor Sabino també ha dit si hi ha dos policies això no passarà, bueno, pot passar quatre cantonades més amunt o quatre cantonades més avall. De fet, en el Maresme, últimament, aquests últims mesos, aquestes situacions es van repetint en diferents municipis. Per tant, a nosaltres ens interpel·la què hem fet i què hem de fer en el futur, està clar que sí, i que ho revisarem amb la col·laboració dels que més hi entenen amb això, que és la policia municipal i els Mossos d'Esquadra, que estaven en allà, que saben el que ha passat, que investiguen i tots sabem que ja han començat a tenir resultats i d'això ens anem a felicitar i que a més planificaran a partir d'ara doncs, amb el coneixement de la situació que hi ha, perquè aquesta situació és canviant. Aquesta situació que vivim de violència fa 5 anys segurament no ens n'adonàvem tant perquè no hi era. Per tant, ens interpel·la a nosaltres i ens interpel·la com a ciutadans a tots. Hem col·laborat durant aquests dies a que les situacions de tensió, de violència vagin a més o vagin a menys. I això jo vull fer-ho arribar a tothom, a què participem, a què col·laborem, a què ajudem a fer més gran o més petit, la violència o la tolerància o la convivència. I em sembla que això ens ho hem de replantejar tots. Gràcies.
2: Tinc... I a nosaltres també. Sisplau, Sabino, sisplau. Tinc en Joan Colobret d'allò. Sabino, sisplau.
14: Bona nit a tothom. A veure, començaré per lo que ha promogut molta bellugadissa. Senzillament diré dues coses. Tothom se'n recorda, almenys molta gent, quan es va començar a fer la recollida dels residus porta a porta. Val? Crec que difícilment algú avui pot justificar amb dades i d'una manera objectiva que la recollida porta a porta no és un bon resultat i dona bons resultats de la manera de recollir els residus urbans d'una població com la nostra. Crec que això ja no és discutible, si de cas serà demagògia. Jo personalment hi crec en una planta de compostatge. El que passa, que ja hi som, a davant de casa no, ho fotem. Vale. La planta de compostatge, jo ara no em faré una apologia, però vull dir, serveix, com bé ha dit la regidora, per gestionar els residus que són d'una gran qualitat de l'orgànica que es recull porta a porta a Argentona, que no és barrejable, sí que ho és, clar, però amb d'altres municipis que tenen molta quantitat d'impropis i que llavors allò, la gestió que es necessita és molt més complexa. Jo confio que es facin els estudis que toca, que es facin les consultes que toquin i que s'informi a cada pas que es faci, doncs, via regidors i via, si convé, doncs, amb una reunió oberta a la població, perquè evidentment ja em costa de creure

0: Una quantitat estimada, podríem parlar de gats, gates, gatets i gatetes, més o menys, no sé, 200, 300, 400, o sigui, estaríem entre 3 i 400 animalons. Què val tenir aquesta quantitat de personal felí en condicions, ben alimentat, vacunat, esterilitzat? Estem disposats, tots els vilatans i vilatanes d'Argentona, a pagar de les nostres butxaques això? Perquè abans la gent que tenia gat el tenia a casa, la gent que tenia gos el tenia a casa, i ara encara continua. Però els gats resulta que han de ser municipals. I això qui s'ho ha tret de la màniga? Els que manen més enllà? Vale, doncs no hi estic d'acord. El que he demanat ja m'ho contestareu. Gràcies.
1: Gràcies. Tinc la Cati Alsina. Quants gats?
2: Moltes gràcies. Bé, jo primer de tot, només avui a la tarda, i m'han dit, de tot aquest barullo, de totes aquestes informacions i de tot el que ha anat passant amb tot això d'aquestes agressions a nivell de xarxes i no xarxes, i tot el que s'ha anat dient i s'ha anat posant, diu, és que això, cada vegada que es fa la garrinada, això passa. Val? I jo dic, ho sento, però tot el meu suport en la garrinada, perquè dius, jo estic a la comissió de festes, molta gent d'aquesta que va dient i va passant aquest tipus d'informació, doncs, jo no els veig en la comissió de festes, i dius, realment, quan es fan festes, es preparen i amb consciència. Val? I nada, és un projecte de jovent molt responsable que s'autoorganitza i s'auto realment ell preocupa. I vull dir, tot el meu suport, perquè si això ha anat i va per als bars i a Vox Populi, ho sento. Llavors, que hi ha molta gent que té moltes ganes de donar mala informació o de donar mala premsa. Això una part. Llavors, a nivell de reciclatge, a veure, jo de sempre, jo diria que des que vaig néixer, no m'agrada gastar més del que realment de vegades, o m'agrada comprar més del que de vegades jo puc gestionar. Llavors, m'agradaria que a nivell d'Ajuntament es mirés per ser un poble sostenible. I què vol dir sostenible? Doncs no agafar més recursos de la terra del que realment ens dona, ni poder doncs, fer més recursos del que realment podem absorbir. Llavors, jo miro la planta de compostatge, dic si hi ha gent que li molesta, perquè jo diria que és falta d'informació, o que és ignorància, per no dir una altra cosa, doncs que cada un es gestionés a casa seva doncs, el seu compostatge, com es va fer propaganda doncs, en el començament del porta a porta. Que això també seria factible, cada un se'l gestionaria i aniria amb la mar de bé. Val? Llavors, també m'agradaria que dic, siguem una mica conscients, perquè a nivell de la Generalitat, vaig llegir i vaig escoltar en el senyor president de la Generalitat que tots plegats potser hauríem de reciclar i reutilitzar i anar buscant en els abocadors tota la que realment hi ha allà, perquè realment d'aquí uns anys potser ho necessitarem. Vull dir que no vinguem ara amb tanta abundor, sisplau, perquè realment tots sabeu, si sou conscients, que venen temps difícils. Llavors sí que, sisplau,

0: Llavors, a nivell del cooperativisme, dels habitatges cooperatius, jo m'agradaria, preguntant al senyor Xavier Collet, si n'hi ha de sol, terra, públic, que pugui ser en cessió d'ús per habitatge cooperatiu sènior, perquè això ja l'Ajuntament de Barcelona ja fa anys que va cedir un terra, habitatge sol, i ara hi ha una cooperativa sènior que es diu a Can 70 i que hi han posat el primer totxo per a les persones grans, perquè és una altra manera de que les persones puguem viure amb dignitat, i més les persones grans, fins que ens morim, no com normalment el que més o menys s'ha d'anar en els últims moments de la vida. Sisplau, cooperativisme, per què es fa? Per cooperar, per col·laborar i, com deia en Sabino, per ser una mica més, tots plegats, una mica més cultes i més persones.
1: Amb les reflexions que ha fet del tema del reciclatge, segur que donaria molt per parlar, i és un tema doncs, que la casa ja dona en els tècnics. Passaré per la pregunta al senyor Collet.
2: Sí, gràcies per la pregunta sobre els habitatges per gent gran. No sé si era la setmana passada o l'anterior que vam fer la xerrada sobre els habitatges cooperatius amb cessió d'ús, i en allà ho vaig explicar-ho, però ara tindré l'oportunitat també de dir-ho molt breument, perquè estem als inicis, que estem treballant per tenir terrenys per poder fer habitatge per la gent gran. El que no crec, per les circumstàncies, és que puguin ser en cessió d'ús. Per tant, buscarem la fórmula més adient per poder-ho fer. Però estem treballant per tenir terrenys i poder-ho dedicar a habitatge per la gent gran. Sí. Gràcies.
1: Sí. La Mireia.
3: Molt bona tarda. Per qui no ho sabeu, sóc la mare del noi agredit dissabte. Jo no faré preguntes, no faré res. Se'm cau la cara de vergonya de sentir les respostes que segueixes donant com a alcaldessa. Segueixes dient que tenies la seguretat que tenies que tenir, i jo puc demostrar que no. Tinc tot el poble que nega les teves paraules, no són quatre persones, és tot un poble que nega el que tu estàs dient i et tomques la boca d'anar dient per tot arreu. És curiós que en una festa major en la que quasi maten el meu fill i a la seva nòvia, amb 16 anyets, no tinguessis medis de seguretat, però vull que sabies que hi havia organitzada una petita concentració pacífica amb pitos a la porta de l'Ajuntament, així ha tingut 6 cotxes de Mossos d'Esquadra, més patrulles de la policia, i el més trist, a més, és que moltes culpes estan portant la policia, que s'hi està deixant la pell, perquè el que va és falta d'efectius. Sento vergonya de ser riantonina i de que argentona tinc una alcaldessa com tu, no tinc res més a dir.
4: Aprofito.
1: Sí, bé, gràcies. Un moment, sisplau.
4: Gràcies, senyora Patllesa, regidors, regidores. Jo parlo en nom de la família de la noia, sóc el cunyat, perquè realment, senyora alcaldessa, si avui dia ve aquí la seva família, potser li pujaria a vostè els colors. Dir-li una mica això, no? No fa gaire que visc a Argentona, fins ara, doncs, creia que era un poble i em sentia segur, però veig que arran de la festa major d'estiu hi ha hagut una agressió, ara hi ha hagut aquesta segona pallissa, i aquests dies, a més, hi ha hagut certs robatoris i ha anat en augment. Vostè diu que hi ha hagut més patrulla, per part de que hi hem pogut saber que no era així. De totes maneres, dir-li que si vostè augmenta les patrulles i encara així se segueixen succeint aquests casos, alguna cosa falla, i per tant el que s'hauria d'intentar plantejar és que això no torni a succeir. Jo el que sí que demanaria des d'aquí és que d'entrada l'Ajuntament, quan fa trucades a les famílies, no només sigui per exculpar-se i veure com que ha sortit de l'hospital, ja, molt bé, me'n salvo, sinó que sigui realment Bueno, sí. Vostè va trucar a la família preguntant com estava i hi ha dos trucades una mica escuetes. Jo crec que la seva funció com a alcaldessa i com a govern en general, i suposo que també parlo per l'oposició, perquè al final també formen part de l'Ajuntament, és que hi hagi un suport a les famílies, hi hagi un suport psicològic, que aquest no hi ha sigut, no? I perquè això no torni a repetir, doncs, fer una taula de treball conjuntament amb Mossos d'Esquadra, que per cert no hi eren, perquè el dia següent la meva parella va rebre la trucada de Mossos d'Esquadra, de la caporal, i que no en tenien cap notícia. Que no en tenien cap notícia i que la trucarien a vostè per tindre la reunió. Llavors, jo el que sí que... Sí, sí. Bueno, doncs la caporal mateix. Però jo el que sí que li demanaria, vostè va... Bueno, de fet, des de ràdio a Televisió de Mataró ens van trucar per fer una entrevista, igual que li van trucar a vostè, i vostè li va dir que els fets havien sigut lleus. Llavors, Televisió de Mataró ens va trucar demanant, sí, ens va trucar demanant l'informe mèdic, i després ja sembla que vostè va canviar l'opinió quan va vindre a Televisió Espanyola, va dir que els fets no havien sigut tan lleus. Jo el que li demanaria com a alcaldessa també i a la resta de govern és que quan estem parlant de temes tan sensibles, i més si no són metges ni són especialistes, i si no tenen l'informe mèdic, abans de difondre mentides o falses o coses que simplement desconeixen, si us plau, doncs tinguin la decència doncs de intentar almenys no difondre. Més que res, perquè el món ja està ple de mentides, no fa falta que com a càrrecs electes en difonguem més. Dit això, demano doncs que d'urgència, si us plau, això no vagi a més, és a dir, fiquem els reforços que facin falta. Vostè, perdoni, que encara no el sé, deia que treballem perquè la delinqüència, que és una cosa comuna, no vagi a més, no? Però aquests dies, després d'haver passat això, han sortit petites causes. Llavors, alguna cosa falla i fiquem-nos mans a l'obra. Moltes gràcies per la paraula i espero que... Ah, bueno, i si tingués també l'oportunitat de tindre... Doncs perquè formular-li algunes preguntes després, si en cas personalment, però m'agradaria si em pogués fer arribar a la memòria de la festa i certes preguntes més que li faré arribar. Val?
1: Perfecte.
4: Moltes gràcies.
1: Vull agrair el to. Espera un moment, hi ha una altra paraula demanada, si vols després te la dono.
5: Aquest moment. El meu fill de 12 anys divendres també va ser agredit a la plaça Montserrat entre tres nois. El van picar i el van intentar robar. A mi només m'agradaria preguntar on està la policia que es mereix Argentona. No vull dir res més. Només vull dir això.
1: Gràcies. Agrair que hagueu vingut aquí en el ple. Jo crec que hi ha moltes coses que si haguéssim tingut l'oportunitat, no només jo, sinó la policia i Mossos alhora, tenir la reunió amb les famílies s'haurien aclarit, perquè aquests dispositius i tot està posat i jo no haig de dir res que no m'hagin a mi dit per fer. Si la trucada a les famílies o el missatge s'ha considerat doncs, que no era l'adequat, doncs des d'aquí demano disculpes, perquè en aquest cas quan algú diu que no vol parlar amb polítics, jo el que faig és derivar-ho doncs, en aquest cas als cossos de seguretat, i així és com ho vaig fer després d'una trucada i un missatge preguntant perquè sabia doncs, que havien desplaçat. Segurament tot es deu poder millorar. Jo ja he dit que amb la policia doncs, s'està mirant i juntament amb Mossos, i que el dispositiu estava marcat. Jo no haig de dir res que no fos el que hi era, i doncs, jo crec que ens hem d'emplaçar i poder-ho explicar quan estigui tota la causa doncs, en aquest cas i l'informe fet per als Mossos, que en aquest cas doncs, ells estan verificant tot coordinat amb l'inspector d'aquí de la policia. Les preguntes que puguis fer doncs, te les respondrem tranquil·lament. Tinc a l'Enric Gumbau.

0: Bona tarda. Jo us volia llegir un petit manifest que tinguen aquí. No abans, sense presentar-me, pels que no coneixen, sóc Enric Gombau, president de les Ginesteres, i un dels portaveus d'Argentona Qualitat de Vida, la plataforma. Aquest manifest surt en boca dels veïns de la plataforma. I és el següent. Diversos veïns i veïnes d'Argentona volem expressar la nostra preocupació i desacord amb l'intenció de l'Ajuntament d'instal·lar una planta de compostatge a la Vall de Clarà. Considerem que aquesta proposta és innecessària, injustificada i perjudicial per al nostre municipi i per un entorn natural que cal preservar. Actualment, la gestió de residus d'Argentona ja es du a terme de manera correcta, eficient, a través de les plantes de tractament de Mataró i Granollers. Aquestes instal·lacions estan plenament operatives i garanteixen un tractament adequat de la brossa complint amb tots els requisits ambientals. Per tant, la creació d'una nova planta dins del nostre terme municipal no aporta cap benefici real. No aporta cap benefici real. Ni millora el servei existent. Ens preguntem, doncs, quina necessitat hi ha de construir una planta de compostatge quan el sistema actual ja funciona correctament? No es justifica ni des del punt de vista ambiental, ni econòmic ni social. En canvi, sí que comporta possibles conseqüències negatives. Increment del trànsit de vehicles pesants, risc de males olors, impacte visual i degradació progressiva de l'entorn. La Vall de Clarà és un espai natural estimat pels veïns, un lloc de passeig, tranquil·litat i contacte amb la natura. Transformar aquest espai en una zona, en una instal·lació d'aquest tipus, suposa una pèrdua de qualitat ambiental i de benestar pel conjunt del municipi. La sostenibilitat no hauria de justificar actuacions que malmeten el territori. També volem posar sobre la taula la importància de la participació ciutadana. Decisions d'aquest abast haurien de comptar amb un debat obert, transparent i real amb els veïns i les veïnes afectats. Fins ara, molts ciutadans tenim la sensació que aquesta proposta s'ha plantejat sense escoltar prou la veu del poble. Creiem fermament que la gestió responsable dels residus passa per reduir-los en origen, millorar la separació i aprofitar les infraestructures ja existents, no per crear-ne de noves en espais naturals sensibles. Per tot això, com a col·lectiu veïnal, demanem a l'Ajuntament d'Argentona que reconsideri aquesta decisió, que explori alternatives i que protegeixi la Vall de Clarà com el que és, un patrimoni natural que pertany a tots i totes i que no hauria de ser sacrificat per una planta de compostatge que no és necessària. Dit això, tres observacions i acabo en seguida. Senyora Susana, vostè hauria de canviar l'ordre de prioritats. Sembla ser que les prioritats dels polítics estan per davant del poble. I el poble paga els polítics. Sí. Val? Jo volia comentar-li una coseta, regidora Montse Cervantes. Vostè i jo ens coneixem fa molt de temps i li tinc gran apreci. Però si anem per feina, vostè crec que fa ja 8 anys, no?, que porta mobilitat, eh que sí? No? 4 de l'any passat amb l'altre partit polític i ara 3, 4 i 3, 7. Queda un, en queda un aquí. Hem parlat moltes vegades de mobilitat i jo em pregunto, i sobretot per Junts, com és possible que Junts estigui pensant en una empresa de compostatge quan tenim la mobilitat com la tenim, que tenim els avis que no es poden moure de casa, que ningú lluita per això i es fiquen a pensar en una planta de compostatge? A mi em sembla mentida. I en quan la regidora, Mariona Pascual, amb tots els meus respectes, vostè porta medi ambient, no mal ambient, medi ambient. Llavors, a veure, té moltes coses per fer, n'hi ha moltes coses per fer, penso jo. Miri com estem, però com estem, Argentona. Jo no parlo ara de les Ginesteres, eh? Falta de poda, neteges, perímetres, sotabosc, zones verdes públiques que no es poden veure. I es vol gastar uns diners? Ens fa una foto d'una planta de compostatge que devia ser una perfumeria, per el que sembla. I escolti'm, com és possible que es vulguin gastar aquests diners si l'Ajuntament no té un duro? Vostè porta benestar animal. Aquesta foto, suposo que hi va anar un grapat de gent, i això té un cost, gastos de locomoció, possibles dietes, pues gastos de locomoció, és igual. I temps, que nosaltres paguem el temps dels regidors. En canvi, ens neguem a esterilitzar gats perquè no n'hi ha diners. O sigui, són coses que xoquen molt. I francament, jo estic assabentat, molt ben assabentat del que és una empresa, una planta de compostatge. Jo vaig ser el que no la va convidar vostè, perquè no interessava convidar-la a vostè. Primer teníem que saber nosaltres, el poble, què era una planta de compostatge i què comportava. Després vostè es va enfadar perquè no la vam convidar, evidentment. A l'enemic no se'l convida. No, en aquell moment sí. En aquell moment sí. Però vostè té que entendre-ho, que no la vam convidar per això. Va ser el poble que es volia enterar. I amb això acabo. Els hi demano, sisplau, que reconsiderin aquesta postura i rectifiquin. Res més i bona nit.
1: Senyor Enric Gombau, ara que se'm senti, aquí és on està equivocat vostè de concepte. Jo no aconsello que hi hagin dos bàndols i que siguem enemics. Hem de treballar plegats, justament. Aquí és on vam començar malament, perquè en comptes de dir vingui a la reunió, ens asseiem, en parlem, el que ens expliqui aquest expert, vostè també ho pot tenir, potser canvia d'opinió o potser no, però vostè ho ha deixat molt clar, l'enemic. Em dol que ho digui, perquè jo la veritat és que no considero que el poble sigui enemic meu. Al contrari, així que torno a insistir, estic disposada a escoltar qui sigui. Jo no tinc enemics ni tinc intenció de tenir-ne. Si vostè em considera enemic, em sap greu perquè jo considero que vostè personalment no li fer res perquè siguem enemics. Simplement això, la resta de preguntes ja les contestarem.
2: Senyor Enric, jo també el considero, no li puc dir amic, però sí una bona persona amb la qual quan contacto tenim bon feeling. No em podrà dir que el transport públic, tot i que no és el que voldríem, com a mínim tenim el transport a demanda. Que, bueno, si, després en podem parlar de si és l'adequat o no. Jo no, però partint de la base que el transport públic ens el posa la Generalitat, nosaltres anem a lluitant allà les millores que anem aconseguint molt a poc. I en quant a lo de la planta de compostatge que heu estat reiteradament, m'heu preguntat, nosaltres dins del grup, del nostre grup, no nosaltres dos, sinó amb el partit, no hi ha consens, per tant estem esperant tota la informació per fer una votació democràtica dins del propi grup. Quan la tinguem, la transmetrem de debò.
3: Miri, senyor Enric, miri si tinc les prioritats clares, que per anar a aquella visita a la planta de compostatge vaig demanar hores de les meves personals, de la meva feina, perquè treballo matí i tarda, per poder fer la visita. Evidentment, els cotxes eren particulars, de tots els regidors i regidores. I vam berenar, i ens van pagar també el berenar. Vale? Nosaltres mateixos. Per tant, miri si tinc les prioritats, que perdo diners i temps de la meva feina, del meu temps lliure, no el perdo, l'inverteixo. A mi m'agradaria que la gent em respectés. Jo no sé què he fet perquè no em respectin, m'agradaria saber-ho.
4: Sisplau, si podeu respectar el torn de paraula igual que nosaltres hem respectat.
3: Jo penso que confondre soberbia amb molts anys d'experiència parlant amb un ple també pot ser que es confongui, però bueno, si vostè diu que sóc superba, vostè mateixa, a mi m'és igual. Jo crec que no he faltat de respecte a ningú, però a mi se m'està faltant avui molt el respecte. Però cadascú sap per què ho fa. Torno a dir, vaig invertir en la meva obligació com a regidora, el meu temps lliure, les meves hores personals de la feina i els meus diners, com és la meva obligació. I en d'altres,
4: A veure, no, sisplau, si ho estic no hi ha dient, més torn de paraules, era l'última. El que demano és que la gent respecti.
3: Que és la meva obligació, sisplau. Però jo no estic alliberada i no em dedico a la política només. Jo tinc una feina en sanitat.
4: Sis, collat.
5: Sí, volia fer un comentari sobre el tema de la planta, però m'agradaria també ara comentar el que es deia, el que deia ara la Susana. Sort en tenim a Argentona i a molts altres llocs que els ciutadans s'organitzen per interessar-se per la política, pel que és de tots, i també sort en tenim de molts polítics que hi dediquen molt més del que caldria i del que s'espera, amb temps i amb moltes altres coses. I per tant, la bona feina es fa d'aquesta manera, crec jo. I a mi em sembla que en aquest tema de la planta de compostatge el govern podem defensar que estem fent les coses bé. Perquè aquí s'ha comentat sobre la necessitat de fer una consulta abans de tot, abans de que encarreguem un projecte, abans de que fem no sé què, abans de que... I per fer bé la feina, això es fa al revés. Primer s'ha de tenir informació, primer s'ha de tenir un projecte que ens digui què es pot fer, com es pot fer, si és sostenible, si no és sostenible, perquè aquesta informació s'ha de compartir. L'hem començat a compartir amb els grups polítics i ara vindrà amb la ciutadania. És evident, no hem amagat mai res amb tot aquest procés. És un procés lent, és un procés llarg, però primer es recull informació. I si el senyor Enric Gumbau diu que sap molt bé com funciona la planta de compostatge, segur que no tindrà cap problema en confrontar la seva informació amb la nostra, la seva informació amb els tècnics que han fet el projecte. A lo millor descobrim que aquest projecte, pels seus coneixements que té, està molt mal fet, o a lo millor podem discutir de coses que estan bé o que estan malament. És amb informació que es pot treballar bé, i això és el que estem fent. I ara vindrà el temps, i ara vindrà el torn dels ciutadans durant tot aquest procés, no només dels ciutadans, sinó dels organismes superiors. L'Agència Catalana de Residus està al tanto d'aquest projecte. Ja ens dirà l'Agència Catalana de Residus si entra dintre del seu plàning d'inversions o no, si creu que és viable o no, i si creu que és adient fer-ho o no a Argentona, ja ens ho dirà. I aquesta agència de residus, ja s'ha dit, és una agència de la Generalitat, per tant, en allà, el partit que governa, em sembla que tots el coneixeu, perquè la senyora López, socialista, ha mostrat una opinió... La senyora Mar Rodríguez ha mostrat una opinió molt clara sobre això. Per tant, en aquí participarà tothom, però les coses es fan per ordre, i per poder-hi participar tots necessitem informació. Escolti'm, jo no sóc tècnic de res de tot això de la planta, i em crec en els tècnics que fan el projecte, i si vostès tenen alguna altra persona tècnica és que serà perfecte que puguem contrastar les opinions, però em sembla que hauríem de reconèixer que aquest procés llarg té diferents fases, i ara arriba el torn d'explicar-ho a la ciutadania i veure si té més avantatges que inconvenients o al revés, però tot al seu punt. I necessitem informació, perquè el primer que demanareu quan vosaltres, quan les entitats, les urbanitzacions, qui sigui, els ciutadans, vulguin opinar sobre això, és informació. I nosaltres la donarem tota la que tenim i recollirem tota la que tenim vosaltres. Per tant, deixem temps, deixem treballar correctament, estiguem tots tranquils, perquè aquest procés és un procés transparent com ha sigut fins ara. I no hi haurà manca de participació, no n'hi haurà, però cada cosa al seu moment. Em sembla que és la millor manera de treballar.
6: És una aclaració, un aclariment. Vostè ha comentat que l'Agència Catalana de Residus sap d'aquest projecte. Vostès han presentat ja el projecte a la Generalitat?
4: S'ha demanat ara l'hora perquè ens estaven...
6: Però aleshores com, aleshores com tenen coneixement d'aquest projecte?
4: Marc, ells sabien que estaven fent l'estudi d'olors i tot el tema viable per després poder tenir-lo amb ells.
6: Jo li puc dir que l'Agència Catalana de Residus encara a data d'avui no té el projecte i no sap quin és el projecte.
4: Marc, només no, perquè no entrar... hem de fer la reunió amb ells, no, però saben que estava encarregat.
6: Però el que deia que l'Agència Catalana era coneixedor del projecte, volia matitzar. Ja està, no entrarem en debat perquè per les hores ja és hora de plegar. Gràcies.
4: Moltes gràcies per haver vingut. S'acaba el ple. M'agradaria doncs poder quedar amb tu ara per poder acabar. No. Jo havia tancat amb l'Enric Gumbau. Sí? No t'he vist, doncs. Joan, no t'he vist. Jo tancava amb l'Enric. Pensava que ja estava.
7: Bona nit. Em vull dirigir al regidor Bernat Calvo i li voldria dir que ha de tenir més consideració amb els ciutadans del poble. El dia 19 de l'11 del 25 vaig presentar una queixa 6.664 contra la idea de canviar el nom del carrer Passeig de la República sense cap tipus de resposta. El dia 17 del 12 del 25 vaig presentar un altre escrit, 7.124, demanant una entrevista amb el regidor, pel mateix tema de l'anterior escrit. Igual que en l'anterior, no he rebut cap resposta ni el que us he rebut. Avui estem a 26 de l'1 del 26, per això li demano al regidor respecte per la col·laboració ciutadana amb l'Ajuntament i que com a mínim mereixem que se'ns escolti. Estic a la seva disposició per com vulgui citar-me. Quan es va aprovar el ple de l'Ajuntament el novembre del 2018, el canvi de nom i es va posar Passeig de la República, es van fer i canviar les plaques pel carrer, suposo que amb l'aprovació del gasto per part de l'interventor. I l'aplicació de l'acord del ple municipal per part de la secretària, perquè els dos casos s'ajustaven a llei. És incoherent gastar recursos fent plaques noves perquè l'Ajuntament no ha fet complir els acords del ple. Els únics reis que conec que són generosos i fan regals sense demanar res a canvi són els reis mags. Tots els altres monàrquics aquí a Espanya són interessats, no regalen títols nobiliaris, sinó que és per servilisme o com pagament pels serveis prestats o els seus propis interessos. Va ser el rei Alfons XIII que anys més tard va recolzar la dictadura de Primo de Rivera. Això diu molt dels conceptes i valors morals democràtics d'aquest rei, que reparteix títols nobiliaris. I si això li afegim que el cacic de l'època, Eduardo Fortí, perquè es té que matisar, alcalde d'Argentona, en 1901 va canviar el Passeig de la Font per al de Baró de Viver, i que el fill del Baró va desprestigiar el títol paral·lelament amb la mort del seu pare col·laborant amb el feixisme, perquè l'any 1931, en la Primera República, es va canviar el nom a Pi Maragall. I en 1939, el govern il·legítim, golpista i falangista de Tort, segons consta l'acte, va acordar, i això ho diré en castellà, que és com ho posa a l'acte, substituir la nomenclatura de les places i calles d'esta vila que glorifiquen personalidades o hechos incompatibles con el glorioso movimiento nacional, por denominaciones concordantes con el programa ideológico del glorioso movimiento nacional. Dues vegades es va posar el nom del Baró de Viver i en cap de forma democràtica. No acabo d'entendre, seguir insistint en voler tornar a posar el nom amb els antecedents feixistes que van tenir els seus nomenaments. Proposo que la plaça que vol inaugurar a l'Ajuntament al final del carrer del doctor Sansó, tocant a Puig de Cadafal, posin el nom de la plaça Darius Romeu Torrent o una altra persona, si fos el cas, per la seva vàlua personal i no pel títol mobiliari. Però crec que això ho tindria que anar recolzat per un informe d'un historiador independent, que tindria que estar inclòs a dins del nomenclàtor. I si aquest no fos el cas, demanar una opinió independent a un historiador. Que tindria que formar part de l'exterior. I no el criteri del regidor Bernat Calvo, que té una visió molt personal de la història, igual que jo, que també tinc la meva visió personal, però sense cap valor cap de les dues opinions, perquè cap dels dos som historiadors i el càrrec no dona la raó.
8: Gràcies. Bé, contestaré molt, molt breument, però principalment no és perquè sigui un posicionament meu o el fet de l'acceptació de lo que es vol intentar, que és acceptar aquests recursos, és perquè els 80 i pico veïns del Passeig de República o Baró el Viver ho volen així i creiem doncs, que la voluntat dels veïns ha de prevaldre en tot cas. Altra cosa és que a més, si ens volem mirar la llei de memòria democràtica el 2022, crec que és, clar, parla de qüestions vinculades a les dictadures i principalment del franquisme, i sempre ho hem dit, aquest senyor crec que va morir el 1903 o 1904, el van nomenar baró al Viver el 1901, que va ser quan la corporació municipal va decidir posar aquest nom d'aquesta persona, que no tenia un nom realment oficial aquell passeig. També és veritat que en aquell moment no es va canviar. Durant la República sí que es va canviar, es va treure el baró Oliver i es va posar al carrer Pi i Margall, que era un president federalista de la Primera República. L'any 39 és veritat que hi havia noms vinculats al règim, però aquests van ser canviats ja al 79. Però en canvi, l'any 39 és veritat que es recuperaven molts noms durant la Guerra Civil, van ser utilitzats en finalitats polítiques, però després es van recuperar els noms històrics. Per exemple, crec que és el carrer Nou, el carrer, crec que és el Mataró, etc., que estan al final d'aquest acord que mencionava, de l'any 39, simplement el que feia era rescatar els noms històrics o antics. Vull dir que simplement perquè els noms que hi havia eren de personalitats republicanes, ja està. Vull dir, no va a més. Jo crec que una cosa que prova el fet d'això és que l'any 79, el primer ple, crec que va ser l'abril de 79, amb en Jordi Suari, el primer que es fa és treure tots aquests noms de l'Avenida Generalíssimo, la Plaza de los Caídos, bla, bla, bla, etc. Tots aquests es van perdre ja al primer ple de la democràcia. Els que ja s'havien recuperat de noms històrics simplement es van deixar en aquell moment. I ja no va ser fins al 2018 que algú va plantejar-se que potser això calia anar més enllà. I crec que alguns escrits ja diuen o denoten que el que no es vol és també que hi hagi carrers dedicats a un monàrquic. Actualment, a veure, la idea de memòria democràtica no diu que s'hagin d'eliminar o prohibir noms monàrquics perquè entren dins la pluralitat democràtica normal i per tant hi ha d'haver-hi noms amb diverses personalitats, però si la pràctica totalitat dels veïns del passeig de la República o Baró del Viver volen tornar a acceptar aquestes al·legacions i tornar al nom original, creiem que, escolta, si pràcticament tots els veïns unànimament ho volen, doncs se'ls ha de respectar l'opinió dels veïns i busquem una alternativa. Per això jo ja vaig dir que es podia proposar, per exemple, una plaça nova molt més cèntrica a l'entrada del poble que podia honorar perfectament la República, perquè la pluralitat política és això, que hi hagin carrers dedicats a gent de tendències diferents dins el marc democràtic que tenim. Així que bé, és aquest el motiu, i disculpa si no desconeixia que es va demanar una entrevista a mi, i no tinc cap problema a tenir-la, de seguida que sigui possible, doncs concertarem una hora, parlaré amb l'equip administratiu de territori per concertar-la. Així que gràcies també per recordar-ho.
4: Doncs donaríem per tancat el ple, gràcies per haver vingut i els que ens han escoltat. No, l'havia tancat i en Joan perquè m'han dit de que ja estava. Ja està, si vols t'atenem ara amb el que necessitis.
9: Estem aguantant 3 hores el ple i no doneu la paraula al públic, ja està bé,
10: No, jo només volia dir, si em deixeu parlar, jo només vull dir una cosa, molt fàcil. Jo porto 30 anys visquent aquí, jo no he nascut aquí, he nascut a Mataró. Les meves filles han nascut aquí, les meves netes, la meva mare viu aquí, tots vivim aquí. I he vist la degradació del poble en 30 anys. Surto de casa meva i només trobo fang i no es pot ni passar. Tenim el cotxe al pàrquing, no podem entrar al pàrquing, però ens posen una multa perquè estem al carrer i no ens en recordem que l'hem deixat al carrer perquè estem acostumats a entrar al pàrquing. Aquest forat del carrer Barcelona que creu el carrer Ferrero s'ha tapat i destapat 25 vegades. Això és hores, pressupost. Per què? No tenim explicació d'això. Els veïns no sabem per què. Aquestes obres s'estan eternitzant. Vale. La violència, si nosaltres deixem que això es prengui peu i no fem alguna cosa ja, aquí no podrem sortir al carrer. Tothom sap que som un poble petit i no tenim els Mossos i els policies com en una capital com Barcelona o altres llocs grans. Hem de tallar-ho nosaltres. I des d'on s'ha de tallar? Des de l'Ajuntament, que són els responsables de la seguretat del poble, de la seguretat nostra. Jo tinc que estar tranquil·la de que les meves netes vagin de festa i no tingui que estar patint perquè em truquin que les han apallissat gent que venen a fer això. No gent que ve a disfrutar de la festa i ha begut una mica més. Són gent que venen expressament a fer això. Vale. No, no, i també demano, si us plau, que sou 17 persones, us conec a tots del carrer. Jo no sé ni què sou els regidors, me n'he enterat avui, vale? De molts. De tu, per exemple, ho sé, d'en Collet, de la... però molts us conec, i com ell, molta gent, jo no sabia. No, sóc apolítica, però sí que vull viure en pau. I vull que els polítics em respectin i em parlin amb respecte. Eh? I baixem els fums una mica. Jo no tinc la culpa que una senyora treballi des de fa 30 anys i estigui cremada, perquè jo també he sigut sanitària, i si m'he cremat, he plegat de la feina. Però això no em dona dret a parlar amb aquesta supèrbia i aquesta altaneria com s'ha tractat en els seus mateixos companys i com ens ha tractat a nosaltres. Jo crec que aquesta senyora ens hauria de demanar com a mínim una disculpa, que jo entenc que estigui sobrepassada, però tots ho estem una mica ja amb tota la situació. I perdoneu-me, i no, mai hauria pensat que avui parlaria. Venia a escoltar per primera vegada un ple, però surto que estic dels nervis, de lo que m'he hagut d'aguantar de callar, eh? Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. I estic fins als collons ja de
11: tot. No val la pena que et posis així, de veritat. Té raó, té raó.
12: Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras, i del periodista europeista Gabriel Vázquez, compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Bon dia i bona setmana. En el programa d'aquesta setmana no podrem comptar amb la locució del nostre company Gabriel Vázquez, que sempre ens ajuda des d'Andorra en la locució i en la preparació dels guions, igual com ho ha fet aquesta setmana. Just avui que parlarem dels 40 anys de l'estat espanyol i Portugal, que són membres de la Unió Europea, són dos estats que sortien de dues dictadures ferotges. Aquest programa específic agraïm la col·laboració de l'entitat europeista Eurolocal. Comptarem amb la presència del Joaquim Millán, director, impulsor de l'associació Europa en Blau i també membre del Moviment Europeu.

0: Quan em vaig plantejar aquest tema, vaig saber que no seria fàcil haver de fer un retorn a 40 anys enrere, que molts són més joves que aquest temps passat, i que ho puguin fer. Avui, que estem en plena transició digital, conversar sobre quines han de ser les nostres perspectives de futur dintre de la Unió Europea, si el president Trump ens ho permet i no ens ho impedeix, serà difícil, però ho intentarem. Em va semblar interessant fer aquest exercici i que els oients, si volen, ens facin arribar les seves opinions al mail, que l'hem dit altres vegades, europa@mataroradio.cat. Torno a repetir, europa@mataroradio.cat. Comencem, doncs, amb la primera presentació. En primer lloc, vull presentar la convidada que ens acompanya des dels estudis d'aquí de Mataró Ràdio. Us presento la Blanca Pedrós. Bon dia. Ella és especialista en dret, és la segona tinenta d'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, pertany a un grup de persones que heu après de l'actual consellera Núria Parlon i, sobretot, de la gran Manuela de Madre, que ha tingut una vida llarga en política a Santa Coloma. Gràcies per ser aquí, per la teva experiència i formació, que són insubstituïbles.
1: Bon dia, Teresa. Moltes gràcies i molt contenta de ser aquí al Cruïlla d'Europa.
0: Molt bé. Doncs ara anem a presentar a la segona convidada. Anirem fins a Vilafranca del Penedès per presentar a l'Àngels Dalmau. Ella és la regidora de Relacions Internacionals, de Cultura i de Política Lingüística de Vilafranca, capital del Vi de Catalunya. La regidora Dalmau podrà estar en directe una estona, però no tot el programa, però li estem molt agraïts. Saludar a la tercera convidada, ella és la Lola Albiach, una periodista aragonesa que treballava al setmanari Cambio 16 i a Ràdio Nacional quan es va produir l'adhesió. Ella treballava com a corresponsal de Centroamèrica i ha vist durant tota la seva vida professional aquell moment i part de com s'ha anat desenvolupant l'adhesió a diversos nivells. Lola Albiach, esperem que estiguis molt confortable en el programa. Ell ens parlarà en castellà, però ens entendrà perfectament bé en català si nosaltres parlem a poc. Per tant, que ho intentarem fer, ho farem segur. La Lola és de l'Aragó, té família a França, coneix bé el que és viure en un municipi fronterer, encara que ella viu a Madrid. Bon dia, Lola.
2: Hola, ¿cómo estamos?
0: Molt bé. Moltes gràcies per estar aquí connectada i agraïdíssimes, perquè ens explicaràs moltes coses.
2: Gràcies per invitar-me.
0: Molt bé. I l'altre convidat és en Joaquim Millán, que ja us l'he presentat, que ens ha ajudat en la coordinació i després de la pregunta inicial sobre l'euro local, ja posem en vereda. Bon dia, Joaquim.
3: Molt bon dia.
0: Ens pots explicar què és Eurolocal?
3: Eurolocal és una entitat que es va fundar aquest any i ara farà 20 anys, el 2006, justament per donar resposta a una necessitat que en aquells moments vaig veure que era necessària, que era la de que la Unió Europea quedava lluny. Va el 2006, per tant fa 20 anys, i perquè en aquell moment es va veure la necessitat d'apropar la Unió Europea, aleshores la Comunitat Econòmica Europea, al territori i a la ciutadania. Al territori a través del món local, els municipis i els ajuntaments, i a la ciutadania a través d'entitats, associacions i especialment a l'àmbit acadèmic i formatiu, que són les escoles, universitats, instituts. I bueno, portem 20 anys treballant a la Unió Europea des d'aquests dos àmbits.
0: Molt bé. Quantes persones, quants ajuntaments formen part de l'Eurolocal?
3: Nosaltres treballem amb Eurolocal, treballem amb diverses universitats i instituts i amb diversos municipis. Un d'ells, per exemple, és Vilafranca. També treballem i hem estat en contacte amb Santa Coloma Gramenet, per dir dos, que estan avui en el programa, però també amb Masquefa, Sitges...
0: Del Maresme n'hi ha algun?
3: Del Maresme en aquests moments no, perquè havíem treballat també per Mataró fa temps, vull dir, per tant, Depèn de vegades de l'època, a vegades inclús dels mandats, de vegades també depèn també de la iniciativa política o inclús tècnica que m'he donat en un ajuntament, hi hagi, no? I a vegades depèn molt de també d'aquesta voluntat política, que no és fàcil, m'he donat trobar ajuntaments que hi hagi designada una persona en concret. En el cas de que ens ocupa avui Santa Coloma de Gramenet o Vilafranca del Penedès, és un exemple que sí, que hi ha hagut aquesta voluntat política d'anomenar i donar responsabilitat a alguna persona en concret dins el que és l'equip de govern perquè tingui aquesta responsabilitat, i en el cas que ens ocupa de més, dos excel·lents exemples perquè tant el que és la Blanca com l'Àngels doncs no només assumeixen la responsabilitat, sinó que lideren i que realitzen activitats i fan accions en els seus municipis justament per apropar Europa a la ciutadania i també, per què no, apropar els seus municipis també al que és a les institucions europees.
0: Joaquim Millán, m'ha semblat que quan has començat a fer la teva explicació, deies o volies dir que hi han ajuntaments en els quals és difícil arribar. Quines són les dificultats que tu et trobes? Quan jo penso que hauria de ser una cosa molt de calaix, un ajuntament que pogués fer i introduir la realitat europea a les escoles, a les entitats, etc. On et trobes més problemes?
3: Bueno, penso que és,
0: Sí,
3: com tu deies,
0: diem-ho
3: Teresa.
0: clar perquè jo crec que aquí ens escolta molta gent i per tant molta
3: Sí,
0: gent de
3: sí.
0: molts municipis i per tant a veure si els podem sobrepassar aquests
3: Molt bé.
0: problemes.
3: Doncs jo penso que hi ha dos elements. Un, el primer, és que sembla que sigui obvi que després de 40 anys a tots els nivells institucionals en l'estat espanyol doncs tinguessin dins del seu propi ADN institucional els temes europeus, això seria el normal, però no és tan evident perquè, per exemple, quan han arribat els Next Generation, que ens hem trobat que en molts
0: Què són els
3: municipis
0: Next Generation? Perquè ho és...
3: són uns fons
0: Exacte.
3: d'ajuda que la Unió Europea va posar en marxa després de la Covid per justament ajudar a la societat i a l'entramat i teixit, diguéssim, econòmic a poder sobreposar-se i poder tornar a reeixir després del que ha suposat, el que va suposar la Covid. I en l'àmbit local, a diferència de les autonomies o el govern central, en l'àmbit local no tots els municipis estaven preparats o no tots els municipis tenien una persona tècnica o responsable polític per poder assumir aquesta responsabilitat. També és veritat que en l'estat espanyol els municipis poden ser 300 habitants i poden ser doncs, Madrid i Barcelona que superen milers i milers d'habitants. I això també dificulta el que alguns municipis petits, doncs, evidentment, no tenen ni les capacitats tècniques ni les capacitats econòmiques per poder-ho fer. Per això són importants a vegades entitats supramunicipals com les diputacions, els consells comarcals o inclús les pròpies autonomies, en casos d'autonomies petites o realment al final el govern més proper a la ciutadania per resoldre aquestes circumstàncies no és l'àmbit local, que no té les capacitacions, sinó el propi govern autonòmic.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Us vaig dir que hi havia una entrevista del president Sánchez a La Vanguardia aquest cap de setmana i que m'agradaria començar fent-vos una pregunta a cadascun de vosaltres perquè contesteu una mica el que us sembla, perquè el trobo jo que el titular és bastant cridaner. Europa s'ha d'integrar més sense esperar els 27. Què vol dir això, Joaquim?
3: Bueno, això és també un clàssic dins el procés de construcció europea, ha sigut un clàssic, és el que s'ha anomenat l'Europa de dues velocitats. Ja quan Espanya va entrar l'any 1986, igual la Lola això ho pot recordar, ja es parlava de que en aquell moment encara havia una única velocitat, però a partir d'aleshores doncs es van crear a vegades circumstàncies on han hagut diverses velocitats. Per exemple, l'entrada de l'euro doncs, ha suposat que el 2002 hi haguessin diverses velocitats, no tothom podia entrar a una moneda comú, però tot i així es va decidir que hi hagués a Europa una moneda comú, que és l'euro. No? En altres àmbits també ha passat el mateix. I el que diu el president del govern espanyol és que estem en aquests moments en un moment clau dins el que és el nou ordre mundial i quina posició ha d'assumir la Unió Europea, i que possiblement els 27 no estiguem totalment d'acord amb cap on hem d'anar, però que sí que està clar que hem de prendre decisions i les hem de prendre ja, perquè aquest 2026 és un any clau i la Unió Europea no es pot permetre passar més temps sense saber què vol ser de gran. I ara toca decidir i poder decidir massa ràpidament, però és el món que ens està tocant vivint, un món que va molt ràpid, global, incert, digital, on la Unió Europea ha de decidir on es vol posicionar, perquè en aquests moments estem descol·locats.
0: Doncs ara deixa'm-ho preguntar als altres, a veure si han pogut llegir. Lola, tu has pogut veure les declaracions del president Sánchez que ha fet a La Vanguardia? Potser no les hauràs pogut veure si estàs a Madrid.
2: Bueno, no he podido verlas en La Vanguardia literalmente.
0: Pero las has escuchado, sí.
2: Pero como decía Joaquín, es un clásico, es decir, estamos en momentos muy críticos a nivel geoestratégico, a nivel global, y bueno, el consenso como condición para cualquier decisión de política exterior y de, a fin de cuentas, proyección de la Unión Europea fuera de nuestras fronteras, se exige el consenso, pues ya sabemos que nunca se logra, que se busca sortearlo de muy diversas maneras y que además tenemos unos tratados por los cuales para cambiar esa forma de funcionar y que pueda haber, como ha habido hasta ahora y como decía Joaquín, una cooperación reforzada en las materias en que tenían intereses diversos países, pues para que eso sea general y se cristalicen los tratados hace falta también el consenso, con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola, como decía el que fue virtualmente ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y también catalán, Josep Borrell. Entonces, yo creo que sí, que hay que dar ese salto, que hay que ver cómo se hace, que el mundo no nos va a esperar. Nos estamos quedando fuera de quizás las negociaciones cruciales de dos guerras que tenemos a nuestras puertas, la invasión de Rusia de Ucrania y la situación hipercrítica de Gaza. Y bueno, vemos que sí hay un intento de hacer lo que proponía nuestro presidente Pedro Sánchez, y es, yo creo, ese acuerdo que se ha firmado finalmente, después de un cuarto de siglo, entre los países de América del Sur y la Unión Europea, países de América del Sur que antaño comerciaban más con Europa que con ninguna otra parte de su continente, que luego empezaron a tener como principal socio a Estados Unidos y que finalmente en los últimos años tenían un mayor intercambio comercial con China que con nadie. Y entonces, de repente, entre esos países y que son atlánticos, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, va a haber una asociación de libre comercio con la Unión Europea que, bueno, va quizás a tener efectos negativos inicialmente y de ajustes en nuestra agricultura, pero que tiene enormes ventajas para el sector industrial, sobre todo del automóvil, que podrán exportar esos países sin un 35% de aranceles, o para sectores incluso también alimenticios como el vino o el aceite de oliva. Pero bueno, no me quería extender más. Sí, esa propuesta de nuestro presidente es ya vieja, lo ha dicho Borrell cuando era comisario de la Unión Europea por activa y por pasiva, viendo con frustración que la iniciativa de la Unión Europea era muy limitada para gestionar los conflictos que se nos van amontonando alrededor.
0: Molt bé, moltes gràcies, Lola. Tu, ens falta que tu ens donis la teva opinió sobre el tema de la doble velocitat. Endavant, Blanca.
1: Sí, doncs a veure, a mi em sembla que una cosa no està renyida amb l'altra, en el sentit de que comparteixo totalment que la Unió Europea s'ha d'integrar més. De fet, penso que s'ha d'ampliar, és a dir, hem d'ampliar països com Bòsnia i altres, no?, que podrien entrar a formar part de la Unió Europea. Penso que ens hem de federalitzar, que hem de passar a ser uns Estats Units d'Europa, és a dir, seria molt interessant passar a un sistema federal, ampliat, fort, i al mateix temps entenc que això és absolutament compatible amb el que, com bé deia el Joaquim, és un clàssic, que és el tema de l'Europa de les diferents velocitats. Jo no li veig cap inconvenient a que hi hagi països doncs, més actius i més compromesos i d'altres doncs, que vagin al seu ritme. Com deia abans l'altra companya, això és el que s'anomena cooperació reforçada. Jo me'n recordo, abans de ser regidora, treballava com a advocada en temes europeus i internacionals i donava classes de dret internacional privat a la Universitat Pompeu Fabra, i quan explicava què era la cooperació reforçada, doncs explicava si hi ha algun tema en què els 27 no ens posem d'acord i estem d'acord 14 o 18, els que siguin, i és una matèria que permet fer-ho només una part dels estats membres, doncs ho podem acordar i fer-ho i tirar-ho endavant. Penso que és absolutament compatible i, a més, penso que és positiu que cadascú vagi al seu ritme.
0: Bon dia, Àngels. Et volia preguntar, quan tu vas ser regidora, fa 2 anys que ets regidora, abans de ser regidora, tu ja preveies que els ajuntaments havien de fer un esforç en crear xarxes, en ajuntar-se per tenir més pes a la Unió Europea, o no era un tema que et preocupés?
4: Per mi, la veritat és que sempre, sempre m'ha preocupat, perquè sóc europeista, sóc també historiadora de formació, vaig estudiar història contemporània, per tant, tota la història europea, la dificultat que ha estat un país, un continent bèl·lic, amb molts conflictes, i ha costat doncs, moltíssim crear una institució en Unió Europea per defensar, fruit de les últimes

0: Blanca del Penedès, que per presentar-te a tu, Àngels Dalmau, regidora de Relacions Internacionals, de Cultura i de Polítiques Lingüístiques d'aquest Ajuntament. I per tant, tu ets regidora de Vilafranca i que no podràs estar tot el programa, però sí, encara uns 10 minutets ben bons ens puguis d'això. Explica'ns què feu des del vostre Ajuntament per... fer pinya amb altres ajuntaments, perquè el poder local sigui un poder que tingui molta importància a la Unió Europea.
1: Sí, nosaltres ja vàrem entrar a la xarxa europea BELC, que ara es diu ULT, diguéssim, perquè s'ha sumat...
0: Sí, ens hauries de dir les xifres. Què volen dir aquestes, d'això? Fem el programa per la gent.
1: Construir Europa a partir... dels regidors, o sigui, els representants locals. És a dir, nosaltres, des de la força de les ciutats, dels municipis és, i dels pobles, és que són unitats que estan molt més a prop del ciutadà. I aleshores la Unió Europea ha creat una xarxa perquè els representants de cada poble i de cada ciutat que hi hagi algun responsable de parlar i fer difusió dels valors europeus, del que porta el ser europeu, estar dins de la comunitat de la Unió Europea. I aquesta xarxa és molt important perquè ens posa, a més, en contacte amb diferents municipis que també hi són. Per exemple, a la província de Barcelona hi ha molts, tot això està coordinat per la Diputació, per les oficines internacionals de la Diputació de Barcelona, que ens dona suport, i així, per exemple, nosaltres, Vilafranca, està molt en contacte amb altres municipis, com pot ser Sitges, Vilanova, Masquefa, Canyelles, les Segones Valls, un grup de municipis que tenen problemàtiques semblants o reptes semblants vinculades, en aquest cas, pues, amb el vi, amb la sostenibilitat, per exemple, amb l'enoturisme, amb el turisme cultural. O sigui, cada municipi, a través d'aquesta xarxa, ens coneixem i ens plantegem treballar junts projectes europeus i aprofitar bones pràctiques amb altres llocs de la Unió Europea que coincideixen amb els mateixos reptes actuals. Per exemple, Vilafranca no té una problemàtica industrial, per exemple, no? En canvi, sí que és molt important l'enoturisme, no? El turisme vinculat al vi, a la cultura del vi, al vi i al cinema, al vi i a l'esport. I amb això coincidim amb aquests altres municipis. Pues aquesta connexió s'ha fet gràcies a fer part d'aquesta xarxa europea de municipis que defensen els valors europeus, que són valors de construcció, de millora social, d'una societat del benestar i d'una societat que creu que la cultura és l'eix vertebrador del que és Europa.
0: Aquí a l'estudi tenim a la Blanca Pedrós, ella és de Santa Coloma.
1: Sí, la conec, també, la conec, per tant, gràcies.
0: Doncs això, sí. Ella vol afegir alguna cosa i intentem no allargar-nos massa en les respostes. Endavant.
2: Sí, simplement comentar que sí que ens coneixem amb la companya, que jo també estic en aquesta xarxa que abans es deia BELC, Building Europe with Local Councillors, com deia la companya, construir Europa amb els electes locals. Ara es diu EULC, EU Local Councillors, és a dir, electes locals de dins de la Unió Europea. I justament aquest mes d'octubre vaig estar a Brussel·les a la Setmana Europea de les Regions i les Ciutats, que es van fer un munt de conferències per part del Comitè de les Regions i altres organismes, i aprofitant la vinentesa se'ns va convocar també a una reunió d'aquesta xarxa EUL, que va ser molt interessant. Vam tenir també reunions amb la Diputació de Barcelona, que té una oficina en allà a Brussel·les, i per tant doncs, és una xarxa molt interessant, com deia la companya, per interactuar amb altres municipis de la Unió Europea.
0: Molt bé, moltes gràcies. Lola Albiach, des de Madrid, però ella és aragonesa. Tu com veus la participació dels ajuntaments en el territori espanyol? S'hi va afegir a la Unió Europea l'estat espanyol i, per tant, cada comunitat autònoma o cada regió

0: té una divisió administrativa diferent. Com ho veus tu, Lola?
1: A ver, es que sí, es que se nos olvida muchas veces cuando ahora celebramos los 40 años del ingreso en la Unión Europea, que eso fue simultáneo a nuestra democratización y también a nuestra descentralización, y que las comunidades autónomas y luego, más para abajo, la descentralización dentro de las propias regiones y comunidades se produjo simultáneamente. Entonces, eso parece un intangible, porque cuando vemos los datos que facilita la propia Unión Europea de los avances y cifras que indican cómo ha cambiado España en estos 40 años, no figura ese tipo de datos. Pero eso en el día a día y a nivel local es muy tangible. Pongo un ejemplo así, un poco de brocha gorda, pero
0: No, no,
1: sirve.
0: nos va muy bien, seguro, ¿eh?
1: Sí, mira, en el norte de la región de Aragón, como sabéis, bueno, es fronterizo, al igual que parte de Cataluña, País Vasco y Navarra. Normalmente ha habido en el pasado algún tipo de coordinación entre las cuatro comunidades autónomas para hacer una política común, pero poquito. Pero lo que sí es tangible en cualquiera de estas zonas, por lo menos en la mía del norte de Aragón, es que antes los españoles íbamos allá a Francia no solo para ver películas que aquí no podíamos ver en medio de la dictadura o para comprar muchos productos que no nos llegaban, sino que cuando se entró en la Unión Europea y empezamos esa descentralización que también llegó a nivel, digamos, local, no solo entre comunidades autónomas y ayuntamientos, sino que en medio estaban las diputaciones, se crearon, en el caso de Aragón, mancomunidades, que en otras partes se llaman comarcas. Eso permitió gestionar los fondos europeos, que como antes Joaquín decía, es muy complicado de gestionar, y los ayuntamientos pequeños e incluso muchos de los medianos no tienen esa capacidad de gestión de semejante burocracia y lo hacen entidades un poco intermedias como son las mancomunidades o las diputaciones. Bueno, volviendo al punto, antes pasábamos a Francia a comprar un montón de cosas y airearnos y había un nivel de desarrollo y de bienestar social del otro lado mayor que el nuestro. Hoy es al revés. Al menos es absolutamente tangible desde el lado de Aragón. Es decir, en esa... tenemos de vecino un país muy centralista, que tiene una gran capital y que todo se concentra ahí, que la capital está muy al norte y donde las poblaciones fronterizas con España pues resultan ser muy poco pobladas y cada vez más despobladas a extremos importantísimos. Hoy con la nueva configuración son la Nueva Aquitania y Occitania. Y entonces, de verdad que hoy por hoy, bueno, se sigue yendo de fin de semana o a pasar el día del otro lado y a comprar algunas cositas de denominación de origen, de quesos y demás, pero en realidad percibes plausiblemente que los servicios son infinitamente peores que de nuestro lado, no digamos las comunicaciones, donde solo tenemos, por ejemplo, de tren. En dos puntos, en Cataluña y en el País Vasco, no por el Pirineo Central, no digamos eléctricas, que solo hay tres terrestres, se está construyendo una cuarta pero tiene que ser cable submarino. Sin embargo, por ejemplo, con Portugal tenemos como una docena de interconexiones. Entonces, todo eso es muy evidente visto así en el microcosmos municipal.
0: Lola, et demanaria que et separessis una mica del micro perquè se sent bastanta remor
1: Sí,
0: quan
1: perdona.
0: estàs tu parlant. Gràcies per tot el que ens estàs dient, que és molt interessant. Si algú de vosaltres, Blanca, Joaquim, Àngels, voleu fer-hi algun complement, alguna
1: Jo,
0: observació.
1: home, a mi m'agradaria comentar que
0: Digues,
1: estic
0: sóc
1: totalment
0: l'Àngels.
1: d'acord amb sóc l'Àngels, amb la Lola, perquè la diferència amb les últimes dècades, amb el desenvolupament del sud de França i nosaltres ha estat abismal. O sigui, i el nostre país té que agrair molt a la Unió Europea d'aquesta modernització, d'aquesta millora d'infraestructures,
2: i de tota mena d'elements d'evolució positiva per la població. I no sempre en som conscients. O sigui, en el cas de Vilafranca i del Penedès, doncs tots els New Generations han afavorit, mira, ara mateix, sense anireu, sense anar més lluny, a l'octubre inaugurarem una nova biblioteca, una segona biblioteca a Vilafranca, que ha estat financiada gràcies a aquests fons, per exemple, no? O una sèrie de millores a nivell de sostenibilitat energètica en llocs d'aquí, equipaments, habitatges socials, i un dels problemes probablement és que la ciutadania no és conscient d'això, i per això és important que des dels municipis aquests ens locals, aquests electes, puguem fer difusió, o la feina, i amb la feina que fa, per exemple, Joaquim...
0: Doncs, Joaquim Millán, que se't gira molta feina, eh? Se't gira feina, Joaquim.
2: Molta, té molta feina.
3: Bueno, la veritat és que sí, però la veritat és que també haig de dir, i això la Lola ja ho ha insinuat i l'Àngel ho ha confirmat, és a dir, a l'àmbit local al nostre país ha fet un avenç important els últims temps. Jo crec que amb els Next Generation s'ha acabat de posar les piles, hem acabat d'europeïtzar l'àmbit municipal, i això és una evidència, no? I quan la Lola diu que a vegades anem a França, i fa uns anys anava a França i dèiem, oh, que maco, que bonic, perquè és veritat, i dèiem, home, doncs a veure si això ho podem fer a casa nostra, ara anem allà i diem, oh, no estem tan malament nosaltres, e inclús amb algunes coses millor. I aquesta sensació que l'Àngels confirmava i la Lola deia, jo la veig en molts municipis, la veig cada vegada que fem projectes transfronterers, on és evident que nosaltres hem anat aprenent. Nosaltres avui en dia ja portem 40 anys dins de la Unió Europea, quasi la meitat d'aquest projecte europeu nosaltres n'hem format part, i per tant això es comença a notar amb el que deia l'Àngels en temes concrets, amb el que deia la Lola, a tot aquest procés que nosaltres hem anat guanyant pes específic dins de la Unió Europea. Pensem que fa 40 anys nosaltres vam entrar i bàsicament entràvem, entre altres coses, per donar més estabilitat política i democràtica, entràvem per modernitzar la nostra economia, pels fons europeus, per suposat, perquè hi havia una part molt important de necessitat d'aquesta inversió d'aquests fons europeus que durant tots aquests anys han vingut, també per l'accés a un mercat únic, que això també és una cosa que a vegades no valorem lo suficient, però és una cosa molt important que tenim, i després també una mica pues, per la influència internacional, que en aquests moments pues, també veiem que ens hem de posar una altra vegada ens hem de posar les piles, perquè amb el senyor Trump l'ordre mundial sí. Està canviant. Exacte. I la Unió Europea ha quedat descol·locada. No? Uh-huh. I això també ens obligarà a repensar aquesta Europa de manera ràpida, perquè és evident que si no ho fem, el món segueix i nosaltres quedem despenjats.
0: Jo el que deia en la presentació és que a la península Ibèrica, Espanya i Portugal, l'estat espanyol i Portugal, sortíem de dues dictadures molt, molt fortes, i per tant a Europa li interessava aquesta estabilització d'aquest flanc europeu. Deixa'm donar pas a la Blanca Pedrós, que ella també volia afegir alguna cosa. Endavant.
4: Sí, en relació al tema de França, és que com que justament vaig estudiar al Liceu Francès de Barcelona des dels 4 anys fins als 18, vaig fer tota la formació acadèmica francesa i vaig fer el baccalaureat i la selectivitat, totes dues, estic molt impregnada del tema francès i vaig molt sovint a França, i ara, per exemple, a principis de gener, fa pocs dies, estaven allà, i comparteixo, malgrat em senti doncs, això en certa manera mig francesa en determinats aspectes, realment és totalment cert que avui en dia hi ha moltes coses que estan molt millor aquí que allà. Per tant, jo m'imagino que com que fa menys temps que nosaltres doncs, tenim una democràcia, les coses que hem implantat estan més noves, per dir-ho d'alguna manera. França va ser molt innovadora fa més temps i una mica la cosa ha quedat ja una mica desfasada, i penso que els hi falta doncs això, millorar i avançar en determinats temes. I com comentava una de les companyes, també el tema de que França tingui una tendència tan centralista, doncs no ajuda, no? Penso que Espanya ha estat molt, molt positiu el tema de la descentralització, les comunitats autònomes, les diputacions, els municipis, penso que això és absolutament positiu. I després en el tema dels fons europeus que ens ha portat la Unió Europea, que es comentava abans també, en el cas de Santa Coloma és espectacular la transformació d'aquest municipi en fons europeus, o sigui, el riu Besòs,
0: digue'ns les quals,
4: la FIBA, sí.
0: Sí, per favor.
4: Per posar uns pocs exemples...
0: Tres, ja n'hi ha prou.
4: Sí, per exemple, el Ministeri d'Hisenda espanyol cada any fa un acte sobre municipis on s'han fet moltíssimes coses en fons europeus. I aquest any s'ha fet a Santa Coloma de Gramenet, el mes d'octubre. I llavors va venir de gent de tot arreu per veure-ho. Un dels temes espectaculars és el riu Besòs. El riu Besòs era una claveguera absoluta i avui en dia és un espai natural espectacular, amb una qualitat de l'aigua impressionant, amb un tipus d'animals que només hi són en els llocs on hi ha una aigua molt pura. S'ha fet tot un parc fluvial amb gespa, amb espai per córrer, per bicicletes. Hi ha ara també un refugi de la biodiversitat, tot plegat amb fons europeus. D'acord? I després un altre exemple molt important és la CIBA, el Centre de Recursos per Dones, Innovació i Economia Feminista, que és un far a nivell europeu i internacional de polítiques públiques feministes, que es va fer també d'una manera molt important amb fons europeus, que es va crear l'any 2020. I per últim podem parlar dels nous, dels fons Next Generation, que esmentava el Joaquim, que van ajudar també a fer moltes accions, i ara també acabem d'aconseguir uns altres fons per renovar tota una sèrie de barris del sud de la ciutat, el Fondo, el Raval, Raval, una part de Can Mariner, Santa Rosa, i totes les zones que estan al sud de la ciutat, doncs, per fer també doncs, moltes accions transformadores gràcies als fons europeus.
0: Molt bé. Què et sembla, Lola, aquest dinamisme d'aquí? Tu el veus en alguns altres punts de l'estat espanyol que es va incorporar ara 40 anys a la Unió Europea?
1: Sí, pero vamos, a nivel micro o a nivel municipal yo conozco mi región, no puedo hablar por lo demás, además estoy especializada en política exterior, con lo cual estoy más con la mirada de fuera de España y del papel de España dentro de Europa y de Europa, sobre todo en relación a América Latina y a otras zonas del mundo, ¿no? Entonces, esa transformación yo sí que, bueno, desde mi región es espectacular. Y de verdad que, bueno, como han dicho los demás, es muy evidente cuando se pasa la frontera. Yo creo que en el caso de Portugal y España, pues por ejemplo, yo sí que he visto por mi trabajo que hay muchas actividades transfronterizas y que funcionan, y funcionan muy bien, desde idiomáticas hasta cuestiones de comarcas que tienen geografía y producción común, en que hacen proyectos con fondos europeos. Eso, por ejemplo, funciona de manera mucho más intensiva, al parecer, entre Portugal y España y las diferentes comunidades españolas que son fronterizas con Portugal, que entre Francia y España por el lado de los Pirineos y sus diferentes comunidades. También es cierto que hay que reconocer que, bueno, pues entre que hay dos polos ahí industriales muy fuertes, que son el País Vasco y Cataluña, y en medio está Aragón y Navarra, pues esa coordinación entre nosotros también para un poco hacer de tractor de actividades transfronterizas, regionales y, digamos, en geografías que son comunes, como son los Pirineos, pues no termina tampoco de ser una iniciativa nuestra, que creo que es el salto que hay que dar. Que cuando nuestro presidente propone que haya una integración europea más allá de las trabas que nos pone el consenso, en parte la cooperación reforzada es eso, que haya iniciativas que, bueno, que no solo tienen que ser entre varios países como han sido hasta ahora, también pueden ser entre diferentes comunidades de varios países que son transfronterizas y que pueden hacer de tractor. Y ahí yo creo que hoy por hoy nos toca a España, a las comunidades que son fronterizas con Francia, tomar la iniciativa y el liderazgo de hacer actividades que sirvan de tractor a esas zones que s'estan quedant bastant depauperades i despoblades en el francès.
0: Moltes gràcies. Volem agrair a la Àngels Dalmau, regidora de Relacions Internacionals de Cultura i de Polítiques Lingüístiques de l'Ajuntament de Vilafranca, que també ha pogut estar present en el nostre programa Cruïlla d'Europa, i tornarem, que no es preocupi.
2: Moltes gràcies. Vinga. Moltes gràcies, Teresa, i a tots.
0: Moltes gràcies a tu, digues alguna cosa? Vols dir alguna cosa,
4: sí,
0: Blanca?
4: Sí, només aclarir, en el tema de les inversions en els barris, comentar que aquests nous fons europeus cobreixen Fondo, Raval, Santa Rosa, Safaretxos i una part de Camp Mariner. I després, en relació al tema del riu, de la renaturalització en fons europeus, també comentar que aquestes inversions que fa la Unió Europea amb aquests fons en els municipis no només generen canvis, millores i transformacions immediates en l'objectiu que es marca en aquesta petició de fons, sinó que té com uns efectes col·laterals positius també espectaculars. Per exemple, abans d'ahir vam estar amb el Basart, que us animo a visitar-lo, que serà el Museu d'Art Urbà a l'aire lliure més gran del món, a la llera del riu Besòs. Sí, a la llera del riu Besòs, a Santa Coloma de Gramenet, i ara també s'ha començat a fer, s'ha incorporat també Sant Adrià. És un projecte in crescendo. Es diu Besart, que significa Besòs, art del Besòs, i a la llera del riu Besòs s'estan pintant murals, venen artistes reconeguts a nivell internacional, també es fan processos participatius amb col·lectius de la ciutat, venen criatures d'escoles, ve gent gran, volem fer allà un munt d'activitats, i doncs és un espai preciós en el qual es produeixen sinergies amb el grup que ho impulsa, del David Hernández del Basart, el Reial Cercle Artístic, el MNAC, o sigui, s'estan implicant un munt d'entitats i, per tant, una mica per esmentar l'efecte multiplicador d'aquestes inversions.
0: Jo volia preguntar, especialment a la Lola i a tots vosaltres que coneixeu bé el tema, si el tema de la centralització dels estats és el que impedeix moltes vegades que els poders territorials, diguem-ho així, puguin lluir més. És així? Digues, Blanca.
4: Jo penso que, la Unió Europea...
0: Per exemple, França és molt centralitzada.
4: Sí, la Unió Europea està clar que es va constituir com un grup d'estats, és un club d'estats, sí. Està clar, però al llarg del temps s'ha anat potenciant, per exemple, a través del Comitè de les Regions, la veu dels territoris, també els municipis s'han anat fent un lloc, però penso que encara queda molt camí per recórrer en aquest sentit i que els municipis hem d'influir de baix a dalt, perquè, com deia la companya abans, nosaltres som qui estem a peu de carrer, som els que veiem a la ciutadania, els que coneixem les seves necessitats, i també som qui veu els avantatges i les coses positives que té l'estat del benestar. És a dir, encara que nosaltres no siguem competents en matèria d'educació o de sanitat, nosaltres vivim a peu de carrer, què significa que hi hagi escoles públiques, sanitat pública i de més. Per tant, nosaltres podem influir de baix a dalt, veient i informant i traslladant tots aquests avantatges. I penso que en aquest sentit és molt important, de baix a dalt, que les regions, els estats, la Unió Europea i el món s'impregnin de tot el que traslladem, aquestes sinergies que traslladem des dels municipis. En aquest sentit, com sabem, hi ha tot un moviment, per exemple, de Mayors for Housing, d'alcaldes i alcaldesses, pel tema de l'habitatge, per exemple, sí, en què està l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i altres. Veiem també fora de la Unió Europea, per exemple, als Estats Units, a Nova York, l'entrada de l'alcalde Mamdani. O sigui, a tot el món hi ha tot un moviment importantíssim que em sembla molt interessant per contrarrestar els moviments, no?, retrògrades que estem patint. Doncs és com el contrapunt tot aquest moviment d'alcaldes i alcaldesses per transmetre altres experiències.
0: Deixa'm dir que l'alcalde de Mataró, que havia estat convidat en aquest programa però no podia venir avui per agenda, m'acaba d'enviar un missatge dient: "Està anant bé, espero que us vagi molt bé, una altra vegada ja tornaré". Només una pregunta, Lola, a veure què opina ella. El Comitè de les Regions no tenia almenys un poder absolut, Blanca. Si el tingués, podria l'estat espanyol ser més obert? Què et sembla, Lola?
1: A ver, yo creo que un poco en la línea de lo que dice Blanca, pero yendo más allá. Es decir, al final, la interrelación digamos, liderar el desarrollo de manera transfronteriza, no solo dentro de nuestras fronteras, sino en las que son de otro país, pero son colindantes. Eso termina siendo en la práctica. Es decir, yo lo que he visto es, cuando hay una emergencia, un desastre, de un lado o del otro de la frontera, hay una cooperación impresionante que surge de los municipios y de las mancomunidades y de las comarcas, y a última instancia de las regiones, sin pasar a veces por el Estado central o no esperando a eso. Ocurrió en esas tormentas tremendas que tiraron medio tendido eléctrico del sur de Francia hace unos años, cuando rapidísimamente acudieron los técnicos españoles porque ellos por sí mismos no podían restablecerlo. Pero no solo en emergencias, también en otras cosas. Estábamos hablando antes de la educación. Bueno, hay que recordar que 200.000 estudiantes españoles se han beneficiado en estos años de los programas europeos, ¿no? Bueno, pues a nivel educativo eso funciona. Es decir, se pongan o no de acuerdo los estados, y aunque la educación sea, precisamente porque es una atribución de las comunidades, hay acuerdos. Y, por ejemplo, en las zonas fronterizas, que es lo básico, hay estudiantes españoles que se van a Francia a hacer parte de su bachillerato y viceversa, y eso ayuda a las relaciones transfronterizas y ayuda a esos vínculos que no necesariamente tienen que pasar por Madrid o París, sino que ni siquiera por las capitales de cada comunidad, sino que tienen que ser entre las zonas que son colindantes, que tienen a veces una geografía, un tipo de problemática poblacional y productiva muy parecida. Entonces, yo creo que hay que tomar esos ejemplos, que los hay a montón, que surgen de la propia situación, de la propia iniciativa de los municipios, y empezando por publicitarlos más los medios de comunicación, y irlos subiendo de nivel, como ha pasado con la cooperación reforzada. Al final, en algunas áreas, lo que fue cooperación reforzada de muy pocos estados se ha convertido en política de la Unión. Pues algo así del nivell municipal per arriba.
0: A mi m'agradaria fer una pregunta sobre la importància de la política d'habitatge. Un país com Àustria, per exemple, que té el 60% de ciutadans que viuen en habitatges socials o subvencionats, gràcies a una estratègia centenària que van fer tirar endavant gràcies al control del sòl, i de la construcció massiva d'habitatge públic. Què hauríem de fer aquí a l'estat espanyol perquè l'habitatge deixés de ser un problema? Almenys a Catalunya, no sé si a la resta dels llocs hi és. Lola, potser tu ho saps.
1: No, de política habitacional interior de la Unió, ja sabéis que ha empezado a ser una preocupación bastante reciente.
0: Sí, de hace
1: la
0: poco.
1: La realidad, de hace cuatro días.
0: Cuatro días.
1: Más o menos. Y porque empezaba a ser súper conflictiva, sobre todo en las capitales que tienen mucha presión turística. Entonces, no podría hacer una valoración general, y además yo no me dedico a la política interior, pero sí es verdad que hay fórmulas que se han utilizado en otros países, bueno, no digamos ya después de la Segunda Guerra Mundial. A mí me parece espectacular cómo en sitios como Francia o Alemania, que habían quedado bastante destruidas, la mayor parte de las capitales importantes, por los bombardeos y la guerra, se hizo una política de emergencia desde el minuto uno, que luego a la larga se fue transformando. Bueno, aquí no estamos manejando esta situación como una situación de emergencia, y quizás sí debería de serlo en algunas ciudades, pero no conozco lo suficiente de cómo funciona eso en cada país de la Unión para opinar.
0: A veure, Jordi, Joaquim, tu potser tens alguna idea?
3: Jo realment també estic una mica com el que diu la Lola, no? Vull dir, hi ha la casuística del problema de l'habitatge és molt diferent als diversos estats, i inclús dins l'estat espanyol no és el mateix, com deia molt bé la Lola, les ciutats que tenen una pressió, o pobles o municipis petits, inclús, per exemple, el cas de Sitges, concret, no? Per dir alguna cosa, perquè no tot és les grans ciutats, Madrid i Barcelona, també les petites ciutats, això els hi passa, aquesta pressió, són ciutats turístiques. Espanya té un problema més greu que altres països perquè també és un país turístic.
0: Has d'anar de pressa, Joaquim. Has d'anar de pressa, Joaquim, curt,
3: vale,
0: que ens falten
3: això,
0: dos minuts.
3: Això. Jo penso que aquí també tenim aquest problema una mica més que altres països, justament perquè la pressió es concentra en aquelles ciutats i pobles turístics i Espanya és un país de, dins de la Unió Europea dels més turístics. Vull dir, per tant, la pressió a Espanya és molt, molt més gran a altres països europeus.
0: Lola, vols afegir alguna cosa? Molt breu i després la Blanca.
1: Que s'ha fet 20 anys, decía la canción, pues s'ha fet 40 anys i hay que ver cómo hemos cambiado.
0: Vale, Blanca, endavant.
4: Sí, en el tema de l'habitatge penso que és importantíssim fer prendre mesures no només perquè els habitatges siguin assequibles econòmicament, sinó també accessibles físicament, és a dir, tot el tema de la rehabilitació, el posar sensors allà on hi ha, pensant en la gent gran i en les persones amb discapacitat. I precisament quan Ursula von der Leyen va negociar el seu segon mandat, els partits progressistes li van exigir incloure polítiques socials o finançament d'accions socials, com per exemple l'habitatge, a dins del seu projecte.
0: Moltes gràcies, Blanca. Gràcies, Joaquim. Gràcies, Lola.
3: Gràcies.
0: I també gràcies a l'Àngel.
1: Gràcies a vosaltres.
0: En tornarem a parlar. La setmana vinent parlarem d'Amèrica Llatina i del Mercosur i de què diuen els pagesos del Maresme, que estan tan enfadats amb aquest tractat. Vinga, moltes gràcies per haver-nos escoltat. Recordeu, Mataró, Europa, mataroradio.cat, @mataroradio.cat. Per tot allò que no us hagi agradat,

Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret, i llisa un coniat a la llauna. S'adorm, somia, trens i mercaderia, en indis xeients damunt una colina, a sa llum de sa lluna. Se desvetla, s'aixella, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per sa carretera, ja podem veure.

Arriba, dos homes se li traten i li investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre de million dollar, baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i s'atallen sa seva vida. Sempre en es punt de mira del sèptim de cavalleria, o de gringos forajidos, o de xerifs

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Moments d'òpera.
2: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana us proposem somiar amb Shakespeare i Britten. Avui, el somni d'una nit d'estiu.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: El somni d'una nit d'estiu és una òpera dividida en tres actes, amb música de Benjamin Britten i llibret en anglès del mateix compositor i Peter Pears, tot i que està basat en la peça teatral homònima, evidentment, de William Shakespeare, preservant quasi totes les característiques de l'original, tot i condensant-les per satisfer les exigències de durada d'una òpera. L'estrena va ser l'11 de juny del 1960 al Festival d'Aldeburg, amb direcció del mateix compositor. A Catalunya es va poder veure per primer cop al Gran Teatre del Liceu un 18 d'abril de l'any 2005. Britten va emprar una orquestra de cambra per aquest títol, tot i les limitacions tímbriques que això provocava, al ser una orquestra molt més reduïda en quant als efectius instrumentals. Ara bé, el compositor aconsegueix així caracteritzar de forma diferent els tres mons de l'òpera, és a dir, el regne de les fades, el dels amants atenesos i el dels artesans. El llibret va ser obra del compositor i de Peter Pears, el seu company sentimental, basant-se en l'obra homònima de Shakespeare. Van retallar l'original, que va passar de 5 a 3 actes, però sense perdre elements essencials de la trama. Tanmateix, hi ha certes variacions que apliquen els nous llibretistes. Britten va compondre, doncs, la música de cada personatge fixant-se en les seves característiques, és a dir, si eren reals o fantàstics, rústics o nobles, enamorats o gelosos. Així, els personatges rústics, per exemple, els va proporcionar una música senzilla d'estil folclòric. Els amants tenen un món sonor més romàntic i les fades es representen d'una manera, podríem dir, molt més etèria. Una de les novetats de l'òpera és que, per primera vegada en la història del gènere, es va compondre el personatge principal per veu de contratenor. I és que la veu de contratenor, fins en aquell moment, estava concebuda només per interpretar els papers que en el passat havien cantat els castrats. De fet, Britten va escriure el paper pensant específicament en les característiques vocals d'Alfred Deller, una veu intensament lírica però feble en la regió més aguda. Per tant, mai no és necessari que les notes altes es cantin amb intensitat, podríem dir, forte en el rol que li va dedicar. Per un altre personatge principal de l'obra, Titania, va optar per una veu de soprano de coloratura amb arriscades intervencions vocals. El follet Puck és un personatge parlat que apareix acompanyat per una combinació de trompeta i caixa rítmica. Ja ho veieu, tot estava realment molt pensat. En el programa d'avui podrem escoltar una gravació de referència signada per Sir Colin Davis amb el segell Decca, amb l'Orquestra Simfònica de Londres i de l'any 2012. Hi intervenen Brian Ozawa com a Oberon, Sylvia McNair com a Titania, Brian Bantine Scott com a Teseu, Hilary Summers és Hipòlita, John Mark Ainsley com a Lisandra, Paul Whelan com a Demetri i Janice Watson com a Helena, entre molts d'altres perquè és una obra realment coral. Dit això, anem a endinsar-nos al somni d'una nit d'estiu de Britten, basat en Shakespeare, situant-nos, com sempre, a l'inici de l'acte primer. L'acció del somni d'una nit d'estiu de Britten se situa a Atenes en un temps, esclar, mitològic. Ens hem de situar en un bosc màgic, a prop d'Atenes, apareix Oberon, el rei dels elfs i les fades, que encarrega al follet Puck una herba màgica. Entren al bosc dues parelles d'enamorats, Lisandra i Hèrmia, i Demetri i Helena. Igualment acudeixen al bosc sis artesans que assagen un espectacle per la boda del duc Teseu. Puck lliura les herbes a Oberon, qui es prem el seu suc sobre els ulls de Titania, la seva esposa i reina de les fades. D'aquesta manera, ella s'enamorarà de la primera criatura que vegi en despertar-se.

Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El somni d'una nit d'estiu de Britten. Durant un assaig dels artesans, Puck transforma el cap del teixidor posant-li un cap d'asa. Tots en aquell moment acaben fugint. Ara bé, Titania es desperta i sota la influència de la poció màgica s'acaba enamorant de l'animal. This is to make an ass of me, to fight me, if they could, if I could. But I will not stir from this place.

Després d'aquesta escena hem de dir-vos que entre els joves atenesos es produeixen també escenes de gelosia. Oberon, al principi, s'hi diverteix. Després s'enfurisma en veure la confusió que ell mateix ha creat.

0: Finalment, Oberon i Titània acudeixen a la boda de Teseu, on tots gaudeixen de la representació dels artesans, la tragèdia de Píram i Tisbe. Teseu dona aleshores la seva benedicció als enamorats. I així, feliçment, és com acaba aquest somni d'una nit d'estiu de Benjamin Britten. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Jordi Cortés presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
3: Benvinguts un cop més a una nova edició de Perifèries. A l'Aleix Alari al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i avui tenim un programa molt especial dedicat a Àfrica.

Doncs hem començat aquest viatge per les músiques africanes actuals i novetats amb el recent treball que acaba de publicar Angelique Kidjo. És l'àlbum ja número 18 des que va començar allà als anys 80 quan es va establir a París i des d'aquella capital, llavors una gran capital important per la difusió de les músiques del món, va començar a guanyar-se la confiança i sobretot l'admiració de tot Occident. Ella és una d'aquelles lluitadores absolutes i constants i contínues. Nascuda a Benin el 1960, és a dir, té poc més de 65 anys, i, insistim, ha guanyat un territori cada vegada més important en l'àmbit de les músiques més mainstream d'Occident. Ella va començar amb els seus ritmes de Benin, però ha anat, diguéssim que, buscant cada vegada més vies per donar a conèixer les seves músiques. L'àlbum es diu Hope, i aquesta cançó que és d'ella, Bendo, era un dels temes que inclou una col·laboració o col·laboracions molt interessants, com per exemple el cas aquest era la de Pharrell Williams, o també hi ha altres col·laboracions de Neil Rogers o de Asir Star o Iza, o també la que anem a escoltar al costat de Soweto Gospel Choir.

Angelique Kidjo i el seu nou treball, Hope, així es diu, i en el que mostra aquesta inclinació per al mainstream occidental sense perdre, això sí, a la seva denominació d'origen africana. I un altre també dels veterans que ens està publicant ara una sèrie de singles que semblen anunciar un nou treball és Baba Mal.

el senegalès Baba Mal, que aunque portem d'any s'acaba de publicar dos singles, el primer aquest de l'Illa i el segon, el que escoltarem tot seguit, l'Eki, que esperem que anunciï nou treball aquest any.

I aquesta és una de les novetats més intenses que hem rebut ara mateix. Com aquell que diu, acaba de sortir el nou treball de Fatoumata Diawara, ella que és de Mali i que representa encara la cançó tradicional en la frontera entre la cançó del nord, és a dir, els ecos del Sàhara i la música negroafricana, no? Ella, des de Mali, sempre ha tingut aquesta idea tan contemporània, a més de fer una música que estigui ben enraïssada a la seva terra, però també ben situada en el temps que l'ha tocat viure. A l'àlbum es diu Massa, i aquesta cançó era Janné. Escoltem una altra, es diu Sigui.

el talent jove i especial de la maliense Fatoumata Diawara. I ara ens trobarem amb un talent ja molt veterà, procedent del Senegal i signat per un dels grans, Cheikh Lo.

0: és un dels grans, és Cheikhlo, sens dubte un personatge que ha sabut fer de la música senegalesa i de Burkina Faso, perquè ell va néixer a la frontera, una amalgama realment de sons, de sonoritats i de tradicions realment riquíssima, a la que ell ha posat sempre la seva particular personalitat. Això forma part de l'LP que va publicar a finals de l'any passat, que es deia Mame, i que és una autèntica delícia, molt recomanable. I si el portem avui al nostre programa és perquè acabem, bueno, no acabem, però sí aquest any, al gener, va publicar un single, una cançó, al costat d'un jove percussionista virtuós, realment, que es diu Ben Ayon. I el tema que van gravar es diu Terranga.
1: Terranga nekna lol, ni mune ke nulu la jafe.

Cheiglo, un dels grans, al costat ara d'un jove percussionista molt virtuós, Ben Ayon, amb el que ha publicat aquest Teranga, que és un single que podeu trobar a les xarxes molt fàcilment. I una altra de les novetats que més ens ha cridat l'atenció acaba de sortir aquest mes passat d'abril és el nou treball de Cheikh Ibrahim Fahm.

És un nou treball publicat el mes passat d'abril. Es diu Adouna i és Cheikh Ibra Fahm. És el seu segon LP i amb aquest home, Cheikh Ibra Fahm, el vam conèixer com a cantant de l'orquestra Baobab entre el 2017 i 2023. Ell busca el seu lloc, la seva personalitat i la seva especial manera de cantar, que té una dolçor molt específica i molt apreciada, diguéssim, aquí a Occident. L'àlbum, com es deia, és el segon i es diu Adouna.

Ella és Carice Fozzo, una cantant que vam conèixer en un plan molt intimista. Sempre al principi s'acompanyava de la seva guitarra i feia unes melodies realment extraordinàries. Amb el temps s'ha anat obrint cap a altres sonoritats més àmplies, més obertes, i en aquest últim treball, que es diu Bois, col·labora de més amb ni més ni menys que Blik Basi, un dels nous talents de les noves músiques africanes dels nous temps. L'àlbum va sortir ara fa poc, fa un mes, i ella, que és de Yaoundé, en concret del Camerún, i que va debutar el 2010, i ha portat 10 anys, 15 anys de trajectòria molt intensa, ens convenç sempre perquè fa que la veu i les melodies siguin l'essència de la seva música, que és, en bona part, l'essència de la música africana.

la camerunesa Caris Fozzo, que acaba de publicar aquest seu últim treball. Es diu Gua i va sortir el mes passat. I ja acabant el programa, en la recta final, anem a escoltar el nostre penúltim convidat d'avui, que l'hem escoltat en altres programes i ens interessa molt, ens agrada molt, perquè Bongesigwe Mabandia, així es diu, aquest sud-africà molt jove, és una de les veus que més ens ha agradat i més ens ha interessat. El seu LP es diu Ndinguwani i sortirà d'aquí unes setmanes, al mes de juny. Serà el seu cinquè LP.

es diu Bongesigwe Mabandia. És sud-africà i aquest serà el seu cinquè i nou LP, Endingubani. I marxem amb un clàssic, amb Salif Keita, que s'ha deixat anar de la mà d'un dels productors angolenys amb més carisma dels últims anys. Es tracta de Gleison Brutmafia. I al costat també de Wilson Kentura han construït una cançó, un tema, que ens servirà avui per dir-vos que fins la setmana que ve a l'Aleix Salari al control de so i el Jordi Tortosa aquí al micròfon. Fins llavors, adeu.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

passat no haguem gaudit de presentació oficial. Més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, ja ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar. Però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i alguns quina meravella, i alguns

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
2: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i el

ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Lift off.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona t'acompanya.
0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

va dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable.

Bon dia a tothom. Comencem ara i aquí el programa número 144 del Maresmejant. Sigueu tots molt benvinguts. No sé si és una virtut o és un defecte, però sóc del tipus de persona que quan tinc davant una altra que té una manera de pensar diferent a la meva, sempre penso que igual pot tindre raó. Intento reflexionar i posar-me en el seu lloc. I clar, això em porta a donar moltes voltes a les coses. Per què us estic fent aquesta reflexió? Doncs perquè aquesta setmana, que hem quedat embafats de tant de papa, papa per aquí, papa per allà, que primer a Madrid, que després a Barcelona i que per acabar a Canàries, que una miqueta més i no agafa l'avió, però clar, i sempre acompanyat per la seva guàrdia de corps, homes tots ells, sí, doncs les dones són pecat, amb faldilles i vestits d'uniforme, amb colors en funció del seu grau dins de la comunitat. Són com un exèrcit desfilant, marcant el pas. Tan sols els falta aixecar el braç. Bé, hi ha algun que alguna vegada ho fa, eh? Ells sempre acompanyats de qui està a prop del poder. No de qui està a prop, millor dit, de qui té el poder. Són persones de bé, o almenys així es defineixen. I el que m'ha portat a aquesta reflexió és que es creuen en poder de la veritat absoluta i ens volen convertir a la resta a les seves creences. Bé, una cosa sí que s'ha aconseguit i és que no ja ho estava abans, però aquesta setmana s'ha fet palès que som una colònia espanyola, nois. Per donar la benvinguda a Barcelona, que no és el mateix que Catalunya, han vingut els reis borbons, tot el govern de l'Estat, tots ells asseguts a primera fila, eh? I el president de la Generalitat que els servia els cafès, vull dir, per fer alguna cosa. On estava el respecte al president del nostre país? Per no parlar que cada dos per tres es feien les plegàries i sermons en català, sí, sí, però tot seguit en castellà, que es tenia que traduir. Que per alguna cosa el castellano és l'idioma de l'imperi. Els catalans no ens feia falta, i a l'Antoni Gaudí jo crec que encara menys. Per no dir que el general, un tal Omella, que fins i tot es va atrevir a rebatejar l'insigne arquitecte com Antonio Gaudí. Aquest senyor no sap que els noms no es tradueixen. No us en recordeu d'aquell que va dir que ni en la Xina es traduïa? Doncs bé, doncs no. Però segurament resulta que en castellano dan más Dios. És un acudit, això, eh? Per cert, les víctimes dels abusos sexuals per part de capellans o de monges, tan sols una petita referència i una entrevista amb 6 víctimes escollides, no fos pas que reclamessin justícia. I clar, tan sols em poden demanar si la justícia és divina. I per acabar, la festa de l'espanyolitat. Resulta que dins la Sagrada Família qui manava era la Policia Nacional Espanyola, que és la que nos hemos dado entre todos. Els Mossos guardaven al carrer, que es veu que, com que són policia de segona, ja els hi estava bé. I resulta que uns quants cantaires, diuen que a prop de 600 veus, eh? No varen poder cantar el Virolai, doncs els guardians que tenien al voltant, com gossos d'atura, davant la sospita que portaven estelades de la vida d'un dinar 4, pancartes enormes, eh? Doncs, i que al final entonessin el cant dels segadors, que és l'himne oficial del nostre país, eh? Cosa que es veu que el papa de Roma no hagués suportat i hagués malmès la seva santedat. Doncs res, abans d'hora els van treure de la Sagrada Família i els van conduir en un carrer lateral custodiats per policies com si fossin uns delinqüents. Sí, senyor. He començat per dir que aquesta visita ha estat la mostra que deixem de ser un país per ser una colònia. El problema és que som una societat pacífica, manada per una colla de gent benestant que
l'estat actual de les coses ja els està bé. Si així es vivim bé nosaltres, per què ho hem de canviar? Però un dia arribarà que ens aixecarem del sofà i sortirem al carrer a reclamar el que és nostre i llavors no hi haurà ni papa de Roma ni som-som corda.

0: Aquesta sintonia ens diu que és el moment d'encetar la nostra agenda cultural del Maresme, però abans deixeu-me que deixi entrar a Doña Virtudes. Doña Virtudes, bona tarda i benvinguda.
1: Bona tarda. Té un sueño hoy.
0: Té molt de sueño. Per què? Que no ha dormit. Porque,
1: es que ayer estuve de fiesta en el del riu Sona.
0: La van deixar entrar?
1: Por supuesto, yo estaba en primera fila. Ahí, ahí, la primera. Fantástico.
0: És veritat, la vaig veure a primera fila.
1: Y no me movía de ahí, salí un poco encarcarada. Unos cojincitos no iría bien.
0: ¿Unos qué?
1: Unos cojines para las sillas. Ah. No me podía levantar.
0: Bueno, pues si
1: porque la, es que la verdad es que eran buenísimos. Los que pude
0: edad,
1: ver...
0: A la seva edad es normal.
1: Bueno, no es cuestión de edad, es cuestión del culo que te queda hecho polvo con la silla. Pero fantástico, me encantaron. Es que no puedo decir los que vi, porque claro, vine a segunda hora. Fantástico.
0: Això de vine a segunda hora ha quedat molt bé perquè és indefinit.
1: Claro, no saps claro, bé. Es que no me acuerdo la hora que era y que ha quedat muy bien. Es que tengo cierta edad. Ahora, además venía muy adecuada, muy arregladita ayer.
0: Molt bé. Què li sembla? Podem començar l'agenda?
1: Venga, empecemos, jo, porque miedo me da... Porque ahora hacen cantidad de cosas.
0: Llapis i...
1: Yo me lo apunto todo, pero luego me falta tiempo.
0: Doncs vinga, comencem. Demà dissabte, dia 20 de juny, a les 12 del migdia, al Teatre del Cafè Nou de Mataró, fan Antígona.
1: Oh.
0: És un taller de l'aula de teatre que, diguem-ne, que els nois de 17 a 20 anys representen Antígona. Sota la direcció de la Conxa Millà, autoria de Salvador Espriu, amb la veu de la Natàlia Sallarès i el cos d'Antoni Arteaga, no sé què vol dir això, posa el cos, però no sé res més. I els intèrprets, Karen Castellet Saez, Glòria Cortés Ribas, Vinicio Ferretti, Eric González Pérez, Òscar Guardiola Jiménez, Yasmín Laomiri Danom, Cristian Martínez Rodríguez, Marta Mas Major, Guillem Mollà Molina i Alfons Trabal Aguilera. Ja ho sé, però crec que tota aquesta canalla que fa teatre, que és un taller de teatre, el mínim que se'ls pot fer és llegir el seu nom
1: i tanto.
0: Com intèrprets que són. Continuem. Un cel de plom, una obra de teatre també, demà dissabte, dia 20 de juny, a les 8 del vespre, a l'espai polivalent de Rocafonda de Palau, Rocafonda, aquell barri de la Lamine Yamal, sí? Us sona, no? I repeteixen diumenge 21 a les 7 de la tarda, fan Un cel de plom. És un monòleg colpidor basat en la vida de la Neus Català, supervivent català dels camps nazis i símbol de la resistència antifeixista. Sí que, déu-n'hi-do. Amb dramatúrgia del Josep Maria Miró, basat en el llibre de Carmen Martí, amb direcció de l'Òscar Ribas i interpretació de la Marina Morte. Un monòleg d'una hora i mitja.
1: Madre mía.
0: D'aquesta actriu. Més coses.
1: Cuando he dicho madre mía es porque es una hora y media hablando en un escenario.
0: No es que fuera su madre, no.
1: Es que tener una memoria de caballo, ¿eh?
0: Un monòleg d'una hora i mitja. Un monòleg, vol dir que només hi ha un personatge que ha memoritzat una obra i que durant una hora i mitja està ella sola a l'escenari.
1: I se ha repetido. Se ha repetido esta obra de teatro.
0: Sí.
1: Pues eso es que es muy buena.
0: I aguantar una hora i mitja una persona sola dalt de l'escenari, l'atenció de tot el públic...
1: Sí, sí, sí.
0: I fer-te de que digues, ostres, ja s'ha acabat, i mira el rellotge i diu, ha passat una hora i mitja, i em semblava que havíem començat ara, no ho aconsegueixo.
1: No.
0: Va, més coses, anem. Al Teatre del Cafè Nou de Mataró, divendres 26 de juny, això ja és divendres de l'altra setmana, part.
1: Part? De què?
0: P-art.
1: De parto?
0: No,
1: P-art. De arte.
0: Ja us explico. Per quan l'any consecutiu... Per quart any consecutiu, al pati del Cafè Nou viurà la festa de final de curs del projecte del bar del Cafè Nou, un espai amb compromís per la restauració sostenible, la inclusió social i la cultura comunitària. El PART és un cabaret social on totes les propostes artístiques hi tenen cabuda i on tothom es convida a celebrar-ho.
1: És xulíssim, hi he estat. Me gusta mucho.
0: Doncs us ho recordem, divendres 26 de juny a les 8 del vespre al Teatre del Cafè Nou. I continuem a Mataró. Mataró, aquesta capital que tenim aquí, capital del Maresme. Ells no ho saben, però ho és, eh? Això li agradarà a vostè. Chateau Margaux.
1: Tres divas.
0: No.
1: Ah, no, no és Vinillo, vaya.
0: És música. Diumenge 28 de juny, o sigui, no aquest diumenge, sinó el que ve, el Teatre Monumental de Mataró.
1: Teatre Monumental,
0: posem-nos drets, eh? Sarsuela en un acte amb llibret de José Jackson Beyán i música de Manuel Fernández Caballero, estrenada al Teatre Variedades de Madrid el 5 d'octubre de 1887.
1: Ostres, jo veia, a mi m'encantava.
0: Ara em sembla que ve.
1: No pude ir ese día. Pero a mí la zarzuela es que me encanta, me he pasado parte de mi vida escuchando zarzuela.
0: Y parte de mi vida comiendo zarzuela.
1: También, o sea, las dos cosas.
0: Doncs mira, tres sopranos deleiten el públic amb fragments d'òpera, zarzueles o napolitanes com O Sole Mio, Torna Sorrento, Finiculi Finicula, La Generala, La Tempranica, entre moltes d'altres.
1: Què recuerdos, Dios?
0: La Cristina Escolar, soprano, la Núria Lama, soprano, l'Alicia Ferrer, soprano també, són tres sopranos, Marc Calvo, primer actor, Albert Estengre, actor també, i la Marga Miralles, actriu. Música de l'orquestra de l'ensemble, direcció musical del Xavier Dols.
1: L'orquestra també? Pues esto hay que ir a verlo, ¿eh?
0: Preu. Entrada general, 24 euros. 22 euros per persones jubilades i socis del foment.
1: Mira que majos, ¿ves?
0: I 12 euros per persones amb minusvalia.
1: Bueno, yo mira, un poquito no, tonta soy.
0: No diu quina minusvalia.
1: Un poquito tonta, ¿eh?
0: I infants fins a 12 anys. Més coses, vinga. I sortim de... Bueno, continuem a Mataró, però sortim del Monumental i ens anem una miqueta més avall a l'Ateneu, a la Fundació Iluro, que es fan estacions. Música. Música amb Carlos Bianchini i la Camerata Internacional de Barcelona. Diumenge 21 de juny a les 6 de la tarda, doncs, a l'Ateneu. Sí? Preu, 19 euros. Bona música.
1: És bona música, pues bona nada. Música. A los músicos tienen que cobrar.
0: Clar.
1: Claro.
0: Clar. L'Ateneu, per aquells que no siguin de Mataró i vulguin anar-hi, està al carrer 9, número 11, sí, el Foment Maturní. D'acord? Ja ho sabeu? Doncs vinga. Sortim de Mataró i ens anem una miqueta més avall, a Premià de Mar. Demà dissabte, dia 20 de juny, a 6:45 de la tarda, recital de dansa, La Flama que viu amb tu. Està bé, no?
1: A mi m'agrada molt el ballet.
0: Perquè vostè és d'aquelles persones que diu, jo fa anys que la ballo, no?
1: També, fa anys que la ballo.
0: S'han de comprar entrades, no em diuen el preu, però bueno.
1: A veces susto muerte, no sé, ¿eh? No te puedes fiar mucho.
0: Doncs, com us hem dit, demà dissabte, dia 20 de juny, a 6:45, a l'Espai L'Amistat de Premià de Mar. És la mostra de dansa per part de totes les alumnes de l'escola, de dansa de Premià, sota la direcció del Diana...
1: Teresa Maria és, no lo pone.
0: No, Teresa Maria, no.
1: Sí, hi ha una escola de dansa muy, muy buena.
0: No ho sé, doncs no ho diu. No ho diu. Vinga, i de Premià, pugem cap a Arenys de Mar. Diumenge, dia 21 de juny, visita guiada a Arenys i els americanos.
1: Hola, hi ha americanos en Arenys?
0: Sí, home. Bueno, són els que van fer la fortuna a les Amèriques. Un recorregut per la història d'algun dels americanos arenyencs més il·lustres, amb les seves llums i ombres. Tots... Aquella època, tots aquests que van anar a fer les Amèriques i van fer calarons tenen llums i ombres. Alguns més llums i altres moltes més ombres.
1: Sí, sí, sí.
0: Visitarem els edificis més emblemàtics, destacant la seva vinculació amb la vila i la seva intensa activitat nàutica. L'Ajuntament d'Arenys de Mar reserva el dret d'anul·lar l'activitat en cas de pluja o per causes alienes a l'organització. Doncs, mireu, cal inscripció prèvia i té un preu de 5 euros per persona, 4 euros als infants de 8 a 16 i majors de 65 anys.
1: Oiga, esto de, las, de lo previo es un aburrimiento.
0: Sí, per això, cita prèvia, no hi ha...
1: És horroroso.
0: S'ha posat de moda.
1: Ja no, no puedes ir a los sitios así de ímpetu. Digo, ay, mira, me voy a ir aquí o me voy a ir allá.
2: Hi ha moments que potser sí que és procedent, però...
1: Claro, és clar, un rotllo.
2: Si, saps, si, per exemple, a Barcelona, grups, diguem, anar a veure una activitat, un museu o una passejada a part d'això, no pots anar amb més grups de 20. Clar, llavors... Si se t'apunta molta gent, o has de fer dos torns, o algú es queda fora.
0: Ja, però llavors és que sempre diem, hi ha d'haver llibertat d'expressió, llibertat de reunió.
1: Doncs però això
0: aporta, hi ha d'haver llibertat d'anar als llocs.
1: No? Però també això aporta, sí. Perquè jo m'he encontrat en casos, jo soy muy así, ¿no? Yo frego platos y me inspiro. Ay, que me voy a tal sitio. Sí, sí, es un peligro, por eso lo pongo en el lavavajillas. Sí. Y me marché a Barcelona a los estudios Ideal, porque a mí esto de las gafitas, ¿cómo se llama? La realidad virtual es una pasada, es increíble. Eso lo tenía yo que probar. Bueno, pues yo iba sola. Y digo, bueno, no, es que no puedo entrar porque tal. Digo, oye, que vengo de la Quincagua casi. No, a ver, una persona, luego...
0: Perquè no els va explicar que vostè venia de Can Massuet, perquè no. Si els arriba a explicar-ho, li deixen passar.
1: Hombre, me dejan entrar, vamos, menudo correros. Pero una persona se dice, somos 20, ¿no? Pero una persona... Y no hubo manera, mala.

0: Festa Major de Canet i altres poblacions del Maresme. Fa molts anys que, malauradament, aquesta dansa es va perdre, però de manera irreparable, no. En Xavier Mas i en Sergi Alcalde es preparen, ens parlaran de l'arrelament d'aquest ball al nostre poble i ens donarà un context històric.
1: Ah, i no ballaran?
0: Sap el que és una morratxa?
1: No.
0: No. A veure, com li explicaria? És com un canti gros. Hi ha la geganta de Sant Pol, porta al braç penjat un canti que, a mesura que va ballant, va escampant per la gent aigua amb colònia.
1: Oh.
0: I això és un ball de morratxa.
1: Anda, mira, oi.
0: Cada dia s'ha d'anar una dormida.
1: Oi, sí, no l'havia oïda nunca, eh? Mira que soy curiosa jo, eh?
0: Curiosa, sí. No li pot negar això. Més coses. Estem a Canet i no ens movem de dissabte, dia 20, a les 8 del vespre, l'auca del senyor Pere.
1: Ah, no del senyor Ramon.
0: Esteve, seria el senyor Esteve.
1: Ah, senyor Esteve.
0: Pues vostè li
1: Esteve.
0: Sonava algun senyor, però no
1: sí,
0: era
1: sí.
0: Aquest. No l'hem encertat, eh?
1: Ui, no és,
0: és un monòleg, és un monòleg del Joan Pera per viure i emocionar-se a la sala Odeon de Canet de Mar, que està a la plaça 1 d'octubre. Té una durada de 70 minuts i té un preu de 25 euros per veure el Joan Pera.
1: Home, val la pena veure el Joan Pera.
0: I més coses, vinga. 23 de juny.
1: Oh, verbenica.
0: Revella de Sant Joan i arribada de la Flama del Canigó. La Flama del Canigó és una tradició catalana vinculada al solstici d'estiu que té lloc als Països Catalans cada any entre el 22 i el 23 de juny. S'inicia amb la recollida de la vella flama que es manté encesa tot l'any al Castellet de Perpinyà per ser portada al peu del massís i renovada al cim del Canigó. Culmina amb l'encesa de les fogueres de la nit de Sant Joan, allà on es puguin fer fogueres, eh? Portada per voluntaris i que es reparteix per tot el país. La Flama del Canigó té una simbologia vinculada amb la persistència i la vitalitat de la cultura catalana. El seu origen és que el Canigó és una de les muntanyes amb més simbolisme dels Pirineus catalans. L'any 1955, Francesc Pujada, vilatà d'Arles de Tec, al Vallespí, mogut pel seu entusiasme pel massís i inspirant-se en el poema èpic de Jacint Verdaguer, el Canigó, va tenir la iniciativa juntament amb Esteve Albert, d'aquí de Dosrius, i Josep de l'Oncle, d'encendre els focs de la nit de Sant Joan al cim d'aquesta muntanya. L'any, el 1963, Pujada i Joan Anglesís, impulsor de les fogueres de Sant Joan a la Catalunya Nord, van iniciar el costum de baixar el foc del cim per encendre les fogueres dels pobles d'aquella comarca. A partir d'aquí es van estenent i avui dia es baixen per diferents comarques. Dosrius som un dels pobles que rep la Flama del Canigó, es llegeix el manifest i llavors d'aquí es reparteix el foc a tots els pobles del Maresme que pugen a buscar la flama aquí.
1: Oi, és molt maco, eh, la història?
0: Ah?
1: Oh, que maco.
2: Història, simbolisme, hi ha de tot.
0: Són fets històrics perquè van passar fa el 1955 i de més.
1: I si plou, com ho fan?
0: Pues cap problema, es porta...
1: A paraigües.
0: Es porten amb uns...
2: Com la torxa olímpica, diguem, que la porten tapada.
0: Amb uns quinquers tapats i no passa res.
1: Ah, jo me pensava que anaven com
0: els Jocs Olímpics. Els catalans, encara que plogui, encara que faci sol, ho portem tots a terme. Què cony? Serà paraigua. Doncs res, fins aquí la...
1: Molt maco, m'ha agradat.
0: Ens hem descuidat d'una cosa que us en parlarem després, i és que després vindran a parlar-nos que ja fan uns tallers per fer vermut.
1: Oi.
0: Que és l'orgàsmic per un de Reus que fer un taller, que es faci un taller al teu poble per fer vermut.
1: Home, jo és que he vist tallers de tots, però de vermut no.
0: Doncs ara venen i ens en parlaran d'això.
1: Rico.

0: Bé, avui en l'espai de l'entrevista tenim dues dones que ens venen a parlar d'una cosa que, us ho dic, amb un de Reus, amb un nascut a Reus, que li vinguin a explicar de com fer vermut, és d'aquelles coses que dius, ostres tu, no me n'aniré a dormir cap dia que no hagi pres una cosa nova. I per parlar de fer vermut, tenim a dues persones. Una ja la coneixeu de sobres, és la Rosa Galí, la nostra especialista en herbes, herbetes, bolets i coses d'aquestes. Com a representant...
1: I de Champanet, que està de muerte.
0: A Doña Virtudes, el Champanet, va veure un dia fa anys...
1: Sí, té una memòria.
0: Doncs avui ve com a representant de l'Associació de Dones de Dosrius, que ve acompanyada de la Dolors Lluís, que és la culpable... que ens ensenyarà a fer vermut.
2: Exacte.
0: Bona tarda i benvinguts.
1: Blanco també?
3: El vermut es pot fer blanc, negre o rosat.
1: Ah, però la base és la mateixa?
3: La base és la mateixa.
1: Ah, no. O sigui, que és colorante, que te crio.
3: No, la base, aviam. La base jo entenc que és el tema dels botànics, eh? Tu pots fer servir el vi blanc, el vi negre o el vi rosat. Sí. Això ja va a gustos.
1: Vale. És que a mi m'agrada el blanc.
3: A gusto o a tendències, eh?
1: Vale.
0: Comencem pel principi. Per què l'Associació de Dones fa un taller per fer vermut a Dosrius, que no és terra de vermut?
2: Home, però és terra d'herbes.
0: Sí, no, això sí.
2: Doncs, llavors nosaltres collim o busquem les herbes que hi ha en el nostre entorn i les que no, doncs, evidentment, les hem d'anar a buscar a l'herbolari.
0: I si no, a les aceres davant de casa,
3: no es poden agafar les aceres de davant de casa, perquè hi passen els cotxes i estan contaminats. No.
0: Vale.
2: En canvi, doncs, a casa de la Dolors, que és la casa del gínjol, té un magnífic jardí en la que les herbes que ella no troba al bosc les té plantades a casa seva i per això podem fer aquest vermut. Nosaltres fèiem habitualment ratafia. Però la Dolors va dir, què coi tanta ratafia?
0: Tothom fa ratafies, és veritat.
2: Doncs fem el vermut, que és una cosa molt nostra, que els de Reus ens han explicat, o ens han acostumat a prendre el vermut,
1: aquí, evidentment... Aquí les lanzas vuelan.
2: Ja veureu, ara la Dolors us explica una mica la història del vermut i la composició que té, perquè si us voleu atrevir, ho feu a casa vostra també.
0: Dolors, què és això de la Casa del Gínjol?
3: La Casa del Gínjol és un espai de plantes medicinals, totes són absolutament medicinals, hi ha quasi unes 300 varietats de plantes, on pots descobrir tots els tipus de lavanda, perquè no totes les lavandes tenen les mateixes propietats, tenen unes propietats similars, però cadascú després tenen unes propietats completament diferents. De romanins, com per exemple el romaní també té tres tipus de quimiotips, això és més llarg d'explicar, però així la gent entén i descobreix plantes noves també.
0: Molt bé. Doncs va, anem al tema que és, a mi em teniu intrigat. Com fem vermut?
3: Jo començaré pel seu antecessor. El seu antecessor va ser l'Hipòcrates, que com sabeu era un metge de l'antiga Grècia. Antigament, a l'època grega, romana, a Egipte, el vi que feien, per lo que hem llegit, perquè no l'hem pogut provar, es veu que era molt dolent. Quasi avinagrat.
0: Gairebé agra.
1: Com mi pueblo.
3: Quasi avinagrat. Aleshores, el que feien era posar herbes per intentar camuflar una mica aquest sabor. La gent rica sí que podia posar herbes, però també podia posar-hi mel. Per què la gent humil no podia fer-ho? Perquè la mel en aquella època era molt cara. Val? La composició d'aquest vi de l'Hipocràtic és el donzell, que és l'Artemis absentium, i el dictamus albus. Sempre s'ha de dir el nom de la planta i després en llatí, perquè com bé sabeu, a cada lloc, inclús a cada poble, el nom de la planta pot canviar.
0: Canvien, sí, sí.
3: I llavors aquí podem tindre un problema, perquè les plantes tenen uns principis actius molt potents. Aquestes plantes eren molt diurètiques. Aquí va quedar la cosa. I aleshores, cap al 1786, Antonio Benedetto, que era de Turín, va fer el que ara coneixem pel vermut. Que la base principal sempre és el donzell, o sigui, l'Artemis absentium. És com la ratafia. La ratafia, quina és la base principal? La nou. Si no hi ha nou verda, no hi ha ratafia. I a partir d'aquí es juga amb molts botànics, perquè ells ho diuen així. Després, la paraula vermut ve de wermut, que és alemany. I això a mi em va sobtar. I vaig pensar, que estrany, perquè com un italià li posa aquest nom. Llavors vaig consultar el mapa del 1786, més o menys, posava 1790 o més o menys, d'aquestes èpoques. Com bé sabeu, Itàlia en aquella època no estava consolidada com a país. Llavors tot eren comarques i a vegades inclús en mig any, un any, l'orografia del mapa d'Europa canviava perquè hi havia una escabetxina de reis o hi havia casaments i de cop i volta o desapareixia una cosa o es feia molt més grossa. Llavors en aquella època Torí estava molt enganxada a lo que és Suïssa, Alemanya i França. Llavors jo dedueixo que hi havia un popurri de llengües. Es parlava un xapú real, com dirien els castellans, saps? Llavors, per això, arrel d'això, el nom de wermut, de vermut, val? Després, hi ha infinitat de formulacions. Tot depèn de la zona. És com la ratafia. Us ho comparo amb la ratafia perquè així m'entengueu. Base principal, donzell, impepinable. I a partir d'aquí pots jugar amb les plantes que tens al voltant. Val? Nosaltres jugarem amb unes plantes que després us llegiré que ho tenim al jardí i les espècies no, perquè espècies nosaltres aquí no en tenim, com bé sabeu venen de Ceilán i bastantes venen del tròpic. Val? Després, com es caracteritza un vermut? El vermut és dolç, amarg i té al voltant de 15 a 18 graus, si no, no és vermut. Vale?
0: Ara n'hi ha de vermut zero, sense el qual.
3: Bueno,
0: això, és vermut?
3: No, jo diria, no, per què t'ho dic? És molt important. O sigui, l'extracció alcohòlica amb les plantes, pels seus principis actius, ha de ser l'alcohol. En aquest cas, ojo, hi ha extraccions amb aigua, amb oli, amb glicerina líquida, etc etc. Si tu no hi poses alcohol, tu no pots fer una extracció. I si realment hi posen infusió, perquè jo desconec, dedueixo que han fet una infusió o decocció. Decocció es fa quan la planta és dura o quan hi ha rels o quan hi ha llavors per poder extraure els principis actius, ho deuen barrejar amb la sidra. Però llavors el problema que hi ha aquí és el tema de la conservació. El tema de la conservació hauria de ser química pura. I aquí jo ja no hi entro.
1: A mi m'agrada molt el vermut. Oh. Ara, marea, eh?
3: Ah, sí, una mica. Bueno, n'has de prendre en
1: compte. Però està rebuint.
3: Home, si fas una mica d'oliveta, una mica de
1: sí, sí, jo patatones, tot, però
3: una mica d'acompanyament, això ajuda, eh?
0: A partir del tercer got és quan...
3: Bueno, nosaltres a partir del segon got ja vam sortir contentes, sí, sí.
1: Jo tinc unes navidades úniques, un any.
3: Ja vam sortir contentes, eh?
0: A veure, i llavors...
1: És bueno per a salut reir.
0: Una cosa que no hem dit. Aquest taller es fa el proper dissabte, dia 20.
3: Dia 20.
0: Encara hi ha places?
2: No, el tenim ja. Ahir es van omplir totes les places. Tenim gent amb llista d'espera, perquè ha sigut un èxit, i ens estem plantejant potser tornar-lo a repetir. O sigui, veurem si fem el cupo per poder ser més persones i més endavant, perquè això és atemporal, així com la ratafia sí que s'ha de fer ara, que és quan les anous són verdes, encara que si les anous es congelen, l'altre dia l'Esteve Pedra em va dir que feia ratafia tot l'any perquè congelava les anous verdes. Però bé, no seria el cas. El vermut sí que el podem fer quan sigui, perquè a més el temps de maceració és molt més curt, per tant es repetirem segurament un taller més endavant.
0: I ja ho sabeu, heu de fer com Hisenda, amb cita prèvia.
1: Ai, cuánto borracho suelto, ¿no? Yo, es una cosa que me gusta, bueno, yo prefiero coger y me lo bebo, ¿no? Pero, ¿qué hierba se le pone?
0: Ara, és que m'interessa.
3: Anem a la composició, val? El 80% és vi, el que parlàvem abans. Pot ser blanc, pot ser rosat o pot ser negre. Tot depèn, també depèn dels gustos i depèn de les zones, val? Perquè a França, per exemple, que això no ho havia dit, els hi agrada molt el vermut sec. Aquí a la península Ibèrica, a Catalunya i a Espanya, els agrada molt el vi dolç, ai, el vermut dolç. I en canvi, a Itàlia els agrada molt amarg. D'aquí també neix el vermut a Itàlia, perquè a ells els agrada molt la beguda amarga. La beguda amarga és, va molt, és hepàtica, va molt bé per tot el sistema hepàtic, d'acord?
0: I l'aconsegueixen fer amarga amb carxofa, no?
3: No, l'aconsegueixen fer amarga amb el donzell.
0: Amb el donzell.
3: Per això la base principal del vermut és el donzell, perquè amargueja.
0: Molt bé, vinga. Va.
3: Aviam, anem per la composició. El 80% és, tornem-hi, vi blanc, negre, rosat, sec, d'acord? Després hi ha una part petita d'alcohol, que és on es fa l'extracció, que pot ser vodka. Jo personalment prefereixo vodka o alcohol de 96 via interna. Alcohol de 96 via interna, hi ha gent que diu que està prohibida aquí, no està prohibida perquè es pot comprar, que algú té, la podeu comprar a Badalona, que són uns químics de tota la vida.
0: Una drogueria.
3: Una drogueria de tota la vida, però és caríssim, jo el compro a Andorra. Aquí l'alcohol de 96 via interna vol dir que es pot beure, eh?
0: Alimentari.
3: Alimentari. Clar, nosaltres parlem sempre així. Aquí et pot arribar a costar, em sembla que em va dir una companya l'altre dia, 25 euros el litro. Jo el compro a Andorra a 3 i pico, 4. O sigui, imagina la diferència, bestial. El que passa és que si has d'anar allà, només pots agafar 2 litros per adult. Jo sempre agafo més, eh? M'arrisco a que els verds, o sigui, la Guàrdia Civil em pari.
1: Ai, que moment, me detengan, que me detengan. Jo també soy d'esas.
3: De moment no m'ha passat mai, o sigui que... Bueno, llavors, però, parlant de l'alcohol, preferentment vodka i alcohol de 96, per què? Perquè és neutre. Val? Podeu posar conyac, podeu posar ginebra, però llavors ja li canvieu el gust.
0: Deixarà gust.
3: Clar, però igual hi ha algú que diu, és que a mi m'agrada molt la ginebra, doncs fes-ho amb ginebra. Cadascú aquí... I després, sucre. Jo sempre aconsello l'almíbar perquè es dilueix molt més, molt millor amb el vi. Si poses sucre directament, li costa bastant més. Sucre blanc, moreno, el d'abans, panela, de remolatge. El de remolatge no l'aconsello perquè el fan amb, el tracten amb químics. Sucre, com deies la Rosa, abans?
2: Caramel.
3: Caramel, pots fer servir el que vulguis. Jo torno al mateix, faig servir el sucre blanc, que no és que sigui el millor a nivell, perquè també té un tractament, però és que també és neutre, val? I llavors jo prefereixo que beure i notar el sabor de les plantes que hi hem posat, val? No. Anem a la part botànica. La part botànica es diu botànicos. Ells els diuen los botànicos, no diuen les plantes medicinales ni les espècies. Quan es parla de vermut, diuen la parte líquida i la parte de botànicos. Aleshores, està dividit en una part floral, una cítrica, una herbàcia, una de fruita i una especiada. D'acord? A la part floral, com us he dit abans, amb la ratafia, a casa hi ha orenga florit, preciós, tenim buixac, calèndula, i tenim angèlica, en aquest cas tenim llavors, que bueno, com que els seus principis actius són molt potents, li donarà molt més sabor. Les notes que li dona l'orenga són de frescor mediterrània. Del buixac són matisos herbals i les llavors d'angèlica li donen un toc d'àpid. Després la part cítrica, es fa servir sempre la pell de llimona i de la taronja. Si la taronja és amarga, molt millor, perquè li dona aquest, també un altre puntet d'amargor, d'acord? I li dona aquest frescor i equilibra l'amargor. A la part herbàcia, donzell, arrel de genciana. L'arrel de genciana també amargueja molt i a més és persistent aquest amargor. Per tant, s'ha de posar, i haurem de posar, Rosa, una punteta de res. Maria Lluïsa, també la tenim a casa i ara està florida, està preciosa, i dona un toc herbal i cítric. Menta, que li dona frescor, el poniol, que és balsàmic, i la sejolida, que li dona aquest to rústic. La sejolida té, a mi em recorda molt a vegades quan la bec el te de roca, perquè té gust a terra, saps? És potentíssima, saps? Després, la part de fruita, li posarem ginebró, que té, li dona un toc de fusta, li posarem la taronja, que aprofitarem la que hem pelat, li posarem aquesta taronja, i jo li deia a la Rosa doncs, la poma, que a mi la poma sempre m'ha sarada, sempre m'ha agradat molt, val? I aquestes fruites equilibraran la dolçor i l'amargor. La part especiada, aquí sí que no la tenim i hem de comprar fora. Cardomom, que el cardomom a mi és...
1: A mi m'agrada molt.
3: És molt perfumat, val? I li dona una dolçor subtil. L'anís és molt balsàmic. El clavell d'espècie, que per qui no ho sàpiga, en català es diu així i és el clau,
1: anda,
3: que tothom li diu clau.
0: Vale? És un clavell d'espècie.
3: Clavell d'espècie. És, com que vaig estudiar el Gremi d'Herbolaris, perquè jo les meves diplomatures, aquí com bé sabeu, aquest país, els que tenim diplomatures en herbes no ens serveixen per res. Si anéssim a Alemanya ja seria una altra cosa.
1: Sí.
0: Però... I si fóssim a un altre temps...
1: I això que és la base de la...
3: Bueno, sí, no? Això...
1: Pues és, és la base de la medicina.
3: Ja, això ja ho sabem, però així estan les coses i dubto que canvien. Les farmacèutiques tenen molt de poder.
1: Ai, sí.
3: La continuem, la nou moscada, que accentua aquesta dolçor, i el coriandre, que li dona un to cítric i floral. O sigui, com veieu, les parts són aquestes, eh? Part floral, part cítrica, part herbàcia, part de fruita i part especiada. Ha d'haver-hi aquestes parts, però sempre, principalment, tornem a repetir el donzell, que és l'Artemisa absentium.
0: I llavors, igual que passa amb la ratafia, això ho heu de...
3: S'ha de macerar.
0: Macerar un temps.
3: Nosaltres el que farem serà, perquè com que fem un taller i la gent s'ha d'emportar la beguda, perquè hi ha també diversos tipus de maceracions amb el vermut, hi ha gent que inclús, però això ja és... fermentadors experimentats que després deuen vendre el seu vermut a no sé quin preu, perquè és brutal. Posen cada peça, cada planta o cada llavor amb un pot diferent, amb diferents tipus de graduació, que això és un altre tema. Les fitoextraccions amb alcohol, amb oli, són molt diferents. Vull dir, amb escorces s'han de fer amb una extracció d'un 96, per exemple, amb el donzell jo li faria una extracció d'un 70, però tot això ja és molt més complicat. Però nosaltres el que farem serà barrejar el vodka o qui porti l'alcohol de 96 amb el vi directament, perquè ja té prou poder per poder extreure. Màxim de dies, de 10 a 13 màxim, perquè si no el perfuma massa. A mi m'agrada, jo el deixo més, eh? Però llavors és qüestió, quan una persona ja aprèn a fer això, a partir d'aquí ella ja pot anar jugant.
0: Amb
3: ell,
0: amb el seu gust.
3: Exacte, ja pot anar jugant amb el seu gust. També li pot posar escorça de canyella, aquí. Però molt poqueta, perquè la canyella és molt perfumada. Llavors, si veus el vermut, igual només trobes aquella olor. Val?
1: Madre mía, cada vez que me tome un vermut, lo que... Madre mía, los componentes que tiene la cantidad.
3: Bueno, a ver, el tema está en estas fábricas de martinis, porque piensa una cosa. El vermut que nosaltres farem i el vermut que es fa casolà no és el mateix vermut que tu et prendràs en un bar. Et recordarà aquell vermut. Però el que tu prendràs o el que tu faràs a casa amb les dones de l'associació de Dosrius és l'autèntic vermut.
1: Tendréis que, cuando lo tengáis, invitarme, yo voy a la cata. Yo traigo berberechos.
3: Vale, i una altra cosa i per finalitzar, important, contraindicacions. Sempre una planta té uns principis actius molt potents i s'ha de tindre molt al tanto les contraindicacions d'aquesta planta. Si una persona pren medicaments, si una persona té problemes digestius, de ronyons, càncer, mil coses, sempre consultar el metge abans de prendre qualsevol tipus d'herba, ni que sigui una camamilla.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Uf.
3: I, bueno, i perdó, una altra cosa. Aquest vi, aquest, com sabeu, els alcohòlics no el poden vendre, les senyores embarassades tampoc, nens i infants, evidentment, no, i epilèptics, perquè el donzell és molt potent.
0: Jubilats, sí.
3: Sí, però també si preneu algun medicament heu d'anar al metge.
1: Jo me desjubilo.
3: Heu d'anar al metge a preguntar-li si li podeu. Suposo que el metge et dirà, bueno, si prens una micona no crec que passi.
0: Jo crec que, com deia Maria Virtudes, el vermut amb unes olivetes d'alguna cosa per picar.
3: Home, això estaria bé.
0: Entra la
3: fava. Si tu vols vindre a fer una cata, tu portes el que és el pica-pica.
1: Vale, sí, sí.
3: I llavors nosaltres et regalarem un potet de vermut.
0: Molt bé, doncs res, repetir. dissabte, dia 20, a partir de...
3: Les 9,
0: no? I el taller és de 9 a 1.
2: Sí, més o menys.
3: Igual no fa.
0: Aproximadament. A la casa del Gínjol, que està...
3: A Can Masuet.
0: A Can Masuet. Doncs pujant, pugeu a Can Masuet, i si això poseu en el navegador de la casa del Gínjol, us hi porta.
3: No sé si els hi posaria, però a Caldetes 3.
0: Carrer Caldetes, número 3.
2: I si no, a l'Instagram de l'Associació de Dones de Dosrius, Instagram és Associació Dones Dosrius, trobareu la informació.
0: I com que resulta que ja teniu el cupo fet...
2: Exacte, esteu al cas...
0: I heu de demanar cita prèvia, estigueu al cas quan obri la propera convocatòria.
2: Exacte, exacte.
1: Pues és que és emocionant, eh? Si voleu, hagáis una activitat i esteu a tope, això és molt important.
0: Solta'l.
3: I lo mejor és que nos lo pasamos pipa.
1: Encima, és que vamos...
0: Una cosa que no hem dit, això té un petit preu.
2: Sí, per les associades són 5 euros i els que no estan associats 10 euros.
0: Sí, que igual,
2: heu de portar igual. Vosaltres el vi i l'alcohol, però tot el que és la,
0: I una,
2: i una les
0: botella,
2: herbes...
0: I una botella de vidre, no?
3: I una botella de vidre d'una capacitat de 1.200 mil·lilitres, 1.400 per poder ficar el vi, tota l'ampolla de vi, l'alcohol... Sí.
0: Llavors, el consell és compreu una botella Magnum d'alguna cosa.
3: No, pots un pot, eh?
0: Us la beveu.
3: Un pot de vidre, home, també, hòstima.
0: Us la beveu i ja teniu la botella per poder fer el taller, no?
1: I el taller va d'escàndalo.
2: I a més, prepararem una sorpresa per tastar el vermut que ja nosaltres hem prèviament macerat i farem un tastet d'aperitius ecològics i de la zona.
3: De plantes de bosc.
1: Ja l'he catat. Algunes, creo que les he catat.
2: Algunes.
0: Algunes, no totes.
1: No totes.
3: No, però aquest any hi ha un parell de novetats o tres novetats molt xules.
0: Doncs res.
1: Nines, apuntaros.
0: Dolors, Lluís, moltes gràcies per compartir aquí el Mares Menjant. Rosa Galí.
2: Fins la propera.
0: Fins la...
1: Sí, ara
0: ens
1: vamos
0: de vacaciones.
2: Sí, a la tardor.
0: Fins a la tardor, que llavors tornem a reemprendre el món dels bolets, no?
2: No, home, depèn. Al setembre, com no me'n vagi cap al Pirineu, serà difícil. Però si no, tampoc ja, eh? Bueno, doncs continuarem...
0: El canvi climàtic ha fet anar pujant...
2: Que continuaríem amb els
3: pensis. No, no pensis, al Pirineu, jo quan pujo, es pujo a l'estiu cada any al Pirineu, primer perquè la família de mon pare és de Castellà de Nuc, i bueno, jo m'he criat mitja allà i mitja a l'Empordà. Jo, les meves famílies són de dalt, totes.
0: El bo és el Maresme, ho saps?
3: Bueno, jo he acabat al Maresme. Jo he acabat, però sempre hi vaig, sempre. Bueno, a l'estiu i més temps, eh? Doncs allà els bolets comencen a partir de finals, si ha plogut, a finals d'agost ja pots trobar alguna coseta. Rossinyolets, algun cep, saps?
2: Sí.
0: Aquí al Maresmejant parlem molt de bolets, no en tastem mai,
3: però
0: en parlem
3: molt. A mi m'encanta, jo no
1: sé mucho, mucho hablar, pero nadie nos trae nada. Tu sí, Rosa, tu sí, pero yo hablo por el Carlos Parera.
3: No sabem,
1: que mucha manera, però nada de error.
3: Les propietats que porten els bolets, que això és un tema...
2: Mira, doncs no n'he parlat mai de les propietats.
3: No tenim ni idea de lo bons que són per la salut.
0: Sí, sobretot aquells que tenen els pitxets... Els pixets blancs.
3: L'altre dia em va dir una noia que si treies no sé què te'l menjaves. Dic, mira, si te'l menges tu, però jo passo, saps?
0: Molt bé. Doncs fins la propera.
3: Moltes gràcies. Vinga, bon dia. Adéu.

Després d'haver pres com es fa el vermut, tenim una nova entrega del Jordi Albert i del Ramon Reyes, que com sempre venen acompanyats dels seus Muppets, però això sempre en veu alta.

0: És un dia qualsevol en un bar del barri, on com si d'una oficina es tractés, s'hi troben cada dia a la mateixa hora la canalla. Bé, quan dic canalla, vull dir canalla ja amb solera i experiència, encara que l'experiència pot ser d'un altre temps.
1: Bueno, Tito, què fem avui per no avorrir-nos?
2: Escolta, que ja han tornat les vacances, eh? I ara el Paco tanca el bar i ja em diràs què cony farem tot el matí.
1: Ostres, no fotis, no me'n recordava, tu. Doncs ja ens tocarà fer altre cop de guarderia mòbil.
2: Bueno, bueno, sempre estàs a temps a posar-hi alguna excusa.
1: Pues sí. I si aprofitem avui que encara podem anar al cinema? Que ara ja fa molt de temps que no hem anat.
2: I tant que fa temps. L'últim cop crec que era una pel·lícula d'en Tarzan.
1: Apa, tu també.
2: Escolta, per mi ja hi pots comptar.
1: Bueno, Tito, per fi tornarem a veure el cinema a una pantalla gran.
2: Ramon, segur que la dona no s'enfadarà.
1: No, home, no. Mira, li he dit si volia venir al cinema a veure aquesta pel·lícula de l'Avatar tan famosa. I m'ha dit que no, que aquells bitxos els hi donaven molta por. Anem, anem. Així que aquí estem, en aquest gran cinema ple de llumetes i cartells els dos sols.
2: Ja, però mira quina cua per entrar, tu.
1: Cony, qui ens ho havia de dir a la nostra edat fent cua com si regalessin alguna cosa?
2: Això no és una cua. Això és una peregrinació.
1: I tots drets. Ja comencem malament, eh?
2: Mira, Tito, aquest senyor ens deixa passar.
1: Sí, sí, i aquest noi ens mira.
2: Segur que pensa que ens volem volar.
1: Tito, es pregunta el senyor de la finestreta per les entrades al mòbil.
2: Ja, i nosaltres, com no sabem com a fa això, estem amb les mans a les butxaques a veure si cola.
1: Doncs mira, al final ens dona el paper com els bons temps.
2: Encara queda gent amb seny.
1: I també això, les ulleres. Diu que la pel·lícula és en 3D.
2: 3D?
1: Sí, sí, que les coses surten de la pantalla.
2: Amb el que ens costa veure amb 2D, imagina't amb 3. Ens donen les ulleres, Tito.
1: Cony, pesen més que les de veure, eh? Mira.
2: I a més, s'han de posar sobre de les altres.
1: Portem més vidres que una finestra. Bueno, vaig per les crispetes, eh?
2: Agafen un, però no tan grans, eh?
1: Ah, no, ja estan comprades.
2: Collons, on vas? Això és una galleda.
1: I la beguda?
2: Això no és per beure, és per regar un camp. Abans d'entrar, millor anem al lavabo, no?
1: Bona idea. Que després no hi ha qui aguanti, eh? Bueno, on és el lavabo?
2: Allà posa serveis.
1: Sí, sí, serveis seran, però fàcils de trobar no ho són. Collons.
2: Ja hi som.
1: Noi, això sembla un laberint.
2: compte amb el terra que rellisca.
1: Bé, i l'aixeta com s'obre?
2: No toqui res, que surt sola.
1: O no surt mai.
2: Ara passa les mans per aquest assecador. Espera que giro la boca de l'aparell, a veure si dóna més aire. Hosti, tu! Aquest senyor portava un gat al cap.
1: Hosti, tu li has volat la perruca amb l'aire? Calla, calla, collons, i marxem abans de trencar alguna cosa. Anem, anem cap a la sala, que ja és molt tard.
2: No veig res.
1: Està fosc com una cova. Però què fas amb les ulleres posades? Són per quan seguis el seient, no?
2: Ah, oh, fila 10, diuen.
1: Jo ja no veig ni la 1.
2: Perdó, perdó.
1: Ai, disculpi.
2: Ui, el peu.
1: Collons, l'has trepitjat. Segueix, segueix.
2: Ja estem asseguts, tu.
1: Uf, més o menys.
2: Aquest seient es mou.
1: El meu fa soroll.
2: Estem bé dins del que cap.
1: Bueno, ens posem les ulleres, va.
2: Tu hi veus res?
1: Jo veig doble.
2: Treu-te-les.
1: Ara ho veig borrós.
2: Torna-te-les a posar.
1: Collons, ara veig pitjor, però en 3D.
2: Calla, que comença la pel·lícula.
1: Ui, sí, sembla. Sí. Ui, mira, sembla que alguna cosa ve cap a nosaltres.
2: Ajupa't.
1: Ah, ajupa't. No, no cal, no cal. Crec que és així la pel·lícula.
2: Vinga, les crispetes.
1: Sí, sí.
2: Això ha sonat en 4D.
1: Calla, calla i menja. I a poc a poc, passant la beguda. No he estat jo, eh? Ha estat la canyeta.
2: Sí, la canyeta. Quina merda amb el senyor de davant.
1: Sí, tio, té un cap que sembla un globus. Una altra vegada, no veig res.
2: Ni amb ulleres ni sense.
1: Aquest tio és més gran que la pantalla, cony!
2: No entenc la pel·lícula.
1: Jo tampoc, Tito.
2: Però hi ha coses que surten cap a nosaltres.
1: Això sí que ho veig. I m'espanta, tu.
2: S'entelen les ulleres.
1: Normal, amb tant de vidre.
2: Entre les de veure i aquestes, no respirem.
1: Bueno, noi. S'encenen els llums.
2: S'ha acabat?
1: Doncs crec que sí.
2: Estic amb un mal de cames acollonant. I a més, semblava una sardina amb llauna. Ramon, tu t'has enterat de la pel·lícula?
1: Jo? No. Però hi hem vingut a passar-ho bé, tu. Fes un resum del dia, va.
2: Resum del dia.
1: Vinga, hem fet cua.
2: Sí, hem comprat entrades com abans.
1: Exacte. Ens han posat ulleres que no entenem.
2: Hem sobreviscut al senyor del lavabo.
1: I no hem vist la pel·lícula.
2: La propera vegada...
1: A casa.
2: Sense 3D.
1: I sense cues.
2: I el lavabo a prop.
1: I sense ulleres sobre les ulleres.
2: Ramon.
1: Què digues?
2: No hi veig bé.
1: Doncs jo sí.
2: Collons. He perdut les lents al cinema. Deu ser que he llançat a la paperera les meves i m'he portat aquestes.
1: Ara truca la dona i que t'obri la porta quan arribis.
2: Ja veuràs quan arribi i vegi a la dona amb aquestes ulleres 3D. Se'm sortirà de la pantalla i encara serà pitjor.
1: Sí, sí, espera el susto que li fotràs, que la veuràs amb 3D allà. Collons, quin dia!
0: Tot són encerts, tot són veritats. Tot és un garbuix. Avui, un altre dia més, la canalla ha intentat arreglar una mica més aquest món tan feixuc que, segons ells, recolliran els que ens venen al darrere. Això sí, des de la seva saviesa i la seva oficina, el bar d'en Pepet de Can Fajol.

0: en temps de retards, ell sempre puntual a la cita. Per on passa el tren amb en Josep Maria Cor? Josep Maria, bona tarda, benvingut.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Com estem?
1: Bé, sí? Encantat de la vida.
0: Encantat de la vida, fantàstic.
2: Tiene cara de felicitat.
0: Eh que sí?
2: Sí,
0: eh que sí.
2: Encanta.
0: Has vingut amb tren?
1: No.
0: Bàsicament perquè el tren no arriba aquí dalt, eh?
2: O qualsevol dia, eh? Cualquier día, porque sí, quieren pasar los trenes.
1: Aquesta línia orbital que està programada des de no sé fa quants anys i sempre...
2: Però todo llega, ¿eh? Tarde o temprano.
0: Penseu que amb aquesta línia orbital faran una curva que passarà per aquí, per Dosrius Canyamàs, i tornarà a tirar cap a Granollers. Això ho tenim claríssim, eh? Tenim claríssim. Mentre esperem la línia orbital, que crec que arribarà un dia d'aquests, de què parlarem avui?
1: Pues del Transpirinenc. El tren Transpirinenc, que és el que encara existeix, és el tren que va de Barcelona a Ripoll. A Ripoll es desviava a Sant Joan de les Abadeses i després el Transpirinenc propi és el que va de Ripoll a Puigcerdà.
0: Aquest és el tren verd?
1: No, el tren groc. El tren groc és un...
0: Ja sabia que hi ha algun color.
1: No, el tren groc és un tren turístic, però vull dir, és un tren de línia, però és francès. Surt de la Tor de Querol i fins a Vilanova de Conflent, diguem-ne. Però passa per territori francès. És un tren de via mètrica.
0: Passa per territori de la Catalunya Nord.
1: Catalunya Nord.
0: Diguem les coses en petit. Vinga, va.
1: D'aquest tren no hauré d'escriure perquè és un tren que passa per uns llocs preciosos. I a més és coquetó i té una manera de prendre la corrent diferent al que estem acostumats.
0: No va per les catenàries?
1: No, no va per...
0: Ara que m'ha après el tema de les catenàries, ara resulta que ens ho canvia.
1: No va per catenària, va per tercer carril. Són uns patins que porten els trens al costat dels bogis, de les rodes, i prenen la corrent per uns patins.
0: Sí, com a l'antigament
1: com a l'antigament metro de Barcelona, que hi havia una línia de metro que agafava el tren, ai, la corrent, per patins.
0: No hi ha el tren d'aquest tipus escalèxtric que porta com un... Al mig de tot porta un contacte que va fregant.
1: Ah, això és el tren miniatura.
0: Sí,
1: de la marca.
0: Al principi és el mateix.
1: Sí. Ja en parlarem.
0: Molt bé. Doncs vinga, doncs aquest és el tren que...
1: Aquest és el tren, diguem, que ara és la línia R3 de Rodalies, que és de Barcelona a Ripoll. Ripoll es desviava a Sant Joan de les Abadeses, però aquesta línia la van clausurar ja fa anys, però després, diguem, va de Ripoll a Puigcerdà. A Puigcerdà, i després els de França baixaven a... des de la Tor de Querol a Puigcerdà, els de, diguem, de Catalunya arribaven fins a la Tor de Querol perquè hi havia doble vies amb cadascú amb el seu ample. Però ara acaba a Puigcerdà.
0: Però aquesta línia R3 és aquella que abans trigava 2 hores i ara 3?
1: I ara tarda a l'infinitat, perquè precisament avui o ahir, un dia d'aquestos, han robat coure i han deixat el tren tirat al mig de la via, ja amb els problemes que ja té aquests problemes. L'estan renovant, estan fent doble via, però esclar, hi ha talls que, clar, el recorregut l'han de fer amb autobús, però... Clar, és que passa que l'orografia d'aquesta línia és molt difícil. Passa pel mig de muntanyes, per congostos... Llavors, clar, ja la van fer amb una sola via. Llavors, doncs, clar, el tren que puja s'ha d'esperar en una estació a que vingui l'altra.
0: El que baixa i a l'estació fan
1: el temps d'espera.
0: El temps d'espera.
2: ¿Y estos robos? No, no hay cámaras ni nada, porque vamos, para robar el cobre tendrán su faena, ¿no?
1: Sí, però ja ho deuen fer de manera que no s'enrampen mai. No sé com carall ho
2: fan. Bueno, està claro que el que roba...
1: No queden mai enrampats allà. I nosaltres a casa intentem canviar un fil d'un endoll i ens passa la corrent de seguida.
0: I salten
1: els ploms.
0: El diferencial,
1: sí.
0: Els ploms.
1: Els ploms, bueno.
0: Amb ells no els salten els ploms. Jo crec que hi ha una cosa que és evident. Vull dir, a veure, enteneu-me. Els companys de feina de la policia, qui són? Companys de feina, col·legues, els lladres.
2: Ah, sí?
0: I viceversa.
2: Sí,
0: són companys de feina.
2: Oiga, però que no gasten tanto dinero en radares i que pongan càmeres per estas coses.
0: Doña Virtudes, per favor. Vull dir, ara està allò que diu la gimnàsia con la magnèsia.
2: Ah, bueno, però...
0: Els radars serveixen per lo que serveixen.
2: Ui, però s'estan passant molt.
0: Per facturar.
2: Ah, bueno, sí, claro.
0: Doncs això no té res que veure una cosa amb l'altra. La facturació és la facturació.
2: El pobre que va a coger el tren nunca sabe si volverá. La canción de Volverá la sacaron de esto, creo yo.
0: El tren és un esport d'aventura.
2: Sí. Últimamente lleva unos años.
0: Abans deien, saps l'hora que surts però no la que tornaràs. Ara ni això. No saps ni a l'hora que surts ni a l'hora que tornaràs.
2: Sí.
0: Menys. Però llavors hi ha una gent que té vocació de viatjar en tren, com el Josep Maria. Tu tens vocació de tren?
1: Sí.
0: És això. Vinga, va, continuem.
1: El tema de passar la frontera, diguem, física dels Pirineus, passar-la en tren no és una cosa nova, sinó que això ja ve del segle XIX. Ja els estats espanyol i francès ja miraven la manera de fer combinacions estratègiques o diplomàtiques.
0: Perquè al segle XIX no hi havia en Franco encara.
1: No.
0: I llavors per això miraven d'aquesta entente.
1: A veure, era... com podien millorar les comunicacions entre ambdós països. Llavors, això, aquesta iniciativa es va, diguem, signar el 1904 i van dir, doncs mira, mirarem de fer passar per quatre llocs diferents, que és el Transpirineu Occidental, que és una línia que va de Suera, Canfranc a Oloron, això es va inaugurar l'any 1929. Després hi ha el Transpirineu Central, que és una línia que està en part construïda, que és la que va de Lleida a Sort i Sant Girons. Aquesta no es va ni començar ni per baix ni es va acabar per dalt. Van fer el tram del mig, que és de la de Lleida a la Pobla de Segur.
0: I aquí es va acabar.
1: Aquí es va acabar. Però el projecte venia de Baeza, a la província de Jaén.
2: Jaén.
1: O sigui, la línia començava, diguem, Andalusia, travessava mitja Espanya, passava per Lleida, tirava amunt, passava els Pirineus.
0: Vaja, però... com el tren orbital. Més o menys com el tren orbital.
1: Pues d'aquesta línia, diguem, no es va... Sí, es van fer plantejaments i tal, però el que es va només dur a terme va ser el de Lleida a la Pobla de Segur, que era de Renfe, com tantes línies que Renfe deia que era deficitària, se la va voler polir. La protesta popular, la gent, ajuntaments, diputacions, va dir, no, vinga, va, parlem-ne i ja ens la quedem nosaltres. Llavors, la gestiona Ferrocarrils de la Generalitat i ara és un goig de línia.
0: Jo aquest comentari que acabes de fer és la cosa que no entenc. Per què una línia gestionada per Renfe és...
1: nefasta.
0: Desastre, nefasta... I la línia del costat gestionada per la Generalitat de Catalunya, Ferrocarrils, funciona bé.
1: Deuen tenir visions empresarials completament diferents.
0: O fumen coses diferents, també. No ho sé.
1: Bueno, llavors quedava l'última, el Transpirineu Oriental, que és la que va de Ripoll a Puigcerdà i a Aix-les-Thermes, a França. I aquesta línia es va inaugurar el 1922 fins a Puigcerdà.
0: I això l'alcaldessa de Ripoll ja ho sap?
2: Ai.
1: Ho deu conèixer, perquè a més a més el tren li para a l'estació, o sigui que...
0: No, però llavors que no li entri gent de França que ve cap aquí, tu?
1: Bueno. Després hi havia la línia de la, diguem, la línia nostra de la costa, sí, la de Barcelona-Mataró-Massanet o Barcelona-Granollers-Massanet. Les dues línies s'ajuntaven a Massanet i de Massanet ja tiraven també cap a França, per Figueres i Portbou. I llavors Portbou-Cervera, allí era també un nus...
0: Però aquesta encara funciona.
1: Aquesta funciona, aquesta funciona.
0: Que aquesta és la, diguéssim, és la línia natural que si vols anar cap a París has de passar
1: per aquí. Pots passar per allà, sí, sí. Ara has de buscar a veure quina combinació hi ha entre horaris d'un Renfe o Adif amb ferrocarrils francesos.
0: Però no hi ha un tren d'alta velocitat que fa Barcelona-París?
1: Barcelona-París, sí, que és la línia aquella que vaig anar, que ens van convidar, o em van convidar a visitar el centre de control que hi ha establert entre Figueres i a l'altra banda dels Pirineus, l'AFP Pertús, que llavors allò és un centre de control de l'alta velocitat, pagant, és un peatge, allò és un... I llavors allí passen trens de viatgers i trens de mercaderies a alta velocitat.
0: Però aquests no fan cap transbord, vull dir?
1: No, aquestos...
0: L'ample de via,
1: l'ample de via és el mateix, el de Barcelona, que el de l'altra banda dels Pirineus, perquè l'alta velocitat ja l'han construïda amb l'ample de via europeu, que és metro, diguem, perquè ens entenguem, metro 43 d'ample. Cosa que el d'estatal, o l'espanyol, és el de metro, diguem, metro 66.
0: Perquè, per allò de que els espanyols la tenen més grossa. L'ample de via, l'ample de via. Sigueu mal pensats, cony. Vinga, què més, Josep Maria?
1: Bueno, doncs aquesta línia, diguem, de... Primer estava feta per anar de Granollers a Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, perquè a Sant Joan de les Abadeses hi havia les mines de carbó d'Ogassa. Llavors, una manera de treure el mineral d'allà cap al port de Barcelona, doncs era una via natural per fer baixar el mineral cap aquí. Però, clar, la mina es va acabar i el tram de Ripoll a Sant Joan de les Abadeses el van eliminar. I llavors només va continuar el tram que va de Ripoll cap amunt.
0: A mi, jo com pensava que aquest tram l'havien fet perquè les famílies benestants de Barcelona anaven a passar els estius a Sant Joan de les Abadeses, i per això els van posar el tren.
1: Pues era estrictament per diguem, industrial.
2: Que mal pensat és vostè, eh?
0: Sí, sí. Però sap allò que diuen, que pensa malament i encertaràs?
2: Sí, sí, sí. També en tenen raó.
1: Bueno, llavors aquest... Bueno, ja hem dit que aquest tren de Sant Joan de les Abadeses era pels jaciments minerals d'allà d'Ogassa, i ja està. Llavors es va acabar la mina l'any 65-67 i llavors... Doncs...
0: I llavors, que, diguéssim, de Sant Joan de les Abadeses no hi passa cap tren per allà?
1: A Sant Joan de les Abadeses no. Hauran conservat l'espai per on passava el tren i s'han tret de la màniga això que en diuen vies verdes, que són per passejos.
0: Per anar en bicicleta.
1: Per anar en bicicleta, pots anar caminant també, diguem, i si contemples el panorama. Perquè, clar, l'explanació ja està feta. Si han de salvar algun riu, ja tenen fets els ponts. Clar, llavors anar a caminar és, diguem, una passada.
0: Bé, escolta'm, i a l'eix del Mediterrani el podien fer passar per aquí?
1: També.
0: Ja que passa per Madrid, pues, el Mediterrani és tan...
1: Que canvien l'agulla, canvien l'agulla de sentit i ja està.
0: El Mediterrani és un mar tan bo que fins i tot entra cap a la península, passa per Madrid i torna a sortir.
1: Torna a venir cap aquí.
0: Això que... Igual podien aprofitar aquestes infraestructures que venen del segle XVIII.
1: Bueno, llavors tenim ja la línia de Puigcerdà, que la van inaugurar el 1922. O sigui, és una línia centenària.
0: Sí.
1: Llavors la van inaugurar el 21 de setembre. La companyia es va fundar el 1850... i la companyia de los caminos de hierro de Barcelona, Granollers, la van fundar el 1850 i la línia es va inaugurar el 1854 de Barcelona a Granollers. A Puigcerdà sí que va arribar el 21 de setembre del 22, però la inauguració oficial la van fer uns dies més tard.
0: A mi el que em sona estrany això de Caminos de Hierro.
1: És que com aquí no el ferrocarril o la revolució industrial va arribar més tard que a Europa, clar, a França són les Chemins de Fer,
0: yeah.
1: Caminos de Hierro.
0: Sí, clar, és que és això, dius Chemins de Fer i sembla que sigui una cosa important, en canvi dius Caminos de Hierro i dius, collons, tu, que cutres, no?
1: Vale, llavors aquesta línia de Puigcerdà, entre que és una línia difícil per l'orografia, però és que a més, quan per arribar a Puigcerdà han de salvar una muntanya i a la muntanya la fan amb un túnel que dona una volta. Li diuen el túnel del Cargol, o sigui, puja en espiral. O sigui, entres, per exemple, a la cota 100, surts a la cota 200 i aquests 100 metres els salves anant pujant així en espiral, que és una obra...
0: I això ho van fer volent o els hi va sortir així?
1: No. Era...
2: Està bien pensat, no? Està bien pensat.
1: Sí, sí, no, claro, per això... Per això ja estaven estan els enginyers, vull dir, o aquests que diuen enginyeros de puertos...
0: Oh, sí que sí. O
1: sigui, per això estan.
0: Sí, sí, no, que estan per això, estem d'acord. Però algunes vegades ens surten les coses malament, que un comença per una punta, l'altre comença per l'altra, i entremig, ai, ens hem equivocat d'un metro i un passa un metro més a la dreta i l'altre... A vegades passa això,
1: Vale, doncs veus que aquest túnel fa 230 metres de radi, va de la cota 1314 a la 1363, o sigui que per salvar aquests 50 metres, però, clar, 50 metres en pendent, el tren no t'ho puja. En canvi, si el vas pujant a poc a poc en espiral, doncs puges el mateix, però no tens la dificultat de la pendent.
0: No, és que 50 metres és molt,
1: Bueno, llavors l'enginyer d'aquest va ser el senyor Retuerta, Hilario Jesús Retuerta, que passa que no va veure acabat el projecte perquè va morir enrampat. Bé, li va passar més o menys el que li va passar al senyor Viada. El fundador de la línia de Barcelona-Mataró es va morir el mes de maig, i en canvi el tren el van inaugurar l'octubre del 1848. Aquest senyor també va morir enrampat el 1916.
0: Passa que també és una llàstima de morir enrampat l'enginyer que va fer l'obra, no? Igual estaven provant la connexió, igual estàvem provant la catenària
1: i com no hi havia walkie-talkies per dir talla la corrent, dona la corrent,
0: i estava allà enganxat i pam,
1: pam. Bueno, llavors això és lo de la línia de Puigcerdà. Llavors ara veurem la de Sant Joan de les Abadeses, perquè el tram comú de Granollers fins a Ripoll és el mateix, sinó que a Ripoll llavors agafaven l'agulla i la desviaven cap a la dreta i s'anaven

0: 1938 i la van acabar el 1967.
1: Llavors... Bueno, no? Un tot d'anys.
0: Sí, se li va treure tot el suc que se li va poder treure, però les mines també arriba un moment que s'esgoten.
2: S'esgoten o diguem que ja no són rendibles.
0: Ja no són rendibles perquè...
2: L'esforç ha de ser, és molt car per treure el material.
0: Clar, abans totes les grans indústries anaven amb calderes de vapor. Ara poses un motor elèctric de no sé quants cavalls de potència i...
2: Sí, sí. Bueno, però encara hi ha centrals tèrmiques, per fer corrent.
0: Sí.
2: Cada vegada en queden menys, però encara n'hi ha.
0: Bueno, llavors aquest tren de Granollers a Vic, el tram de Granollers a Ripoll el van anar fent per etapes. Llavors tenim que de Granollers a Vic el van fer el 1875, fins a Torelló i Sant Quirze de Besora el 1879, i de Sant Quirze a Ripoll el 1880. I de Ripoll a Sant Joan de les Abadeses també, a Sant Quirze de Besora a Ripoll va ser el juny del 1880 i a Sant Joan de les Abadeses octubre del 1880. Llavors resulta que de Granollers a Barcelona hi havia la línia de Barcelona-Granollers, diguem Cardedeu i Maçanet. Clar, aquesta línia havia de fer pagar una espècie de peatge per entrar, per trepitjar les vies de l'altra companyia. Llavors el que van fer va ser arribar a Barcelona per les seves pròpies...
2: Per no tenir que pagar peatge.
0: Exacte, per no fer servir les vies de l'altra companyia.
1: Madre mía, hoy lo estoy dejando hablar, ¿eh? ¿Se ha dado cuenta? Qué buena soy.
2: És veritat, fa rato que no l'escoltàvem,
1: tanto y no le dejo.
2: Fa rato que no l'escoltàvem, això és novetat.
1: Oh, pobre, que lo veo ahí tan puesto.
0: No, es, claro, son los apuntes.
1: Además,
0: no, perdo
1: es que lo sabe todo, con él puedes ir en tren a donde quieras, yo me pierdo.
2: Molt bé, doncs hauríem d'anar acabant, anem resumint. Doncs
0: pues ja està, pues deixem-ho aquí, perquè clar, vaig parlar de les estacions de Ripoll i de les estacions de Sant Joan de les Abadeses, diguem, quan es van fer, però bueno, això si acaso ho deixarem per un altre...
2: Per després de les vacances.
1: Que mire, tienen la oportunidad de ir a visitar ese pueblo que no la tenía.
0: O pujar al tren groc.
2: Això.
1: El tren groc. El tren groc era el que anava...
0: De... La Tor de Querol, que és França, a Vilanova de Conflent.
1: Que dice que está bonito el paisaje, ¿no?
0: Sí, preciós.
1: Nada, habrá que ir.
2: Molt bé. Doncs Josep Maria Cors, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
2: I ens veiem després de les vacances.
0: Ens veurem després de les vacances.
2: Gràcies.
1: Adéu.

0: Avui, per tancar el programa, tenim a la nostra veterinària de guàrdia. Estàs de guàrdia.
1: De capçalera, no?
0: De capçalera,
1: no em feu fer guàrdies, ja, ja ho he deixat de fer, lo de les guàrdies. Ah, això ja... és per gent jove.
2: Hombre,
0: perdona, hombre. Perdona, ara m'acaben de donar una patada en tot l'estómac.
1: No.
0: Perquè si resulta que ella ha deixat de ser jove, nosaltres, jo, què sóc?
1: Joves d'una altra edat.
0: Ho has arreglat molt.
2: Viejoven, eres viejoven, que ara se llama así.
0: Ah, sí?
2: Sí, ah, viejovenes.
0: Sí. I vostè, doña Virtudes, què?
2: Jo soy de l'últim tip joven.
0: Bueno, doncs res, a la nostra veterinària de capçalera.
1: Hola.
0: Bona tarda, benvinguda.
1: Bona tarda, gràcies.
0: Què ens portes avui?
1: Avui anava a parlar, que crec que ja vam parlar l'any passat, perquè ja fa un any que venim a la ràdio, de Sant Joan, però sí. Com que hi ha coses noves, i segur que la gent ho vol tornar a saber, ho podem tornar a comentar. Què fem amb els gossos per Sant Joan? I els petards...
0: Portar-los a França, que no celebren...
1: Això és una idea meravellosa. Hi ha molts llocs, hi ha moltes cases rurals que es troben el dia de Sant Joan tot de gent amb gossos fugint.
2: Jo tinc una idea. Jo tinc una idea.
1: Ai, mare.
2: Sí, ai, mare. Bueno, a los niños les ponen casco.

0: Pues a los perros también.
1: Sí, sí, sí,
0: ¿No?
1: sí, sí,
0: Es
1: a
0: que ayer
1: vos, sí.
0: estaba en una fiesta de, bueno, así potente y me chocaba ver a los niños pequeños
2: Diu,
0: con
2: diu,
0: cascos.
2: estava el Dosrius sona,
0: Ay, sí,
2: dona.
0: Aldo Rius, es que no
1: Home,
0: quería,
1: Dosrius
0: era
1: sona, Dalfo.
0: buenísimo, buenísimo, me encantó.
1: Sí.
0: Sí.
1: Vas ballar?
0: No, porque tengo la pierna un poco para allá.
1: Ah, bueno.
2: Bueno, i llavors què va veure? Nens que portaven
0: Cascos,
2: orelleres?
0: sí. No, no, cascos así como nosotros en la radio, pues imagino sin conectar. Bueno, sería el colmo, ¿no? Niño, ven pa' acá.
1: GPS.
2: Podria
1: També
2: ser.
1: n'hi ha, crec, però no els aguanten. Se'ls
0: Bueno,
1: treuen.
0: ja,
1: Clar,
0: clar.
1: llavors ja
0: No, no, però anaven,
1: no
0: i vull dir
1: funciona
0: que
1: gaire.
0: ballaven, vull
2: Però
0: dir que sentien alguna cosa,
2: se'ls
0: pobres.
2: lliga.
1: Ben lligat, que no es pugui
0: Sí.
1: moure el gos.
2: Bueno, llavors, a veure, parlem seriosament. Quan arriba les revelles, no solament la de Sant Joan,
1: Sí.
2: hi han gossos més sensibles o menys sensibles. Què els hi passa?
1: Què els hi passa? De tot. N'hi ha que els és igual, n'hi ha que tenen un pànic horrible, que volen fugir a qualsevol preu, són capaços de saltar per la finestra, i n'hi ha que són capaços de fer-te un forat al sofà per amagar-se i fer-te un cau.
2: Jo tinc un gos a casa que quan sent un petard busca un radiador a la calefacció i a sota, allà, comença a rascar.
1: Doncs,
2: Tinc el parquet
1: preciós.
2: preciós, preciós.
0: Hombre,
1: Home,
0: trabajos manuales, oye,
1: clar.
0: también lo que tiene, pobres
1: Ell deu
0: animales.
1: estar cansat d'intentar fer un niu i no aconseguir-ho.
2: Sí, sí,
1: Clar,
2: sí, sí.
0: pobrets.
1: doncs aquests gossos que s'amaguen, a veure, la primera opció sempre és fugiu de la ciutat. Això és la millor opció de totes. Agafar el gos, anar-te a una casa rural, al mig de la muntanya, passar la nit i ja està. I l'any que ve serà un altre dia.
2: Perdona, però amb un certificat que a la casa rural no hi haurà ningú que vulgui celebrar la revetlla tirant petards.
1: Sí, ho fan, eh? O
2: Sí?
1: sigui, hi ha avises i hi ha cases rurals que és com un refugi de gent amb gossos. Llavors, si va algú tirar un petard, home, jo crec que el fotran fora. Sí.
2: No, no.
1: I hi ha gent que hi va cada any, inclús s'han fet grupets d'amics de cada any anem a fer la fugida de Sant Joan a la mateixa casa rural i s'ho passen bé. Per tant, aquesta és la millor opció. Si no pots marxar, perquè hi ha moltes vegades que no pots marxar, hi ha gent que
0: Que no pot
1: no
0: pagar.
1: es pot permetre
2: Sí.
1: o...
2: Perquè, diguem-ho clarament, les cases rurals s'han posat amb uns preus
1: Sí,
2: prohibitius,
1: bastant...
2: també, eh?
1: Sí.
2: Perquè com que estan de moda i com que hi ha a Barcelona hi ha molta gent,
1: Sí.
2: els pixapins, els que anomenen pixapins, tots surten a la vegada,
1: Són els
2: doncs...
1: mateixos que els camacos, o no?
2: Sí,
1: Sí.
2: són...
1: Mateixa
2: Hi
1: família.
2: han diferents, hi han
0: Nuevas
2: diferents.
0: especies,
2: Llavors hi ha una
0: ¿eh?
2: altra
0: Uy, me
2: espècie que
0: acabo de
2: són
0: enterar ara
2: els
0: mismo.
2: biopijos.
1: Ah, aquests també són molt
0: Ah.
1: divertits.
2: Sí, a més, hi han diferents camades aquí, vull dir, diferents noms.
1: I els que van a la muntanya es volen fer amics de les vaques.
0: Sí.
1: Aquests
2: També.
1: també.
2: Però pensa que tots van de quechua.
1: Sí, ben equipats per anar a fer
2: Abans
1: alpinisme, sí.
2: anaven del Capitán Tapioca o una cosa així.
0: Ui,
2: Ara
0: és que és muy caro,
2: la
0: Capitán
2: majoria quechua,
1: Tapioca.
2: la majoria quechua...
1: Sí. Encara existeix.
0: Sí, existeix,
2: Sí?
0: sí.
1: No ho
0: Sí,
1: sabia, no.
0: sí,
2: Però
0: sí.
2: tots passen pel Decathlon, quechua,
1: Quechua i a fer-se
2: però a
1: selfies
2: més
1: amb les vaques.
2: uniformats de dalt a baix, eh?
1: Sí.
2: Uniformats
1: I un
2: de
1: selfie amb una vaca que sol acabar divertit.
2: Si és una vaca, sí, a vegades igual no és una vaca i has de córrer, però bueno.
1: No, a les vaques també,
2: També,
1: eh?
2: a vaques
1: Sí,
2: també.
1: tampoc no et pensis, eh? Sí. Doncs si no obtens aquesta opció d'anar a fer el biopijo a la muntanya, que també està bé que la gent ha d'anar a la muntanya, llavors tenim els gossos aquests que s'amaguen molt, molt, molt, els hem de facilitar que s'amaguin. És a dir, el teu gos, si es vol ficar sota el radiador, que s'hi fiqui i l'ajudem. Inclús li pots fer, agafes els coixins del sofà, li fas un búnquer, que estigui el més aïllat possible, i si es vol amagar, que s'amagui.
0: Y eso que duermen un poco, bueno, que les dan pastillitas,
1: Sí,
0: también va
1: també,
0: bien,
1: sí.
0: ¿no?
1: Altres opcions,
0: Ajá.
1: sí. Si amagant-se fent-li búnquer, el gosset ja es queda tranquil, que l'únic que vol és estar tapadet allà sota, ja està. Si són d'aquests gossos que t'intenten saltar per la finestra, que n'hi ha molts que intenten fugir i no saben on, cada Sant Joan, per desgràcia, hi ha algun gos que ha saltat. Aquests gossos sí que l'ideal és medicar-los. Els que s'amaguen, si també estan amagats i segueixen tremolant, també se'ls ha de medicar. Hi ha molt, molt rang de medicacions. Vale? Normalment el que fem a la clínica és, primer comencem amb les coses que són més naturals. Hi ha coses que porten triptòfan, hi ha coses que porten una proteïna de la llet, que es diu alfa-casozepina, que també és relaxant, que això fa molts anys que hi és i funciona més o menys bé. Igual 40% dels gossos, amb això en tenen prou per passar Sant Joan. Però ara aquest any, que crec que l'any passat encara no hi era, no ho sé, si no, me n'alegro que faci més d'un any que hi sigui, el que estem fent servir moltíssim, moltíssim, és el derivat de la marihuana, que és...
0: Ai, un bon Marley!
1: Sí, sí.
2: Se'ls fa un canuto i el gos diu...
1: Una mica per tu, una mica per mi. No, que això és il·legal.
2: Ah, el d'ell...
1: Ah, no, consumir
2: el
1: no,
2: d'ell,
1: no.
2: El d'ell és il·legal?
1: Ah, no, el d'ell és legal. El d'ell és legal.
2: El d'ell és legal.
1: Sí, perquè el que han fet és li han tret la part divertida, igual, o la part que et fa més riure.
2: Pobres bèsties.
1: Bueno, i llavors la gent també em pren d'això, crec. Jo de gent no
0: bueno, sé. Vamos, ya me veo yo al sí. personal yendo al veterinario. ¿Necesita el perro? ¿Cómo se llama?
1: ¿Cómo se llama? Dobby.
0: Nah, unos cuantos Dobbies.
1: No, li entre la part al THC, espero no dir-ho al revés, però bueno, crec que el THC és la part que és més recreativa i li han deixat el CBD, que és la part que és ansiolític i també està funcionant molt bé per temes de dolor.
2: Que és el que es recepta a les persones
1: sí,
2: humanes.
1: També. Sí, també. Sí. I llavors, amb això, la veritat és que l'any passat hi ha molts, molts gossos que es van poder estalviar la medicació més forta. Això no és medicació, és com una valeriana una mica més
0: forta. ¿Y el Dobby este para los viajes también va bien?
1: No.
0: No, lo digo porque yo, por ejemplo, mi perro, ahora no, murió, ¿no? Pero yo tenía un perro que se mareaba como una mala... Bueno, pobre.
1: Sí, sí.
0: Bueno, también es que había muchas curvas.
1: Y... Bueno, bien dicho, es CBD, pero... ¿CBD? Podemos llamar Dobby, si quieres.
0: Dobby, CBD, uy, suena muy peligroso eso del CBD.
1: Sí, ¿eh? Vindrán a la Dobby, clínica y me mandarán un Dobby, diré, ¿de qué hablas? No, es una broma con la señora Virtudes. Sí, perquè els gossos, els viatges, hi ha dos tipus de gossos. Hi ha els que es maregen, que són típics gos que posen el cotxe i comença a bevejar moltíssim, uh-huh. I hi ha els que acaben vomitant, que també vomiten, per ansietat. O sigui, uh-huh. Poden vomitar o per mareig, com nosaltres, o també per ansietat. I si és per la part de l'ansietat, sí que va bé, es fa servir bastant. De fet, és una cosa que d'entrada té zero efectes secundaris, el pots provar amb moltes coses i si funciona, està meravellós.
0: Sí, sí, no, és que el pobre iba con los ojos como los dibujos animados.
1: Sí.
0: ¿Sabes aquello que tenía los ojos así?
1: Saliéndose.
0: Sí, sí.
2: Una cosa, aquestes pastilles que hi ha a part de del CBD,
1: sí.
2: Què fa? És un sedant?
1: A part del CBD o el CBD?
2: Sí, no, a part del...
1: A part del CBD, sí. Es donen sedants i si hi ha ansiolítics. Si no funcionen les coses naturals, el següent que s'intenta és benzodiazepines, que això és el Valium, el Trankimacin, totes aquestes coses. Uh-huh. Llavors, depèn de cada gos, amb alguns els hi va millor el Valium, n'hi ha altres que els hi va millor el Trankimacin, que són un és diazepam, l'altre és el Prazolam. I això va molt bé, però s'ha de provar almenys 15 dies, 3 setmanes abans de l'esdeveniment estressant.
2: I ara hi som a temps, eh?
1: Ara anem una mica justos. El bo que té és que és una cosa, perquè són molt segures, però la dosi és molt variable. És a dir, toquen 1 mg per quilo. M'ho invento, ara no em feu cas, que ho estic dient de memòria. Llavors, amb un gos de 10 quilos li tocaran 10, però aquell gos de 10 quilos pot ser que necessiti 10 o pot ser que necessiti 40. Depèn de cada gos i és molt variable això. Llavors va molt bé saber la dosi efectiva abans de l'esdeveniment estressant.
2: Sí, però què fas? Li comences a donar abans i comences a tirar petards tu al carrer?
1: No, tu no. Ho proves un dia a casa. Vens i et faig la recepta i t'explico com fer-ho. Llavors tu un dia a casa, que sigui un cap de setmana, que estigueu tranquils, que no passi res, proves. Li dones una pastilla, t'esperes mitja hora. Que el gos està exactament igual? La seva dosi no és una. Li has de donar una altra. Que el gos comença a anar una mica borratxint i comença a tenir una gana de boig, que normalment és el que els hi passa, i va com si t'haguessis pres 2 copetes de més, una mica col·locadito. Amb 2 pastilles, vale, tios, vale. La seva dosi són 2, perquè una no li fa res i 2 ja té efecte. Llavors, el dia de Sant Joan, comencem una mica abans, eh? Comencem igual 3 dies d'abans, li donem la seva dosi, que és el que hem buscat un altre dia, cada 12 hores. I anem pujant. I el dia de Sant Joan li podem donar la seva dosi, o inclús una mica més, que això el veterinari t'apunta al màxim, cada 8 hores. Però clar, va molt bé saber la dosi. Perquè a més, les benzodiazepines, és molt raro, però poden fer una cosa que es diu efecte paradògic. Que és que en comptes de relaxar-se, et posen molt nerviós. I és un efecte molt raro, però com et passi el dia de Sant Joan, te'n recordaràs de l'efecte paradògic.
2: No, jo crec que el seu és agafar i sortir de rebella i tornar a casa molt tard, molt tard, molt tard, perquè saps que el gos no et deixarà dormir.
1: Clar, i el pobre gos que ho passi sol. Sí, home. Deixarem-te un dia que estiguis molt estressat solet allà en una habitació.
2: Hi ha una altra solució. Tu t'agafes, dius, anem a celebrar-ho, t'agafes botella de whisky...
1: Una per tu i una pel gos.
2: Una per tu i una pel gos.
1: També, és una altra solució.
2: I al final quedareu tots dos dormits.
1: Sí, com a veterinari jo oficialment no t'ho recomanaré, però mira, tira-le. Llavors, si ha arribat el dia de Sant Joan, no has fet el CBD, no és suficient, no has fet la prova amb la benzodiazepina, no saps què fer, és la tarda de Sant Joan i vas desesperat al veterinari, el que et donarem és un sedant, que és una cosa que fem servir com per preanestèsia, que llavors sí que les benzodiazepines el que fan és que el gos estigui conscient però li sigui igual. Vale? És com, ah, sí, hi ha petards, mira, em feien por i ara, mira, m'ho passo bé perquè vaig drogadito. Els sedants sí que els adoro.
2: Què és allò que es posa? No?
1: A la geniva, sí. Sí, sí.
2: Passa que
1: és l'última.
2: Però s'ho ha de deixar posar.
1: Sí, clar, sí.
2: Clar,
0: bueno, debe tener buen sabor,
2: gos,
0: ¿no?
2: Si tens un gos gros...
1: Sí, en teoria sí.
0: Claro,
2: si tens un gos
0: sabor.
2: Gros que no li agrada que li posis la mala boca...
1: Ja.
2: Igual no s'ho agafa bé, eh?
1: Sí.
2: La primera. La primera vegada...
1: Clar, la segona ja, com que ja el tens una mica...
2: La segona hi pots posar la mà, si te'n queda.
1: Sí,
2: mà,
1: sí, si te'n queda de mà, sí. Però en aquest cas, encara que haguessis anat a temps, tampoc no t'hagués servit gaire perquè les benzodiazepines no es recomana gens donar a un gossos mínimament agressius. Perquè desinhibeixen i també et poden desinhibir l'agressivitat. Per tant,
2: llavors,
1: la
2: festa,
1: pots liar molt.
2: Festa...
1: Sí, festa, corre davant del gos. Sí. Clar.
2: Bé, a més, hi ha una cosa que és evident. Tots ens en recordem de Santa Bàrbara quan plou.
1: Clar.
2: Tots som conscients que les coses les hem de preparar en temps, però fins que no hi ha algun veí o algú que comença a tirar petards i veus el gos que l'has esborrallat, dius, ostres, tu,
1: sí.
2: Que tenim que fer alguna cosa.
1: Sí, però igualment, encara que sigui última hora, veniu, que us entenem, els veterinaris també fem el mateix, ho fem tot última hora.
2: Sí?
1: No us jutjarem. No. La tarda de Sant Joan, tothom ve desesperat a comprar alguna cosa pel gos, ho entenem perfectament, també som un desastre, no passa res. Veniu a demanar ajuda.
2: I la caixa ho agraeix.
1: Home, sí, clar, també,
2: clar.
1: també.
2: Sí.
1: Bueno, ara que aquest el podem vendre encara.
2: Ah, i això no s'ha d'anar a la farmàcia?
1: Sí, però se sobreentén que la farmàcia no el tindrà, ni si té... O sigui, en teoria hauries de venir la tarda de Sant Joan, desesperadet, allò, el gos està pujant-se per les parets, has de venir, m'has de demanar hora, perquè si no segurament no tinc ple.
2: Ah, sí, per això les hores...
1: Clar.
2: Igual que l'Ajuntament, sí.
1: Home, igual, no fotis, les donem més ràpid, Donem més opcions. M'has de venir, demanar hora, a veure si en tinc, perquè clar, jo li he de fer una visita al teu gos... Una visita no es pot fer a recepció en 30 segons.
2: Però si el gos el tinc a casa.
1: Bueno, això és el que diu la llei. L'has d'agafar amb tots els petards, portar-lo, demanar-me hora, estar mitja hora fent una visita, pagar-me la visita, llavors jo et faig una recepta...
2: És el més important, això?
1: És el més important. Perquè els veterinaris només ho fem per diners, ja ho sabeu.
0: Home, perdona, per això estudia de la xica, no? I ha passat tots els exàmens.
1: A mi la hipoteca també me la cobren. Llavors, agafar la recepta, anar a la farmàcia, esperar que tinguin el producte, segurament te'l cobraran el preu que ells consideren, que solen considerar més que els veterinaris, i si no el trobes, llavors has de tornar a la meva clínica i esperar a veure si jo, per sort, gràcies a Intervenció Divina, tinc el producte i te'l puc servir.
0: Oh, que complicado, ¿no? Sí. Pobres animalitos.
1: Sí.
2: Això s'ha de fer una instància.
0: Que són uno más de la casa.
2: S'ha de fer una instància o no cal?
1: Bueno, s'ha de fer una instància, no, però podeu anar al veterinari a signar, perquè estem fent una ILP per canviar-ho, llavors aneu al vostre veterinari i demanar a signar perquè ho canvin. Que...
0: Però per què complica tant l'evento? Digo jo.
1: No sé, senyora.
0: Estamos fatal, eh?
1: El mundo
0: no... Estoy muy deprimida, el mundo está muy mal.
1: Pues porque esto lo hace gente que no...
2: Si está deprimida, ya lo sabe, CLB...
1: Ah, sí, sí, se vende para todos.
0: Ya iré, le diré, tengo un perro que dice, guau.
2: Bueno, i això ho hem de fer de cara a les rebelles,
1: sí.
2: La de Sant Joan, la de Sant Pere, sí. Bueno, ara oficialment només la de Sant Joan, però hi ha lloc que encara celebra la de Sant Pere,
1: sí.
2: I alguna altra també.
1: Home, i a Mataró les Santes també.
2: I a Mataró les Santes.
1: També gossos desesperats.
2: Clar, perquè una cosa són els petards, diguem-ho així, terroristes que es llancen al carrer, i l'altra cosa són els petards oficials, els castells de focs,
1: sí,
2: que també fan soroll i el gos també
1: molt,
2: ho detecta.
1: Molt, sí. Sí, però igual et diria que és pitjor Sant Joan, eh? Perquè és que comencen a la que acaben els col·les, és un continu cada dia carregant,
2: Però
1: carregant.
2: es van entrenant i cada dia baixen
1: Sí.
2: a la plaça a tirar quatre
1: Però, sí,
2: petards.
1: fa falta entrenar, clar.
2: I llavors dius,
1: Difícil.
2: i aquestes criatures no tenen un pare i una mare i un gos que han de cuidar?
1: Igual te... També hi ha l'avantatge... Igual tenen un gos vellet que s'ha quedat sord, que llavors els és igual, que és un dels avantatges dels gossos vellets, que llavors ja... Ah, mira, aquest any no li molesten.
2: És el que
1: Està
2: ens és
1: perfecte.
2: el que ens passa a la gent gran.
1: No, home, no, que tu jo.
2: Què més? Va.
1: Llavors, altres coses que van comentar que m'han fet gràcia. Ahir estava amb uns amics dinant i em van dir, ai, la gent aquesta que va amb els gossos amb cotxet.
0: És
2: Però,
0: veritat.
1: Quina
2: a
1: vergonya.
2: veure, escolta, escolta, jo això ho he vist, això ho he vist, però no estem d'acord que tu treus el gos perquè faci exercici, perquè faci pipí, perquè faci caca. Si ho fa, si va, se'l treus dintre el cotxet, ni fa exercici, i el pipí i la caca se la fa dintre el cotxet, o què?
1: No crec.
0: Però no serà perquè és gent més major? Jo he vist gent
2: No,
0: més major,
2: no,
0: no?
2: no,
1: No.
2: no. És, jo normalment
0: O
2: les
0: perquè les
2: persones que he
0: gusta
2: vist
0: coquetear con el
2: són
0: perro.
2: aquelles parelles
1: Normalment
2: joves,
1: tampoc.
2: no, són parelles joves que en vez de tindre una criatura tenen un gosset.
1: I el porten amb cotxet.
2: I el porten en cotxet
1: Doncs vinga a desmentir un mite, jo.
2: perquè els hi fa gràcia anar amb un cotxet pel carrer, perquè
1: Perquè juguen a papes i mama amb el gos.
2: la gent de la seva edat tenen criatures i van amb un cotxet i ells no volen ser
1: Clar,
2: menys.
1: això és el que pensa la majoria de la gent i per
2: Eh
1: això
2: que
1: vaig
2: sí?
1: dir, anem de parlar perquè la majoria de la gent pensa això. Sí que hi ha algun que, bueno, porta
2: És
1: un
2: un succedani, és un
1: cotxet...
2: succedani. El gosset és el succedani de la criatura.
1: En moltes ocasions sí, però no és, la representació no és portar-lo un cotxet. Hi ha molta gent que sí, que l'agafa com a succedani de fill. Però no sol ser la gent que els porta amb cotxet.
2: No?
1: No. La gent que els porta amb cotxet, deixeu de mirar-los i pensar, vai un idiota amb el gos amb cotxet. Perquè alguns sí que n'hi ha, eh? Però la majoria de gent són gent que cuida molt el seu gos i el cuida bé. Per exemple, hi ha gossets, a Mataró, que és on tinc jo la consulta, hi ha molts gossets que els encanta anar a la platja. I quan van a la platja es banyen, juguen amb la sorra, s'ho passen molt bé, veuen els amiguets, però viuen, igual viu a una roca fonda. Clar, i és un gosset que és gran. Tot el camí de baixada i de pujada no el poden fer, perquè estan cascadets. Però sí que poden baixar amb un cotxet i anar a la platja i jugar a la platja.
2: I una pregunta. I llavors quan arriben a casa, no els que van en cotxe, eh? Se'ls hi ha d'agafar una tovalloleta d'aquelles humides i netejar-los les d'això, els coixinets i tot això.
1: Si venen de la platja, sí, una tovalloleta humida o passar aigua dolça, perquè la sal irrita. Si venen del carrer, ja això ja és depèn de lo maniàtic que siguis tu. El gos falta no li fa.
2: És que era per aquí on anava, perquè
1: Clar,
2: resulta
1: no.
2: que ens estem creant tot un món econòmic al voltant del gos,
1: Sí,
2: que
1: sí, sí.
2: si les tovalloletes per les coixinets, que dius, a veure, el gos de per si tota la vida ha caminat pel bosc o ha caminat per
1: I ha
2: on, pels
1: tornat.
2: camps i ha tornat i ha fet anys, eh?
1: Sí, sí,
2: Ha fet
1: sí.
2: anys,
0: Lo que
2: sí.
0: pasa que antes no había esa conciencia que hay ahora de que un animal, o sea, hay que cuidarlo. Porque claro, yo por edad he
2: Sí,
0: visto de
2: es
0: todo.
2: cuidava sol.
0: Sí, se cuidaba solo, los tenían ahí atados. Yo, por ejemplo,
1: Sí,
0: en mi
1: clar,
0: pueblo
1: això
0: los tienen para
1: no.
0: cazar, la mayoría. El que tiene perro, ahora ya no. Pero que tenía perro era para cazar y no veas
1: Clar.
0: las situaciones como las tenían. Y tú lo ves hasta normal. Llega un momento que hasta lo ves normal, hasta que te conciencias de que son uno más. O sea, no hablan como
1: Sí.
0: nosotros, pero tienen sentimientos, porque yo tengo
1: Clar, que
0: perros y
1: tenen.
0: gatos y no veas. Se hacen entender la madre
1: Sí,
0: bien.
1: t'estimen
0: Y
1: i
0: ahora hay un
1: sí.
0: cachorrito y no veas el cachorrito de mi hija y de su novio. Y le hablan como si fuera su hijo. Y yo me meo de risa.
2: Creo que diga el sucedáneo.
1: Clar, això sí que... Però s'han de cuidar, però s'han de cuidar sent conscients que són gossos, que això no vol dir estimar-los menys,
0: Ja,
1: però són
0: ja.
1: gossos. No necessiten anar a la perruqueria cada setmana i portar les potetes pelades al zero. No necessiten portar tres pinces al cap. Que tu et fa gràcia i li vols fer? Vale. Però és per tu, no és pel gos.
2: Perdó l'expressió, eh?
0: A veure.
2: Ja sé que sonarà malament,
1: Ai,
2: però
1: ai.
2: hi han mariconades d'aquestes que
1: Ui, això no ho pots dir, Jordi.
2: No puc
0: No.
2: dir-ho.
1: Saps com es diu ara ben dit?
2: Com es diu?
1: Avainillades, això. Són coses avainillades.
0: Ah, avainillades, mira.
1: Sí.
0: Una palabra nueva.
1: Sí.
2: Sí, cada
0: Bueno, yo he
2: dia
0: llegado a
2: aprenem
0: ver
2: coses noves.
0: un perro de estos de bolsillo Y yo digo, ay, no sabía que parecía un puercoespín, ¿eh? O sea, con el pelo así. Digo, ay, qué mono, ¿no? Con las puntitas negras. Digo, ¿qué raza es? Dice, no, que lo llevo a la peluquería, le han teñido.
1: Claro, vale.
0: Mira, me quedé muerta.
1: Falta el Lifano.
0: Son esos de bolso, ¿sabes? Y se los llevaba no, claro. A comprar. El perro iba, era un kit, pero... No. Era una monada, però vamos, llevar al perro que le tenia la puntita.
1: I la gent creu que aquestes coses és com la gent que els porta un cotxet i no. Perquè no. El gos, a part de sortir a fer pip i caca i totes aquestes coses al carrer, surten per olorar, és per veure coses, per sentir sorolls diferents. És un enriquiment ambiental més enllà de ser un lavabo.
2: Els veterinaris hi ha una cosa que feu, que no feu i que hauríeu de fer.
1: Digue'm.
2: Que és fer un test en el que porta el gos.
1: Uf.
2: Vostè quan surt amb el seu gos del carrer?
0: Ah, no.
2: Si el gos fa caca, recull les caques. Si el gos fa pipi, tira...
0: No, perquè iran a otro. Jordi,
1: si em diuen que no, què faig?
0: Les relaje l'oído.
1: Què faig si em diuen que no?
2: Ara em venen a la memòria diverses coses. Un clatellot ben durat. A vegades estaria bé.
0: És un arma de doble filo, esto.
1: Mare meva, si em posés jo a opinar. No. No jutgem.
2: No jutgem. Això sona molt naïf. No,
1: bueno, sí.
2: No jutjarem.
1: No, prefereixo no jutjar i que vinguin i poder ajudar una mica, que no que diguin, ui, no, allà no hi va, que em renyen. Que hi ha molta gent que ve al veterinari i em diu, és que ja sé que em renyaràs. No renyen mai ningú. Mai. Clar, és que el tinc gordo, ja sé que em renyaràs perquè li dono coses de casa. No em renyaré. T'explicaré per què sí, per què no, el que pots fer i el que no. Però no renyem i no jutgem.
0: És un animal, és su decisió.
2: Vinga, i et queda alguna cosa
1: més? Una altra
2: crec
1: cosa
2: que sí.
1: També m'ha fet gràcia, gossos amb ulleres de sol.
0: Ai, que fuerte, que fuerte, que fuerte. Que pijo, no? Ai, por Dios.
1: Que pijo, que sí, pijo. Que és el que penseu. Sí.
2: Ray-Ban?
1: No, em sembla que són marca Doodle o alguna cosa.
0: Debe
1: així.
0: Debe ser
1: no
0: la marca Ray-Ban de perros, perquè sí. No se m'ocorre.
1: I són cares.
2: En aquest moment...
0: Pues ja està, és pijo.
1: Tenim... No és pijo.
2: Avui és d'aquells dies que tenim gent aquí a l'estudi que dius, us veieu amb ulleres de sol, o vos amb ulleres de sol?
0: Bueno, porque yo me lo creo todo. En este planeta me lo creo todo.
1: Clar, però és que és una altra cosa que la gent
2: però,
1: els mira i diu, ui, que pijo.
2: Una pregunta.
0: A lo mejor tienen problema de visión.
2: És necessari pel gos?
1: Hi ha malalties que ajuden moltíssim que portin ulleres de sol. Moltíssim.
2: I veuen més?
1: No perden la visió tan ràpid.
0: Ah, bueno, eso tiene su lógica, pero que le pongan una camiseta que lo diga. Que es lo que se, ya.
1: Es material médico.
0: Sí, porque debe ser muy pesado decir, ay, el
1: sí, pijo. Sí, tota la zona.
2: Ara, Doña Virtudes acaba de donar... És necessari posar-li una samarreta al gos, una bufanda,
1: no.
2: Un... Vestir-lo, vaja.
1: No. Tenen fred, a veure, tampoc jo no sóc un gos, però t'has d'imaginar quan tu tens fred al cap, quan tens cabells.
2: Perdó.
0: A veure, estudio.
2: La paradinha aquesta, i clar, això és ràdio i no ho heu vist, i m'ha mirat directament, em sento, com diu
0: allò, per al·lusions. No, però aquí ha sigut sin ninguna intenció.
1: Clar, tu com a termòmetre de cap, bueno... No sé si tens la closca més dura per
2: sí,
1: no tenir cabell.
2: Sí. Tothom, mira, tothom, sobretot ara a l'estiu, tothom diu, no vas amb gorra? No he portat mai de gorra. Per què? Perquè tinc la pell curtida.
0: Ah. Perdona, és que és molt elegante. Sí. La veritat és esa.
1: Que no se la puc posar. No, sí.
0: Però perdona, jo crec que totes aquestes modes de... Una història que leí, d'una senyora, supongo, americana, que se moría de hambre, tenía un perrillo y pensó, voy a hacerle fotos, que bueno, empezaron en las postales, la señora esta se hizo multimillonaria.
1: ¿Ah, sí?
0: Y a raíz de eso,
2: comencé a hacer fotos al gos de
0: claro, casa. Yo no había visto nunca un perro vestido, sinceramente, pero ahora hay de todo, llevan un traje de invierno, porque mi hija y mi nieta les compran eso, y yo digo, anda... O sea, y cada vez a ver quién es más guay, ¿no? Y es
2: que sí. Y chubasqueros por día.
0: Gorras, chubasquera sí. Con gorra. Y
1: sí,
0: todo
1: sí.
2: Se llama el capitán Bescanova.
0: Cualquier día les ponen traje de esquí, que esquí, no
1: sí.
0: Sé.
1: Bueno, mira, si no va la neu, poseu-los y botetas, eso sí.
0: Sí, los pies, sí.
2: Sí?
0: Yo, sí. ¿Puedo explicar una anécdota que me pasó a mí? Que yo es que soy muy...
2: Si le digo que no, no lo explicaré.
0: No, lo explicaré otro día.
1: Pues di, no.
0: Sí, bueno, no. Nada, mi pueblo, todo congelado, el río congelado, yo paseando el perro y el perro. levantando las patas, y yo digo, ¿qué le pasará? Llego a casa, digo a mi marido, digo, oye, no sé qué le pasa al perro, digo, pero hemos ido por el río que está todo helado, digo, iba haciendo así, dice, y me dice, oye, que el perro tiene frío también por los
1: pies, claro.
0: ¿Verdad? Míralo, digo, ay, ay, pobre, yo paseando por el río helado.
1: Venga.
0: Venga.
1: Pues aquí al límit, sí, això sí. Sí que fa falta. Si tens fred al cap, quan tens cabells, el teu gos segurament té fred, però realment fred al cap, allò que és difícil, fa molt fred.
0: El que passa que la majoria, bueno, no tots els perros tenen pèl, però tenen...
1: Clar, els que no tenen pèl, bueno, pues claro. Suposo que tindran més fred. I també aquests se'ls ha de tapar per problemes de sol, uh-huh. Més que de fred, perquè tenen la pell molt delicada, se'ls ha de posar crema solar... Però bueno, volia desmentir que a vegades hi ha coses que em semblen pijades i són...
2: A mi allò de les ulleres de sol, la veritat, sigui dita, que entenc que hi pot haver un problema als ulls, però...
1: Pots estar evitant que es quedi sec el teu gos.
2: Bé.
1: Clar.
2: Clar, no, no. Però és el que deia Doña Virtudes, llavors se li posa un cartellet
1: que diu,
2: pas prescripció facultativa.
1: No sóc idiota.
2: Molt bé, escolta'm. Cada setmana, quan ens expliques les coses que t'han passat a la consulta, ens ho passem... Bueno, l'Eugenio m'has tingut que...
1: Que ser veterinari.
2: No, no, no, i si més no parlar amb tu una estoneta, perquè bé. Ves tret acudits, segur,
1: eh? És divertida, la gent.
2: Ara ja ho deixarem fins passat vacances.
1: Ah, molt bé, doncs molt bones vacances.
2: La setmana que ve tenim l'últim programa i llavors tenim vacances fins al setembre.
1: Perfecte, farem tots vacances. Setembre,
2: i com diu aquell, i però al setembre tornarem.
1: Molt bé.
2: I no és amenaça.
0: Ai, com Schwarzenegger, sí.
2: Què té que veure el Schwarzenegger?
0: Sí. Perquè volveré.
1: Sí, és...
0: No l'ha vist la pel·lícula, eh?
1: No,
0: és que
1: no té cultura.
0: Ai, no té cultura. Pues le aconsejo que la vea.
1: Sí,
0: és
1: molt
0: divertida.
2: Noemi, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Vinga, adéu.
0: Adéu.
2: Nois, fins aquí. Nosaltres marxem. L'equip avui ha estat format per a Lluís Blanc als controls i muntatge musical, com sempre, Marga Silvestre a la producció, Jordi Álvarez, Ramon Reyes, Josep Maria Cors, Noemí Mayoral, Doña Virtudes i qui us parla, Jordi Ranyer. Esperem retrobar-vos la propera setmana a la mateixa hora. Tenim ja la revetlla a tocar, a tocar. Feu bondat. O millor no, que és més divertit. Però sempre recordeu, sigueu feliços. Salut!
3: Viu la ràdio. Ràdio Argentona, sempre bategant per tu. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no?
2: 1, 2, 3, 4, 5.

és el teu cap. Tu la protagonitzes i està genial. Vols la teva estatueta i t'està esperant. Només has de veure que ets un diamant. Tothom té amor, tothom vol ser fort. Planta una llavor i canta una cançó. Jo admiro els ulls i ja no tenim por. El que estem buscant es diu amor. Tothom té amor.

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6. Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
1: ¿Cómo es eso, Neil?

Ràdio Argentona, la nostra ràdio, 104.6 FM.

Ràdio Argentona, els millors èxits. Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Bona nit. Vuit poblacions de les comarques de Lleida assoleixen els 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures han de durar com a mínim fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis del país. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest dilluns per decidir si obre expedient al jutge Peinado. Es valora fer-ho després que el magistrat digués que els escortes de la dona de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir. Jordi Martí, mà dreta de Xavier Trias, guanya les primàries de Junts a Barcelona. Amb un 40% dels vots s'ha imposat a Pilar Calvo, Jaume Alonso Cuevillas i Glòria Freixa. Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. El Regne Unit es dona per feta ja la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest mateix dilluns. A Colòmbia comença a mitjanit un escrutini ràpid per saber qui ha guanyat les presidencials. Els sondejos donen avantatge al candidat de l'extrema dreta, Belardo de la Esprinella, enfront del candidat d'Esquerra, Iván Cepeda, que confia esgarrapar vots dels indecisos. I la febre dels cromos del Mundial de Futbol desferma la passió pel col·leccionisme. Als voltants del Mercat de Sant Antoni han tornat a registrar un diumenge d'aglomeracions per fer intercanvi de cromos. Panini, que és l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, tot i que assegura que resoldrà el problema aquesta setmana.
1: Esports. La selecció espanyola amb un gol de Lamine Yamal ha guanyat 4-0. L'Aràbia Saudita també s'ha jugat. El Bèlgica 0, Iran 0. Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. I aquest dilluns a les 8 del vespre, Barça-València, al Palau Blaugrana, tercer partit de la final de la Lliga CB de bàsquet amb la sèrie empatada 1.
0: I tindrem una matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'alba es donaran els valors mínims al voltant dels 25-27 graus a la costa i de 20 a 24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema a tot el país, llevat de les comarques de Girona. Màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42, ruixats i 4 trons a la tarda al Pirineu.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i al prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3Cat Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
3: A partir de dimarts-dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
0: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui també molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
4: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre, vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions justament relacionades amb la calor. On s'han superat ja aquests 40 graus és en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera aquest diumenge. A Lleida, el Segrià i el Poal, al Pla d'Urgell, hi ha hagut les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Alba Mor.
5: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altra. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
6: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor.
2: Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, aigua, aigua, per veure. Sí, sí.
6: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir a les hores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja quan podem tenir festa i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
7: Pues dutxes d'aigua freda, geladeig i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
8: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i el més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina perquè si no es mata bo.
5: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una cinquantena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
0: Aquesta onada de calor també s'escampa per Europa. A França afecta a nivell d'alerta vermella, que és el grau més alt, la meitat del centenar de departaments que té aquest país. Tres persones d'entre 80 i 95 anys han mort al departament de la Gironda, presumiblement per la calor. Segons el ministre de Transició Ecològica, França assolirà dilluns i dimarts temperatures rècords superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones vulnerables a la calor que no agafin el tren per precaució.
9: Les persones les més vulnerables dans le contexte.
10: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
9: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
0: I el ministre d'Educació de França, on el curs escolar acaba el juliol, ha anunciat que 845 escoles no obriran demà i que prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Aquest diumenge es prohibeix beure alcohol també a la via pública, a moltes ciutats on es fan concerts per no congestionar els serveis sanitaris. Les altes temperatures, que són superiors als 35 graus, afecten també el Regne Unit, Itàlia, Alemanya, que és un país on molta gent es refresca banyant-se als rius. Dos banyistes hi han mort ofegats i altres tres han desaparegut.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Unes 300 persones assisteixen al Minut de Silenci en record dels tres adolescents que han perdut la vida en un accident a la platja de la Rabassada, a Tarragona. La tercera víctima mortal, un nen de 13 anys, s'ha confirmat aquest diumenge. L'homenatge ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
12: Un moment marcat per la consternació i l'emoció en què han participat familiars, amics, veïns i companys dels tres adolescents que han perdut la vida mentre es banyaven a la zona de la Cova del Gos entre la platja de la Rabassada i la del Miracle. A més d'enviar el condol a les famílies, el consistori remarca que està prohibit el bany a la zona de roques, així com saltar a la mar des d'aquest punt. Amb tot, el regidor de Medi Ambient, Espai Públic i Joventut, Guillermo García de Castro, apunta que el consistori treballarà per millorar les condicions de seguretat.
13: Les zones de roques de Tarragona està prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no? Però en tot cas reiterar el missatge, no? Nosaltres tenim establerts tots els protocols i a més, com ho saben, doncs fa dues temporades vam tindre una situació molt límit a les nostres platges i vam millorar tota la coordinació entre tots els nostres serveis, Protecció Civil, Guàrdia Urbana, Creu Roja, i necessitem aquesta corresponsabilitat per part de la ciutadania.
12: Arran d'aquest incident, els psicòlegs del sistema d'emergències mèdiques han fet assistència a un total de 52 persones en dos dies.
0: De fet, els professionals del socorrisme apel·len a la ciutadania, ara com sentíem també, a ser més conscients del perill de l'aigua i recorden que la bandera groga significa perill. Ho ha explicat a 3CAT Info el president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Joni Acevedo.
14: Tothom sap que no podem anar a 180 per hora per una autopista, però no sé si tothom és conscient de que amb bandera groga no podem entrar dins del mar. Ens falta una mica d'educació a la ciutadania.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara falten 5 minuts per un quart. Pedro Sánchez s'afronta a una setmana més que complicada en què haurà de donar explicacions al Congrés sobre el cas Leire i el cas Zapatero. El que l'ha alleujat una mica aquestes últimes hores és la decisió del Consell General del Poder Judicial, que aquest dilluns es reunirà per estudiar si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado, que dissabte va enviar la seva dona, Begoña Gómez, a judici per 4 delictes i amb la insinuació que els seus escortes la podrien ajudar a fugir de l'Estat. Una acusació que encès el cos policial espanyol. Madrid, Alba Gil.
15: La decisió del jutge Peinado d'enviar la dona de Pedro Sánchez a judici i retirar-li el passaport encès el Partit Socialista i la Moncloa, que denuncien l'obsessió del magistrat per fer caure l'executiu. Però la controvèrsia generada després que hagi acusat els escortes de ser capaços d'ajudar a fugir Begoña Gómez els dona munició per encarar una setmana política especialment complicada. Sentim la ministra Diana Morán.
16: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar de por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
15: D'altra banda, el PP fa equilibris per no atacar Peinado, a qui li han plogut les crítiques dels sindicats i de la Policía Nacional. Cuca Gamarra és vicesecretària del partit.
17: Evidentemente es lógica, ¿no? Porque ellos representan a los hombres y mujeres que desde los cuerpos y fuerzas de seguridad trabajan diariamente en la protección de los españoles.
15: Sánchez acaba el curs erosionat pels casos de corrupció que l'envolten, amb una situació de debilitat parlamentària evident i sota la pressió dels socis i de l'oposició perquè convoqui eleccions anticipades. En aquest escenari, el Congrés debatrà una moció del PP per exigir-li que se sotmeti a una qüestió de confiança i el Senat una que demana eleccions. Això la mateixa setmana en què el president espanyol finalment compareixerà per donar explicacions sobre el cas Leire 10 i també sobre la investigació contra l'expresident Zapatero, a l'espera de saber si el poder judicial expedienta Peinado.
0: Mentrestant, aquí a Catalunya, Jordi Martí serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. S'ha imposat a les primàries els altres tres aspirants amb el 40% dels vots. Martí ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit una cara nova a l'Ajuntament. Anem a Barcelona, Jordi Corbalan.
18: Jordi Martí va agafar el relleu a Xavier Trias a l'Ajuntament després de la victòria agredolça a les últimes municipals. Des d'aleshores ha comptat amb l'aval de l'exalcalde convergent per succeir-lo. Després d'haver-se imposat a la diputada del Congrés, Pilar Calvo, afí a la cúpula i als altres candidats, Jordi Martí ha demanat remar plegats per tornar a guanyar i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
19: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
18: El número 2 de Junts, Jordi Turull, que ha comparegut al costat de Jordi Martí, ha tancat files amb l'alcaldable.
20: A partir d'ara, tots serem al teu costat. Des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat.
18: Caldrà veure quin paper tenen la resta d'aspirants a les primàries quan es facin les candidatures.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'altra gran qüestió d'aquest diumenge són les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran que han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però manté els contactes amb els mediadors, que són el Pakistan i Qatar. Les converses que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre aquests dos països havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
21: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
0: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país, fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
22: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
0: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva. Mentrestant, el Regne Unit es dona per feta ja la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en aquestes pròximes hores. Londres, Quim Olivares.
1: Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest dilluns, malgrat que divendres passat va deixar clar que no pensava plegar, després que el seu principal rival, Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, fos elegit al Parlament de Westminster i ara sigui el favorit per substituir-lo. Ara bé, a mesura que passen les hores, creix la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer fixi un calendari de retirada. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la dimissió de Starmer i li ha desitjat el millor. Abans, el ministre de Comerç britànic, Peter Kyle, a la BBC, ha dit que el primer ministre està fent consultes i reflexionant.
21: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
1: Però si finalment dimiteix, està per veure si serà amb efectes immediats i si hi haurà primàries per substituir-lo. A banda de Burnham, l'exministre de Sanitat, Wes Streeting, també ha dit que té intenció de participar a les primàries. Starmer va guanyar les eleccions al juliol del 2024 de manera aclaparadora i va deixar enrere 14 anys de governs conservadors. Ara bé, actualment té una popularitat molt baixa. Va tenir un fort desgast després de no assumir responsabilitats en l'afer Peter Mandelson, nomenat ambaixador a Washington, malgrat que se sabia que era amic de Jeffrey Epstein. Diversos ministres van dimitir i van fer responsable Starmer dels resultats desastrosos dels laboristes a les eleccions locals del 7 de maig.
0: El temps. Amb en Dani Ramírez.
3: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment. Farà molta calor avui gairebé tot el país amb aquest perill de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Pau Barcelonès i fins al Maresme. Però la propera nit i matinada, matinada de dimarts, també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23, al Pla de Lleida, tota la zona de Ponent, també hem vist de calor nocturna. Una nit que comença, ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogó, i per tant les mínimes quedaran per sobre de 25 o 27 en punts a la costa, mínima que evidentment serà tòrrida, i a l'interior han arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25, i han passat la matinada, algun momentet de 22, 23, realment una nit de ple estiu, ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió, i a la tarda pot espetegar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya, no ho descartem a l'Alt Berguedà o l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
0: Ara passant 2:15, a Colòmbia s'espera un escrutini intens però ràpid des de la mitjanit hora catalana per saber qui ha guanyat les presidencials. Els sondejos donen avantatge al candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espinella, enfront del candidat d'Esquerra, Iván Cepeda, que confia esgarrapar els vots dels nombrosos indecisos i ser el relleu del president sortint, el progressista Gustavo Petro. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
4: Els dos candidats a la presidència de Colòmbia ja han votat. Iván Cepeda, de l'esquerra, a Bogotà, Abelardo de la Espriella, per l'extrema dreta, a Barranquilla. Les enquestes donen a de la Espriella com a guanyador, però l'esquerra aposta per esgarrapar vots dels indecisos, que són molts aquí a Colòmbia. 17 milions de colombians no van anar a les urnes en primera volta el mes de maig. S'espera, doncs, un escrutini intens però ràpid, de menys de 2 hores. Els resultats aquí a Colòmbia, tot i ser un vot manual en papereta, es coneixen ràpidament. Corferias és el centre de votacions més gran de la capital colombiana, com la Fira a Barcelona. Aquí els colombians s'expressaven així.
23: Con la esperanza de que nos ayuden a nosotros aquí en Colombia, porque aquí este país está tenaz. Entonces vamos a votar por Iván Cepeda porque es el único que nos puede apoyar y ayudar quizá con el pueblo.
24: Con la esperanza de que por fin el país pueda conseguir la paz, con la esperanza de que el país pueda ser bien gobernado.
25: ¿Continuidad o cambio?
24: Cambio.
4: Les eleccions presidencials colombianes són un carau creu. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, un empresari i advocat outsider en política, amb un discurs radical, populista i conservador, de mà de ferro contra la inseguretat i a favor de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes, el senador Iván Cepeda, d'Esquerres, un conegut polític i activista aquí a Colòmbia a favor dels drets humans, que va perdre el seu pare, també senador com ell, a mans dels paramilitars durant els anys 90.
0: Ucraïna ha intensificat aquest diumenge els atacs amb drons sobre la península de Crimea, ocupada pel Kremlin des del 2014, i l'ha deixat sense combustible. Això està provocant talls programats en el subministrament elèctric. Els bombardejos també han afectat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix Crimea amb Rússia, i han generat problemes en les comunicacions. Almenys 5 persones han mort i una trentena han quedat ferides. El governador rus de Crimea ha anunciat la suspensió de la distribució a les estacions de servei.
2: A partir de les 9 del matí s'ha suspès la venda de combustible en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
0: Crimea és una de les grans destinacions del turisme rus i l'increment dels bombardejos ucraïnesos tindria com a objectiu dissuadir els milions de visitants que la península rep cada estiu per fer-hi les vacances. I cap a una altra guerra, a Gaza, Israel ha mort 2 palestins, un dels quals és una nena de 8 anys. L'exèrcit ha perpetrat un atac aeri a Khan Yunis, al sud de la franja, malgrat la treva en vigor, i ha deixat també 3 persones ferides. La cadena qatariana Al Jazeera ha negat les seves acusacions contra un dels seus periodistes, a qui Israel va matar dissabte a Gaza, amb l'argument que era membre de Hamas. El canal ha emès un comunicat en què qualifica aquestes al·legacions d'infundades i assegura que busquen justificar els crims contra els seus periodistes. De fet, des que va començar la guerra a Gaza, Israel ha matat ja 12 professionals d'aquest mitjà. D'altra banda, l'exèrcit israelià ha reivindicat aquest diumenge la mort, suposadament dimecres, de 2 líders de la branca armada de Hamas i de la Jihad Islàmica Palestina, cap de les dues organitzacions, però ha confirmat la notícia.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. Un de cada 5 consumidors catalans que fan compres per internet opten per recollir les comandes en armariets o en botigues de barri com estancs, bars o quioscos. I la meitat d'aquests clients acaben fent una compra addicional en aquests comerços. És la principal conclusió d'un estudi sobre hàbits de recollida del comerç electrònic que ha fet Amazon. El responsable de punts de recollida d'Amazon a Espanya, Bernardo López, posa xifres a aquest impacte econòmic que genera el servei en el conjunt del comerç local a Catalunya.
5: Estimamos que en Cataluña los clientes que van a recoger un pedido en un punto de una tienda local gastan cerca de 2 millones de euros en gastos adicionales, ¿no? El cliente gana y el consumidor y la tienda también gana de ventas incrementales.
0: Per a les empreses de distribució, centralitzar trameses en un punt els comporta un gran estalvi logístic. De fet, ho ha explicat la directora de GLS a Catalunya, que és Sònia Ària, en declaracions a aquesta emissora.
6: No tenim que fer tantes entregues domiciliaris i som capaços d'aglutinar en petits hubs o comerços aquestes entregues perquè els usuaris vagin a recollir, doncs és molt interessant.
0: Els comerços adherits reben una compensació per custodiar els paquets. I comercialitzar sense intermediaris aliments de petits productors i elaboradors en comerços locals de tot Catalunya. Aquesta és la premissa que va néixer amb el projecte Singulars, que ofereix ara una logística pròpia per repartir un ventall de 5.000 productes d'un miler d'elaboradors a 400 comerços repartits arreu del país. La finalitat és donar suport als pagesos d'aquí, oferir productes de proximitat a preus justos per productors i consumidors i contribuir a la continuïtat de les petites botigues. Explica com ho faran en Marc Talavera, que és coordinador d'aquest projecte.
7: Les botigues es comprometen a fer una compra mínima regular al projecte. A partir d'aquí podem començar a sumar. Nosaltres tenim la garantia de que assolim els mínims productes viables, que la logística funciona, podem planificar produccions amb els pagesos i a partir d'això anem generant aquesta eficiència que volem aconseguir al llarg de tota la cadena de valor.
0: Al Centre Logístic de Singulars, aquesta iniciativa es construirà en uns terrenys dels Prats de Rei, a la comarca de l'Anoia. Està previst que aquest projecte arrenqui l'any que ve amb l'objectiu d'arribar al 5% de la facturació alimentària de Catalunya d'aquí 10 anys.
11: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll.
8: El Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid per l'equip de La Fuente. Lamine Yamal, que ha estat titular i ha jugat els primers 45 minuts, ha marcat el primer gol. Oyarzabal al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia dels àrabs ha tancat el marcador. Els blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han estat titulars de la segona part. Ha entrat Ferran Torres, també ha jugat el català Cucurella, ara jugador del Madrid.

0: i Jordània, Algèria. I fora del futbol, dos noms propis de l'esport català aquest diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Perquè Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer, respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
2: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
0: Són declaracions de Marc Márquez a DAZN. I Paula Blasi ha guanyat la volta a Catalunya. La ciclista d'Espluga suma una cursa més de la temporada. Guanya la general de la volta fent valer el marge aconseguit a la Molina en l'etapa reina, tot plegat en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat l'irlandesa Marianne Vos en un sprint reduït.
3: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir en algun moment allà en carrera quan s'estava disputant la etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve perquè aquest any no la guanyo, però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
0: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. L'Igualada ha guanyat el Liceo 4-2 i força el cinquè i definitiu partit a la final de la Lliga d'Hockey Patins. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia a poder aixecar el títol.
4: Sortirem una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que, bueno, hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres, quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
0: El cinquè definitiu partit de la final es jugarà el proper dimarts 23 de juny, la nit de la Revetlla de Sant Joan, a la pista del Liceo, a Galícia. I el Barça de bàsquet juga aquest dilluns el tercer partit del play-off de final de la Lliga CB de bàsquet, que arriba a Barcelona empatat a un després de la contundent derrota blaugrana de dissabte al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip estigui preparat.
5: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
0: Y aquest és el jugador del València, Álvaro Cárdenas.
6: Sí, la verdad que bueno, el público estará apretando, pero bueno, yo creo que tenemos que ser fiel a nuestro estilo, ser agresivo en defensa, imponer nuestro físico y ojalá no vaya bien.
0: El partit a les 8 del vespre al Palau Blaugrana i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Toni Bou ha guanyat la segona jornada del trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli, amplia 66 punts l'avantatge respecte a la general. Berta Ballant també repeteix la victòria de dissabte sobre l'italiana Sofia Rabino i marxa del trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quadre individual de Wimbledon. Amb 24 anys, la tenista rebuta una wildcard del Gran Slam anglès. Serena Williams també jugarà els dobles amb la seva germana.

Ara són 2:15, us estem explicant que 8 poblacions a les comarques de Lleida arriben als 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures han de durar almenys fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis de tot el país.

0: Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. A partir d'ara també parlarem dels petards. Les empreses de pirotècnia ens han explicat com són els que es vendran per aquesta revetlla de Sant Joan. Sembla que no faran tant soroll. I també parlarem de les festes que s'han organitzat per celebrar la Diada. I comentarem la febre que ha despertat el Mundial de Futbol entre els que els agrada col·leccionar cromos. Panini no dona l'abast.
1: Esports. La selecció espanyola amb un gol de Lamine Yamal ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita. Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la Volta Ciclista a Catalunya.
0: I tindrem una matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'alba es donaran els valors mínims al voltant dels 25-27 a la costa i de 20 a 24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema a tot el país, llevat de les comarques de Girona. Màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42. Ruixats i 4 trons a la tarda al Pirineu. Ara passen 2 minuts de 2 quarts, us ho dèiem, la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3CAT Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
2: A partir de dimarts dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
0: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i també a les portes d'aquesta revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
3: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades justament amb la calor, on s'han superat els 40 graus. Ara ho dèiem, aquest diumenge és en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera. A Lleida, per exemple, al Segrià i al Poal, al Pla d'Urgell, hi ha hagut les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Albamor.
4: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altra. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
5: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor. Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, per beure. Sí.
6: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir a les hores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja quan podem tenir festa i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
7: Pues dutxes d'aigua freda, geladeig i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
8: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i el més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina perquè si no es mata bo.
4: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una 50ena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
0: I com sabeu, enmig d'aquesta onada de calor tindrem la revetlla de Sant Joan. Aquest any les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards que l'any passat. El sector calcula facturar més de 20 milions d'euros. El president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, assegura que la producció no s'ha vist afectada per la guerra a l'Orient Mitjà.
9: La majoria de la pirotècnia ve de Xina i els vaixells no passen per Hormuz. La majoria va a Rotterdam i arriba a través de la carretera. Encara que comences la guerra el 28 de febrer, en principi estava o ja teníem la mercaderia o molta ja estava en camí.
0: Aquest any, més de la meitat dels petards que es vendran seran de baixa sonoritat, segons el director responsable de la cadena de botigues La Traca, Jordi Brau.
10: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat i nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
0: El govern ha autoritzat 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics. Les activitats es faran a les platges, als passejos marítims i a les esculleres a partir de la nit de Revetlla i durant tot l'estiu. Per exemple, hi ha la Revetlla de Sant Joan a la platja d'Ocata, al Masnou, al Maresme, la cantada d'havaneres de la Costa Daurada, Calafell, al Baix Penedès i també la festa major d'Empúria Brava a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara són 2:15, obrim el focus. Les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no es reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però diuen que mantenen els contactes amb els mediadors, el Pakistan i Qatar. Les converses, que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre els dos països, havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
12: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
0: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país, fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
13: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
0: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva. Mentrestant, Alemanya ha tornat a criticar els Estats Units per la seva gestió a l'Iran. El ministre de Defensa, Boris Pistorius, ha culpat Donald Trump pel tancament de l'estret d'Hormuz. Ho ha dit en una entrevista a la cadena ARD.
14: En última instància, el tap de l'ampolla de l'estret d'Hormuz el va posar Donald Trump, no nosaltres, però tenim interès a treure'l de nou, però amb l'acord i explícitament amb el consentiment de l'Iran, per exemple, i també d'Oman.
0: Situem-nos de nou a Catalunya. Es va perfilant la nova entitat de gestió dels aeroports, l'autoritat aeroportuària, que és fruit del pacte entre el govern i Esquerra Republicana. Ha estat creada més per pensar en el futur dels aeroports catalans que no pas per gestionar les terminals o per operar vols. Un dels punts que es preveuen que gestionarà és la mobilitat. Per això es parlava de connectar per ferrocarril tots els aeroports catalans. També la logística, el turisme, l'ordenació territorial i la sostenibilitat, unes qüestions que ara estan repartides entre diferents departaments i organismes del govern. El pacte deixa molt clar que l'autoritat aeroportuària no substituirà els gestors actuals. Per tant, AENA es continuarà ocupant de la gestió operativa del dia a dia. Jordi Candela, director general d'Aeroports Públics de Catalunya.
15: No ha de fixar tarifes que ja estan fixades en el DORA. No. El que estem és ocupant espais que tenen alt valor i alta importància per Catalunya i que fins ara potser han estat doncs, una mica disseminats.
0: El Consell de Govern tindrà 6 representants de la Generalitat, 3 del món local, 2 representants dels agents econòmics i socials i 2 experts independents. La direcció executiva serà la responsable de coordinar i portar a la pràctica les decisions del Consell. També s'ha sabut que Espanya i Brussel·les acceleren els tràmits per resoldre la infracció ambiental que impedeix l'ampliació de l'aeroport. Segons publica aquest diumenge el diari El Periódico, l'expedient es podria tancar aproximadament d'aquí un any. L'esfondament d'una casa al carrer de l'Església d'Arenys de Mar, al Maresme, que no ha causat ferits, ha obligat a desallotjar una desena d'edificis del voltant i 18 veïns no podran tornar a casa seva fins divendres. Els fets han passat cap a 3:45 de la tarda d'aquest diumenge, quan s'ha ensorrat pràcticament tota una casa en planta baixa i 3 pisos, on per sort no hi havia ningú. Només n'ha quedat dreta la façana i davant la possibilitat que també s'esfrondi, doncs s'ha decidit desallotjar les cases del voltant. Tot apunta que la causa d'aquest esfrondament són les obres d'enderroc de l'edifici del costat. I a Mataró, els Mossos investiguen una suposada agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a la matinada de dissabte cap a diumenge. La víctima ha interposat ara una denúncia i s'ha obert una investigació per aclarir els fets. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat el que va passar en un missatge a la xarxa X. Ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi, la intolerància ni per cap agressió. A més, tenint en compte la proximitat d'uns mesos amb festes populars als carrers, ha anunciat també una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que aquests actes siguin espais segurs.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més coses. La policia ha detingut un noi de 29 anys per robar telèfons mòbils de gamma alta a l'estació de Badal de la línia 5 del metro de Barcelona. Aquest lladre detectava les víctimes potencials a l'interior del comboi, s'esperava a prop seu fins a arribar a l'estació de Badal i un cop s'obrien les portes aprofitava un moment de distracció i els agafava el telèfon mòbil de les mans. Després el lladre fugia de l'estació. Les denúncies de les víctimes, la majoria dones, i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per la identificació i per la posterior detenció d'aquest lladre. El detingut està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny i el valor dels telèfons sostrets puja, atenció, a uns 8.000 euros. També han detingut un home acusat d'haver robat més d'una trentena de mòbils al Festival Sonar, al recinte de la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Aquests fets han passat aquest diumenge, a la matinada, quan diverses persones van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon a l'àrea del voltant d'un dels escenaris principals. Van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels mòbils i en escorcollar-lo van trobar tots els aparells. Ara us expliquem que intentar completar la col·lecció de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives i l'empresa que els comercialitza, que és Panini, s'ha quedat sense estoc diverses vegades ja, però assegura que els problemes es resoldran aquesta setmana. Costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat. Lluís Torrent és director general de Panini Espanya.
16: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un Mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
0: La bogeria pels cromos del Mundial es pot veure fàcilment als voltants del Mercat de Sant Antoni, que és un dels punts més importants d'intercanvi a Barcelona.
17: Els més bons, que és Messi, Cristiano Ronaldo, els tinc i avui he canviat molt i espero que em quedi menys.
18: Primera vez que colecciono el Panini, entonces tengo una fiebre ya de coleccionar sí o sí. Ya me faltan solamente 30.
19: Messi, sobretot, he intentat anar a les tendes, però no hi ha. Ni la gent l'intercanvia, no el tenen repes.
0: Amb l'intercanvi, l'objectiu és aconseguir com més aviat millor els 980 cromos que componen la col·lecció. Els cromos, com ara sentíem, més buscats i difícils de trobar són els de Messi i de Cristiano.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Quina és la millor eina per detectar notícies falses i vídeos manipulats? Doncs un grup d'estudiants de la Universitat de Girona ha dedicat mig any a analitzar 21 aplicacions basades en intel·ligència artificial per mirar de determinar-ho. La conclusió és que Google Gemini és el programari més complet i fiable. Berta Artigas Fontàs.
20: La recerca ha estat impulsada per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per encàrrec del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Els estudiants han posat a prova els diferents programaris programaris basats en intel·ligència artificial amb un centenar de notícies falses i verídiques en diversos idiomes i a través de diferents dispositius. Han conclòs que Google Gemini és l'eina més completa i fiable per verificar continguts digitals. Ho explica una de les estudiants, Helena García.
1: Mentre li diguis qualsevol cosa, per exemple, analitza'm aquesta notícia, ja directament t'indica amb precisió mil·limètrica que això és un deepfake o que aquesta notícia és real.
20: Des de la universitat remarquen que els resultats poden ser útils no només per evitar estafes econòmiques, sinó també per combatre la desinformació que circula diàriament per les xarxes socials. Anna Carbonell és la professora que els ha acompanyat.
21: Que de la mateixa manera que una persona pot ser estafada, entre cometes, a nivell econòmic, també pot ser estafada de moltes altres maneres. És a dir, cada dia a les xarxes socials veiem com ens empassem, tots plegats, jo inclosa, fake news, notícies que són fetes amb intel·ligència artificial i que ens semblen que són reals.
20: L'informe titulat Economia de la mentida conclou que aquestes eines poden ser útils també per a empreses, ciutadania, mitjans de comunicació i per qualsevol persona que vulgui verificar la informació abans de compartir-la.
11: El temps.
0: Amb el Daniel Ramírez.
22: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment. Farà molta calor avui gairebé tot el país amb aquest perill de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Pau Barcelonès i fins al Maresme. Però la propera nit i matinada de dimarts, també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23. Al Pla de Lleida, tota la zona de Ponent, també hem vist de calor nocturna. Una nit que ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogó, i per tant les mínimes quedaran per sort de 25 o 27 en punts a la costa, mínima que evidentment serà tòrrida, i a l'interior han arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25, i han passat la matinada, algun momentet de 22-23, realment una nit de ple estiu ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió, i a la tarda pot espetegar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya, no ho descartem a l'Albergadà o l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
11: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Ara passant 2:45, Andorra acull per primera vegada l'exposició del World Press Photo. S'hi poden veure les fotografies guanyadores i finalistes del concurs de fotoperiodisme més prestigiós de tot el món. Sant Julià de Lòria, Joaquim Albalate.
23: Unes nenes que ploren mentre agents de l'Aix nord-americà les separen del seu pare. Un camió d'ajuda humanitària a Gaza tapat per desenes de persones que intenten aconseguir una mica de farina. O les víctimes d'agressió sexual a Guatemala esperant amb dignitat el resultat del judici als seus violadors. És el que podem veure en algunes de les 42 fotografies seleccionades pel World Press Photo que aquests dies es poden veure exposades a Andorra. Pere Moles és l'organitzador de la mostra.
24: Són unes imatges que ens interpel·len, que deixen moltes preguntes obertes i que, sens dubte, preferiríem segurament moltes vegades no haver res de veure, però són la realitat, no? Sí que és veritat que World Press Photo cada vegada més juga ja a buscar històries, microrelats, que ens ajudin a entendre altres coses i veure la vida d'una altra manera, no?
23: Unes imatges que parlen de canvi climàtic, de guerres, de malaltia o d'identitat cultural, que més enllà de fer pensar, també posen en valor la feina periodística, amb un homenatge als periodistes morts fent la seva feina.
24: En un món en què la intel·ligència artificial i la manipulació de les imatges cada vegada està més al dia, posa en valor aquesta feina on el periodista, on el fotoperiodista, està al lloc, pren una fotografia i després decideix compartir-la al resto del món.
23: És la primera vegada que el World Press Photo fa parada a Andorra. Ho fa a l'antic Hotel Pol, al centre de Sant Julià de Lòria, que des de l'any passat acull exposicions temporals com aquesta. Cerny Cairat és el cònsol major de la parròquia.
25: Un gran honor i un gran orgull que
2: una associació com el World Press Photo doncs, hagi vist Sant Julià doncs, com un emplaçament digne i idoni per portar la seva exposició, no només per Sant Julià, sinó per Andorra i per la resta del Pirineu de proximitat.
23: L'exposició del World Press Photo es pot visitar a l'antic Hotel Pol fins al 30 de juny. És una mostra que volta per tot el món. De fet, ara també es pot veure, per exemple, a Roma, a Sydney o a Rio de Janeiro. A finals d'any arribarà, com és tradició, al CCCB de Barcelona.
0: Mèxic arrossega el llast del crim organitzat i les seves víctimes continuen lluitant contra les bandes, contra el govern i contra l'oblit.
3: No solament és un narcoestado, és un estado vinculado con la delincuencia organizada.
0: Ens ho diu la mexicana Lídia Cacho, escriptora, periodista, editora, productora, guionista i activista social. Denúncies com aquesta li van comportar amenaces de mort fins al punt d'exiliar-se. Ara acaba de publicar Un halcón bajo mi ventana, una novel·la sobre un adolescent en el Mèxic dels anys 60 que descobreix el feminisme, la música i la lluita política. Cacho ha vingut als estudis de Catalunya Ràdio per parlar d'aquest llibre, de la violència d'aquell Mèxic i del Mèxic actual, que ara acull la Copa del Món de Futbol. Albert Manyà.
5: La connivencia del govern amb els crims.
3: No podrían existir esa cantidad de desapariciones, en este caso 130.000 desaparecidos actualmente en México, si no hubiésemos tenido y tuviésemos hasta la fecha gobiernos que niegan las desapariciones y la participación de miembros del Estado.
5: Més enllà del narcotràfic, nens soldats, sicaris, tràfic d'òrgans, prostitució...
3: El problema más grave en este momento es justamente que la delincuencia organizada transnacional es la que está operando en México y una de las grandes razones de las desapariciones forzadas está vinculada no solamente a la búsqueda de libertades y a la represión política, pero también porque la delincuencia organizada está utilizando a gran cantidad de jóvenes para la trata de personas.
5: El títol del llibre, inspirat en l'anomenat El Halconazo del 1971.
3: El gobierno, a través de un brazo militar y de la CIA, entrenaron a un grupo de civiles, de hombres jóvenes, para asesinar y desaparecer a cientos y cientos de estudiantes en México y les llamaban los halcones, era el nombre clave del ejército.
5: La seva investigació va fer canviar el país, tot i el preu de l'exili.
3: Judicializamos varios de los casos que yo documenté y eso ayudó a que se sentaran precedentes porque se sentenció por primera vez en la historia de América Latina a un líder de una red de trata y tráfico de explotación sexual comercial de niñas y niños y le dieron 113 años. Y eso marcó un antes y un después, creó nuevas leyes, ya se persiguen esos delitos.
5: El feminisme mexicà pioner.
3: A partir del 68, los grupos de mujeres mexicanas fueron la punta de lanza para toda América Latina. Era una nueva forma de feminismo que integraba a las mujeres indígenas, a las mujeres afromexicanas, y que además era de los primeros que empezó a plantear temas como el ecofeminismo y el antirracismo.
5: Quan ni un mundial pot tapar un fracàs.
3: Fuera del Estadio Azteca, mientras México jugaba con Sudáfrica, las miles de madres y padres de desaparecidos estaban afuera del Estadio Azteca gritando y pidiendo ayuda. Y eso es brutal, ¿no? Me parece que muestra el México de hoy.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I en un ordre completament diferent, els castellers de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de buit a la plaça Sant Jaume. Josep Almirall.
2: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i avui l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de 8. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
3: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències tenien i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torre xulíssima.
2: La millor actuació de la diada l'han firmat els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntar l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8.
1: Esports. Amb el Francesc Ripoll.
4: El Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat per 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid de l'equip de La Fuente. Lamine Yamal, que està titular, ha jugat els primers 45 minuts, ha fet el primer gol. Oyarzabal al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia porteria dels Arabs ha tancat el marcador. Els Loren Escobarcí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han sigut titulars de la segona part. Ha entrat Ferran Torres, Lamine Yamal, en declaracions a DAZN.
5: Pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
4: Y los de La Fuente, el seleccionador, ha dit que Lamine hauria pogut jugar més.
6: Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo. Pero hemos estimado ya con el resultado como estaba ya prácticamente decantado, aunque había que hacer seguir trabajando bien durante el segundo tiempo, obviamente, pero considerábamos que ya su aportación era lo que necesitábamos para ya el próximo partido contar con él como se tiene que en la totalidad del tiempo que se considere luego, obviamente, también, ¿no? Pero era importante para él ganar esa seguridad, esa tranquilidad.
4: També s'ha disputat el Bèlgica 0, Iran 0. El migcampista del Girona, Axel Witsel, no ha jugat. Aquest dilluns a les 7 de la tarda la juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Els argentins que busquen la segona victòria d'aquest Mundial. Més tard a les 11, França-Iraq. De matinada, Noruega-Senegal i Jordània-Algèria. I fora del futbol, dos noms propis de l'esport català. Aquest diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ai Ogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
7: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
4: Són declaracions de Márquez a DAZN. I mentrestant en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya. La ciclista d'Espluga suma una cursa més de la temporada, guanya la general de la Volta, fent valer el marge que va aconseguir a la Molina en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat l'irlandesa Marianne Vos en un sprint reduït. Sentim Blasi.
8: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir en algun moment allà en carrera quan s'estava disputant la etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve perquè aquest any no la guanyo, però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
4: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. L'Igualada ha guanyat el Liceo 4-2 i força el cinquè definitiu partit de la final de la Lliga d'Hockey Patins. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia a poder aixecar el títol.
9: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... Bueno, hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres, quan anem tots a una, és quan som millors. Quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva, és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
4: El darrer partit de la final es jugarà el dimarts 23 de juny la Revetlla de Sant Joan a la pista de l'equip gallec.
0: 3CAT Info.
4: I el Barça de bàsquet juga aquest dilluns el tercer partit del play-off final de la Lliga CB que arriba a Barcelona empatat a un després de la contundent derrota blaugrana de dissabte al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip estigui preparat.
10: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
4: El partit a les 8 del vespre al Palau Blaugrana i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Una altra notícia de bàsquet, el Girona de l'ACB ha anunciat que no continuarà l'aler anglès Cameron Hildreth, que ha estat 10 partits a final de temporada amb els gironins. Més coses, Toni Bou guanya la segona jornada del Trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli i amplia 66 punts l'avantatge de la general. Berta Bellan també repeteix victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i marxa del Trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quadre individual de Wimbledon. Amb 44 anys, la tenista ha rebut una wildcard del Gran Slam anglès. Williams també jugarà els dobles amb la seva germana, Venus Williams.
0: Trescat Info.

0: Són les 12.
1: Vuit poblacions de les comarques de Lleida assoleixen els 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures han de durar com a mínim fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis del país. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest dilluns per decidir si obre expedient al jutge Peinado. Es valora fer-ho després que el magistrat digués que els escortes de la dona de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir. Jordi Martí, mà dreta de Xavier Trias, guanya les primàries de Junts a Barcelona. Amb un 40% dels vots s'ha imposat a Pilar Calvo, Jaume Alonso Cuevillas i Glòria Freixa. Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. El Regne Unit es dona per feta ja la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest mateix dilluns. A Colòmbia comença a mitjanit un escrutini ràpid per saber qui ha guanyat les presidencials. Els sondejos donen avantatge al candidat de l'extrema dreta, Belardo de la Esprinella, enfront del candidat d'Esquerra, Ivan Cepeda, que confia esgarrapar vots dels indecisos. I la febre dels cromos del Mundial de Futbol desferma la passió pel col·leccionisme. Als voltants del Mercat de Sant Antoni han tornat a registrar un diumenge d'aglomeracions per fer intercanvi de cromos. Panini, que és l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, tot i que assegura que resoldrà el problema aquesta setmana.
2: Esports. La selecció espanyola amb un gol de Lamine Yamal ha guanyat 4-0. L'Aràbia Saudita també s'ha jugat al Bèlgica 0, Iran 0. Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. I aquest dilluns a les 8 del vespre, Barça-València, al Palau Blaugrana, tercer partit de la final de la Lliga CB de bàsquet amb la sèrie empatada 1.
1: I tindrem una matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'alba es donaran els valors mínims al voltant dels 25-27 graus a la costa i de 20 a 24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema a tot el país, llevat de les comarques de Girona. Màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42, ruixats i 4 trons a la tarda al Pirineu.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i al prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3CAT Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
3: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui també molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
4: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
1: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions justament relacionades amb la calor. On s'han superat ja aquests 40 graus és en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera aquest diumenge. A Lleida, el Segrià i el Poal, al Pla d'Urgell, hi ha hagut les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Alba Mor.
5: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altra. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
0: Bueno, a casa uns aires bé, però al carrer molta calor. Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, aigua, aigua, per veure. Sí, sí.
6: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir aleshores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja quan podem tenir festa i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
7: Pues dutxes d'aigua freda, geladeig i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
8: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i el més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina perquè si no es mata bo.
5: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una cinquantena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
1: Aquesta onada de calor també s'escampa per Europa. A França afecta a nivell d'alerta vermella, que és el grau més alt, la meitat del centenar de departaments que té aquest país. Tres persones d'entre 80 i 95 anys han mort al departament de la Gironda, presumiblement per la calor. Segons el ministre de Transició Ecològica, França assolirà dilluns i dimarts temperatures rècords superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones vulnerables a la calor que no agafin el tren per precaució.
9: Les persones més vulnerables dans le contexte.
10: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
9: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
1: I el ministre d'Educació de França, on el curs escolar acaba el juliol, ha anunciat que 845 escoles no obriran demà i que prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Aquest diumenge es prohibeix beure alcohol també a la via pública, a moltes ciutats on es fan concerts per no congestionar els serveis sanitaris. Les altes temperatures, que són superiors als 35 graus, afecten també el Regne Unit, Itàlia, Alemanya, que és un país on molta gent es refresca banyant-se als rius. Dos banyistes hi han mort ofegats i altres tres han desaparegut.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Unes 300 persones assisteixen al Minut de Silenci en record dels tres adolescents que han perdut la vida en un accident a la platja de la Rabassada, a Tarragona. La tercera víctima mortal, un nen de 13 anys, s'ha confirmat aquest diumenge. L'homenatge ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
12: Un moment marcat per la consternació i l'emoció en què han participat familiars, amics, veïns i companys dels tres adolescents que han perdut la vida mentre es banyaven a la zona de la Cova del Gos entre la platja de la Rabassada i la del Miracle. A més d'enviar el condol a les famílies, el consistori remarca que està prohibit el bany a la zona de roques, així com saltar a la mar des d'aquest punt. Amb tot, el regidor de Medi Ambient, Espai Públic i Joventut, Guillermo García de Castro, apunta que el consistori treballarà per millorar les condicions de seguretat.
13: Les zones de roques de Tarragona està prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no? Però en tot cas reiterar el missatge, no? Nosaltres tenim establerts tots els protocols i a més, com ho saben, doncs fa dues temporades vam tindre una situació molt límit a les nostres platges i vam millorar tota la coordinació entre tots els nostres serveis, Protecció Civil, Guàrdia Urbana, Creu Roja, i necessitem aquesta corresponsabilitat per part de la ciutadania.
12: Arran d'aquest incident, els psicòlegs del sistema d'emergències mèdiques han fet assistència a un total de 52 persones en dos dies.
1: De fet, els professionals del socorrisme apel·len a la ciutadania, ara com sentíem també, a ser més conscients del perill de l'aigua i recorden que la bandera groga significa perill. Ho ha explicat a 3CAT Info el president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Joni Acevedo.
14: Tothom sap que no podem anar a 180 per hora per una autopista, però no sé si tothom és conscient de que amb bandera groga no podem entrar dins del mar. Ens falta una mica d'educació a la ciutadania.
11: 3CAT Info.
1: 3CAT Info. Ara falten 5 minuts per un quart. Pedro Sánchez s'afronta a una setmana més que complicada en què haurà de donar explicacions al Congrés sobre el cas Leire i el cas Zapatero. El que l'ha alleujat una mica aquestes últimes hores és la decisió del Consell General del Poder Judicial, que aquest dilluns es reunirà per estudiar si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado, que dissabte va enviar la seva dona, Begoña Gómez, a judici per 4 delictes i amb la insinuació que els seus escortes la podrien ajudar a fugir de l'Estat. Una acusació que encès el cos policial espanyol. Madrid, Alba Gil.
15: La decisió del jutge Peinado d'enviar la dona de Pedro Sánchez a judici i retirar-li el passaport ha encès el Partit Socialista i la Moncloa, que denuncien l'obsessió del magistrat per fer caure l'executiu. Però la controvèrsia generada després que hagi acusat els escortes de ser capaços d'ajudar a fugir Begoña Gómez els dona munició per encarar una setmana política especialment complicada. Sentim la ministra Diana Morán.
16: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar de por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
15: D'altra banda, el PP fa equilibris per no atacar Peinado, a qui li han plogut les crítiques dels sindicats i de la Policía Nacional. Cuca Gamarra és vicesecretària del partit.
17: Evidentemente es lógica, ¿no? Porque ellos representan a los hombres y mujeres que desde los cuerpos y fuerzas de seguridad trabajan diariamente en la protección de los españoles.
15: Sánchez acaba el curs erosionat pels casos de corrupció que l'envolten, amb una situació de debilitat parlamentària evident i sota la pressió dels socis i de l'oposició perquè convoqui eleccions anticipades. En aquest escenari, el Congrés debatrà una moció del PP per exigir-li que se sotmeti a una qüestió de confiança i el Senat una que demana eleccions. Això la mateixa setmana en què el president espanyol finalment compareixerà per donar explicacions sobre el cas Leire 10 i també sobre la investigació contra l'expresident Zapatero, a l'espera de saber si el poder judicial expedienta Peinado.
1: Mentrestant, aquí a Catalunya, Jordi Martí serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. S'ha imposat a les primàries els altres tres aspirants amb el 40% dels vots. Martí ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit una cara nova a l'Ajuntament. Anem a Barcelona, Jordi Corbalan.
18: Jordi Martí va agafar el relleu a Xavier Trias a l'Ajuntament després de la victòria agredolça a les últimes municipals. Des d'aleshores ha comptat amb l'aval de l'exalcalde convergent per succeir-lo. Després d'haver-se imposat a la diputada del Congrés, Pilar Calvo, afí a la cúpula i als altres candidats, Jordi Martí ha demanat remar plegats per tornar a guanyar i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
19: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
18: El número 2 de Junts, Jordi Turull, que ha comparegut al costat de Jordi Martí, ha tancat files amb l'alcaldable.
20: A partir d'ara, tots serem al teu costat. Des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat.
18: Caldrà veure quin paper tenen la resta d'aspirants a les primàries quan es facin les candidatures.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: L'altra gran qüestió d'aquest diumenge són les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran que han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però manté els contactes amb els mediadors, que són el Pakistan i Qatar. Les converses que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre aquests dos països havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
21: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
1: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
22: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
1: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva. Mentrestant, el Regne Unit es dona per feta ja la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en aquestes pròximes hores. Londres, Quim Olivares.
2: Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest dilluns, malgrat que divendres passat va deixar clar que no pensava plegar després que el seu principal rival, Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, fos elegit al Parlament de Westminster i ara sigui el favorit per substituir-lo. Ara bé, a mesura que passen les hores, creix la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer fixi un calendari de retirada. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la dimissió de Starmer i li ha desitjat el millor. Abans, el ministre de Comerç britànic, Peter Kyle, a la BBC, ha dit que el primer ministre està fent consultes i reflexionant.
21: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
2: Però si finalment dimiteix, està per veure si serà amb efectes immediats i si hi haurà primàries per substituir-lo. A banda de Burnham, l'exministre de Sanitat, Wes Streeting, també ha dit que té intenció de participar a les primàries. Starmer va guanyar les eleccions al juliol del 2024 de manera aclaparadora i va deixar enrere 14 anys de governs conservadors. Ara bé, actualment té una popularitat molt baixa. Va tenir un fort desgast després de no assumir responsabilitats en l'afer Peter Mandelson, nomenat ambaixador a Washington, malgrat que se sabia que era amic de Jeffrey Epstein. Diversos ministres van dimitir i van fer responsable Starmer dels resultats desastrosos dels laboristes a les eleccions locals del 7 de maig.
11: El temps.
1: Amb en Dani Ramírez.
3: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment. Farà molta calor avui gairebé tot el país amb aquest perill de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Pau Barcelonès i fins al Maresme. Però la propera nit i matinada de dimarts, també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23. Al Pla de Lleida, tota la zona de Ponent, també hem vist de calor nocturna. Una nit que ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogó, i per tant les mínimes quedaran per sobre de 25 o 27 en punts a la costa, mínima que evidentment serà tòrrida, i a l'interior, on ha arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25, i en passar la matinada, algun momentet de 22-23, realment una nit de ple estiu, ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió, i a la tarda pot espetegar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya, no ho descartem a l'Alt Berguedà o l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
1: Ara passant 2:15, a Colòmbia s'espera un escrutini intens però ràpid des de la mitjanit hora catalana per saber qui ha guanyat les presidencials. Els sondejos donen avantatge al candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espinella, enfront del candidat d'Esquerra, Iván Cepeda, que confia esgarrapar els vots dels nombrosos indecisos i ser el relleu del president sortint, el progressista Gustavo Petro. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
4: Els dos candidats a la presidència de Colòmbia ja han votat. Iván Cepeda, de l'esquerra, a Bogotà, Abelardo de la Espriella, per l'extrema dreta, a Barranquilla. Les enquestes donen a de la Espriella com a guanyador, però l'esquerra aposta per esgarrapar vots dels indecisos, que són molts aquí a Colòmbia. 17 milions de colombians no van anar a les urnes en primera volta el mes de maig. S'espera, doncs, un escrutini intens però ràpid, de menys de 2 hores. Els resultats aquí a Colòmbia, tot i ser un vot manual en papereta, es coneixen ràpidament. Corferias és el centre de votacions més gran de la capital colombiana, com la Fira Barcelona. Aquí els colombians s'expressaven així.
23: Con la esperanza de que nos ayuden a nosotros aquí en Colombia, porque aquí este país está tenaz. Entonces vamos a votar por Iván Cepeda porque es el único que nos puede apoyar y ayudar que está con el pueblo.
24: Con la esperanza de que por fin el país pueda conseguir la paz, con la esperanza de que el país pueda ser bien gobernado.
25: ¿Continuidad o cambio?
24: Cambio.
4: Les eleccions presidencials colombianes són un carau creu. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, un empresari i advocat outsider en política, amb un discurs radical, populista i conservador, de mà de ferro contra la inseguretat i a favor de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes, el senador Iván Cepeda, d'Esquerres, un conegut polític i activista aquí a Colòmbia a favor dels drets humans, que va perdre el seu pare, també senador com ell, a mans dels paramilitars durant els anys 90.
1: Ucraïna ha intensificat aquest diumenge els atacs amb drons sobre la península de Crimea, ocupada pel Kremlin des del 2014, i l'ha deixat sense combustible. Això està provocant talls programats en el subministrament elèctric. Els bombardejos també han afectat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix Crimea amb Rússia, i han generat problemes en les comunicacions. Almenys 5 persones han mort i una trentena han quedat ferides. El governador rus de Crimea ha anunciat la suspensió de la distribució a les estacions de servei.
0: A partir de les 9 del matí s'ha suspès la venda de combustible en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
1: Crimea és una de les grans destinacions del turisme rus i l'increment dels bombardejos ucraïnesos tindria com a objectiu dissuadir els milions de visitants que la península rep cada estiu per fer-hi les vacances. I cap a una altra guerra, a Gaza, Israel ha mort 2 palestins, un dels quals és una nena de 8 anys. L'exèrcit ha perpetrat un atac aeri a Khan Yunis, al sud de la franja, malgrat la treva en vigor, i ha deixat també 3 persones ferides. La cadena qatariana Al Jazeera ha negat les seves acusacions contra un dels seus periodistes, a qui Israel va matar dissabte a Gaza, amb l'argument que era membre de Hamas. El canal ha emès un comunicat en què qualifica aquestes al·legacions d'infundades i assegura que busquen justificar els crims contra els seus periodistes. De fet, des que va començar la guerra a Gaza, Israel ha matat ja 12 professionals d'aquest mitjà. D'altra banda, l'exèrcit israelià ha reivindicat aquest diumenge la mort, suposadament dimecres, de 2 líders de la branca armada de Hamas i de la Jihad Islàmica Palestina, cap de les dues organitzacions, però ha confirmat la notícia.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més qüestions. Un de cada 5 consumidors catalans que fan compres per internet opten per recollir les comandes en armariets o en botigues de barri com estancs, bars o quioscos. I la meitat d'aquests clients acaben fent una compra addicional en aquests comerços. És la principal conclusió d'un estudi sobre hàbits de recollida del comerç electrònic que ha fet Amazon. El responsable de punts de recollida d'Amazon a Espanya, Bernardo López, posa xifres a aquest impacte econòmic que genera el servei en el conjunt del comerç local a Catalunya.
5: Estimamos que en Cataluña los clientes que van a recoger un pedido en un punto de una tienda local gastan cerca de 2 millones de euros en gastos adicionales, ¿no? El cliente gana y el consumidor y la tienda también gana de ventas incrementales.
1: Per a les empreses de distribució, centralitzar trameses en un punt els comporta un gran estalvi logístic. De fet, ho ha explicat la directora de GLS a Catalunya, que és Sònia Ària, en declaracions a aquesta emissora.
6: No tenim que fer tantes entregues domiciliaris i som capaços d'aglutinar en petits hubs o comerços aquestes entregues perquè els usuaris vagin a recollir, doncs és molt interessant.
1: Els comerços adherits reben una compensació per custodiar els paquets. I comercialitzar sense intermediaris aliments de petits productors i elaboradors en comerços locals de tota Catalunya. Aquesta és la premissa que va néixer amb el projecte Singulars, que ofereix ara una logística pròpia per repartir un ventall de 5.000 productes d'un miler d'elaboradors a 400 comerços repartits arreu del país. La finalitat és donar suport als pagesos d'aquí, oferir productes de proximitat a preus justos per productors i consumidors i contribuir a la continuïtat de les petites botigues. Explica com ho faran en Marc Talavera, que és coordinador d'aquest projecte.
7: Les botigues es comprometen a fer una compra mínima regular al projecte. A partir d'aquí podem començar a sumar. Nosaltres tenim la garantia de que assolim els mínims productes viables, que la logística funciona, podem planificar produccions amb els pagesos i a partir d'això anem generant aquesta eficiència que volem aconseguir al llarg de tota la cadena de valor.
1: Al centre logístic de Singulars, aquesta iniciativa es construirà en uns terrenys dels Prats de Rei a la comarca de l'Anoia. Està previst que aquest projecte arrenqui l'any que ve amb l'objectiu d'arribar al 5% de la facturació alimentària de Catalunya d'aquí 10 anys.
11: Esports.
1: Amb el Francesc Ripoll.
8: El Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid per l'equip de la Fuente. Lamine Yamal, que ha estat titular i ha jugat els primers 45 minuts, ha marcat el primer gol. Avui estava al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia dels àrabs ha tancat el marcador. Els blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamin han estat titulars. A la segona part ha entrat Ferran Torres, també ha jugat el català Cucurella, ara jugador del Madrid. Sentim Lamin Yamal en declaracions a DAZN.
9: Pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
8: També s'ha jugat el Bèlgica 0, Iran 0. El migcampista del Girona, Axel Witsel, no ha jugat. Aquest dilluns a les 7 juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Els argentins busquen la segona victòria del Mundial. Més tard, a les 11 de la nit, França-Iraq, de matinada Noruega-Senegal i Jordà-Gal i Jordània-Algèria. I fora del futbol, dos noms propis

0: no te puedes descartar para el título.
1: Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
2: Són declaracions de Marc Márquez a DAZN. I Paula Blasi ha guanyat la volta a Catalunya. La ciclista d'Espluga suma una cursa més de la temporada, guanya la general de la volta fent valer el marge aconseguit a la Molina en l'etapa reina, tot plegat en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marian Vos en un sprint reduït.
3: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir en algun moment allà en carrera quan s'estava disputant l'etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
2: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. L'Igualada ha guanyat el Liceo 4-2 i força el cinquè i definitiu partit a la final de la Lliga d'Hockey Patins. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia a poder aixecar el títol.
4: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... hem de mostrar que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc, que nosaltres... quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
2: El cinquè definitiu partit de la final es jugarà el proper dimarts 23 de juny, la nit de la Revetlla de Sant Joan, a la pista del Liceo, a Galícia. I el Barça de bàsquet juga aquest dilluns el tercer partit del play-off de final de la Lliga CB de bàsquet, que arriba a Barcelona empatat a un després de la contundent derrota blaugrana de dissabte al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip estigui preparat.
5: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
2: Y aquest és el jugador del València, Álvaro Cárdenas.
6: Sí, la verdad que bueno, el público estará apretando, pero bueno, yo creo que tenemos que ser fiel a nuestro estilo, ser agresivo en defensa, imponer nuestro físico y ojalá no vaya bien.
2: El partit a les 8 del vespre al Palau Blaugrana i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
7: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Toni Bou ha guanyat la segona jornada del Trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli, amplia 66 punts l'avantatge respecte a la general. Berta Ballant també repeteix la victòria de dissabte sobre l'italiana Sofia Rabino i marxa del Trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quadre individual de Wimbledon. Amb 24 anys, la tenista rebuta una wildcard del Grand Slam anglès. Serena Williams també jugarà els dobles amb la seva germana.
7: Són dos quarts d'una.

Ara són 2:15, us estem explicant que 8 poblacions a les comarques de Lleida arriben als 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures han de durar almenys fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis de tot el país. Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. A partir d'ara també parlarem dels petards. Les empreses de pirotècnia ens han explicat com són els que es vendran per aquesta revetlla de Sant Joan. Sembla que no faran tant soroll. I també parlarem de les festes que s'han organitzat per celebrar la Diada. I comentem

0: Tenim la febre que ha despertat el Mundial de Futbol entre els que els agrada col·leccionar cromos. Panini no dona l'abast.
1: Esports.
2: La selecció espanyola mongol de la Lamine Yamal ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita. Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la Volta Ciclista a Catalunya.
0: I tindrem una matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'Alba es donaran els valors mínims al voltant dels 25, 27 a la costa i de 20 a 24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema a tot el país, llevat de les comarques de Girona. Màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42. Ruixats i 4 trons a la tarda al Pirineu. Ara passen 2 minuts de 2/4, us ho dèiem, la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3CAT Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
3: A partir de dimarts dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
0: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i també a les portes d'aquesta revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
4: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades justament amb la calor. On s'han superat els 40 graus, ara ho dèiem, aquest diumenge és en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera. A Lleida, per exemple, el Segrià i el Poal, el Pla d'Urgell, hi ha hagut les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Alba Mor.
5: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altra. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
6: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor. Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, per veure. Sí.
7: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir aleshores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja quan podem tenir festa i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
8: Pues dutxes d'aigua freda, geladeig i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
9: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i el més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina perquè si no es mata bo.
5: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una 50ena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
0: I com sabeu, enmig d'aquesta onada de calor tindrem la revetlla de Sant Joan. Aquest any les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards que l'any passat. El sector calcula facturar més de 20 milions d'euros. El president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, assegura que la producció no s'ha vist afectada per la guerra a l'Orient Mitjà.
10: La majoria de la pirotècnia ve de Xina i els vaixells no passen per Hormuz. La majoria va a Rotterdam i arriba a través de la carretera. Encara que comences la guerra el 28 de febrer, en principi estava o ja teníem la mercaderia o molta ja estava en camí.
0: Aquest any més de la meitat dels petards que es vendran seran de baixa sonoritat, segons el director responsable de la cadena de botigues La Traca, Jordi Brau.
11: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat i nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
0: El govern ha autoritzat 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics. Les activitats es faran a les platges, als passejos marítims i a les esculleres a partir de la nit de Revetlla i durant tot l'estiu. Per exemple, hi ha la Revetlla de Sant Joan a la platja d'Ocata, al Masnou, al Maresme, la cantada d'havaneres de la Costa Daurada, Calafell, al Baix Penedès i també la festa major d'Empúria Brava a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara són 2:15, obrim el focus. Les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no es reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però diuen que mantenen els contactes amb els mediadors, el Pakistan i Qatar. Les converses, que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre els dos països, havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
12: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
0: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país, fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
13: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
0: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva. Mentrestant, Alemanya ha tornat a criticar els Estats Units per la seva gestió a l'Iran. El ministre de Defensa, Boris Pistorius, ha culpat Donald Trump pel tancament de l'estret d'Hormuz. Ho ha dit en una entrevista a la cadena ARD.
14: En última instància, el tap de l'ampolla de l'estret d'Hormuz el va posar Donald Trump, no nosaltres, però tenim interès a treure'l de nou, però amb l'acord i explícitament amb el consentiment de l'Iran, per exemple, i també d'Oman.
0: Situem-nos de nou a Catalunya. Es va perfilant la nova entitat de gestió dels aeroports, l'autoritat aeroportuària, que és fruit del pacte entre el govern i Esquerra Republicana. Ha estat creada més per pensar en el futur dels aeroports catalans que no pas per gestionar les terminals o per operar vols. Un dels punts que es preveuen que gestionarà és la mobilitat. Per això es parlava de connectar per ferrocarril tots els aeroports catalans. També la logística, el turisme, l'ordenació territorial i la sostenibilitat, unes qüestions que ara estan repartides entre diferents departaments i organismes del govern. El pacte deixa molt clar que l'autoritat aeroportuària no substituirà els gestors actuals, per tant, AENA es continuarà ocupant de la gestió operativa del dia a dia. Jordi Candela, director general d'Aeroports Públics de Catalunya.
15: No ha de fixar tarifes que ja estan fixades en el DORA, el que estem és ocupant espais que tenen alt valor i alta importància per Catalunya i que fins ara potser han estat una mica disseminats.
0: El Consell de Govern tindrà 6 representants de la Generalitat, 3 del món local, 2 representants dels agents econòmics i socials i 2 experts independents. La direcció executiva serà la responsable de coordinar i portar a la pràctica les decisions del Consell. També s'ha sabut que Espanya i Brussel·les acceleren els tràmits per resoldre la infracció ambiental que impedeix l'ampliació de l'aeroport. Segons publica aquest diumenge el diari El Periódico, l'expedient es podria tancar aproximadament d'aquí un any. L'esfrontament d'una casa al carrer de l'Església d'Arenys de Mar, al Maresme, que no ha causat ferits, ha obligat a desallotjar una desena d'edificis del voltant i 18 veïns no podran tornar a casa seva fins divendres. Els fets han passat cap a 3:45 de la tarda d'aquest diumenge, quan s'han ensorrat pràcticament tota una casa en planta baixa i 3 pisos, on per sort no hi havia ningú. Només n'ha quedat dreta la façana i davant la possibilitat que també s'esfrondi, doncs s'ha decidit desallotjar les cases del voltant. Tot apunta que la causa d'aquest esfrondament són les obres d'enderroc de l'edifici del costat. I a Mataró, els Mossos investiguen una suposada agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a la matinada de dissabte cap a diumenge. La víctima ha interposat ara una denúncia i s'ha obert una investigació per aclarir els fets. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat el que va passar en un missatge a la xarxa X. Ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi, la intolerància ni per cap agressió. A més, tenint en compte la proximitat d'uns mesos amb festes populars als carrers, ha anunciat també una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que aquests actes siguin espais segurs.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més coses. La policia ha detingut un noi de 29 anys per robar telèfons mòbils de gamma alta a l'estació de Badal de la línia 5 del metro de Barcelona. Aquest lladre detectava les víctimes potencials a l'interior del comboi, s'esperava a prop seu fins a arribar a l'estació de Badal i un cop s'obrien les portes aprofitava un moment de distracció i els agafava el telèfon mòbil de les mans. Després el lladre fugia de l'estació. Les denúncies de les víctimes, la majoria dones, i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per la identificació i per la posterior detenció d'aquest lladre. El detingut està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny i el valor dels telèfons sostrets puja, atenció, a uns 8.000 euros. També han detingut un home acusat d'haver robat més d'una trentena de mòbils al Festival Sonar, al recinte de la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Aquests fets han passat aquest diumenge a la matinada, quan diverses persones van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon a l'àrea del voltant d'un dels escenaris principals. Van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels mòbils i en escorcollar-lo van trobar tots els aparells. Ara us expliquem que intentar completar la col·lecció de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives i l'empresa que els comercialitza, que és Panini, s'ha quedat sense estoc diverses vegades ja, però assegura que els problemes es resoldran aquesta setmana. Costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat. Lluís Torrent és director general de Panini Espanya.
16: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un Mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
0: La bogeria pels cromos del Mundial es pot veure fàcilment als voltants del Mercat de Sant Antoni, que és un dels punts més importants d'intercanvi a Barcelona.
17: Els més bons, que és Messi, Cristiano Ronaldo, els tinc i avui he canviat molt i espero que em quedi menys.
18: Primera vez que colecciono el Panini, entonces tengo una fiebre ya de coleccionar sí o sí. Ya me faltan solamente 30.
19: Messi, sobretot, he intentat anar a les tendes, però no ja. Ni la gent a l'intercanvia, no el tenen repes.
0: Amb l'intercanvi, l'objectiu és aconseguir com més aviat millor els 980 cromos que componen la col·lecció. Els cromos, com ara sentíem, més buscats i difícils de trobar són els de Messi i de Cristiano.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Quina és la millor eina per detectar notícies falses i vídeos manipulats? Doncs un grup d'estudiants de la Universitat de Girona ha dedicat mig any a analitzar 21 aplicacions basades en intel·ligència artificial per mirar de determinar-ho. La conclusió és que Google Gemini és el programari més complet i fiable. Berta Artigas Fontàs.
20: La recerca ha estat impulsada per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per encàrrec del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Els estudiants han posat a prova els diferents programaris basats en intel·ligència artificial amb un centenar de notícies falses i verídiques en diversos idiomes i a través de diferents dispositius. Han conclòs que Google Gemini és l'eina més completa i fiable per verificar continguts digitals. Ho explica una de les estudiants, Helena García.
21: Mentre li diguis qualsevol cosa, per exemple, analitza'm aquesta notícia, ja directament t'indica amb precisió mil·limètrica que això és un deepfake o que aquesta notícia és real.
20: Des de la universitat remarquen que els resultats poden ser útils no només per evitar estafes econòmiques, sinó també per combatre la desinformació que circula diàriament per les xarxes socials. Anna Carbonell és la professora que els ha acompanyat.
2: Que de la mateixa manera que una persona pot ser estafada, entre cometes, a nivell econòmic, també pot ser estafada de moltes altres maneres. És a dir, cada dia a les xarxes socials veiem com ens empassem, tots plegats, jo inclosa, fake news, notícies que són fetes amb intel·ligència artificial i que ens semblen que són reals.
20: L'informe titulat Economia de la mentida conclou que aquestes eines poden ser útils també per a empreses, ciutadania, mitjans de comunicació i per qualsevol persona que vulgui verificar la informació abans de compartir-la.
1: El temps.
0: Amb el Daniel Ramírez.
3: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment. Farà molta calor avui gairebé tot el país amb aquest perill de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Pau Barcelonès i fins al Maresme. Però la propera nit i matinada, matinada de dimarts, també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23, al Pla de Lleida, tota la zona de Ponent, també hem vist de calor nocturna. Una nit que ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogó, i per tant les mínimes quedaran per sobre de 25 o 27 en punts a la costa, mínima que evidentment serà tòrrida, i a l'interior han arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25, i han passat la matinada, algun momentet de 22, 23, realment una nit de ple estiu ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió, i a la tarda pot espatar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya, no ho descartem a l'Alt Berguedà o l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passant 2:45, Andorra acull per primera vegada l'exposició del World Press Photo. S'hi poden veure les fotografies guanyadores i finalistes del concurs de fotoperiodisme més prestigiós de tot el món. Sant Julià de Lòria, Joaquim Albalate.
22: Unes nenes que ploren mentre agents de l'ICE nord-americà les separen del seu pare. Un camió d'ajuda humanitària a Gaza tapat per desenes de persones que intenten aconseguir una mica de farina. O les víctimes d'agressió sexual a Guatemala esperant amb dignitat el resultat del judici als seus violadors. És el que podem veure en algunes de les 42 fotografies seleccionades pel World Press Photo que aquests dies es poden veure exposades a Andorra. Pere Moles és l'organitzador de la mostra.
23: Són unes imatges que ens interpel·len, que deixen moltes preguntes obertes i que, sens dubte, preferiríem segurament moltes vegades no haver res de veure, però són la realitat, no? Sí que és veritat que World Press Photo cada vegada més juga ja a buscar històries, microrelats, que ens ajudin a entendre altres coses i veure la vida d'una altra manera, no?
22: Unes imatges que parlen de canvi climàtic, de guerres, de malaltia o d'identitat cultural, que més enllà de fer pensar, també posen en valor la feina periodística, amb un homenatge als periodistes morts fent la seva feina.
23: En un món en què la intel·ligència artificial i la manipulació de les imatges cada vegada està més al dia, posa en valor aquesta feina on el periodista, on el fotoperiodista, està al lloc, pren una fotografia i després decideix compartir-la al resto del món.
22: És la primera vegada que el World Press Photo fa parada a Andorra. Ho fa a l'antic Hotel Pol, al centre de Sant Julià de Lòria, que des de l'any passat acull exposicions temporals com aquesta. Cerny Cairat és el cònsul major de la parròquia.
24: Un gran honor i un gran orgull que una associació com el World Press Photo doncs hagi vist Sant Julià doncs com un emplaçament digne idoni per portar la seva exposició, no només per Sant Julià, sinó per Andorra i per la resta del Pirineu de proximitat.
22: L'exposició del World Press Photo es pot visitar a l'antic Hotel Pol fins al 30 de juny. És una mostra que volta per tot el món. De fet, ara també es pot veure, per exemple, a Roma, a Sydney o a Rio de Janeiro. A finals d'any arribarà, com és tradició, al CCCB de Barcelona.
0: Mèxic arrossega el llast del crim organitzat i les seves víctimes continuen lluitant contra les bandes, contra el govern i contra l'oblit.
25: No solamente es un narcoestado, es un estado vinculado con la delincuencia organizada.
0: Ens ho diu la mexicana Lídia Cacho, escriptora, periodista, editora, productora, guionista i activista social. Denúncies com aquesta li van comportar amenaces de mort fins al punt d'exiliar-se. Ara acaba de publicar Un halcón bajo mi ventana, una novel·la sobre un adolescent en el Mèxic dels anys 60 que descobreix el feminisme, la música i la lluita política. Cacho ha vingut als estudis de Catalunya Ràdio per parlar d'aquest llibre, de la violència d'aquell Mèxic i del Mèxic actual, que ara acull la Copa del Món de Futbol. Albert Manyà.
4: La connivència del govern amb els crims.
6: No podrían existir esa cantidad de desapariciones, en este caso 130.000 desaparecidos actualmente en México, si no hubiésemos tenido y tuviésemos hasta la fecha gobiernos que niegan las desapariciones y la participación de miembros del Estado.
4: Més enllà del narcotràfic, nens soldats, sicaris, tràfic d'òrgans, prostitució...
6: El problema más grave en este momento es justamente que la delincuencia organizada transnacional es la que está operando en México, y una de las grandes razones de las desapariciones forzadas está vinculada no solamente a la búsqueda de libertades y a la represión política, pero también porque la delincuencia organizada está utilizando a gran cantidad de jóvenes para la trata de personas.
4: El títol del llibre, inspirat en l'anomenat El Halconazo del 1971.
6: El gobierno, a través de un brazo militar y de la CIA, entrenaron a un grupo de civiles, de hombres jóvenes, para asesinar y desaparecer a cientos y cientos de estudiantes en México, y les llamaban los halcones, era el nombre clave del ejército.
4: La seva investigació va fer canviar el país, tot i el preu de l'exili.
6: Judicializamos varios de los casos que yo documenté y eso ayudó a que se sentaran precedentes, porque se sentenció por primera vez en la historia de América Latina a un líder de una red de trata y tráfico de explotación sexual comercial de niñas y niños, y le dieron 113 años. Y eso marcó un antes y un después, creó nuevas leyes, ya se persiguen esos delitos.
4: El feminisme mexicà pioner.
6: A partir del 68, los grupos de mujeres mexicanas fueron la punta de lanza para toda América Latina. Era una nueva forma de feminismo que integraba a las mujeres indígenas, a las mujeres afromexicanas, y que además era de los primeros que empezó a plantear temas como el ecofeminismo y el antirracismo.
4: Quan ni un mundial pot tapar un fracàs.
6: Fuera del Estadio Azteca, mientras México jugaba con Sudáfrica, miles de madres y padres de desaparecidos estaban afuera del Estadio Azteca gritando y pidiendo ayuda. Y eso es brutal, ¿no? Me parece que muestra el México de hoy.

0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: I en un ordre completament diferent, els castellers de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de 8 a la plaça Sant Jaume. Josep Almirall.
2: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i avui l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de 8. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
3: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències tenien i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torre xulíssima.
2: La millor actuació de la diada l'han firmada els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntar l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8.
1: Esports. Amb el Francesc Ripoll.
4: El Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat per 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid de l'equip de De La Fuente. Lamine Yamal, que està titular, ha jugat els primers 45 minuts, ha fet el primer gol. Oyarzabal al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia porteria dels d'Arab s'ha tancat el marcador. Es veuran Escobar, si Pedri, Dani Olmo i Lamine han sigut titulars de la segona part. Ha entrat Ferran Torres, Lamine Yamal, en declaracions a DAZN.
5: Pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
4: Y los de la Fuente, el seleccionador, ha dit que Lamine hauria pogut jugar més.
6: Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo. Pero hemos estimado ya con el resultado como estaba ya prácticamente decantado, aunque había que hacer seguir trabajando bien durante el segundo tiempo, obviamente, pero considerábamos que ya su aportación era lo que necesitábamos para ya el próximo partido contar con él como se tiene que en la totalidad del tiempo que se considere luego, obviamente también, ¿no? Pero era importante para él ganar esa seguridad, esa tranquilidad.
4: També s'ha disputat el Bèlgica 0, Iran 0. El migcampista del Girona, Axel Witsel, no ha jugat. Aquest dilluns a les 7 de la tarda la juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria, els argentins que busquen la segona victòria d'aquest Mundial. Més tard, a les 11, França-Iraq, de matinada Noruega-Senegal i Jordània-Algèria. I fora del futbol, dos noms propis de l'esport català. Aquest diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayo Gura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
7: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
4: Són declaracions de Márquez a DAZN. I mentrestant en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya. La ciclista d'Espluga suma una cursa més de la temporada, guanya la general de la Volta, fent valer el marge que va aconseguir a la Molina en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat l'irlandesa Marian Vos en un sprint reduït. Sentim Blasi.
8: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir en algun moment allà en carrera quan s'estava disputant la etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
4: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. L'Igualada ha guanyat el Liceo 4-2 i força el cinquè definitiu partit de la final de la Lliga d'Hockey Patins. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia a poder aixecar el títol.
9: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... Bueno, hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres, quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
4: El darrer partit de la final es jugarà el dimarts 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan, a la pista de l'equip gallec.
0: 3CAT Info.
4: I el Barça de bàsquet juga aquest dilluns el tercer partit del play-off final de la Lliga CB, que arriba a Barcelona empatat a un després de la contundent derrota blaugrana de dissabte al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip estigui preparat.
10: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
4: El partit a les 8 del vespre al Palau Blaugrana i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Una altra notícia de bàsquet, el Girona de l'ACB ha anunciat que no continuarà l'aler anglès Cameron Hildreth, que ha estat 10 partits a final de temporada amb els gironins. Més coses, Toni Bou guanya la segona jornada del trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli i amplia a 66 punts l'avantatge de la general. Berta Bellan també repeteix victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i marxa del trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quadre individual de Wimbledon. Amb 44 anys, la tenista ha rebut una wildcard del gran slam anglès. Williams també jugarà els dobles amb la seva germana, Venus Williams.
0: Trescat Info.

0: Es la una.
1: Vuit poblacions de les comarques de Lleida assoleixen els 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures han de durar com a mínim fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis del país. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest dilluns per decidir si obre expedient al jutge Peinado. Es valora fer-ho després que el magistrat digués que els escortes de la dona de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir. Jordi Martí, mà dreta de Xavier Trias, guanya les primàries de Junts a Barcelona. Amb un 40% dels vots s'ha imposat a Pilar Calvo, Jaume Alonso Cuevillas i Glòria Freixa. Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. El Regne Unit es dona per feta ja la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest mateix dilluns. A Colòmbia comença a mitjanit un escrutini ràpid per saber qui ha guanyat les presidencials. Els sondejos donen avantatge al candidat de l'extrema dreta, Belardo de la Esprinella, enfront del candidat d'Esquerra, Ivan Cepeda, que confia esgarrapar vots dels indecisos. I la febre dels cromos del Mundial de Futbol desferma la passió pel col·leccionisme. Als voltants del Mercat de Sant Antoni han tornat a registrar un diumenge d'aglomeracions per fer intercanvi de cromos. Panini, que és l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, tot i que assegura que resoldrà el problema aquesta setmana.
2: Esports. La selecció espanyola amb un gol de la mínima ha guanyat 4-0. L'Aràbia Saudita també s'ha jugat. El Bèlgica 0, Iran 0. Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la tercera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya. I aquest dilluns a les 8 del vespre, Barça-València al Palau Blaugrana, tercer partit de la final de la Lliga CB de bàsquet amb la sèrie empatada 1.
1: I tindrem una matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'alba es donaran els valors mínims al voltant dels 25-27 graus a la costa i de 20 a 24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema a tot el país, llevat de les comarques de Girona. Màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42. Ruixats i 4 trons a la tarda al Pirineu.
0: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us acompanya Sara Riera. La primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i al prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3CAT Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
3: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui també molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
4: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
1: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions justament relacionades amb la calor. On s'han superat ja aquests 40 graus és en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera aquest diumenge. A Lleida, el Segrià i el Poal, al Pla d'Urgell, hi ha hagut les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Alba Mor.
5: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altra. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
0: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor. Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, aigua, aigua, per veure. Sí, sí.
6: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir a les hores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja, quan podem tenir festa, i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
7: Pues dutxes d'aigua freda, geladeig, i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
8: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i el més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina, perquè si no és matador.
5: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una cinquantena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
1: Aquesta onada de calor també s'escampa per Europa. A França afecta a nivell d'alerta vermella, que és el grau més alt, la meitat del centenar de departaments que té aquest país. Tres persones d'entre 80 i 95 anys han mort al departament de la Gironda, presumiblement per la calor. Segons el ministre de Transició Ecològica, França assolirà dilluns i dimarts temperatures rècords superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones vulnerables a la calor que no agafin el tren per precaució.
9: Les persones més vulnerables dans le contexte.
10: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem, amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
9: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
1: I el ministre d'Educació de França, on el curs escolar acaba el juliol, ha anunciat que 845 escoles no obriran demà i que prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Aquest diumenge es prohibeix beure alcohol també a la via pública, a moltes ciutats on es fan concerts per no congestionar els serveis sanitaris. Les altes temperatures, que són superiors als 35 graus, afecten també el Regne Unit, Itàlia, Alemanya, que és un país on molta gent es refresca banyant-se als rius. Dos banyistes hi han mort ofegats i altres tres han desaparegut.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Unes 300 persones assisteixen al Minut de Silenci en record dels tres adolescents que han perdut la vida en un accident a la platja de la Rabassada, Tarragona. La tercera víctima mortal, un nen de 13 anys, s'ha confirmat aquest diumenge. L'homenatge ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. Anem a Tarragona, Ariadna Escoda.
12: Un moment marcat per la consternació i l'emoció en què han participat familiars, amics, veïns i companys dels tres adolescents que han perdut la vida mentre es banyaven a la zona de la Cova del Gos entre la platja de la Rabassada i la del Miracle. A més d'enviar el condol a les famílies, el consistori remarca que està prohibit el bany a la zona de roques, així com saltar a la mar des d'aquest punt. Amb tot, el regidor de Medi Ambient, Espai Públic i Joventut, Guillermo García de Castro, apunta que el consistori treballarà per millorar les condicions de seguretat.
13: Les zones de roques de Tarragona està prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no? Però en tot cas reiterar el missatge, no? Nosaltres tenim establerts tots els protocols i a més, com ho saben, doncs fa dues temporades vam tindre una situació molt límit a les nostres platges i vam millorar tota la coordinació entre tots els nostres serveis, Protecció Civil, Guàrdia Urbana, Creu Roja, i necessitem aquesta corresponsabilitat per part de la ciutadania.
12: Arran d'aquest incident, els psicòlegs del sistema d'emergències mèdiques han fet assistència a un total de 52 persones en dos dies.
1: De fet, els professionals del socorrisme apel·len a la ciutadania, ara com sentíem també, a ser més conscients del perill de l'aigua i recorden que la bandera groga significa perill. Ho ha explicat a 3CAT Info el president de l'Associació d'Empreses Catalanes de Salvament Aquàtic, Joni Acevedo.
14: Tothom sap que no podem anar a 180 per hora per una autopista, però no sé si tothom és conscient de que amb bandera groga no podem entrar dins del mar. Ens falta una mica d'educació a la ciutadania.
11: 3CAT Info.
1: 3CAT Info. Ara falten 5 minuts per un quart. Pedro Sánchez s'afronta a una setmana més que complicada en què haurà de donar explicacions al Congrés sobre el cas Leire i el cas Zapatero. El que l'ha alleujat una mica aquestes últimes hores és la decisió del Consell General del Poder Judicial, que aquest dilluns es reunirà per estudiar si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado, que dissabte va enviar la seva dona, Begoña Gómez, a judici per 4 delictes i amb la insinuació que els seus escortes la podrien ajudar a fugir de l'Estat. Una acusació que encès el cos policial espanyol. Madrid, Alba Gil.
15: La decisió del jutge Peinado d'enviar la dona de Pedro Sánchez a judici i retirar-li el passaport ha encès el Partit Socialista i la Moncloa, que denuncien l'obsessió del magistrat per fer caure l'executiu. Però la controvèrsia generada després que hagi acusat els escortes de ser capaços d'ajudar a fugir Begoña Gómez els dona munició per encarar una setmana política especialment complicada. Sentim la ministra Diana Morán.
16: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar de por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
15: D'altra banda, el PP fa equilibris per no atacar Peinado, a qui li han plogut les crítiques dels sindicats i de la Policía Nacional. Cuca Gamarra és vicesecretària del partit.
17: Evidentemente es lógica, ¿no? Porque ellos representan a los hombres y mujeres que desde los cuerpos y fuerzas de seguridad trabajan diariamente en la protección de los españoles.
15: Sánchez acaba el curs erosionat pels casos de corrupció que l'envolten, amb una situació de debilitat parlamentària evident i sota la pressió dels socis i de l'oposició perquè convoqui eleccions anticipades. En aquest escenari, el Congrés debatrà una moció del PP per exigir-li que se sotmeti a una qüestió de confiança i al Senat una que demana eleccions. Això la mateixa setmana en què el president espanyol finalment compareixerà per donar explicacions sobre el cas Leire 10 i també sobre la investigació contra l'expresident Zapatero, a l'espera de saber si el Poder Judicial expedienta Peinado.
1: Mentrestant, aquí a Catalunya, Jordi Martí serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. S'ha imposat a les primàries els altres tres aspirants amb el 40% dels vots. Martí ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit una cara nova a l'Ajuntament. Anem a Barcelona, Jordi Corbalan.
18: Jordi Martí va agafar el relleu a Xavier Trias a l'Ajuntament després de la victòria agredolça a les últimes municipals. Des d'aleshores ha comptat amb l'aval de l'exalcalde convergent per succeir-lo. Després d'haver-se imposat a la diputada del Congrés, Pilar Calvo, afí a la cúpula i als altres candidats, Jordi Martí ha demanat remar plegats per tornar a guanyar i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
19: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
18: El número 2 de Junts, Jordi Turull, que ha comparegut al costat de Jordi Martí, ha tancat files amb l'alcaldable.
20: A partir d'ara, tots serem al teu costat. Des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat.
18: Caldrà veure quin paper tenen la resta d'aspirants a les primàries quan es facin les candidatures.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: L'altra gran qüestió d'aquest diumenge són les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran que han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però manté els contactes amb els mediadors, que són el Pakistan i Qatar. Les converses que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre aquests dos països havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
21: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
1: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
22: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
1: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva. Mentrestant, el Regne Unit es dona per feta ja la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en aquestes pròximes hores. Londres, Quim Olivares.
2: Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest dilluns, malgrat que divendres passat va deixar clar que no pensava plegar després que el seu principal rival, Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, fos elegit al Parlament de Westminster i ara sigui el favorit per substituir-lo. Ara bé, a mesura que passen les hores, creix la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer fixi un calendari de retirada. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la dimissió de Starmer i li ha desitjat el millor. Abans, el ministre de Comerç britànic, Peter Kyle, a la BBC, ha dit que el primer ministre està fent consultes i reflexionant.
21: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
2: Però si finalment dimiteix, està per veure si serà amb efectes immediats i si hi haurà primàries per substituir-lo. A banda de Burnham, l'exministre de Sanitat, Wes Streeting, també ha dit que té intenció de participar a les primàries. Starmer va guanyar les eleccions al juliol del 2024 de manera aclaparadora i va deixar enrere 14 anys de governs conservadors. Ara bé, actualment té una popularitat molt baixa. Va tenir un fort desgast després de no assumir responsabilitats en l'afer Peter Mandelson, nomenat ambaixador a Washington, malgrat que se sabia que era amic de Jeffrey Epstein. Diversos ministres van dimitir i van fer responsable Starmer dels resultats desastrosos dels laboristes a les eleccions locals del 7 de maig.
1: El temps. Amb en Dani Ramírez.
3: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment. Farà molta calor, avui gairebé tot el país amb aquest perill de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Pau Barcelonès i fins al Maresme. Però la propera nit i matinada, matinada de dimarts, també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23. Al Pla de Lleida, tota la zona de Ponent, també hem avís de calor nocturna. Una nit que comença, ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogó, i per tant les mínimes quedaran per sobre de 25 o 27 en punts a la costa, mínima que evidentment serà tòrrida, i a l'interior han arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25, i en passar la matinada, algun momentet de 22-23, realment una nit de ple estiu ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió, i a la tarda pot espetar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya, no ho descartem a l'Alt Berguedà o l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
1: Ara passen 2:15, a Colòmbia s'espera un escrutini intens però ràpid des de la mitjanit hora catalana per saber qui ha guanyat les presidencials. Els sondejos donen avantatge al candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espinella, enfront del candidat d'Esquerra, Iván Cepeda, que confia esgarrapar els vots dels nombrosos indecisos i ser el relleu del president sortint, el progressista Gustavo Petro. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
4: Els dos candidats a la presidència de Colòmbia ja han votat. Iván Cepeda, de l'esquerra, a Bogotà, Abelardo de la Espriella, per l'extrema dreta, a Barranquilla. Les enquestes donen a de la Espriella com a guanyador, però l'esquerra aposta per esgarrapar vots dels indecisos, que són molts aquí a Colòmbia. 17 milions de colombians no van anar a les urnes en primera volta el mes de maig. S'espera, doncs, un escrutini intens però ràpid, de menys de 2 hores. Els resultats aquí a Colòmbia, tot i ser un vot manual en papereta, es coneixen ràpidament. Corferias és el centre de votacions més gran de la capital colombiana, com la Fira Barcelona. Aquí els colombians s'expressaven així.
23: Con la esperanza de que nos ayuden a nosotros aquí en Colombia, porque aquí este país está tenaz. Entonces vamos a votar por Iván Cepeda porque es el único que nos puede apoyar y ayudar quizá con el pueblo.
24: Con la esperanza de que por fin el país pueda conseguir la paz, con la esperanza de que el país pueda ser bien gobernado.
25: ¿Continuidad o cambio?
24: Cambio.
4: Les eleccions presidencials colombianes són un carau creu. L'extrema dreta s'ha menjat a la dreta tradicional, que ha optat per encolumnar-se darrere del candidat Abelardo de la Espriella, un empresari i advocat outsider en política, amb un discurs radical, populista i conservador, de mà de ferro contra la inseguretat i a favor de més neoliberalisme. El seu rival a les urnes, el senador Iván Cepeda, d'Esquerra, és un conegut polític i activista aquí a Colòmbia a favor dels drets humans, que va perdre el seu pare, també senador com ell, a mans dels paramilitars durant els anys 90.
1: Ucraïna ha intensificat aquest diumenge els atacs amb drons sobre la península de Crimea, ocupada pel Kremlin des del 2014, i l'ha deixat sense combustible. Això està provocant talls programats en el subministrament elèctric. Els bombardejos també han afectat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix Crimea amb Rússia, i han generat problemes en les comunicacions. Almenys 5 persones han mort i una trentena han quedat ferides. El governador rus de Crimea ha anunciat la suspensió de la distribució a les estacions de servei.
0: A partir de les 9 del matí se suspèn la venda de combustible en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
1: Crimea és una de les grans destinacions del turisme rus i l'increment dels bombardejos ucraïnesos tindria com a objectiu dissuadir els milions de visitants que la península rep cada estiu per fer-hi les vacances. I cap a una altra guerra, a Gaza, Israel ha mort 2 palestins, un dels quals és una nena de 8 anys. L'exèrcit ha perpetrat un atac aeri a Khan Yunis, al sud de la franja, malgrat la treva en vigor, i ha deixat també 3 persones ferides. La cadena qatariana Al Jazeera ha negat les seves acusacions contra un dels seus periodistes, a qui Israel va matar dissabte a Gaza, amb l'argument que era membre de Hamas. El canal ha emès un comunicat en què qualifica aquestes al·legacions d'infundades i assegura que busquen justificar els crims contra els seus periodistes. De fet, des que va començar la guerra a Gaza, Israel ha matat ja 12 professionals d'aquest mitjà. D'altra banda, l'exèrcit israelià ha reivindicat aquest diumenge la mort, suposadament dimecres, de 2 líders de la branca armada de Hamas i de la Jihad Islàmica Palestina. Cap de les dues organitzacions, però, ha confirmat la notícia.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més qüestions. Un de cada 5 consumidors catalans que fan compres per internet opten per recollir les comandes en armariets o en botigues de barri com estancs, bars o quioscos. I la meitat d'aquests clients acaben fent una compra addicional en aquests comerços. És la principal conclusió d'un estudi sobre hàbits de recollida del comerç electrònic que ha fet Amazon. El responsable de punts de recollida d'Amazon a Espanya, Bernardo López, posa xifres a aquest impacte econòmic que genera el servei en el conjunt del comerç local a Catalunya.
5: Estimamos que en Cataluña los clientes que van a recoger un pedido en un punto de una tienda local gastan cerca de 2 millones de euros en gastos adicionales, ¿no? El cliente gana y el consumidor y la tienda también gana de ventas incrementales.
1: Per a les empreses de distribució, centralitzar trameses en un punt els comporta un gran estalvi logístic. De fet, ho ha explicat la directora de GLS a Catalunya, que és Sònia Ària, en declaracions a aquesta emissora.
6: No tenim que fer tantes entregues domiciliaris i som capaços d'aglutinar en petits hubs o comerços aquestes entregues perquè els usuaris vagin a recollir, doncs és molt interessant.
1: Els comerços adherits reben una compensació per custodiar els paquets. I comercialitzar sense intermediaris aliments de petits productors i elaboradors en comerços locals de tota Catalunya. Aquesta és la premissa que va néixer amb el projecte Singulars, que ofereix ara una logística pròpia per repartir un ventall de 5.000 productes d'un miler d'elaboradors a 400 comerços repartits arreu del país. La finalitat és donar suport als pagesos d'aquí, oferir productes de proximitat a preus justos per productors i consumidors i contribuir a la continuïtat de les petites botigues. Explica com ho faran en Marc Talavera, que és coordinador d'aquest projecte.
7: Les botigues es comprometen a fer una compra mínima regular al projecte. A partir d'aquí podem començar a sumar. Nosaltres tenim la garantia de que assolim els mínims productes viables, que la logística funciona, podem planificar produccions amb els pagesos i a partir d'això anem generant aquesta eficiència que volem aconseguir al llarg de tota la cadena de valor.
1: El centre logístic de Singulars, aquesta iniciativa, es construirà en uns terrenys dels Prats de Rei a la comarca de l'Anoia. Està previst que aquest projecte arrenqui l'any que ve amb l'objectiu d'arribar al 5% de la facturació alimentària de Catalunya d'aquí 10 anys.
11: Esports.
1: Amb el Francesc Ripoll.
8: El Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid per l'equip de la Fuente. Lamine Yamal, que ha estat titular i ha jugat els primers 45 minuts, ha marcat el primer gol. Oyarzabal al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia dels àrabs ha tancat el marcador. Els blaugranes Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han estat titulars. A la segona part ha entrat Ferran Torres, també ha jugat el català Cucurella, ara jugador del Madrid. Sentim Lamine Yamal en declaracions a DAZN.
9: Pues allá la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
8: També s'ha jugat el Bèlgica 0, Iran 0. El migcampista del Girona, Axel Witsel, no ha jugat. Aquest dilluns a les 7 juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria. Els argentins busquen la segona victòria del Mundial. Més tard, a les 11 de la nit, França-Iraq, de matinada Noruega-Senegal i Jordània-Algèria. I fora del futbol, dos noms propis de l'esport català aquest diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Perquè Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Marc Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
10: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones...

0: el marge aconseguit a la Molina en l'etapa reina, tot plegat en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos en un sprint reduït.
1: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant la etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
0: Plasia ha guanyat aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. L'Igualada ha guanyat el Liceo 4-2 i força el cinquè i definitiu partit a la final de la Lliga d'Hockey Patins. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia a poder aixecar el títol.
2: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això i res, seguir el pla de partit que marqui el Marc, que nosaltres quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
0: El cinquè definitiu partit de la final es jugarà el proper dimarts 23 de juny, la nit de la Revetlla de Sant Joan, a la pista del Liceo, a Galícia. I el Barça de bàsquet juga aquest dilluns el tercer partit del play-off de final de la Lliga CB de bàsquet, que arriba a Barcelona empatat a un després de la contundent derrota blaugrana de dissabte al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip estigui preparat.
3: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
0: Y aquest és el jugador del València, Álvaro Cárdenas.
4: Sí, la verdad que bueno, el público estará apretando, pero bueno, yo creo que tenemos que ser fiel a nuestro estilo, ser agresivo en defensa, imponer nuestro físico y ojalá no vaya bien.
0: El partit a les 8 del vespre al Palau Blaugrana i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Toni Bou ha guanyat la segona jornada del Trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli, amplia 66 punts l'avantatge respecte a la general. Berta Ballant també repeteix la victòria dissabte sobre l'italiana Sofia Rabino i marxa del Trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quadre individual de Wimbledon. Amb 24 anys, la tenista rebuta una wildcard del Grand Slam anglès. Serena Williams també jugarà els dobles amb la seva germana.
5: Són 2:15.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que 8 poblacions de les comarques de Lleida arriben als 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures han de durar almenys fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis de tot el país. Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. A partir d'ara també parlarem dels petards. Les empreses de pirotècnia ens han explicat com són els que es vendran per aquesta revetlla de Sant Joan. Sembla que no faran tant soroll. I també parlarem de les festes que s'han organitzat per celebrar la Diada. I comentarem la febre que ha despertat el Mundial de Futbol entre els que els agrada col·leccionar cromos. Panini no dona l'abast.
1: Esports. La selecció espanyola mongol de la Lamine Yamal ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita. Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP i Paula Blasi ha guanyat la Volta Ciclista a Catalunya.
0: I tindrem una matinada molt calorosa i poc abans del trenc d'alba es donaran els valors mínims al voltant dels 25-27 a la costa i de 20-24 a l'interior. De dia es manté l'avís de calor extrema

0: tot el país, llevat de les comarques de Girona. Màximes de 37 a 40 graus i el Pla de Lleida fins als 42. Ruixats i 4 trons a la tarda al Pirineu. Ara passen 2 minuts de 2/4, us ho dèiem, la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim aquest dilluns amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat a 3Cat Info que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de juny.
1: A partir de dimarts dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
0: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Aquest dilluns hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i també a les portes d'aquesta revetlla de Sant Joan. El cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, explica que totes les unitats estan en alerta.
2: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 55 persones per afectacions relacionades justament amb la calor. On s'han superat els 40 graus, ara ho dèiem, aquest diumenge és en alguns punts del Pla d'Urgell, el Segrià o la Noguera. A Lleida, per exemple, al Segrià i al Poal, al Pla d'Urgell, hi ha hagut les màximes més altes amb 41 graus. Allà la població s'ha preparat per fer front a la calorada. Lleida, Alba Mor.
3: Sí, i el cas és que no n'hi ha d'altra. La calor apreta fort i alguns veïns afronten la situació com poden. La Mari Carme, la Jordina, el Raül i la Marina, mare d'un nen de 3 anys, expliquen com suporten la calor.
4: Bueno, a casa els aires bé, però al carrer molta calor. Oh, jo me fico molta crema. I porto aigua, per veure. Sí.
5: Pues no ho portem massa bé. Fa molta calor i has de sortir a les hores molt matí o molt de nit i ho estem passant molt malament, la veritat. El que fem és anar algun dia a la platja quan podem tenir festa i si no aquí a Lleida pues has d'anar a la piscina, no te quede altra cosa.
6: Pues dutxes d'aigua freda, geladets i a les hores de calor punta pues estem a casa amb l'aire condicionat.
7: Pobre, intentar-lo vestir de la millor manera i el més fresquet, sempre amb crema solar, gorra i intentar disfrutar al màxim de l'aigua de la piscina perquè si no es mata bo.
3: I és que les piscines són un dels espais que presenten més moviment de persones. En ser un lloc que suposa un refugi climàtic, la Paeria ha ampliat aquest diumenge l'horari d'obertura del recinte de manera excepcional. També hi ha a disposició de la població una 50ena de refugis climàtics arreu de la ciutat. Durant l'onada de calor, les temperatures es mantindran elevades fins dimarts, especialment a Ponent.
0: I com sabeu, enmig d'aquesta onada de calor tindrem la revetlla de Sant Joan. Aquest any les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards que l'any passat. El sector calcula facturar més de 20 milions d'euros. El president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, assegura que la producció no s'ha vist afectada per la guerra a l'Orient Mitjà.
8: La majoria de la pirotècnia ve de Xina i els vaixells no passen per Hormuz. La majoria va a Rotterdam i arriba a través de la carretera. Encara que comencés la guerra el 28 de febrer, en principi estava o ja teníem la mercaderia o molta ja estava en camí.
0: Aquest any, més de la meitat dels petards que es vendran seran de baixa sonoritat, segons el director responsable de la cadena de botigues La Traca, Jordi Brau.
9: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar tots els productes de baixa sonoritat i nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
0: El govern ha autoritzat 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics. Les activitats es faran a les platges, als passejos marítims i a les esculleres a partir de la nit de revetlla i durant tot l'estiu. Per exemple, hi ha la revetlla de Sant Joan a la platja d'Ocata, al Masnou, al Maresme, la cantada de veneres de la Costa Daurada, Calafell, al Baix Penedès i també la festa major d'Empúria Brava a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
10: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Ara són 2:15, obrim el focus. Les negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran han arrencat a Suïssa, marcades per les amenaces de Trump i una treva fràgil entre Israel i Hezbollah al Líban. La primera reunió de les dues delegacions ha acabat abruptament després que el president nord-americà ha amenaçat de tornar a bombardejar l'Iran i actuar contra els mateixos negociadors si no es reobria l'estret d'Hormuz. La delegació iraniana ha abandonat l'hotel on tenien lloc aquestes converses, però diuen que mantenen els contactes amb els mediadors, el Pakistan i Qatar. Les converses, que en un termini de 60 dies han d'aconseguir avançar cap a la fi de la guerra entre els dos països, havien estat qualificades d'històriques pel vicepresident nord-americà J.D. Vance.
10: Per transformar la nostra relació amb el poble iranià i estendre la mà, per dir al poble iranià que si els vostres líders estan disposats a renunciar a ser un motor d'inestabilitat regional, si estan disposats a renunciar a les armes nuclears i a tenir ambicions a llarg termini, els Estats Units estan disposats a transformar fonamentalment la nostra relació amb aquest país.
0: La situació al Líban continua sent un dels grans esculls per avançar en les negociacions, tot i que aquest diumenge l'exèrcit d'Israel i Hezbollah han respectat la treva i ha estat, de fet, el primer dia sense atacs. El govern israelià també ha aixecat les restriccions de mobilitat al nord del país, fixades per possibles bombardejos de la milícia xiïta. Benjamin Netanyahu, però, descarta retirar les seves tropes del sud del Líban, com reclama l'Iran, i diu que els Estats Units actuarien igual.
11: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
0: Hezbollah ja ha expressat el seu rebuig a la presència de soldats d'Israel i ha anunciat que respondran qualsevol violació de la treva. Mentrestant, Alemanya ha tornat a criticar els Estats Units per la seva gestió a l'Iran. El ministre de Defensa, Boris Pistorius, ha culpat Donald Trump pel tancament de l'estret d'Hormuz. Ho ha dit en una entrevista a la cadena ARD.
12: En última instància, el tap de l'ampolla de l'estret d'Hormuz el va posar Donald Trump, no nosaltres, però tenim interès a treure'l de nou, però amb l'acord i explícitament amb el consentiment de l'Iran, per exemple, i també d'Oman.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Situem-nos de nou a Catalunya. Es va perfilant la nova entitat de gestió dels aeroports, l'autoritat aeroportuària, que és fruit del pacte entre el govern i Esquerra Republicana. Ha estat creada més per pensar en el futur dels aeroports catalans que no pas per gestionar les terminals o per operar vols. Un dels punts que es preveuen que gestionarà és la mobilitat. Per això es parlava de connectar per ferrocarril tots els aeroports catalans. També la logística, el turisme, l'ordenació territorial i la sostenibilitat, unes qüestions que ara estan repartides entre diferents departaments i organismes del govern. El pacte deixa molt clar que l'autoritat aeroportuària no substituirà els gestors actuals, per tant, AENA es continuarà ocupant de la gestió operativa del dia a dia. Jordi Candela, director general d'Aeroports Públics de Catalunya.
13: No ha de fixar tarifes que ja estan fixades en el DORA, no, el que estem és ocupant espais que tenen alt valor i alta importància per Catalunya, i que fins ara potser han estat una mica disseminats.
0: El Consell de Govern tindrà 6 representants de la Generalitat, 3 del món local, 2 representants dels agents econòmics i socials i 2 experts independents. La direcció executiva serà la responsable de coordinar i portar a la pràctica les decisions del Consell. També s'ha sabut que Espanya i Brussel·les acceleren els tràmits per resoldre la infracció ambiental que impedeix l'ampliació de l'aeroport. Segons publica aquest diumenge el diari El Periódico, l'expedient es podria tancar aproximadament d'aquí un any. L'esfondrament d'una casa al carrer de l'Església d'Arenys de Mar, al Maresme, que no ha causat ferits, ha obligat a desallotjar una desena d'edificis del voltant i 18 veïns no podran tornar a casa seva fins divendres. Els fets han passat cap a 3:45 de la tarda d'aquest diumenge, quan s'ha ensorrat pràcticament tota una casa amb planta baixa i 3 pisos on, per sort, no hi havia ningú. Només n'ha quedat dreta la façana i, davant la possibilitat que també s'esfrondi, doncs s'ha decidit desallotjar les cases del voltant. Tot apunta que la causa d'aquest esfrondament són les obres d'enderroc de l'edifici del costat. I a Mataró, els Mossos investiguen una suposada agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a la matinada de dissabte cap a diumenge. La víctima ha interposat ara una denúncia i s'ha obert una investigació per aclarir els fets. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat el que va passar en un missatge a la xarxa X. Ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi, la intolerància ni per cap agressió. A més, tenint en compte la proximitat d'uns mesos mesos amb festes populars als carrers, ha anunciat també una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que aquests actes siguin espais segurs.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més coses. La policia ha detingut un noi de 29 anys per robar telèfons mòbils de gamma alta a l'estació de Badal de la línia 5 del metro de Barcelona. Aquest lladre detectava les víctimes potencials a l'interior del comboi, s'esperava a prop seu fins a arribar a l'estació de Badal i un cop s'obrien les portes aprofitava un moment de distracció i els agafava el telèfon mòbil de les mans. Després el lladre fugia de l'estació. Les denúncies de les víctimes, la majoria dones, i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per la identificació i per la posterior detenció d'aquest lladre. El detingut està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny i el valor dels telèfons sostrets puja, atenció, a uns 8.000 euros. També han detingut un home acusat d'haver robat més d'una trentena de mòbils al Festival Sónar, al recinte de la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Aquests fets han passat aquest diumenge a la matinada, quan diverses persones van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon a l'àrea del voltant d'un dels escenaris principals. Van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels mòbils i en escorcollar-lo van trobar tots els aparells. Ara us expliquem que intentar completar la col·lecció de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives i l'empresa que els comercialitza, que és Panini, s'ha quedat sense estoc diverses vegades ja, però assegura que els problemes es resoldran aquesta setmana. Costa trobar una raó per determinar per què el col·leccionisme s'ha disparat. Lluís Torrent és director general de Panini Espanya.
15: Són total 980 cromos, però això és perquè la FIFA doncs, ha fet un Mundial molt més llarg. Per tant, no té una explicació clara ni contundent de per què això ha passat.
0: La bogeria pels cromos del Mundial es pot veure fàcilment als voltants del Mercat de Sant Antoni, que és un dels punts més importants d'intercanvi a Barcelona.
16: Els més bons, que és Messi, Cristiano Ronaldo, els tinc i avui he canviat molt i espero que em quedi menys.
17: Primera vez que colecciono el Panini, entonces tengo una fiebre ya de coleccionar sí o sí. Ya me faltan solamente 30.
18: Messi, sobretot, he intentat anar a les tendes, però no ja. Ni la gent l'intercanvia, no el tenen repes.
0: Amb l'intercanvi, l'objectiu és aconseguir com més aviat millor els 980 cromos que componen la col·lecció. Els cromos, com ara sentíem, més buscats i difícils de trobar són els de Messi i de Cristiano.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Quina és la millor eina per detectar notícies falses i vídeos manipulats? Doncs un grup d'estudiants de la Universitat de Girona ha dedicat mig any a analitzar 21 aplicacions basades en intel·ligència artificial per mirar de determinar-ho. La conclusió és que Google Gemini és el programari més complet i fiable. Berta Artigas Fontàs.
19: La recerca ha estat impulsada per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per encàrrec del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Els estudiants han posat a prova els diferents programaris basats en intel·ligència artificial amb un centenar de notícies falses i verídiques en diversos idiomes i a través de diferents dispositius. Han conclòs que Google Gemini és l'eina més completa i fiable per verificar continguts digitals. Ho explica una de les estudiants, Helena García.
20: Mentre li diguis qualsevol cosa, per exemple, analitza'm aquesta notícia, ja directament t'indica amb precisió mil·limètrica que això és un deepfake o que aquesta notícia és real.
19: Des de la universitat remarquen que els resultats poden ser útils no només per evitar estafes econòmiques, sinó també per combatre la desinformació que circula diàriament per les xarxes socials. Anna Carbonell és la professora que els ha acompanyat.
21: Que de la mateixa manera que una persona pot ser estafada, entre cometes, a nivell econòmic, també pot ser estafada de moltes altres maneres. És a dir, cada dia a les xarxes socials veiem com ens empassem, tots plegats, jo inclosa, fake news, notícies que són fetes amb intel·ligència artificial i que ens semblen que són reals.
19: L'informe titulat Economia de la mentida conclou que aquestes eines poden ser útils també per a empreses, ciutadania, mitjans de comunicació i per qualsevol persona que vulgui verificar la informació abans de compartir-la.
14: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
10: Temperatures molt altes també de nit. Atenció, tenim aquests primers avisos de calor nocturna d'acord amb el Meteocat. També de dia, evidentment. Farà molta calor, avui gairebé tot el país amb aquest perill
1: de temperatures altíssimes, llevat de les comarques de Girona. Temperatura nocturna al litoral de Barcelona, entre el Garraf, Baix Llobregat, per Sant Pau Barcelonès i fins al Maresme. Però la propera nit i matinada, matinada de dimarts, també farà molta calor, mínimes per sobre de 22-23. Al Pla de Lleida, tota la zona de Ponent, també hem vist de calor nocturna. Una nit que comença, ha començat amb 30 graus, més de 30 a Ponent, 26-29 a la costa, una mica de xafogó, i per tant les mínimes quedaran per sobre de 25 o 27 en punts a la costa, mínima que evidentment serà tòrrida, i a l'interior han arribat a més de 40 graus, de nit baixaran cap als 25, i han passat la matinada, algun momentet de 22-23, realment una nit de ple estiu ara al juny. El temps serà assolellat els propers dies, però amb capes de núvols prims, cel enterbolit, s'incrementa una mica la pols amb suspensió, i a la tarda pot espetar algun xàfec, alguna tempesta al Pirineu, sobretot a la zona del Ripollès, la Cerdanya, no ho descartem a l'Alt Berguedà o l'Alta Garrotxa. Algun ruixat pot arribar a la resta de la serralada.
14: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passant 2 minuts a 3 quarts, Andorra acull per primera vegada l'exposició del World Press Photo. S'hi poden veure les fotografies guanyadores i finalistes del concurs de fotoperiodisme més prestigiós de tot el món. Sant Julià de Lòria, Joaquim Albalate.
2: Unes nenes que ploren mentre agents de l'ICE nord-americà les separen del seu pare. Un camió d'ajuda humanitària a Gaza tapat per desenes de persones que intenten aconseguir una mica de farina. O les víctimes d'agressió sexual a Guatemala esperant amb dignitat el resultat del judici als seus violadors. És el que podem veure en algunes de les 42 fotografies seleccionades pel World Press Photo que aquests dies es poden veure exposades a Andorra. Pere Moles és l'organitzador de la mostra.
22: Són unes imatges que ens interpel·len, que deixen moltes preguntes obertes i que, sens dubte, preferiríem segurament moltes vegades no haver res de veure, però són la realitat, no? Sí que és veritat que World Press Photo cada vegada més juga ja a buscar històries, microrelats, que ens ajudin a entendre altres coses i veure la vida d'una altra manera, no?
2: Unes imatges que parlen de canvi climàtic, de guerres, de malaltia o d'identitat cultural, que més enllà de fer pensar, també posen en valor la feina periodística, amb un homenatge als periodistes morts fent la seva feina.
22: En un món en què la intel·ligència artificial i la manipulació de les imatges cada vegada està més al dia, posa en valor aquesta feina on el periodista, on el fotoperiodista, està al lloc, pren una fotografia i després decideix compartir-la al resto del món.
2: És la primera vegada que el World Press Photo fa parada a Andorra. Ho fa a l'antic Hotel Pol, al centre de Sant Julià de Lòria, que des de l'any passat acull exposicions temporals com aquesta. Cerny Cairat és el cònsul major de la parròquia.
23: Un gran honor i un gran orgull que una associació com el World Press Photo doncs hagi vist Sant Julià com un emplaçament digne i idoni per portar la seva exposició, no només per Sant Julià, sinó per Andorra i per la resta del Pirineu de proximitat.
2: L'exposició del World Press Photo es pot visitar a l'antic Hotel Pol fins al 30 de juny. És una mostra que volta per tot el món. De fet, ara també es pot veure, per exemple, a Roma, a Sydney o a Rio de Janeiro. A finals d'any arribarà, com és tradició, al CCCB de Barcelona.
0: Mèxic arrossega el llast del crim organitzat i les seves víctimes continuen lluitant contra les bandes, contra el govern i contra l'oblit.
24: No solamente es un narcoestado, es un estado vinculado con la delincuencia organizada.
0: Ens ho diu la mexicana Lídia Cacho, escriptora, periodista, editora, productora, guionista i activista social. Denúncies com aquesta li van comportar amenaces de mort fins al punt d'exiliar-se. Ara acaba de publicar Un halcón bajo mi ventana, una novel·la sobre un adolescent en el Mèxic dels anys 60 que descobreix el feminisme, la música i la lluita política. Cacho ha vingut als estudis de Catalunya Ràdio per parlar d'aquest llibre, de la violència, d'aquell Mèxic i del Mèxic actual, que ara acull la Copa del Món de Futbol. Albert Manyà.
25: La connivència del govern amb els crims.
24: No podrían existir esa cantidad de desapariciones, en este caso 130.000 desaparecidos actualmente en México, si no hubiésemos tenido y tuviésemos hasta la fecha gobiernos que niegan las desapariciones y la participación de miembros del Estado.
25: Més enllà del narcotràfic, nens soldats, sicaris, tràfic d'òrgans, prostitució...
24: El problema más grave en este momento es justamente que la delincuencia organizada transnacional es la que está operando en México, y una de las grandes razones de las desapariciones forzadas está vinculada no solamente a la búsqueda de libertades y a la represión política, pero también porque la delincuencia organizada está utilizando a gran cantidad de jóvenes para la trata de personas.
25: El títol del llibre, inspirat en l'anomenat El Halconazo del 1971.
24: El gobierno, a través de un brazo militar y de la CIA, entrenaron a un grupo de civiles, de hombres jóvenes, para asesinar y desaparecer a cientos y cientos de estudiantes en México, y les llevaban los halcones, era el nombre clave del ejército.
25: La seva investigació va fer canviar el país, tot i el preu de l'exili.
24: Judicializamos varios de los casos que yo documenté, y eso ayudó a que se sentaran precedentes, porque se sentenció por privas en la historia de América Latina a un líder de una red de trata y tráfico de explotación sexual comercial de niñas y niños, y le dieron 113 años. Y eso marcó un antes y un después, creó nuevas leyes, ya se persiguen esos delitos.
25: El feminisme mexicà pioner.
24: A partir del 68, los grupos de mujeres mexicanas fueron la punta de lanza para toda América Latina. Era una nueva forma de feminismo que integraba a las mujeres indígenas, a las mujeres afromexicanas, y que además era de los primeros que empezó a plantear temas como el ecofeminismo y el antirracismo.
25: Quan ni un mundial pot tapar un fracàs.
24: Fuera del Estadio Azteca, mientras México jugaba con Sudáfrica, las miles de madres y padres de desaparecidos estaban afuera del Estadio Azteca gritando y pidiendo ayuda, y eso es brutal, ¿no? Me parece que muestra el México de hoy.

0: Rescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I en un ordre completament diferent, els castellers de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de buit a la plaça Sant Jaume. Josep Almirall.
2: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i avui l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de 8. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
3: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències teníem i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torrada xulíssima.
2: La millor actuació de la diada l'han firmat els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntar l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8.
1: Esports. Amb el Francesc Ripoll.
4: Al Mundial de Futbol, la selecció espanyola ha guanyat per 4-0 a l'Aràbia Saudita en un partit molt plàcid de l'equip de La Fuente. Lamine Yamal, que està titular, ha jugat els primers 45 minuts, ha fet el primer gol. Oyarzabal al segon i al tercer, i a la segona part un gol en pròpia porteria dels d'Arabs ha tancat el marcador. Els Loren Escobar, Sí, Pedri, Dani Olmo i Lamine han sigut titulars de la segona part. Ha entrat Ferran Torres, Lamine Yamal, en declaracions a DAZN.
5: Pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
4: Y los de La Fuente, el seleccionador, ha dit que Lamine hauria pogut jugar més.
6: Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo. Pero hemos estimado ya con el resultado como estaba ya prácticamente decantado, aunque había que hacer seguir trabajando bien durante el segundo tiempo, obviamente, pero considerábamos que ya su aportación era lo que necesitábamos para ya el próximo partido contar con él como se tiene que en la totalidad del tiempo que se considere luego, obviamente, también, ¿no? Pero era importante para él ganar esa seguridad, esa tranquilidad.
4: També s'ha disputat el Bèlgica 0, Iran 0. El migcampista del Girona, Axel Witsel, no ha jugat. Aquest dilluns a les 7 de la tarda la juga l'Argentina de Leo Messi davant Àustria, els argentins que busquen la segona victòria d'aquest Mundial. Més tard, a les 11, França-Iraq, de matinada, Noruega-Senegal i Jordània-Algèria. I fora del futbol, dos noms propis de l'esport català. Aquest diumenge, Marc Márquez i Paula Blasi. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Márquez ha estat el més ràpid al davant del japonès Ayo Gura i de l'italià Pecco Bagnaia, segon i tercer respectivament. El pilot de Cervera retalla el desavantatge que tenia la general respecte al líder del Mundial, Marco Bezzecchi, fins als 40 punts.
7: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título. Sí, las limitaciones estarán ahí, veremos cómo las podemos suplir, pero bueno, lo importante es que poco a poco voy disfrutando, lo importante es que el viernes me acerqué más a mi estilo, buscar límites, me caí dos veces, pero bueno, eso me ha permitido también gestionarlos durante las dos carreras e intentaremos poco a poco hacer fines de semana normales.
4: Són declaracions de Márquez a DAZN. I mentrestant, en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya. La ciclista d'Espluga suma una cursa més de la temporada, guanya la general de la Volta, fent valer el marge que va aconseguir a la Molina en una etapa final a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos en un sprint reduït. Sentim Blasi.
8: Molt contenta, la veritat. No ha estat una prova fàcil, et diria fins i tot que vaig patir. En algun moment allà en carrera, quan s'estava disputant l'etapa reina, vaig dir, joder, hauré de tornar l'any que ve, perquè aquest any no la guanyo. Però bé, al final tot ha sortit com teníem planejat, he tingut un equip recolzant-me en tot moment, llavors crec que quasi tot ha sortit rodat.
4: Blasi ha guanyat ja aquesta temporada l'Amstel Gold Race, la prova de Durango i les generals de la Vuelta a la Volta i el Tour dels Pirineus. Ara el pròxim objectiu de la catalana és el Tour de França. L'Igualada ha guanyat el Liceo 4-2 i força el cinquè definitiu partit de la final de la Lliga d'Hockey Patins. Marc Carol, jugador de l'Igualada, confia a poder aixecar el títol.
9: Sortirem amb una actitud totalment diferent. Ara tenim uns ànims molt que ens ajudaran a creure que... Bueno, hem demostrat que podem guanyar i hem de creure en això. I res, seguir el pla de partit que marqui el Marc. Nosaltres, quan anem tots a una és quan som millors, quan ens en venim avall o cadascú vol fer la seva és quan ens costa més i se'ns complien els partits.
4: El darrer partit de la final es jugarà el dimarts 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan, a la pista de l'equip gallec.
0: 3CAT Info.
4: I el Barça de bàsquet juga aquest dilluns el tercer partit del play-off final de la Lliga CB, que arriba a Barcelona empatat a un després de la contundent derrota blaugrana de dissabte al Roig Arena. Ara el Barça jugarà dos partits seguits al Palau. El base txec Tomas Satoranski espera que l'equip estigui preparat.
10: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
4: El partit a les 8 del vespre al Palau Blaugrana i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Una altra notícia de bàsquet. El Girona de l'ACB ha anunciat que no continuarà l'ale anglès Cameron Hildreth, que ha estat 10 partits a final de temporada amb els gironins. Més coses, Toni Bou guanya la segona jornada del trial d'Itàlia sobre el seu company Gabriel Marcelli i amplia 66 punts l'avantatge de la general. Berta Avellan també repeteix victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i marxa del trial de Camerino a Itàlia com a líder. I Serena Williams jugarà el quadre individual de Wimbledon. Amb 44 anys, la tenista ha rebut una wildcard del gran slam anglès. Williams també jugarà els dobles amb la seva germana, Venus Williams.
0: Trescat Info.

0: Són les dues.
1: Vuit poblacions de les comarques de Lleida assoleixen els 40 graus en l'arrencada de l'onada de calor. Les altes temperatures han de durar com a mínim fins dimecres. Aquest dilluns hi ha risc d'incendi molt alt a gairebé 300 municipis del país. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest dilluns per decidir si obre expedient al jutge Peinado. Es valora fer-ho després que el magistrat digués que els escortes de la dona de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir. Jordi Martí, mà dreta de Xavier Trias, guanya les primàries de Junts a Barcelona. Amb un 40% dels vots s'ha imposat a Pilar Calvo, Jaume Alonso Cuevillas i Glòria Freixa. Arrenca a Suïssa la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la firma del principi d'acord. Donald Trump ha tornat a amenaçar Teheran i Benjamin Netanyahu insisteix que no sortirà del Líban. Tot i això, aquest diumenge s'ha respectat per primera vegada la treva entre Israel i Hezbollah. El Regne Unit es dona per feta ja la marxa del primer ministre britànic, Keir Starmer, davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Starmer podria anunciar la seva dimissió aquest mateix dilluns.